0: Complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herrick ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcoatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest divendres 30 de gener se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el DNIP, una data clau per reflexionar sobre el paper de l'educació en la construcció d'una cultura de pau des de la infància. A Sant Cugat, la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, ha impulsat amb 4 escoles públiques de la ciutat una intervenció artística per retre homenatge als infants assassinats en contextos de conflicte, especialment els de Palestina. Per parlar-ne ens acompanya la Juliana Sotelo, ella és coordinadora del projecte educatiu de la Unipau. Juliana, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: I la Sílvia Urbina, que és la directora de la Unipau. Sílvia, moltes gràcies, benvingudes.
2: A vosaltres.
0: Fa anys que a les escoles es treballa ja aquest Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Per aquells oients que potser no tinguin infants o estiguin més desconnectats, ens podeu fer 5 cèntims de què és exactament això que li diguem el DNIP i quin és el seu objectiu.
1: Molt bé, pues el DNIP és el Dia Escolar de la Paz y la No Violència. Se rinde homenaje a la muerte de Mahatma Gandhi, que fue un líder y precursor de la paz a nivel mundial. Y la idea es poder llevar este mensaje de construcción de la paz a los más pequeñitos, ¿no? a los infantes, a los niños y niñas, a las escuelas de San Cugat. Y la idea es poder hacerlo, digamos, en nuestro caso, ya aquí en San Cugat, a través del arte, a través de procesos artísticos y de pedagogía experiencial. Entonces, digamos que así en términos generales es esto.
0: Quin paper juga l'educació per la pau i la no violència

La veu del rellotge va cantar a la sala. Tic, tac, les 7. Hora d'aixecar-se, hora d'aixecar-se, les 7. Com si tingués por que ningú s'aixequés. La casa estava deserta. El rellotge va continuar sonant, repetint i repetint trucades al buit. Les 7 i 9, hora de l'esmorzar, les 7 i 9... A la porta del carrer, la caixa del temps va cantar amb veu baixa. Pluja, pluja, allunya't. L'aigua va copejar les finestres de vidre i va baixar per les parets carbonitzades de l'oest, on un foc havia tret la pintura blanca. La façana de l'oest era negra, tret de 5 llocs. Aquí, la silueta en blanc d'un home que regava la gespa. Allà, com en una fotografia, una dona ajupida recollia unes flors.

0: Així obrim aquesta secció de literatura que farem en companyia de Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Benvingut, Pablo.
1: Ben trobada.
0: Ciència-ficció. Aquest és el tema que centrarà avui, els pròxims minuts, de l'espai de literatura. Per cert, un gènere que té molts seguidors o...?
1: La veritat és que sí. En general, sí. El que passa és que sempre ha sigut un gènere minoritari. Fins als anys 70-80 era un gènere considerat gairebé de nínxol, un gènere de friquis, per entendre'ns, igual que ha passat amb la fantasia. La diferència és que, així com el senyor dels Anells o Juego de Tronos van ajudar a que aquesta visió de gènere de nínxol, de gènere de petit, canviés, afortunadament a la ciència-ficció, autors com Isaac Asimov o Ray Bradbury el van fer créixer fins a que, bueno, pues era literatura. Ja era igual si era de gènere o no.
0: Si haguessis de descriure les característiques, els trets bàsics, essencials, que defineixen la ciència-ficció, quins diries que són?
1: Bàsicament un, i és que hi ha una especulació científica sobre un element que canvia absolutament el món que l'envolta o la vida de les persones que estan dintre d'aquella història. Però sempre és l'element tecnològic. Per això, la primera obra que us recomanaré avui com a imprescindible, igual us sorprèn una miqueta.
0: Vinga.
1: Pues mira, la primera seria Frankenstein, de Mary Shelley. I diràs, però si Frankenstein és una història de terror, no? Ja, però com es crea el monstre? Es crea precisament amb una tecnologia que en aquell moment és una novetat absoluta, que és el galvanisme, el fet de descobrir que les corrents elèctriques poden fer moure parts d'un cos que està mort.
0: Correcte.
1: Llavors, a partir d'aquí, s'elabora tota una història fent servir el galvanisme, l'ús de l'electricitat, és a dir, tenim un ús de la tecnologia o de la ciència per produir un canvi absolutament impensable. Clar, la gent diu, és que és una novel·la de terror, i Alien no és una pel·lícula de terror, però, com passa amb una nau espacial, parlem de que és una pel·lícula i és un extraterrestre. És a dir, a la ciència-ficció desapareix l'element sobrenatural per ser convertit en un element científic o tecnològic.
0: I Frankenstein està considerat l'origen de...
1: Sí, hi havia hagut algunes cosetes anteriors, com, mira, precisament l'obra de Los Imperios del Sol y de la Luna, de Cyrano de Bergerac, però no era ben bé ciència-ficció perquè no tenia intenció de donar una resposta científica, sinó que parlaven de pues, uns personatges que vivien en uns planetes i tal, en canvi de dir que eren fullets, pues eren personatges d'un planeta, no? Però realment aquí Mary Shelley sí que, probablement influïda per aquestes notícies sobre el galvanisme, sí que vol intentar donar una resposta científica a un fet que normalment hauria sigut sobrenatural, normalment hauria sigut pues això, un gòlem com la càbala jueva o hauria sigut un monstre sorgit d'algun lloc per un encanteri. I aquí no, aquí hi ha una resposta científica. Per això, per mi, personalment, considero que és la primera obra l'obra que fa néixer el gènere de la ciència-ficció.
0: Aquí queda, doncs, aquesta primera recomanació. Anem per una altra, que aquesta és molt, molt, molt popular.
1: 1984, George Orwell. Bueno, el naixement de la distopia com a gènere, juntament amb Un món feliç, d'Aldous Huxley, aquesta previsió de com pot ser el futur si es donen determinades condicions. Tot i que és un gènere que no implica aquesta visió tan científica o tecnològica, sí que hi ha un avenç social i al mateix temps sí hi ha una presència d'element tecnològic. Recorda, 1984, hi ha càmeres vigilant-nos per tot arreu, hi ha un líder que ignora totes les lleis i drets civils perquè es faci la seva voluntat. Gairebé podríem estar parlant d'avui dia, eh?
0: Sí, sí, ja fa temps que ens hem referit a aquesta obra precisament per situacions i circumstàncies bastant recents, no?
1: Correcte.
0: De 1984 passem a un altre d'un autor que ja has esmentat.
1: Isaac Asimov, La fi de l'eternitat. Sempre que citi una obra en català vol dir que es pot trobar, aquest llibre es pot trobar en català, o hi ha traducció al català. Per sort, últimament hi ha molts llibres de ciència-ficció en català, però durant molt de temps hem tingut aquí un dèficit important. La fi de l'eternitat és l'obra paradigmàtica dels viatges amb el temps, juntament amb La màquina del temps de H.G. Wells, però en aquest cas sí que parlem d'una història ben tramada, amb un rerefons científic molt potent, molt ben treballat, però que no la fa gens avorrida. És a dir, Asimov és un gran narrador d'històries. I La fi de l'eternitat és molt, molt, molt, molt interessant, perquè ja comença a implicar coses com les paradoxes temporals, què passa si... I si vaig al passat i mato el meu pare, però llavors no puc haver viatjat al passat perquè no he pogut néixer...
0: Com modifiquem, no?
1: Correcte. Llavors, molt, molt interessant.
0: També és tan interessant aquesta altra obra de Ray Bradbury.
1: Cròniques marcianes, que hem llegit un fragment just al començar. Aquest és una col·lecció de petits contes curts, tots relacionats amb la colonització, conquesta i canvis que es produeixen quan la humanitat arriba a Mart i es dedica a viure-hi allà. Una obra tremendament poètica, amb un llenguatge absolutament encisador, que és que és importantíssim llegir-la, i si teniu l'oportunitat d'escoltar-la o llegir-la en anglès, vull dir, és una experiència absolutament sublim per qualsevol amant de la literatura, li agradi la ciència-ficció o no.
0: Molt bé. Seguim aquest repàs per a algunes de les propostes que ens fa el Pablo. Aquesta la desconec o... És que no
1: bueno, sé. Igual la coneixes amb el nom en anglès, Dune.
0: No sabria dir-te.
1: Pues recentment han fet dues pel·lícules i ara d'aquí poc es prenen la tercera.
0: És veritat.
1: D'una, de Frank Herbert, molt recomanable el primer, recomanables el segon i el tercer. A partir d'aquí, ho podem deixar una miqueta més a banda, però és l'ecologia... No ecologisme, sinó l'ecologia portada cap a la ciència-ficció i, a més, amb una profunditat psicològica i una sèrie d'intrigues dintre de les intrigues, dintre de les intrigues, dintre de les intrigues, que en riu tant de Joc de Trons o aquests, vull dir, afeccionats.
0: Ara anem per un llibre, un títol que jo crec que...
1: Dos. Aquí he posat dos.
0: Sí,
1: Carme.
0: Però hi ha un que jo crec que aquest ja l'has recomanat alguna vegada.
1: Sí.
0: Això és que t'agrada molt, aquest.
1: Bueno, és que l'autora per mi és meravellosa, és una de les millors autores de fantasia, la millor autora de fantasia, que dimoni, i probablement una de les millors, si no la millor, de ciència-ficció també. Estem parlant de dos títols d'Úrsula K. Le Guin, com serien Els desposeïts, amb el qual hi ha una anàlisi social i una anàlisi d'ideologies absolutament brutal, i La mà esquerra de la foscor, amb el qual tot el tema del gènere apareix aquí d'una manera molt curiosa, molt important. Qualsevol que tingui preocupacions socials, llegir Els desposeïts o La mà esquerra de la foscor li farà pensar, li farà donar-li voltes, de veritat. I Úrsula K. Le Guin té una prosa absolutament increïble, meravellosa. Tot el que estigui signat per Úrsula K. Le Guin val la pena llegir-ho.
0: Ho recordo perquè ja l'hem esmentat.
1: Sí, és que és una de les meves autores de referència.
0: Anem per un altre títol, El aprendiz de guerrero.
1: Lois McMaster Buchholz. Aquí canviem completament. Fins ara hem estat parlant d'obres així com amb una literatura molt treballada, amb uns textos, i serà que s'hi mou igual una miqueta menys. Aquí parlem d'una space opera tipus Star Wars, una cosa lleugereta, divertida, de passar-s'ho bé, però... Què té d'interessant l'aprendiz de guerrero? Que el protagonista no és el típic heroi alt, guapo, ros, fort i que lluita millor que ningú, sinó que és un noi que per un atemptat que es pateixen els seus pares neix amb tota una sèrie de problemes físics. És geperut, li fallen les cames, es trenca els ossos molt fàcilment, però el seu intel·lecte és molt superior a l'habitual. I llavors, a través de l'astúcia, de la intriga, de saber diplomàcia, d'enredar els altres, a poc a poc va sobrevivint a totes les aventures. L'aprendiz de guerrero seria el llibre amb el que jo recomanaria començar.
0: Justament.
1: I és una saga d'aproximadament uns 17 llibres. O sigui que val molt la pena, perquè si us agrada el primer, teniu per una estoneta d'anar llegint.
0: Justament acabes de dir el que estava pensant, que segurament és una bona recomanació per introduir-se també en el gènere.
1: Molt.
0: Vull dir que si està garantit l'èxit, si entra fàcil i és una lectura que...
1: Fins i tot juvenil.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Molt bé, El aprendiz de Guerrero. I què me'n dius de La vieja guardia?
1: La vieja guardia de John Scalzi, són 5 llibres. El primer funciona independent, qualsevol dels 5 es poden llegir de manera independent, però La vieja guardia té un punt satíric, divertidíssim, amb un humor fi, d'aquells humors esmolats que et va retractant determinades situacions del nostre món d'avui dia. La idea és que pues, quan arribes als 80-85 anys, que la gent ja es veu que diu ui, ja no em queda gaire, tot i els avenços que tenim, doncs t'agafen, et fiquen en un cos creat en laboratori, un cos alt, fort, meravellós, increïble, i a partir d'aquí pues, t'envien a lluitar a la Terra. I es diuen la vella guàrdia, no perquè faci molts anys que existeixi, sinó perquè són precisament els vells i les velles. I, bueno, evidentment, pues, què fan tal com els canvien de cos? Pues el que faries qualsevol persona. Es lien a menjar, es lien a tenir sexe, es lien a... Vull dir, ja es passen uns dies així. I a partir d'aquí és, bueno, i ara veurem si vaig a lluitar o no.
0: Ja me queda temps, no?
1: Correcte. És molt divertit, és molt divertit.
0: Anem per als tres últims títols així molt ràpidament?
1: Molt ràpidament.
0: Vinga.
1: El problema de los tres cuerpos. Cixin Liu, inici d'una trilogia, un llibre per qui li agradi la ciència-ficció anomenada Dura, amb un component científic molt potent, i que la premissa bàsica és que arriben o hi ha contacte amb uns extraterrestres i cal entendre's amb ells. Ambientat de sortida, comença a la Xina dels anys 60 amb la revolució de Mao i de més, amb la qual cosa el rerefons històric i social molt potent, molt ben treballat, i una història absolutament apassionant. La trilogia no decep en cap moment. Després, ràpidament, La ciutat i la ciutat, de China Miville, un autor absolutament inclassificable, amb un tipus de narrativa molt diferent a tot el que estem acostumats, amb un perfil gairebé oníric, amb situacions molt estranyes, però que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa anar. Ara, aquest ja per a muy cafetero, gent que li agradi, lectura aprofundida. I, finalment, es va fer molt famosa aquesta novel·la per la pel·lícula que van fer, una magnífica adaptació, però el llibre encara és millor, com seria El marciano, de Andy Weir. Ara, de fet, d'aquí poc estrenaran Proyecto Hail Mary, que també és el mateix autor, i l'adaptació al cinema és molt bona, però el llibre encara millora. O sigui que molt recomanable, El marciano, de Andy Weir.
0: Bé, doncs us hem deixat un bon grapat de títols perquè trieu, perquè remeneu i perquè experimenteu si encara no us heu introduït en la ciència-ficció. Ho hem fet de la mà de Pablo Jiménez, el llibreter del Celler de Llibres, a qui li agraïm moltíssim la seva participació en el programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: A veure.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Ah, novament, d'aquests fogons i diamantals, saludar la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bonisba. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Com van els fogons amb aquest estiu, bueno, aquesta calor?
1: Amb aquesta calor mirem de no encendre'ls massa, eh?
0: Sí?
1: Perquè si no, tot el dia a la cuina, la veritat és que fa una calor insuportable, eh?
0: I bé, estem preparats per escoltar aquestes receptes que ens aporta sempre, de molt bon gust, de bona temporada, de productes de proximitat,
1: sí,
0: que això és molt important, eh?
1: És molt important. Sí, sí.
0: Vinga, què es porta
1: avui? I avui portem una cosa molt fresca que, o sigui, cada estiu normalment la repassem, però és que val la pena repassar-la, que és l'ensaladilla.
0: Ah!
1: Perquè és una cosa que ve bé i a tothom, grans, petits i molt bé.
0: Hi ha secrets aquí, també, eh?
1: També.
0: Què dius, ara, Joana, quina il·lusió, també. No? Vinga, que agafo el
1: boli. I llavors, va, aquesta ensaladilla, jo també la decoro amb unes gambes. I unes gambes, com està, la decoro amb unes gambetes i queda molt bona. Llavors, si aquesta ensaladilla nosaltres tenim la paciència de poder-la fer amb verdura natural, canvia molt.
0: Ui, saps molt de rato, amb
1: no,
0: això.
1: Home, si sou 10 o 20, sí, depèn dels que sigueu. Ara l'única cosa que no hi podem posar natural ara són els pèsols. Però mira que els pèsols he voltat per trobar-ne que siguin bons. Però al final n'he trobat uns que són bons, però no ens en podem fiar perquè potser l'altre dia que els compres ja no són tan bons.
0: Apa, aquí, què dius ara? Quin espant, no? Déu-n'hi-do, a veure.
1: Llavors, què farem? Per 4 persones sempre s'ha de comptar 250 grams de verdura per persona.
0: Val.
1: Jo n'hi poso una mica més, perquè si en sobra, per l'endemà, no guardar-la més, no, l'ensaladilla, ni la podem congelar, però l'endemà amb un tàper, quan tu l'has servit, ja la poses de seguit a la nevera, la pots guardar.
0: Després te preguntaré una cosa amb això de guardar, ja em prenc nota, a veure què em dius. Va, vinga.
1: Llavors farem patata, el nostre gust, llavors nosaltres ho hem de pesar, i que entre tot ens faci 1,250 kg.
0: Molt bé.
1: Pèsol, també el nostre gust, un paquet o un paquet i mig, si ens agrada més el pèsol, o la pastanaga, també, el nostre gust, i la mongeta tendra, que ara és molt bona.
0: Ah, sí.
1: Perquè ara hi ha mongeta tendra d'aquí, val la pena aprofitar aquesta mongeta per fer-ho.
0: Quina mongeta fa servir? Aquella que és prima, la plana?
1: Aquella tan ampla no, però la perona prima també m'agrada. O aquella del cuc, diguéssim, la petita, també. Llavors, 4 ous, que els bullirem, sal i aigua, per bullir aquesta verdura, i llavors farem un pebrot vermell, també per decorar, i olives farcides, una llauna de tonyina, 250 grams de gamba. Jo la compro d'aquesta congelada ja pelada, i ara us explicaré el que faig. I llavors, per la maionesa, jo sempre la faig jo, la maionesa. Un ou, oli, suau, un oli suau, un oli o de girassol, o de 0,4. No que no sigui un oli fort, perquè si no la maionesa té un gust molt fort i no és gaire bo. Llavors, sal i vinagre de poma i mostassa. La mostassa és opcional. La vinagre de poma, llimona o la mostassa. La mostassa hi dona un gust quan ja està feta.
0: Al final de tot.
1: Sí, quan ja està lligada i tot, ara us explicaré. I dona un gust molt bo. I llavors el vinagre per què li posem? Perquè els ous sempre podria ser que tinguessin alguna bactèria. No la curaria del tot, però el vinagre neutralitza molt tot això.
0: Molt
1: i la llimona també.
0: Molt bé.
1: La llimona
0: molt bé,
1: també.
0: Molt bé, molt
1: I el posar-hi
0: molt
1: aquest
0: bé.
1: Raig, sembla que no ens curem una mica en salut.
0: És a dir, un raig normalet, ni mesura de...
1: No. Agafes un tros de llimona i li tires un... Ja quan està lligat, ara us ho explicaré. Bueno, doncs què farem? Bullirem aquesta verdura sempre amb molt poca aigua i un punt de sal. Per què? Perquè l'aigua la llançarem i així aquesta verdura no ens quedarà igualida. Ens quedarà en un punt que és bo. Llavors tindrem els ous, que sempre els bullim a part, no els bullim amb la saladilla, evidentment. Aquests ous els posem a bullir amb aigua freda, un grapadet de sal, i com fa 12 minuts els tanquem. Traiem aquella aigua calenta i posem aigua freda i deixem que se refredin per poder-los apelar.
0: Molt bé.
1: Llavors s'espelen molt més bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors aquest pebrot vermell, que si no el voleu agafar en un i escalivar el vosaltres, doncs en podeu comprar un pot d'aquest que ja venen a tires.
0: Això d'escalivar el pebrot sempre porta una mica d'enrenou,
1: no. Mira, si tu... també és molt fàcil de fer-ho així. Agafes el pebrot i el peles. El fas...
0: El peles
1: amb el pelador. Pebrot vermell. Primer net, amb aquell pelador de pelar.
0: Va.
1: I el talles a uns trossos de 4 centímetres o 3. Agafes el microones, el poses al microones amb una mica d'oli i una mica de sal, i el poses en el microones tapat, sempre tapat al microones, eh? 3 o 4 minuts, i el tens escalivat.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Llavors, aquestes tires ja te queden cuites, els talles més primes al teu gust per a decorar, i ja el tens escalivat.
0: Fantàstic. És que això
1: i és un moment, eh?
0: Sí.
1: Per fer això és un moment.
0: Fa mandra, eh? Perquè dius, ai, ja m'arriba amb la pela, sí. Així la vostra
1: no
0: després...
1: No, i llavors si ho fas al fogó, que el facis en els fogons, embrus tot el fogó, has de...
0: Un desastre.
1: Però així es queda molt
0: vinga,
1: bé.
0: Vinga, agafa't
1: doncs,
0: nota.
1: Aquesta mica de pebrot vermell, el pot d'olives farcides per decorar, aquestes gambes que els comprarem, i el dia abans els posarem a la nevera amb una reixeta. Els afregirem amb una mica d'oli.
0: Ai!
1: Oli i un parell de grans d'all. I com els tinguem fregides, els reservarem.
0: Molt bé.
1: Els reservarem.
0: Construquets.
1: Els reservarem. I llavors farem la maionesa. La maionesa aquesta la farem. Posarem l'ou, com sempre, una mica darrere d'oli, molt poc. I el mini pimer sempre a baix de tot. A baix de tot. Com veiem que fa una mica d'espuma, que vol dir que ja s'ha emulsionat aquell oli amb aquella mica d'ou, tindrem la botella d'oli o el setrill, el que fem servir, i en mica anirem tirant. Però sempre el túrmix a baix de tot. Això... I no deixar mai de batre, eh? Ja ho heu de tenir tot allà a punt, perquè si ho deixes un moment...
0: Ja s'està de trencar.
1: Ja es talla.
0: Oh,
1: o sigui, amb una mà, tu, aquella mà, sempre l'has de tenir pim, allà.
0: Molt bé, molt bé.
1: I vas tirant una mica d'oli. Veuràs que, com que el vas batedor és transparent, veuràs que ja es va lligant.
0: No,
1: llavors ja hi vas tirant una mica més d'oli, una mica més d'oli...
0: Però sempre amb un ritme lent, no?
1: Sempre amb un ritme lent. I quan veus que hi ha allò, tu veuràs que s'ha lligat, l'oli ja es lliga perquè ho mires des de fora i veus això ja s'ha lligat, i tires una mica més d'oli i llavors sí. Llavors amb el mini pimer, amb un llavall, perquè acabi de quedar espès. I acabis de tirar l'oli que tu creguis.
0: En aquest cas...
1: Això per 4 persones, un ou. Si en féssiu més... De maionesa heu de posar 2 ous.
0: Va.
1: I en aquí, si feu més ensaladilla, també... Normalment es compta un ou per cap.
0: Va.
1: Llavors els ous aquests jo els ratllo amb el ratllador. Poso l'ensaladilla amb una bona plata i amb el ratllador els ratllo.
0: La mida que talles totes les verdures...
1: Petita.
0: Mides de fer que sigui molt petita, no?
1: Sí, com ara aquesta que comprem.
0: Va,
1: i si és, una mica, i si és una mica més grossa, tampoc no passa res.
0: Bueno, però Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: això porta estona, eh, sí. Joana?
1: Llavors, com tinguem aquest oli ja lligat, hi posarem un raig de vinagre de poma o un mitja llimona. La llimona aquesta, quan vosaltres feu maionesa, perquè això és maionesa, no hi hem posat ou, ai, no hi hem posat ai, jo no hi poso mai ai en tot això. Doncs, llavors, com ho fas pel peix, que sempre fas una maionesa, la llimona és molt bona i queda molt bé. I si no, hi posem una mica de vinagre. Per la carn, normalment vinagre. I llavors la mostassa hi dona un gust especial, que hi podeu tirar un raig de mostassa d'aquesta que teniu, i llavors ho acabeu de remenar tot amb
0: gaire
1: la cullera.
0: Gaire mostassa?
1: No,
0: Joana,
1: un ratxet, eh? Ho acabeu de remenar tot amb la cullera i té una maionesa amb un toc especial. Llavors això ja ho barregem tot amb la tonyina li traiem una mica d'oli, però una mica li deixem. Perquè aquesta patata i tot això ens quedi més amorós. I llavors hi posem tota la maionesa, quasi bé tota aquesta, ho barregem ben barrejat, i llavors a tot el sobre ho decorem amb aquestes gambes i les tires de pebrot vermell i les olives.
0: Escolta, Joana...
1: I és un plat fantàstic.
0: Oi tant. De tonyina què agafes? Una llauna grossa?
1: Sí,
0: una llauna...
1: per 4 persones, sí, una llauna de 125 grams, la grossa.
0: La grossa.
1: No aquella petita rodona, l'altra. L'altra mida.
0: Escolta'm una cosa. Abans de servir la maionesa, què fas? Ja, abans de servir l'ensaladilla i poses la maionesa,
1: sí,
0: però si en sobra, la guardes amb la maionesa i es conserva
1: sí,
0: bé?
1: Sí, sí, per l'endemà sí. Ara més no, eh?
0: Val.
1: Tu que ho facis avui per dinar i demà o tu acabis, sí, més no, eh?
0: Hi ha vegades que decideixes de posar la maionesa a banda i que cada un se la posi,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, però és que agafem la substància més bona, perquè la tonyina, l'ou... I llavors ho poses a la nevera. I ho deixes una horeta a la nevera i fresquet i queda més bo.
0: Ho fas, Joan, això per un primer plat, tu?
1: Jo sí, jo, plat únic, quasi bé.
0: Ah,
1: jo tinc el dilema de que n'hi ha una família, amb la meva família hi ha 2 persones que no els agrada la maionesa. I llavors ho faig en 2 parts. Maionesa, perdó, no els agrada la tonyina. En 2 parts. Una, amb sense tonyina i l'altre amb tonyina, dues plates. I llavors els de sense tonyina faig el mateix, però sense la tonyina, només amb ou. I la gamba segurament que tampoc, doncs llavors aquells ja només els hi poso el pebrot vermell i les olives. Si en volen, ja en agafaran de gambes de l'altra plata.
0: Déu-n'hi-do, quines combinacions els hem de fer, Joana?
1: Sí.
0: Vinga, doncs ens repeteixes els
1: ingredients
0: i anem tancant, anem penjant la davantal ja.
1: Ah, exacte. Doncs aquests, 1 quilo 250 grams de verdura, els 4 ous, sal i aigua, per bullir això, el pebrot vermell, que és per decorar, les olives farcides, els 250 grams de gambes, que primer els, també els afregirem, i els posarem fredes, eh?
0: Sí, sí,
1: els
0: sí.
1: Els hem
0: sí.
1: fregit, ja amb uns alls, i els hem posat fredes i ja els tenim en un plat. La maionesa i llavors la tonyina. L'ou, un ou per fer això, oli suau, sal, una mica de vinagre de poma, o una mica de... Si no teniu vinagre de poma, hi podeu posar llimona i una mica de mostassa, si us agrada. Si no us agrada la mostassa, res.
0: No ja l'he provat bona. Mai, la mostassa. Aquesta queda vegada bona. Ho provaré.
1: I llavors, si això ho voleu, vosaltres voleu dir, bueno, aquest plat nosaltres a casa mengem. Jo trobo que amb aquest plat el que va molt bé són unes croquetes.
0: Ah, està bé, sí.
1: I si no els voleu fer, que les croquetes volen una mica de feina, els podeu comprar... cara de la... Bueno, els podeu comprar, que també són bones. Són molt bones.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos aquesta recepta. Pengem el davantal fins la propera setmana.
1: Fins la propera setmana, això.
0: Moltes gràcies, adeu.
1: Vinga, adeu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Vicent Andrés Estellés ja és un poeta prou conegut en el nostre espai de poemes i cançons. Com hem dit moltes vegades, va ser un destacat poeta valencià, conegut per la seva poesia realista quotidiana i de vegades eròtica. Estellés moltes vegades canta l'amor físic, a la passió, amb una naturalitat directa. El fa integrar a la vida quotidiana. No és un amor idealitzat, sinó que seria un amor de la terra, físic i sensual. A voltes, a l'obra d'Estellés, aquest erotisme es barreja també amb les coses més quotidianes, com pot ser el menjar, el beure, sobretot com és en aquest cas, en el poema El vi calent, que escoltarem després, interpretat, mig recitat, mig rapejat, per Lluís el Sifoner. Com he dit abans, el seu llenguatge és directe, planer, proper i no té gaires artificis complicats per expressar la seva intensitat de desig i de passió. Escoltarem, com he dit abans, primer recitat, vi calent, i després per Lluís el Sifoner. Vi calent. La nit a l'ambaixada, la paurosa nit, xeril de l'ambaixada, els domassos romputs, la mexicana impura que ballava amb François, el vi calent, la música i el xampany que corria des del tos per l'espatlla tota nua i dolcíssima, i l'alemany bevent-se'l, i després entre les natges, i ell es reia febril, i tu ja no podies romandre allí més temps. Te'n volies anar. Havíem d'agafar-te del braç i dir-te estúpida. Però tu te'n volies anar de l'ambaixada i creuar el carrer, deixant darrere Atenes, creuar la mar, xeril, arribar a la costa amb el vestit de nit tot mullat, ple de lluna, i creuar les ciutats i els boscos i les nits, cap a on no sabies, no saps ara, xeril, el vi calent, la música, el xampany que corria.

La nit a l'ambaixada, la paorosa nit. Xeril de l'ambaixada, els domassos romputs. La mexicana impura que ballava amb François. El vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, la música. El xampany que corria dels deltos per l'espalda, tota nua i dolcíssima. I l'alemany bevent-se'l després entre les natges. I ella reia febril. I tu ja no podies romandre allí més temps. Te'n volies anar. Havien d'agafar-te del braç i dir-te estúpida, estúpida, estúpida, estúpida, estúpida, estúpida, estúpida.

0: però tu te'n volies anar de l'ambaixada i creuar els carrers, creuar la mar xeril, arribar a la costa amb el vestit de nit tot mullat, ple de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, ple de lluna, ple de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, i creuar els carrers i els boscos i les nits cap a on no sabies. No ho saps ara, Xeril.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: curiositat molt interessant és que Saturn podria flotar sobre l'aigua, almenys en teoria. El planeta Saturn és el segon més gran del sistema solar, però té una característica sorprenent. La seva densitat mitjana és menor que la de l'aigua. La densitat de Saturn és d'uns 0,69 grams per centímetre cúbic, mentre que la de l'aigua és d'aproximadament 1 gram per centímetre cúbic. En física, això vol dir que si existís un oceà prou gran, Saturn podria surar-hi, igual que ho fa una pilota en una piscina. Això passa perquè Saturn està format principalment per gasos molt lleugers, sobretot hidrogen i heli. No té una superfície sòlida com la Terra, sinó una enorme atmosfera que es va tornant cada vegada més densa cap a l'interior del planeta. Evidentment, aquesta situació és només teòrica, ja que no existeix cap oceà prou gran per contenir un planeta sencer. Però aquesta curiositat ajuda a entendre millor com funcionen conceptes físics com la densitat i la flotabilitat. Tot plegat mostra que, malgrat la seva mida colossal i els seus famosos anells, Saturn és en realitat un planeta sorprenentment lleuger si el comparem amb molts altres cossos del sistema solar.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes, us volem apropar un projecte que uneix ciència i inclusió. Es diu Difondre les STEM en llengua de signes catalana i té com a objectiu fer accessibles coneixements científics i tecnològics per a persones sordes i sordcegues signants. Una iniciativa pionera que crea materials en llengua de signes i organitza activitats participatives per trencar barreres en la divulgació. Per conèixer-lo de primera mà, ens acompanya la seva impulsora, és la santcoatenca Gemma Rius, doctora en física per la Universitat Autònoma de Barcelona i científica titular de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, del CSIC. Gemma, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia. Com gràcies per convidar-nos i donar-nos aquesta oportunitat de presentar el projecte.
0: A tu, per acostar-nos a aquesta proposta. Una proposta que pretén divulgar les STEM a les persones sordes o sordcegues que parlen el llenguatge signat. Com va sorgir aquesta proposta? No sé si va ser una motivació professional o hi ha una barreja també de personal.
1: Val. Jo crec que és un motor personal, és a dir, una iniciativa a nivell personal d'una inquietud que tinc en general per la divulgació científica i llavors sí que una miqueta venint de fora veure algunes de les iniciatives que s'estan fent a l'estranger, que com que les comunitats, diguem, amb certes discapacitats en general són més grans, acostumen a tenir iniciatives molt més grans també. Llavors vaig començar a pensar si nosaltres fèiem alguna mena d'activitat dedicada a, i una de les coses que em vaig adonar va ser la barrera que representa, no?, la sordesa, perquè la majoria d'activitats de divulgació que fem es basen molt en l'oralitat, tallers, presentacions, aquest tipus de coses. Llavors, d'aquí va sortir.
0: Abans de començar aquest projecte, no sé quina era la teva experiència prèvia o el coneixement que tenies amb la comunitat de persones sordes i sordcegues i també amb la llengua dels signes catalana.
1: Doncs absolutament zero. És a dir, sí que tinc, per exemple,

0: aquest projecte? És a través d'aquests companys que ens comentaves a fer aquesta reflexió, no? De que no hi ha una igualtat d'accés a la ciència?
1: Bueno, vaig començar a mirar una mica i vaig veure que hi havia una mica d'estigma, com si diguéssim, amb quines són les sortides professionals, no?, que té la comunitat sorda, per una banda, i l'altra ja vinculat més amb l'educació i amb l'accés, diguem, a activitats de divulgació com a part de la nostra cultura en general, que a vegades es dissocia, doncs que tot això, totes les activitats de divulgació científica que es fan, mai hi havia aquest espai, no? Llavors vaig començar a pensar, no?, això, que no teníem cap mena d'adaptació, i vaig anar una miqueta més enllà i vaig començar a pensar que amb tecnologies com les nostres, que evolucionen tan ràpid, contínuament estem incorporant neologismes i paraules tècniques que passen a ser el nostre vocabulari del dia a dia. Intel·ligència artificial fa 50 anys que existeix i ara la fem servir cada dia, però abans no. Llavors, el que volen dir aquestes coses, aquests conceptes, no és evident, no?, que passin a formar part d'una llengua. I aquí incidiria en una cosa, i és que la llengua de signes catalana és una llengua, està reconeguda com a llengua.
0: I des del 2010, si no m'equivoco, a més a més.
1: I, exacte, està reconeguda per llei, però això no vol dir que hi hagi els instruments, no?, perquè estigui normalitzada. Si ja ens costa amb el català, diguem, habitual, doncs imagina't amb la llengua
0: el
1: de signes.
0: El repte afegit de la llengua de signes. El projecte consta de dues fases. En què es diferencien?
1: Bueno, la primera és... jo pensar i diguem que no m'equivocava, perquè a més a més ho vaig consultar, tinc la sort de que hi ha un especialista en llengua de signes i accessibilitat, que és la doctora Aida Villaécija, de la Universitat Autònoma, i que forma part d'un grup de l'Autònoma que és especialista en accessibilitat, i ella és especialista en llengua de signes i en neologismes, i bueno, vaig contactar, com si diguéssim, amb ella, vaig buscar què hi havia, no?, en llengua de signes catalana, i llavors, bueno, elles una mica em van venir a dir que sí, no t'equivoques, falta,
0: la teva hipòtesi era...
1: falta bastant, no?, per poder realment comunicar, que al final es tracta d'això, una llengua, poder comunicar tota una sèrie de coses, no?, de forma normalitzada amb la comunitat sorda, no?, i en llengua de signes catalana. I llavors vaig buscar una miqueta més, vaig anar més enllà de les fronteres i vaig començar a veure que, a més, això, hi havia també iniciatives, i aquí copiem una miqueta el que es fa a fora, de, sobretot amb la llengua de signes americana, no?, amb l'anglès americà, que aquí hi posen un èmfasi i han fet diverses iniciatives a dia d'avui, no, són bastant recents la majoria.
0: Per tant, tothom va una mica... anem una mica tard tots.
1: Exacte,
0: per entendre'ns,
1: sí, sí.
0: No és només una qüestió catalana, que també,
1: exacte,
0: sinó que hi ha deures per fer amb la comunitat sorcega i amb incorporar,
1: exacte,
0: tot aquest vocabulari i les llengües dels signes arreu del món. Quin és el principal objectiu que vols assolir amb aquest projecte?
1: Doncs, bueno, el primer és intentar arribar a la comunitat. I això tampoc és fàcil, perquè, bueno, tots tenim molta feina, no?, com si diguéssim, i sempre costa mobilitzar col·lectius, i ara de moment el que ens està resultant més fàcil és entrar via l'educació. Llavors ja hi havia escoles que estaven buscant una miqueta aquest vincle, el tenir activitats fora de la classe, no?, i diguem, de les classes habituals, no? I llavors, bueno, aquí ja hi havia algunes altres iniciatives que també molt recents, que van ser a nivell més estatal i així. Llavors, bueno, estem podent entrar una miqueta amb les escoles. Però bueno, aquesta és una de les barreres que hi ha. Sí.
0: Perquè al final darrere també hi ha la divulgació de les STEM,
1: més, exacte,
0: amb el llenguatge, sí, dels signes, però també una part, sí, de divulgació que en el llenguatge oral, diguéssim, tampoc anem,
1: exacte,
0: sobrats, per,
1: sí,
0: entendre'ns.
1: Hi ha
0: molta diferència entre el nombre de conceptes científics i tecnològics que existeixen en la llengua dels signes en català i en altres idiomes? Ara m'apuntaves, per exemple, a l'anglès americà.
1: A veure, com a números no t'ho sabria dir. Suposo que l'Aida potser ens podria donar una miqueta més al tema, no? Aquí la qüestió és que aquí no està normalitzada. Per tant, els corpus, per exemple, es fan una mica per voluntariat o per iniciativa pròpia. I hi ha hagut diverses iniciatives temàtiques. Llavors, una de les coses que volem amb el projecte i que estem treballant-hi ara és acabar de definir una espècie de corpus una miqueta dedicat a una part

0: del que nosaltres fem en el nostre institut i del que jo em dedico, que és aquesta part de les micro i nanotecnologies, l'electrònica, tot el que és digital, i una miqueta més enllà amb les tecnologies més emergents, com pot ser la quàntica. I...
1: Com identifiqueu aquests conceptes de microelectrònica, de nanotecnologia, de les quàntiques que ara apuntaves, que no tenen els signes establerts?
0: Exacte. Bueno, la majoria de vegades, la majoria d'intents que hem fet, que són, bueno, partint de, per una banda, que és el primer que vam fer, un taller que fèiem en una escola, vam tenir, els hi fèiem una presentació que anava assignada gràcies a la implicació de les seves professores, i llavors la vam preparar una miqueta i li vam dir: mira, nosaltres parlem d'això, d'allò, de més enllà, amb una sèrie de termes, i aquí ens vam trobar precisament això, no? Que és important que la persona que interpreta, sigui sorda o no ho sigui, conegui aquests signes, si és que existeixen, o que hi hagi un consens. Val? I llavors això va ser curiós, perquè fent aquesta primera pràctica en persona en aquesta escola, respecte a un dels vídeos que hem generat, la persona que signava en el vídeo i la persona que estava en l'escola interpretant no van utilitzar el mateix signe per algun dels conceptes, no? Que no és un problema, perquè dins del context els estudiants, els joves que hi havia allà ho van entendre perfectament, però dona una miqueta idea de, diguem, la confusió que pot crear, no?, en certs moments. Llavors, bueno, de la necessitat, no?, una miqueta d'anar més a l'arrel, ja no només a la part divulgativa i de fer presentacions o bé fer tallers, no?, perquè puguin una miqueta interessar-se pel tema, no?
1: Qui decideix com assignen aquestes noves paraules, a més tenint en compte que són paraules molt i molt específiques i que, a més, sobretot en l'aspecte de la quàntica, cada vegada són més noves, per tant la realitat i els neologismes, no? Sí. Són un repte afegit, suposo.
0: Sí, bé, la qüestió és que és una qüestió de la comunitat, és a dir, la comunitat és qui va fixant els termes i com es signen, o sigui, quin és el signat que es fa de cada un d'aquests termes, el qual està molt bé, és flexible, però és una mica, o sigui, diguem que limita una mica, perquè podria ser que comunitats que estiguin connectades de forma més local amb altres comunitats no hi hagi aquest consens. Per tant, una miqueta com un dialecte, no?, que hi podria haver, no? Llavors, diguem que aquest és el, diguem que sigui una miqueta, diguem, poc formal, la informalitat, és un dels grans reptes. I aquí és on entra una miqueta el que hi hagi, per exemple, institucions, no?, com és l'IEC, que està una mica involucrat amb part del corpus que hi ha, diguem, establert de la llengua de signes catalana, o investigadors, no?, que fan unes propostes i aquestes propostes, diguem, s'accepten amb la comunitat.
1: Perquè tot això tiri endavant, suposo que el feedback de la comunitat és extremadament clau. Com ho feu per assegurar-vos que els materials que creeu són útils, són comprensibles i s'ajusten també a les necessitats de la comunitat?
0: Sí. La primera cosa que hem signat, que han estat dos vídeos, un que és el que on expliquem què fem en el nostre institut, i l'altre en el que expliquem un dels elements bàsics del que fem en el nostre institut, que és el transistor, aquests dos ja eren vídeos que ja estaven fets, llavors el que hem fet és afegir el signat. Això no és l'òptim, en molts sentits. El primer és perquè has de dedicar només una petita part de lo que és la visualització al signat, i per altra banda, per exemple, els tempos que puguis necessitar amb el signat, sobretot quan vols fer una activitat més educativa o més divulgativa, han de ser diferents. I ha d'estar pensat, ha d'estar dissenyat el vídeo pel signat, o tenint en compte el signat. Vull dir, els conceptes, l'abstracció segurament l'entendran de la mateixa manera, però si el signat és massa ràpid, estressa molt perquè et perds la imatge. Llavors, per què tens la imatge, no?, si no la pots mirar, sí, no?, si no pots simultanejar. Llavors, s'ha de dissenyar com a tal. Llavors, tenim aquests dos signats, estem molt contents d'haver-ho portat a terme, però una de les coses que volem ara intentar fer és generar un vídeo pensat directament per la comunitat. I aquí, bueno, ens falta una miqueta establir més connexió amb la comunitat en general, perquè, clar, és difícil. És difícil, és molt diversa pels nivells de sordesa, però també per la diferència d'edat, per cadascuna de la situació que tenen a nivell familiar, llavors ens costa una miqueta. Llavors, bueno, anem amb petits
1: poc
0: exemples.
1: Poc a poc i bona lletra.
0: Exacte.
1: No? En aquest moment, ara ho comentaves, teniu aquests dos vídeos signats, un és aquest més institucional de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i l'altre, ho deies, era de la, sobre la història del transistor, no? Quin tipus de material, ens deies, han de ser materials creats directament per aquesta comunitat, perquè si no hi ha aquests entrebancs que ens comentes, com la velocitat, no? I que no es pugui seguir la imatge del vídeo amb el signat. Quins materials t'agradaria crear amb la llengua de signes catalana a curt termini?
0: Sí, bueno, una cosa que ens estem plantejant és fer precisament el corpus, és a dir, agafar alguns termes claus i signar-los. No només amb el signat, sinó amb el signat més la definició, per exemple, sobretot si són neonologismes, no? Perquè així tenen el doble vessant educatiu, no? I de normalització de, pròpiament del signat en català. Aquesta és una de les coses. També ens agradaria fer algunes píndoles, per una banda vocacionals, és a dir, és difícil dedicar-se a qualsevol cosa de nivell professional. Llavors, que no sigui, diguem, perquè és difícil, sinó perquè no volen dedicar-se a això, no?
1: Que sigui una decisió, al final,
0: no? Exacte. Llavors, hi ha aquesta part més vocacional i després hi ha més divulgativa i més educativa, si vols, no? De difondre, no? El que són coses que utilitzem cada dia, que ens envolten, que estan per tot arreu, no? La microelectrònica està per tot arreu i que moltes vegades la donem per, com es diu en anglès, no? Give it for granted, pues una miqueta això, no? Que és, per descomptat hi ha una sèrie de coses, bueno, sí, però són molt importants conèixer-les, no? Una miqueta.
1: Suposo que també ha de ser difícil fer divulgació de coses tan específiques com les que tu et dediques per a aquelles persones que no estiguin dins del món científic o el món de la física, per fer-les comprensibles, no? Deu ser un repte, també.
0: Bé, jo penso que hi ha coses més difícils i que sí que ens arriben. El que passa que a vegades les veiem com desconnectades de la nostra, del nostre dia a dia, no? Vull dir, tots ens fascina el cosmos, els dinosaures, i ens queden molt, molt lluny, no? Llavors, aquí hi tenen complexitat molt alta, no? Però la idea també és una miqueta valoritzar, no? Parts de la ciència que, perquè són molt petites, com és el nostre cas, els xips, el que hi ha dins del xip,
1: no?
0: Exacte. O aquest mite de la quàntica, no? Que és poc intuïtiva. Sí, però això no vol dir, no? Que no et pugui interessar, no? Llavors, aquesta és una de les parts, no? Que m'agradaria una miqueta també, ja no només per la comunitat sorda, sinó que això ja és en general, que m'agradaria que arribés més i que creixés l'interès, no?
1: Bueno, per això està la divulgació,
0: exacte,
1: no? Que també és un
0: exacte
1: paper que fas tu amb la teva carrera. Per fer possible això, quines institucions hi ha implicades? I no sé si vols aprofitar per fer una crida també més enllà de les que ja estan treballant en aquest projecte, d'altres que podrien tenir interès o haurien de tenir interès en implicar-s'hi.
0: Bé, el projecte, per començar, està finançat per la Fundació Catalana de la Recerca i la Innovació, amb un dels ajuts que fan precisament per comunicació científica. Això és el primer que ha donat la base, no? Que puguem fer el signat, que puguem fer una sèrie d'activitats i que ens doni el marc, no? Per dir, mira, prenem un temps per fer això. Aquesta és la primera cosa. Com a col·laboradors dins de la proposta ja directament, hi ha sobretot a FESOCA, que és la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i és una de les associacions que hi ha a Catalunya, perquè n'hi ha més, i aquí de seguida vam tenir un feedback immediat, els hi vaig proposar, i de seguida em van dir, tant, pots comptar amb nosaltres, i qui és qui ens posa en contacte amb la comunitat, si no és impossible. I després hi ha aquest grup de l'Autònoma, via l'Aida, i l'Anna Matamala, que és la líder del grup, que és qui realment ens dona una miqueta de profunditat en el projecte per de saber de què estem parlant, no? A un nivell més lingüístic i a un nivell també d'accessibilitat, no? Des d'un punt de vista científic, també.
1: Si hi ha alguna persona que sigui signant i vol participar en aquest projecte, us vol donar el vostre feedback, la seva opinió, les seves necessitats, com es pot posar en contacte amb vosaltres per fer doncs aquest contacte? Vaja, sí. Valgui la redundància.
0: Doncs bé, té dues opcions. Una és que ens vingui a veure. Em ve a veure a l'institut i estaré encantadíssima i li faré una visita guiada, personalitzada, in situ, com sigui, ens ho farem. I si no, podem preparar aquesta visita guiada, que és una de les coses que volem fer en la segona fase del projecte. I si no, doncs em pot enviar un correu electrònic a gemma.rius@csic.es, csic.es, i això, i de seguida, bueno, estaré encantadíssima de rebre feedback sobre això.
1: Sí. Doncs tot un convidat, no?, de la comunitat a involucrar-se en aquest projecte, fer-vos arribar les seves impressions i les seves necessitats, que entenc que per vosaltres
0: Perfecte.
1: També és com molt valuós per fer créixer la iniciativa. Gemma Rius, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Jo t'emplaço a tornar un altre dia a l'estudi per parlar de les altres, de les teves experteses, de la microelectrònica, de la nanotecnologia, de la quàntica, perquè segur que ens pots il·lustrar i ens pots aprofitar i fer divulgació de tots aquests temes que són del teu interès i fer-los arribar a la nostra audiència.
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Bon dia, una setmana més tenim amb nosaltres l'Helena Minuesa per reflexionar sobre el vincle entre cultura i educació per fomentar una ciutadania més empàtica i crítica. Hola, Helena.
1: Hola, Sara, què tal?
0: Molt bé, avui, si no m'equivoco, vens a parlar-nos del concepte de ciutat educadora, oi?
1: Efectivament, Sara, així és. Bé, portem ja unes quantes sessions abordant el tema de com l'educació, no? Aquesta educació que traspassa els murs de l'escola i va més enllà, i hem anat abordant doncs, diferents maneres, estratègies, per fer que aquesta educació s'entengui d'una manera més holística, més general, més imbrincada doncs, amb diferents disciplines com la literatura, com el teatre, etc. I avui Sara considerava pertinent abordar aquest concepte de ciutat educadora, que és un concepte que ja ve de lluny, és a dir, no és nou, no ens estem inventant la sopa d'all, però sí que val la pena que ens aturem i que entenguem ben bé de què estem parlant quan parlem de ciutat educadora.
0: Vinga, d'on ve? D'on surt aquest concepte?
1: Doncs bé, Sara, el concepte de ciutat educadora, el que és dit d'una manera com ras i curt, entén el que hem anat dient aquests dies, que l'educació traspassa els murs de l'escola i que tota la ciutat educa. És a dir, que eduquen els equipaments públics, les escoles, les acadèmies, tot allò que seria de l'educació més formal, els museus, els teatres, tot això, evidentment, educa, però també educa el carrer, la plaça, els espais informals, no?, en què les persones es troben, els esports, quan la gent fa esport també està rebent doncs, valors i està rebent educació, les entitats, els caus, els esplais, tot allò que teixeix algun tipus d'aliança. Això entronca també, Sara, amb el concepte de l'educació al llarg de la vida. Si nosaltres entenem que durant tota la vida ens estem formant i que durant tota la vida estem aprenent, no podem aprendre només en un entorn formal com seria l'escola, sinó que només al sortir de casa, quan ens llevem pel matí, sortim i saludem el veí o veiem el camió de les escombraries que passa a recollir-nos la brossa, ja estem rebent uns valors de civisme i de comportament cívic. I, per tant, el simple fet de viure en societat ens està educant. Aquest és el concepte de ciutat educadora que, de fet, defensava també i defensa, perquè, pobre home, encara és amb nosaltres i que duri molt de temps, el Francesco Tonucci, conegut també com a Frato, que és un dibuixant italià i psicopedagog que ha treballat molt aquest concepte.
0: T'he de dir que vaig tenir la sort d'entrevistar-lo.
1: Uau, ostres, sí. Això sí que m'emociona, Sara, sí, perquè és un dels meus referents.
0: Va ser impressionant, va ser videotrucada, o sigui, trucada per internet,
1: sí.
0: Però és que et captiva des
1: totalment,
0: del minut 1.
1: Totalment, et captiven els seus dibuixos, que són molt minimalistes, però molt, a la vegada també amb molt de contingut, i et captiva ell quan parla, efectivament. Sí. Doncs el senyor Frato, el Francesco Tonucci, el que va fer i que va marcar un abans i un després en aquest concepte és el llibre de la ciutat dels infants. Aquest llibre que es va, si no em recordo malament, va sortir el 1996, ara ja fa uns quants anys, el que feia era defensar la tesi de que una ciutat que és amable amb l'infant i que està pensada des de l'òptica de l'infant ho serà per tothom. És a dir, si comencem a dissenyar els espais, les places, els carrers, les voreres, les biblioteques, tots aquests llocs on tu et pensis que pugui anar un infant i que pugui transitar, no?, un infant, si el penses des de la seva òptica i el fas per ell, l'estaràs fent amable per tothom. Què passa normalment, Sara, que es fa al revés?
0: Sí, sí, està pensat pels cotxes.
1: Correcte. Nosaltres tenim fills i ho sabem bé perquè, no?, des de petits que ho hem anat veient, no només els carrers estan plens de cotxes, sinó inclús la plaça mateix està concebuda com ell deia o pensava o al·legava com un espai de vigilància, no? Un espai tancat, on a vegades et diuen prohibit jugar a pilota. Això és un altre debat que potser ara no cal obrir, no? Perquè també és veritat que es monopolitzen certs jocs a vegades a la plaça que no cal. Però els espais, l'urbanisme, defineix també com s'articula una societat, Sara.
0: En aquest sentit, creus que Sant Cugat està millorant o ara que estem vianantitzant? Jo tinc una mica de debat, perquè hi ha carrers com, per exemple, l'Avinguda Cerdanyola. En teoria és per vianants, però van passant els cotxes. Llavors, sempre estàs a la guait.
1: Correcte.
0: Que no et vingui un cotxe i no et pots confiar mai.
1: Sí. Amb això tens raó, que jo crec que encara queda molta tasca a fer, no perquè la ciutadania incorpori l'hàbit de potser anar a peu, no? A llocs que no calen amb cotxe anar-hi a peu, però això ja és una consciència més individual que crec que cal treballar. Com a ciutat, jo crec que Sant Cugat és una ciutat profundament educadora, en el sentit de que, si t'hi fixes, tots els espais, ara, els espais verds, però també els equipaments municipals, els espais públics, els espais destinats a l'esport, les escoles, que són de gran qualitat. Tenim la sort a Sant Cugat, evidentment hi ha moltes mancances i moltes millores, sempre hi ha marge de millora, però com a valors fonamentals, penso que Sant Cugat, a dia d'avui, és una ciutat que sí que pot estar pensada amb òptica d'infant. Crec que té una mancança estructural que és l'òptica del jove, perquè l'infant arriba un moment que es fa més gran, no? Jo tinc un fill adolescent, aquest infant deixa de ser infant i passa a ser jove. Què passa amb això, no? Mm-hmm. Qui aborda i qui tracta això? Però bé, recuperant una mica el tema i aterrant-ho a Sant Cugat, ja que m'ho has preguntat, Sara.
0: Sí.
1: Tu em dius, Sant Cugat és una ciutat educadora. Tenim la sort també de comptar amb un projecte que crec que deus conèixer bé, que és el Pla Educatiu d'Entorn, Sara.
0: Uh-huh.
1: És un projecte que fa 20 anys que existeix a la nostra ciutat.
0: S'ha celebrat l'aniversari fa poc, no?
1: Correcte, es va celebrar fa poc. És una proposta educativa que porta 20 anys, que ha acollit a més de 12.000 alumnes i que ha treballat, fixa't, amb més de 1.700 voluntaris, que es diu ràpid.
0: En què consisteix ben bé? Fes-nos una mica un repàs, per
1: si
0: no el conegui.
1: El Pla Educatiu d'Entorn no és una cosa que existeixi només a Sant Cugat, sinó que és una aposta que es fa a nivell català, arreu de les ciutats catalanes, i en definitiva el que vol és donar resposta a la diversitat, no? d'infants i joves que, més enllà de l'àmbit formal estructural de l'escola, es poden quedar sense activitats pedagògiques no vinculades directament a l'escola. Per tant, ofereix tallers, activitats, tot allò que pugui educar que no sigui dins de l'àmbit escolar, val? Esportiu, cultural, teatre, uh-huh. El que et puguis imaginar. Què fa això? Defensa que l'educació no s'entengui com a privilegi. Tu pots pagar, ho fas, no? Això seria el privilegi, sinó que és un dret fonamental de tots els nens i nenes de la ciutat. Per tant, trenquem aquestes barreres estructurals en quant al privilegi i ens ajuda a, d'alguna manera, equilibrar les desigualtats. Fixa't, a vegades, Sara, que una persona que potser no tingui recursos econòmics tindrà bastant difícil que el seu fill o filla pugui fer una carrera destinada a l'instrument clàssic, a la música clàssica, no? Mm-hmm. Perquè valdrà uns diners, s'haurà de dedicar un esforç econòmic, uns recursos, etc. El Pla Educatiu d'Entorn el que vol al final és potenciar que tu et puguis educar, que puguis rebre formació més enllà de l'escola sense que et suposi un esforç econòmic molt gran.
0: Mm-hmm.
1: I en aquest sentit, bueno, és un projecte, el Pla Educatiu d'Entorn, que ens està de nou defensant aquesta mirada de ciutat educadora des d'una perspectiva doncs holística i àmplia.
0: Tenim més exemples d'aquests tan concrets que ens ajuden a entendre-ho? Per exemple, no sé si hi ha projectes educatius de barri o si quan parlem de medi ambient també hi pot haver aquesta mirada.
1: Sí, els projectes d'una ciutat educadora, al final, el que són projectes híbrids en què interlocuten diferents agents, no? Doncs, imagina, des d'un cau o un esplai que uh-huh. està educant en el seu temps de lleure, amb l'associació de veïns del barri que doncs, fa una xocolatada la convida la gent del cau i ja s'estan doncs, posant d'acord dos agents per fer una festa, amb l'escola i l'AFA que se suma a aquesta proposta. Per tant, una festa del barri com la que podria ser Sant Francesc seria un exemple claríssim d'activitat dins d'una ciutat educadora. Al final, què cal? Que la gent tingui ganes de posar-se d'acord, que parlin, que aquests agents parlin i que hi hagi una voluntat expressa de fer millor la ciutat. No? Al final, el que estem volent amb aquesta festa del barri de Sant Francesc és potenciar la convivència, que ningú quedi al marge de poder gaudir de l'espai, conèixer-nos entre nosaltres, posar-nos cara, saber qui ets, qui és el meu veí. I al final serà quelcom tan necessari a dia d'avui com lluitar contra el racisme, contra la xenofòbia, contra la discriminació, bueno, combatre l'odi, en definitiva. I aprofito per dir, Sara, en aquest sentit, que no tot són coses fàcils i bones, és a dir, a vegades sí que falta, jo trobo a faltar, més interlocució entre els agents que garantitzen aquesta ciutat educadora, perquè, per exemple, hi ha vegades en què l'administració o els agents de la ciutadania o les escoles o la gent que porta endavant doncs, les activitats esportives no s'acaben de posar d'acord en l'ús de l'espai. Què passa llavors? No? Que sempre acaben potser, doncs, no m'agrada utilitzar aquesta paraula, però guanyant uns i els altres queden exclosos. No? Per tant, una ciutat educadora al final és equilibrar, donar harmonia, donar espai a tothom perquè tothom se senti a gust i tingui cabuda.
0: Perdona, i en quins espais es pot fer això, aquesta trobada, aquesta posada en comú? Parlem sí. Ha de ser sempre institucional? Ha de passar per l'Ajuntament?
1: A veure, sense cap mena de dubte, la institució, l'Ajuntament, té un pes importantíssim perquè al final és qui representa els ciutadans, no? O sigui, la gent vota perquè els polítics defensin els interessos de tothom i és, al final és una representació legítima del que el poble escull. Però més enllà d'això, la ciutat educadora també aboga per la responsabilitat de cadascú, no? Els pares, les mares, els mateixos infants han d'entendre que són responsables de cuidar aquest espai. Per això és tan important crear espais ara com el Consell dels Infants, per exemple, no? En què els nens i nenes tenen la veu per dir, doncs preferim una pista de bàsquet a una pista de futbol, per exemple, sense anar més lluny. O ja no només en termes d'urbanisme, sinó en qüestió més de valors, que se'ns escolti més, que se'ns tingui més en compte, coses com aquestes.
0: Sí, sí.
1: I en aquest sentit, hi ha una cosa, Sara, que sí que m'agradaria dir, que sempre pensem potser més en qüestions d'urbanisme, d'espais, de places, de carrers. Però hi ha una cosa que és encara més important que tot això, que és... t'ho farem una pregunta, a veure què et ve al cap. Hi ha alguna persona que sense ella saber-ho, tu penses que tu t'està ensenyant alguna cosa en el teu dia a dia? Quan t'aixeques, te'n vas a, per exemple, portes a la teva filla a l'escola i et trobes una persona que potser cada dia et trobes aquesta persona... I només amb un somriure, amb una paraula, amb un gest, t'està ensenyant alguna cosa? O t'està transmetent alguna cosa?
0: Moltes persones, no? Se m'acut, no sé, les mestres de la meva filla, la fornera, el carnisser...
1: Correcte. Veus, són coses molt petites, potser, no? És un somriure, és un que tinguis bon dia... tot això està educant a la persona que ets tu, però també a la personeta que tenim al costat. Perquè, en definitiva... El que està dient és, sempre que puguis, intenta ser amable, no? Que crec que a vegades ens costa trobar aquest punt. Sempre que puguis, regala un somriure. Sempre que puguis, dona les gràcies. Són petits gestos, molt petits potser, però en realitat són molt significatius d'una ciutat educadora. I cadascun de nosaltres tenim aquesta oportunitat i el bo és que som com tenim la força i el poder per poder-ho fer. No necessitem grans infraestructures, sinó que jo, per exemple, doncs, tu has parlat del forner. Jo vaig a comprar doncs, on compro la fruita i la verdura i sense ni tan sols saber el nom d'aquella persona, ja en som quasi familiars perquè parlem de, no, potser no del temps o de circumstàncies així més, més banals, però amb un somriure sempre, no? Això, al final, fa la vida més fàcil i costa poc preguntar-se què m'ensenya la meva ciutat cada dia, no? Quan l'observo. Mm-hmm. Què és allò que, al passejar pel carrer, jo sempre, quan veig el monestir, m'emociono i penso, jolín, quina sort tenim de veure això, aquesta bellesa. Doncs això també és educatiu, Sara, perquè és art, no? L'art també transmet, emociona, ens fa sentir d'un lloc, ens fa sentir que tenim un vincle amb aquell lloc. Mm. Per tant, l'educació és per tot arreu.
0: Sí. I ara que ja queda poquet temps, m'agradaria saber, per això, si dins d'aquesta visió tan optimista i tan bona, quins reptes ens podem trobar o quines dificultats podem enfrontar?
1: Bé, una mica sí que ho hem assenyalat, però potser caldria reforçar-ho, no? A mirada futur penso, ostres, com poden ser les nostres ciutats educadores i amables, Sara, si vivim darrere d'una tablet o d'un smartphone, no? Jo defenso fermament que la ciutat educadora només pot ser mitjançant la presencialitat, mitjançant això que et comentava abans de la festa de barri, la festa on, mm-hmm. on tothom es troba, on tothom es posa cara i d'alguna manera on tothom pot ballar plegat.
0: No és un grup de WhatsApp.
1: No és un grup de WhatsApp. La ciutat educadora mai podrà ser un grup de WhatsApp perquè el que ens ha de convidar és aprendre a viure junts en la diversitat, no? I si no som capaços de deixar la pantalla, aquesta feina no es pot fer. No podem forjar aliances i relacions de respecte i d'estima i de convivència si estem tots mirant el mòbil, val? Mm-hmm. Llavors, aprofitant la benentesa que ara hi ha tot aquest debat de les xarxes socials amb els menors de 16 anys, etc. Ostres, és una molt bona notícia, no? Perquè si volem que realment els infants i no tan infants s'impliquin en crear una ciutat educadora real, que no estiguem tan atrapats, tots, perquè
0: els grans també,
1: també ho estem, que deixem el mòbil a banda, que siguem capaços d'observar el nostre entorn, allò que passa en el nostre dia a dia, i que veiem això, com ens està educant, com ens està impactant aquesta ciutat en la nostra manera de concebre la societat.
0: Molt interessant, com sempre. Moltes
1: gràcies,
0: Helena,
1: Sara.
0: I pensarem...
1: Fins la propera.
0: Fins aviat.
1: Fins...
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
3: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
4: Mossèn Cinto Verdaguer és un poeta del que ja hem parlat moltes vegades, anomenat com a pare de la poesia catalana. Escoltarem la cançó del Reier. L'analitzarem una mica. El poema és una declaració d'amor a l'ofici i a la natura salvatge. Diu un fragment: «Som fill del Noguera dins d'un rai nesquí. El Reier no només treballa el riu, sinó que n'és part d'ell, se sent identificat amb el riu, amb la natura, i el rai és el seu bressol o la seva llar. És un ofici com a vida. Tal com diu també, m'esposa és reiera, reier vull morir. Expressa una vocació total en l'ofici que ens transmet en aquest poema, on es viu tota la família». Escoltarem un fragment d'aquest poema musicat per Jordi Verdella. Cançó del Reier. Sóc fill del Noguera, dins un rai nesquí. M'esposa és sa reiera, reier vull morir. Lo bon temps del fadrinatge lo passa fent de cuer. Més com tinc seny i coratge, prompte em farem davanter. Deix cavall de la riera, prenc la brida barruera i els torrents i a la ribera vaig dient, pas al reier. Des del marge del rai cordejo, si li costa de passar, pels congostos barranquejo, com serpent pel pedregar. Quan per una ensopegada s'esdevé una embarassada, dono al rai una girada que el fustam torna a viar. De cinc trams l'orratge viu, de la Pobla Balaguer lo empeng i los arrio, com s'arrua el traginer. Tot sovint l'orrai s'apunta, i quin treball si es desconjunta, trabucant aquell que el munta, com cavall al cavaller.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Miquel Creus i Muñoz va néixer el 20 de març de 1952. És molt més conegut amb el seu nom de poeta Miquel Desclot. És un escriptor, poeta i traductor català. També escriu llibrets d'òpera. Ha estat traduït al castellà, al francès, al gallec i a l'euscar. Té una àmplia i una gran producció en prosa, poesia, poesia infantil, també narrativa infantil, i a més és un dels autors que també ha fet molts poemes, molta obra, en el que alguns cantautors i alguns grups doncs, han musicat la seva poesia. Escoltarem aquesta versió anomenada El campaner de Taüll, aquest poema, que el grup Coses va introduir en el seu disc Ara és demà. Després escoltarem el mateix poema, després d'haver-lo recitat, escoltarem el poema interpretat, evidentment, per la versió del grup Coses. El campaner de Taüll. El campaner de Taüll porta una barba tan blanca com la del bon Pirineu i una cabellera llarga. Té un didal de mar als ulls i el xaloc a la mirada. I és tan alt com el cloquer i més vell que la campana. Un pit roig al finestró l'ha desvetllat a trenc d'alba i el campaner de Taüll ha enfilat corrents l'escala, calçat amb esclops de sol, a dir el seu somni d'albada. El tornaveu de la vall ja ha desfermat la campana. Qui l'ha sentit de primer ha estat el vell del vilatge, de l'Arill la vall, que no dorm, i després el vell de Caldes, i després el d'avui, que són gent de la contrada, i s'ajunten amb delit a la crida inesperada. Així s'encén en el vent la gent de Pons i Oliana, la d'Andorra i de Bellpuig, la de Portbou i l'Escala, de Ripoll i la Bisbal, la de Berga i de Terrassa, la d'Amposta i el Masnou, la de Valls i Vilafranca. Les batallades a peu també fan la serralada i incendien Perpinyà, Argelers, Ceret i Prada, i se'n van a Manacor, a Mahó i a Eivissa amb barca, i a Gandia, Vinaròs, i Guardamar en Tartana. El campaner revoltat fa tremolar tot el mapa que s'agita com un mar i que aixeca grans onades. I el campaner de Taüll, des de dalt de la muntanya, campaneja com un foll perquè no s'apagui l'aire.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
1: Amb una nova diada de Sant Jordi a tocar, l'espai que fem en col·laboració amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, el dedicarem a la literatura que parla de cuinar, menjar i gaudir. Nacho, molt bon dia.
7: Bon dia, Carme, què tal, com estàs?
8: Molt bé, doncs esperant a la Diada de Sant Jordi per a veure què trobem de novetat. I avui parlem precisament de llibres que tenen a veure amb el món de la gastronomia, de la cuina, del menjar. Jo m'imagino que tu aquell dia algun llibre d'aquesta temàtica cau, no?
7: Home, algun sí, algun... Et diria que lo estrany és que no caigui algun que no sigui d'aquesta temàtica, però intento que sí que sigui també, per obrir una mica el ventall.
8: Molt bé. Doncs avui ens proposes alguns llibres que parlen precisament de tot això, no?
7: Sí, una mica el que comentàvem, no? Que us volia proposar, ja que tenim Sant Jordi la setmana que ve, aquí a tocar, pues, recomanacions des del meu punt de vista, i he volgut fer una selecció una mica, que hi hagi una mica de tot, que no siguin exclusivament llibres de receptes, sinó també una mica temàtiques, no? O sigui, que sí, puguin ser receptes, però vinculades a alguna temàtica. Sí.
8: Mm-hmm. Per on comencem?
7: Doncs mira, jo diria que avui no és un tema de venir a parlar de restaurant ni de cap producte en concret, no? Sinó de parlar de llibres, no? el que et dèiem, i perquè per mi pues, també la cuina ja es cuina llegint moltes vegades, no? I cada vegada més. Llavors, per mi, llegir gastronomia no és únicament, com us deia, buscar receptes, sinó que és entendre d'on venen les coses, qui hi ha al darrere, no? I sobretot com volem viure al voltant del menjar. Uh-huh. Per a mi, que jo sóc i ho dic sense cap mena de pudor, doncs un malalt de les barbacoes i del foc, però de veritat, no? Uh-huh. Dels que no podem veure sense tindre quasi una barbacoa cada cap de setmana, una calçotada o de més. Doncs el primer és un llibre, per mi, molt interessant, de l'editorial Faidon, que té autèntiques joies dintre del disseny i la maquetació dels seus llibres, i es diu Barracoa, no? Asados y parrillas de todo el mundo. Perdó, està escrit pel Hugh Magnum. Magnum és cofundador de Mighty Queen's Barbecue a Nova York i, bueno, és també un malalt del foc, com puc ser jo. Però no des del punt de vista del postureo, no? Que també pues, ara sembla que aquest món de les barbacoes està com molt instagramable, no? Molt present a les xarxes i de més, sinó que també des del respecte a la cultura. Al final el foc és la

0: Per ara és compartir i, bueno, i per mi això al voltant de qualsevol esdeveniment pues, és quasi pràcticament una revolució, no? És el trobar el moment.
1: I escolta'm una cosa, sí. quan parlem de barbacoes ho associem absolutament a la carn. Jo no sé si hi ha receptes que no siguin amb aquesta matèria primera.
0: Sí. Lo interessant també de, com tu bé dius, no? que al final sempre estem parlant, bueno, aquí a la nostra terra i ara durant aquests mesos anteriors pues, potser ho podríem vincular també al món dels calçots i tal. Però sí, lo interessant d'aquest llibre és que realment ens ofereix receptes que no són exclusivament de carn, sinó que també estan vinculades amb el peix i sobretot verdures, lògicament, no? I postres, perquè hi ha molts dolços també que es poden fer. Al final és una manera de regular l'escalfor i de treballar-ho d'un altre punt de vista, però al final és el mateix la font de calor que li estiguem aplicant al que anem a menjar. ¿Vale? O sigui que es pot cuinar de tot, però per mi és una també de les gràcies, no? d'aquest llibre, lògicament. Mm.
1: Vinga, anem amb una altra proposta, que aquesta em sona més.
0: Sí? Sí? Bueno, doncs, mira, aquesta és d'una editorial d'aquí de Barcelona que es diu Cinco Tintas, que la veritat és que tenen uns llibres que són meravellosos i jo els recomano, ja no únicament de gastronomia, sinó també d'art, d'altres moltes coses. I aquest en concret, bueno, de Cinco Tintas he triat més d'un, i amb aquest en concret em feia molta gràcia perquè és un llibre que es diu Pulpo, no? I és un llibre que gira al voltant d'un sol producte, però que en realitat parla de cultura, de territori, de respecte, no? I és un llibre pues, això, que se centra exclusivament, com et dic, en el món del pop i també pues, infinitat de receptes de com fer-ho, de com tractar-ho i de com respectar el producte, que per mi és el més important, no? És que respectem el producte, vol dir que estimant el que mengem. Molt, molt recomanable, molt, molt xulo visualment, gràficament, la maquetació és increïble, molt, molt cuidat, la veritat és que val molt la pena.
1: Bé, doncs del Pulpo ens n'anem a una altra proposta que té un títol com bastant més genèric i que sembla que estigui adreçat a tots els públics, no?
0: Sí, Lo que nos gusta comer, de Thomas Straker, que és un cuiner anglès que recomano seguir-ho, si el seguiu a les xarxes, és un llibre amb menys artifici, no? Amb més veritat, ja ens presenta receptes molt quotidianes de diferents parts del món, molt, molt, molt interessant, també. També és de Cinco Tintas, com deia. Val molt la pena perquè, ja et dic, sí, ens presenta i ens proposa receptes de tot el món, i coses, sobretot, per mi, que siguin factibles de fer amb condicions normals, no? O sigui, és a dir, doncs que puguis fer-t'ho un dia a dia, no? Pues un plat de pasta igual amb una salsa algo especial, o el que dèiem abans, no? Algunes verdures fetes al forn o fetes d'alguna altra manera que no coneixem, però que sigui algo realment senzill de fer, no? I que ho puguem fer. ¿Vale?
1: O sigui, una cuina més bàsica.
0: Sí, totalment. També hi ha receptes algunes més elaborades, però sí, jo crec que lo interessant d'aquest llibre és aquest, no? Que ens presenta unes propostes de cuina, digue-li internacional, no? Perquè hi ha receptes de tot el món, però sí, senzilles per poder fer qualsevol dia.
1: Mm. Molt bé. La proposta de pasta pronto també forma part de Cinco Tintas?
0: Sí, també és de Cinco Tintas i em sembla molt interessant el Mateo Cielonca, que és l'autor, és conegut a les xarxes com a pasta man. Jo crec que aquest deu ser el seu tercer llibre que gira entorn al món de la pasta. També el recomano molt que el seguiu a Instagram o no sé si de TikTok, però bueno, a Instagram jo el segueixo i fa coses que són realment espectaculars. Ens ensenya a fer diferents tipus de plats i diferents tipus de propostes, però també a dedicar, si volem, una mica més de temps i poder aprendre a fer la pasta fresca a casa i bueno, a innovar i atrevir-nos, no? I jo crec que marcar-nos, a retar-nos una mica nosaltres mateixos, i jo crec que també és un llibre molt, molt interessant. Al final, la pasta, home, doncs, poca gent ja que no li agrada, que no li agrada.

0: la pasta, no?
1: Sí, sí, molt estrany, trobar algú.
0: Exactament. Sí, sí. És un llibre que defensa una idea molt clara, no? I que la pasta pot ser ràpida, fàcil, però també pues, que pot ser molt, molt, molt bona, no?
1: Boníssima.
0: Exacte.
1: Vinga, queda una proposta més, no?, de Cinco Tintes?
0: De Cinco Tintes em queda una altra ràpida, sí. Que es diu Fish, vale? Que són de dos autors, del Silvan Rucairol i de la Delany i de Mine. Són sis ciutats, una idea, és un recorregut per sis ciutats del Mediterrani, amb el qual pues, se'ns presenten també diferents receptes que giren entorn al món del peix, lògicament, amb aquest nom, no? I se centra fonamentalment, com et dic, amb això, no? Amb el que troben en cada una d'aquestes ciutats, amb el moment amb el que arriben i el cuinar amb el que el mar ens dona en aquell moment. És un llibre que és una barreja, no? És un receptari, però també és un viatge i també és un manifest. I bueno, jo crec que és interessant avui en dia que hi ha un gran debat amb el consum del peix, sí. Està baixant el consum de peix, no? Bé, ja n'hem parlat alguna vegada i tal, i jo crec que és interessant també veure aquesta visió.
1: La proposta és molt curiosa perquè és cert, no?, que, o sigui, que el fil conductor siguin aquests... viatges on es busca, diríem, el mateix tipus de producte, però que es diferencia per la manera de fer de cada lloc.
0: Correcte.
1: Està molt bé. I per últim, un parell de propostes més que no tenen a veure ja amb Cinco Tintes, no?
0: Exacte, sí. Matar un bar, que és d'una petita editorial que es diu Con Alcohol, Col and Col, no?
1: Sí.
0: Aquest està escrit pel Carles Armengol. Per mi és un llibre... No és un llibre únicament de gastronomia, sinó que realment és un cop de puny, no?, a sobre la taula o a on tu vulguis, no? És una barreja d'autobiografia, perquè el Carles pues, va haver de treballar fort amb els seus pares en un bar que tenien a l'Hospitalet. Té un altre llibre que es diu Collado, que és com es deia o com es diu el bar de la seva família.
1: Mm.
0: És una barreja, com et deia, d'autobiografia, de crònica, fins i tot d'assaig polític, no?, que posa el dit a la nafra, no? Estem venent l'ànima dels bars i al millor gestor, no? Avui en dia el que ens costa trobar un bar realment pues, de tota la vida, on poder menjar un entrepà com cal, o unes croquetes com calen, o una saladilla o uns bunyols o un lo que tu vulguis, no? Un cap i pota. I en aquest cas, doncs, el Carles, pues, el que ja venia de Collado, pues, escriu amb un estil que és molt lúcid, punyent i amb aquell punt d'humor que encara fa més mal, no?, lògicament.
1: Nacho, acabem molt ràpidament amb l'últim, però telegràfic, si pot ser.
0: Vinga, pues, l'últim per mi és un llibre que m'agrada incloure'l per el que et comentava, no? Es diu Dance Usted, és del meu amic Lluís Costa. Amb el Lluís ens coneixem des de fa molts anys, des de l'alcohol i junts, etcètera, etcètera. Ell té dos i està escrivint el tercer llibre. És un llibre que parla de música i per mi és interessant pues, perquè mentre cuinem, jo almenys sempre tinc música a casa, la música també cuina, no? Perquè al final pues, tot va d'una cosa molt simple, no? Que és de llegir, de cuinar, de menjar i sobretot de gaudir. I, bueno, amb més aquest criteri, amb més consciència i amb més vida al voltant de la taula.
1: Doncs hem pres bona nota dels suggeriments que ens fa Nacho Ballesta, que li agraïm una vegada més, doncs, que ens porti aquestes propostes per Sant Jordi. Nacho, fins a la propera.
0: Gràcies, Carme, una abraçada molt forta.
1: Que vagi molt bé, igualment.
0: Adéu.
2: La ràdio amb samarreta.

0: entén. Els explicaré quan teníem son, ens entreu el plor i encara plorem. Els explicaré que la sort no s'entén fins que es troba falta.
1: Avui al Faves Contades ens acompanya el cantautor santcoatenc Arnau Serrallonga, que acaba de publicar Els dies que vindran, el seu nou single, que posarà nom al disc i el primer avançament d'un EP de 4 cançons que ja teniu penjat a totes les plataformes. Amb ell parlarem del procés creatiu, de les històries que explica a les seves cançons i del missatge que vol transmetre a tota una generació que busca el seu lloc al món. Arnau Serrallonga, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, moltíssimes gràcies. Em fa moltíssima il·lusió ser aquí.
1: A nosaltres ens agrada molt que ens acompanyis. Per la gent que avui et descobrirà, després parlarem una mica del teu passat. Però tu com et definiries com a músic? Quin és l'estil de la teva música, de la teva proposta?
2: A mi m'agrada definir-me com que faig música d'autor, i amb un toc una mica més modern, perquè també, doncs, bueno, tinc 28 anys i com he begut de molts estils diferents, però sí, m'agrada reivindicar la música d'autor amb la meva música. Sí.
1: De fet, aquest és el teu primer treball en solitari, però abans ja t'havia pogut escoltar amb Mandràgora.
2: Exactament.
1: Què en queda i què ha canviat d'aquell Arnau? No sé si queda alguna cosa del reggae, també.
2: O sigui, Mandràgora va ser un dels grans projectes de la meva vida a nivell musical, a més amb els meus millors amics, i això va ser superxulo. Es va anar desgastant una mica perquè bàsicament vam anar a viure junts, i el fet d'anar a viure junts ja no trobàvem les excuses per quedar quan tocava assajar. Llavors ha sigut un projecte que s'ha anat desfent una miqueta de manera molt orgànica, i igual de manera molt orgànica ha sortit el projecte personal d'Arnau Serrallonga, que crec que va molt més vinculat, doncs, a la meva persona.
1: És una cosa que havies tingut sempre clara, que et volies dedicar a cantar, que volies fer en solitari amb aquest format de cantautor? No sé si l'Arnau petit, l'Arnau quan tenia 5 o 6 anys, ja s'imaginava dalt d'un escenari amb una guitarra.
2: Efectivament, completament que sí. De fet, hi ha una cançó que en un moment parlarem, que és Pompeia, que parlo de la meva infantesa i del que m'imaginava que seria de gran, i estic preparant un recull de vídeos de quan era petit, que amb molts d'ells surto amb la guitarra, surto amb 10 anys cantant una cançó que havia fet perquè no volia estudiar, o sigui, com que sí, que durant tota la meva vida, doncs, el fer cançons i el voler-les ensenyar per Nadal, ni que sigui a la família, doncs ho he portat dins, sí.
1: Ara ens explicaves que de Mandràgora el teu projecte en solitari ha sigut com una qüestió molt orgànica, no? Un projecte que s'ha anat desfent per qüestions de la vida i que aflora aquest Arnau Serrallonga en solitari en format cantautor. No sé si hi va haver una part també de voluntat de decidir fer aquest canvi. Si tu, encara que estiguessis en Mandràgora, en algun moment sabies que en algun moment voldries fer el teu projecte en solitari.
2: Jo penso que sí, més que res perquè quan estava a Mandràgora jo, per altra banda, també escrivia les meves cançons com més personals, més íntimes. En Mandràgora també com el públic era una mica diferent, era un ambient més festiu. Jo sempre ho vaig combinar des de la meva habitació, no, escrivint les meves cançons, que me les guardava per mi, o com a màxim li cantava, doncs, als meus amics més propers i tot plegat, però sense cap pretensió de tirar-ho endavant. I dic que va ser orgànic més que res perquè porto molts anys escrivint cançons del mateix tipus del que estic publicant ara, i ha sigut justament, doncs, la família, els amics i per xarxes, doncs, també algunes persones, doncs, m'han motivat a penjar aquestes cançons que he anat compartint.
1: Mm-hmm. Quins artistes t'inspiren? Dius, jo em defineixo, no?, quan et preguntava quin tipus de música és, dius, jo em defineixo com un cantautor, però més modern, no? Mm. No sé amb qui et pots emmirallar, no?, d'altres cantautors que pugui conèixer la nostra audiència, evidentment amb el teu segell personal.
2: Sí, a veure, jo crec que hi ha moltíssims, eh? Jo tota la meva vida he escoltat música en català, o sigui, com que per mi és el més mainstream cantar en català, perquè tampoc he conegut moltes altres coses com pel que fa les referències. Pel que fa a aquesta música, després sí que escolto, doncs, altres tipus, i me'n vaig a festa i escolto reggaeton, però pel que fa a les referències musicals, jo crec que m'ha inspirat moltíssimes vegades els Pets, m'ha inspirat moltíssimes vegades els Amics, els Cesc Freixas, el Pau Alabajos, el Sergi Carbonell...
1: Amb els Cesc Freixas pot ser que coincidissis en algun concert, no sé si a l'Ateneu... O...
2: Sí, de fet ens hem portat bastant bé perquè ens vam conèixer per xarxes i hem tingut una relació molt bonica des de que ens vam conèixer personalment en aquest concert que vam compartir. I sí, m'ha fet una mica de mentor al llarg de la meva petita, molt petita trajectòria.
1: Cantes el que t'agrada cantar? Cantes el que trobes a faltar que es canti?
2: Sí, jo crec que sí. O sigui, des de l'humilitat, no? Però sí que quan faig una cançó, a mi m'agrada escoltar-la i pensar, ostres, crec que aquesta cançó faltava, o em faltava una miqueta, no? I això em ve... I també, no només jo, sinó com que també doncs, els amics, d'alguna manera, també els agrada escoltar-ho. I llavors és molt xulo, perquè no és una cosa només autoconsum, una miqueta, perquè quan fas coses també... vols que la resta de gent li agradi.
1: Ser reconegut al final, no?
2: Sí, totalment.
1: Tot allò que un crea per compartir-ho.
2: Sí, però sí que hi ha aquesta coseta de dir, ostres, intentem fer una cosa potser més emocional, que ara no estigui tant com sobre la taula pel que fa musicalment, no? Parlem dels amics, parlem d'altres coses que no s'estan parlant, i això sí que és una voluntat de voler-ho fer una miqueta diferent i agafar uns forats que no veig que estiguin molt plens.
1: Parlem ara d'aquest projecte que ha vist la llum fa molt i molt poc, fa poc més d'una setmana,
2: una
1: el
2: setmana.
1: Dimecres de la setmana
2: sí.
1: passada, oi? Els dies que vindran. És el títol del senzill, però també és el títol del disc que veurem d'aquí, espero que més aviat que tard, ja ho direm. Per què aquest títol i què representa per tu aquests dies que vindran?
2: Per mi em semblava molt, molt xulo. Vaig tenir moltes propostes de títols, eh? Però els dies que vindran em va semblar un títol molt inspirador, sobretot per treure un primer treball. Com quan ets artista emergent i treus el teu primer single o el teu primer EP, almenys jo doncs, tenia, i tinc encara, doncs, moltíssims interrogants, no? I pel que fa al futur, perquè s'hi ha posat molta dedicació, moltes hores, molta energia, molts diners, i estava convençut que d'alguna manera volia abocar amb el títol del single i del disc doncs aquest interrogant de què passarà amb els dies que vindran, però també ho volia enfocar d'una manera molt positiva, que crec que em caracteritza realment en el meu dia a dia, doncs, de veure les coses el més positivament possible, i que sigui d'una manera bonica.
1: Els dies que vindran, que vinguin.
2: Sí, que vinguin.
1: No?
2: Sí.

0: La cançó, de fet, també té un videoclip. Com ha estat aquest procés de producció del single, de l'EP i d'aquest primer videoclip?
1: El procés per mi ha sigut super, super gratificant. De fet, era una cosa que tenia una mica bloquejada, com en el meu procés creatiu, perquè jo sempre deia, a mi només m'agrada escriure. Després, m'és igual si ho penjo, m'és igual si ho gravo bé, si no. I justament, doncs, enfrontant-me a aquest primer treball, doncs, he gaudit molt més del que m'esperava de tot el procés de producció de la cançó, per exemple, o de les cançons, que ho he fet amb en Marc Gelabert, que és un dels cantants d'Iglú i tot plegat, i ens hem portat superbé. No ens coneixíem personalment, ens portàvem per xarxes i tot plegat, però sí que ha sigut molt, molt, molt xulo tot aquest procés de fer créixer les cançons de la guitarra a com es poden escoltar ara.
0: Com i quan neix la idea de que això es converteixi en un disc?
1: Això n'és del moment, de fa més de 5 anys, jo et diria, perquè són idees que et van venint al cap, d'alguna manera, i jo feia molt, molt temps que tenia pensat i que, de fet, anava fent com petites intentones a dir, vinga, va, aquest any potser gravaré alguna coseta. Però jo crec, com per nivell de maduresa musical, de com estava el projecte, de com l'enfocava, també com quins suports tenia darrere d'aquest projecte, perquè ara mateix estic anant amb un suport de management i tot plegat. Llavors sí que creia que era un moment molt idoni.
0: És una indústria, tot plegat.
1: Sí, en realitat sí, totalment. I com que és molt feroig a vegades posar-se amb totes les teves forces únicament, llavors quan vaig veure que tenia doncs, diferents suports on recolzar-me, vaig dir, potser ara seria un bon moment de tirar-ho endavant. I per què no també una economia, perquè ara doncs, en tinc més estalvis que fa 5 anys totalment, i llavors ho podia afrontar.
0: Es van trobar totes les peces del trencaclosques,
1: sí,
0: diguéssim, eh?
1: Sí.
0: El senzill parla de la quotidianitat, dels canvis d'una generació. Què t'ha inspirat més a escriure-la? No sé si és a partir d'una experiència també personal, vivencial, generacional, fins i tot.
1: Sí, jo crec que sí. Els dies que vindran, a mi em va sortir després un sopar amb amics, que va ser super, super xulo, que de fet és el que comento a la primera part de la cançó. Doncs un sopar que hi ha gent que arriba tard, que critiquen els crítics, que s'acaben el vi, tot plegat, i vaig dir, ostres, això sisplau, que mai es trenqui, saps? I com m'agradaria que d'aquí 30 anys puguem fer el mateix. I la segona part de la cançó sí que és una mica més fictícia, que és el mateix grup d'amics, però com ha canviat. I això sí que espero que no passi, com és el que m'agradaria que no passés, però d'alguna manera sí que és com el que dona poder a la cançó, jo crec, de com han canviat les coses, els que eren els teus ara tenen els seus, no per altra banda. Llavors, doncs, hi ha com aquest punt de realitat i aquest punt de ficció del futur, sí.
0: Com treballes l'equilibri entre les lletres que ens explicaves que tu mateix composes i la música? No sé quin és el procés creatiu.
1: Sí, jo crec que canvia moltíssim. Moltes vegades és això, com primer va la lletra, primer va la melodia. A mi les cançons que més m'han funcionat normalment parteixen de voler dir una cosa molt clara. És a dir, vinga, va, doncs anem a fer un quadre d'una escena d'un sopar, per exemple. I a partir d'aquí comences a crear. I és veritat que a mi el que em va bé és quan les cançons flueixen molt per si soles. I aquesta dels dies que vindran, per exemple, va sortir pràcticament d'una tirada. També et dic que tampoc és una cosa genuïna. Jo feia molt temps que estava intentant escriure sobre aquest quadre que et comentava. Llavors hi ha un dia que vas ajuntant idees que potser t'han agradat i sí que al final passa que quan vas ajuntant cosetes, doncs un dia funciona.
0: Tenim Els dies que vindran, que és el senzill que hem estat comentant fins ara. Quan et parlava de com t'imaginaves l'Arnau dels 6 anys en el futur, ens parlaves d'una altra cançó. Clar, hi ha 4 cançons,
1: sí,
0: no? Fes-nos una mica una mini presentació de la resta, de les que no hem parlat.
1: Sí, d'acord. Jo hi ha una cançó que estic super, super orgullós, que és Pompeia, la que comentava abans, que parla una mica d'això.
0: Aquest Arnau petit, eh?
1: Exacte. I també està dividida en dues parts, l'altra com el que m'esperava jo i la meva generació esperàvem i què hem de fer amb això que ens ha tocat, i per l'altra banda, doncs sí, com desmuntar el que pensava que l'Arnau petit, que seria de gran, i també dir-li que està bé. O sigui, com que he hagut de canviar els plans, però perquè ha fet falta. No? I parla d'això una miqueta.
2: En un futur incert, incertesa que em crema per dintre, generació frustrada, voler escapar de casa, crisi rere crisi, perdona'm, pare, si no seré tot el que vulguis.
0: Aquesta és Pompeia, que la sentíem ara de fons, però n'hi ha dos més.
1: Sí, també ja els explicaré. Els explicaré, per mi, és la cançó com més plena del disc, una cançó que també va sortir molt sola, va sortir molt des d'una emoció molt profunda. Jo vaig ser cap del cau i infant del cau, d'aquí Sant Cugat, del Berenguer el Gran, durant tota la meva vida. Vaig entrar amb 7 anys I em vaig sortir fa 4 anys, vaig estar 6 anys de cap, i per mi va ser una etapa absolutament preciosa. Molt, molt, molt, molt, molt bonica.
0: Com marca el cau, eh?
1: Em va marcar moltíssim. O sigui, sí que com tot el meu nucli d'amics més proper, més fort, doncs ens hem fet junts al cau, d'alguna manera. I molts quan ja érem caps, també, com que hi ha molta gent que no ha sigut infant al cau i que després ha entrat de cap, i és una cosa que em animo a moltíssima gent a provar i a enxarxar-s'hi en aquests espais de lleure. Llavors, en sí, en el moment de deixar el cau, em vaig fer aquesta cançó perquè sabia que potser volia dir alguna cosa en el moment de despedir-me, però és veritat, com que l'emoció estava tan a flor de pell, vaig dir, bueno, potser ho gravo, i això doncs ho posaré en el moment de despedir-me. I així va ser, i va ser superbonic.
0: Quin regal.
1: Sí, sí, sí, va ser un regal, sobretot per mi, com amb els tancaments. Per mi són importants fer-los bé i quedar-se com a gust. I, evidentment, també m'agrada, que això també fa molta il·lusió. Però sí, era com despedir-me a la meva manera, feia molta il·lusió.
0: I ens en queda una última.
1: Queda una última. Efectivament, hem parlat, a veure...
0: Pompeia, els dies que vindran.
1: Hem parlat de Pompeia, els dies que vindran. Ostres, clar, queda la meva sort. La meva sort, parlo una altra vegada del que per mi és la meva sort, que espero que tothom que l'escolti pugui trobar amb les seves persones... Doncs aquest sentiment de que ets la persona més afortunada del món quan estàs amb aquestes persones fent el que més de gust et ve.
0: Ser agraït, no?
1: Sí.
0: A la vida, i valorar aquestes coses que a vegades no li donem importància, que són
1: sí.
0: El que més ens omple i allò que ens emportarem.
1: Efectivament, per mi ha sigut una de les meves cançons preferides durant molt temps. És veritat que ara ja fa temps que la canto. Llavors, com les cançons noves que van sortint, doncs a vegades penso que són millors. Per altra banda, per mi és una de les cançons més potents que tinc a nivell emocional, com que és com un regal cap als meus, sí.
0: Et sembla si abans d'acomiadar-nos et sentim interpretar aquí en acústic, en directe, a l'estudi Ramon Barnils, aquests dies que vindran?
1: I tant, m'encantaria.
2: Jo, que només sé fer cançons, que enyoro l'amor quan hi sou, que m'heu salvat de més d'un pou. Provo de polir les estelles de les lletres que escric, cançons que no parlen de mi. Tu, que escoltes les meves cançons, que enyores l'hivern i en el fons estima jugar a la plaça.
0: Doncs ara ja tenim a l'Arnau preparat, guitarra a la falda,
1: sí.
0: Per sentir aquest regal que també ens farà aquí a l'estudi dels dies que vindran.
1: Exactament.
2: Se'ns farà tard parlant dels altres, parlaràs de les putades que t'han fet els astres. Direm més sovint hem de trobar-nos, cada cop que ens trobem critiquem els crítics. Amb llàgrimes als ulls i un somriure perpetu, parlarem de com la vam cagar fa uns anys enrere. Qui vindrà de nou al pròxim sopar, ens presentes? M'han dit que has trobat un lloc on quedar-t'hi. Vingui el que vingui, que no es trenqui. Vingui el que vingui, que no es trenqui. Vingui el que vingui, que no es trenqui. Se'ns farà tan tard parlant d'ella, de com vas arribar a estimar tant un dia. Direm més sovint hem de trobar-nos, cada cop que ens trobem se'ns acaba el vi. Vist per la vida i per la mort, vist per el vers que mai no em surt. He construït un llaüt per cantar-te, ofici de joglar, sense joies ni pa. Si escric és per fer més planer.

tan curú, se'ns farà tard. Diràs que toca ja anar a casa, que em puc quedar el vinet que s'obre, que t'esperen dos crios i un gat poc a soltar. Se'ns dona bé la vida quan cantem, vells moments que guardo l'arrel de la pell. Vam dir un dia que un dia faríem un viatge llarg, un disc d'amor, arreglar un pis en on volíem. Què en farem si tot girem dins del cor? Duc una espina rosa, dúctil, forta i fina. Tan sols ho vam provar, jugar un joc de grans, desfer els plans. Potser ens vam equivocar. Com gira la vida morta a voltes? Que vagi bé, company. Un petonet als més petits, recorda els teus, de part dels meus. Que se't facin bonics.

0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, quina il·lusió.
0: Per aquest regal, després del que vas fer els companys del CAU, nosaltres ens sentim molt afortunats per haver-te tingut a tocar en directe aquí a l'estudi Ramon Barnils. On et podrem veure? No sé si tenim dates properament que ens puguis anunciar.
1: Doncs de moment jo crec que ho haurem de seguir per xarxes, perquè sí que estem intentant tancar concerts, però a hores d'ara no em puc dir cap encara.
0: I tens data de publicació de llarga durada ja, o anem seguint i anem vigilant?
1: Anem seguint, perquè sí que estàvem pensant... O sigui, jo estic gravant ja el següent EP. Llavors encara no sabem quan sortirà, però jo el tindré a la butxaca d'aquí 2 mesos.
0: Arnau Serrallonga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: Al POU parlem del pas del cometa C-2025 a Sislemon, que podria convertir-se en un dels grans espectacles astronòmics d'aquests dies a Catalunya. Amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català descobrim què són exactament els cometes, per què alguns arriben a ser visibles a simple vista i què ens poden explicar sobre els orígens del sistema solar. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Comencem pel principi, allò per situar-nos. Què és un cometa i com es forma?
1: Els cometes, de vegades, els diem boles de neu bruta, perquè són objectes que estan formats per molta quantitat de gel d'aigua, és a dir, aigua gelada, combinant amb roca. Són molt poc compactes, això vol dir que es fragmenten de seguida. I n'hi ha milions. Un sistema solar, bàsicament, de vegades pensem que és molt simple, no? A l'escola estudiem que és un sol, un estel i uns planetes. A més, hi ha llunes, però és que, a més, hi ha bilions d'altres objectes que són asteroides i cometes que volten el Sol i que formen part del sistema solar. Doncs els cometes són un d'aquests objectes i tenen una característica que és que, com que estan formats per gel d'aigua, però també per gel de molts altres gasos, que a l'estar gelats estan en format sòlid, quan s'acosten els cometes al Sol i s'escalfen, tots aquests gasos s'evaporen amb la temperatura. I quan s'evaporen, arrosseguen cap a l'espai petits fragments de pols o de roca que, ara ho comentarem, formen les cues dels cometes. I això és el que els fa diferent dels asteroides. Els asteroides, en principi, són molt més compactes, és més roca, tot i que també tenen molta gel d'aigua, però són més compactes i no desenvolupen aquestes cues que sí que fan els cometes.
0: Clar, has dit cues i no cua.
1: Sí.
0: Això vol dir que els cometes tenen dues cues, que potser no tots ho tenim al cap. En què es diferencien l'una de l'altra?
1: Hi ha la cua més típica, que és aquella que dibuixem i la que tots ara tenim al cap, és la cua de pols, que és aquesta que dèiem, no? Els gasos s'evaporen, quan s'acosta a la part interna del sistema solar del cometa, pugen les temperatures, gasos cap amunt i pols que se'n va cap a l'espai. Això queda darrere del cometa, i forma la gran cua del cometa, que aquesta cua normalment es corba, té com una figura una mica corbada, perquè s'està movent el cometa i està seguint una òrbita al voltant del Sol, i això fa que es corbi la trajectòria de la cua. Però hi ha una altra cua que anomenem la cua d'ions.
0: I aquesta és visible?
1: Les dues poden ser visibles. A veure, d'entrada, Alba, ja ens agradaria que fossin visibles les cues dels cometes sempre. I aquí ara parlarem d'aquest regal que podríem tenir a l'octubre, a final d'aquest mes d'octubre. Però en fotografia sí, en fotografia capturem perfectament aquestes dues cues. La cua d'ions és que també aquests gasos que hem comentat que s'evaporen, degut a la interacció amb el vent solar. El vent solar és un flux continu de partícules que arriben del Sol i de la radiació del Sol. El que fan aquestes molècules de gas és es trenquen i creen ions. Un ió és bàsicament un compost que està carregat elèctricament. I això, amb el vent solar, que també està carregat elèctricament, interactua i fa una cua, aquesta sense corbar, recta, i sempre enfocant en direcció contrària al Sol, per tant, diametralment oposada al Sol, que anomenem cua d'ions, i que també brilla. La de pols brilla perquè reflecteix la llum del Sol, aquesta brilla perquè també reflecteix la llum del Sol, però sobretot també emet llum.
0: Parlem dels cometes, perquè ho dèiem a l'entradeta, eh? Aviat podrem veure, possiblement a simple vista, aquest cometa, el C-2025A6 a Lemon. Quan es va detectar i quina serà la seva trajectòria que ens permeti, esperem, veure-la a finals d'aquest octubre?
1: Mira, es va detectar començaments d'enguany, només cal mirar el nom per saber-ho. C vol dir cometa, barra, 2025, descobert l'any 2025. A vol dir descobert durant la primera quinzena del mes de gener.
0: Carai.
1: Si hagués estat descobert la segona quinzena, hagués estat B. Si és una C, vol dir primera quinzena del mes de febrer.
0: Dividim els mesos en dos.
1: En dos. Per tant, ha descobert la primera quinzena del mes de gener d'enguany i el número és de sèrie. Vol dir, és el sisè cometa descobert a la primera quinzena de l'any 2025. Això és el que vol dir el nom, i després se li afegeix el nom de l'instrument o del projecte que el va descobrir, en aquest cas és l'Observatori de Mont-Lemon, i per això es diu com es diu aquest cometa. Es troba acostant-se al Sol, és a dir, es troba anant cap al periheli, que és aquesta part més acostada al Sol, de manera que la seva llum continuarà augmentant. Hi ha moltes expectatives en què pugui arribar a ser un objecte visible a simple vista a final d'aquest mes d'octubre. De fet, jo calculo que a partir del dia 20, més o menys, aquest objecte ja hauria de guanyar molta llum perquè comencés a veure's des de llocs molt foscos. Però sí, continuen aquesta oci, acompleix les expectatives que tenim, podria arribar a emetre tanta llum que tampoc caldria allunyar-se gaire dels llocs urbans i podria brillar com molts dels estels dels que veiem a ull nu qualsevol nit. Val? Això seria final del mes d'octubre, començaments del mes de novembre. Tot i això, hi ha una frase en astronomia que va crear un gran astrònom que es diu Levy, que diu que els cometes s'assemblen molt als gats amb dues coses. Tots dos tenen cua, igual que els gats, els cometes tenen un caràcter que no es pot predir. Per tant, molts cops els cometes s'han decebut, hem tingut moltes expectatives. Mira, ara vindrà el cometa del segle, no? Uh-huh. I el podrem veure a simple vista i després ha resultat un fiasco, però també ens ha passat el contrari. Cometes dels quals no esperàvem absolutament res i que tot de sobte doncs, s'han convertit en forces espectaculars. Hem de ser molt prudents. De moment, està complint totes les expectatives. Hi ha els astrònoms que segueixen això, han fet corbes de llum, on prediuen com anirà pujant aquesta llum, i al llarg d'aquesta setmana s'ha anat clavat a la corba. Per tant, tot sembla indicar que aquest sí que es convertirà en un objecte que podrem veure a simple vista, i espero que també puguem veure la cua. I tothom que tingui una càmera normal de fotografia podria arribar a fer fotografies força espectaculars.
0: Ara et preguntaré cap a on hauríem de mirar, però abans m'agradaria saber, per fer-nos la idea, quina mida té aquest cometa?
1: No ho coneixem. En aquest cometa no ho coneixem. Hi ha cometes de totes les mides. Probablement aquest cometa són, no sé si s'arribarà a un quilòmetre, però es rondarà aquesta mida. En aquest cas crec que no coneixem encara la seva mida.
0: I si tenim sort i no ens fa el gat, i compleix aquestes previsions que han fet els astrònoms, cap a on hauríem de mirar si és que finalment és visible?
1: Cap al capvespre, un cop es faci fos, tindrem unes hores de visibilitat i haurem de mirar cap a l'oest. Cap al dia 20 es trobarà una mica més cap al nord-oest, però tal com passin les nits es anirà movent una mica desplaçant-se cap a l'oest. Per tant, necessitem visió a l'oest, fer-ho després que es faci fosc, amb hores, no cal córrer tampoc. Vull dir que és un objecte que anirà força elevat en l'horitzó com perquè no haguem de patir, però vull dir que no es veurà mitjanit, haurem de fer-ho a la primera part del vespre, i si complís aquestes expectatives no hi hauria d'haver gaire dificultat a poder-lo albirar perquè no només es veuria com un puntet, com un estel, sinó que es veuria clarament que no és un estel, es veuria clarament que és com una boleta de llum difosa que indica que és un cometa.
0: Quan parlem de cometes, tu ens deies que estava complint tots els pronòstics i que estava guanyant aquesta brillantor. Sovint els científics parleu de la magnitud dels cometes. Què vol dir exactament? I no sé si sabem de quina magnitud podria arribar a ser aquest cometa.
1: La magnitud l'utilitzem en astronomia per indicar la lluminositat de qualsevol objecte, no només dels cometes, dels estels també. És una escala que va a la inversa. Què vol dir a la inversa? Pues que quan diem que una estela o un objecte té magnitud 5, doncs la 5 és més feble que la 4.
0: Al revés que els terratrèmols, per entendre's.
1: Correcte. La 0 seria molt brillant i fins i tot hi ha magnituds negatives. La menys 1 o la menys 2 encara són més brillants. Per cada pas que hi ha de magnitud, vol dir que l'objecte brilla 2,5 cops més. És a dir, pues un objecte de magnitud 4 brilla 2,5 cops menys que un de 3. Val? Doncs en aquest moment, aquest cometa ja és visible en prismàtics, i això vol dir que està sobre una magnitud 7, una cosa així. L'ull nu, sense cap mena d'instrument, i en una nit excel·lent d'aquestes que pràcticament no existeixen, arribem a magnitud 6, 6 és el límit de la nostra visió, aquest objecte podria arribar a la magnitud 2. Entre 2 i 2,6, sí. Com molts dels estels que veiem al cel sense cap mena de dificultat. Aquesta és l'expectativa que tenim d'aquest cometa.
0: Quina és la diferència d'aquest cometa d'altres que puguem haver vist al llarg de la nostra vida des de Catalunya?
1: Bé, que aquest es pot convertir en un objecte visible. Els cometes n'hi ha molts, però passen molt lluny. Aquest, de fet, passen a molt lluny, no hem de témer res, però o passen molt lluny, o són massa petits, no desenvolupen aquestes cues, n'hi ha de vegades que es fragmenten tant que es desintegren. Simplement, quan entren a la part interior del sistema solar, es trenquen amb trossos, amb fragments, i allà s'ha acabat la vida d'aquell cometa. Veure'n un d'aquests de llibre no és fàcil, i aquest ho podria ser. És cert que sempre estem esperant, no? I que tenim el llistó molt alt, i tenim expectatives posades molt altes. I per això jo sempre dic prudència, perquè si no després ens decebem, però jo hi confio bastant en aquest cometa, sobretot en què, a les fotografies, a simple vista que es pugui veure la cua, espero, però això tant de bo fos així. però en fotografia segur que es podrà veure, i això no ens passa molt sovint.
0: Últimament també hem sentit a parlar de cometes interestel·lars, que a part de la pel·lícula també té un altre significat, com a altres i Atlas, que diuen que és el tercer objecte interestel·lar confirmat després dels dos primers. Què són exactament aquests objectes interestel·lars i què els diferencia de cometes i asteroides que tenim en el nostre propi sistema solar?
1: Molt bé. Els objectes interestel·lars, com el nom indica, són rodamons que venen d'altres sistemes solars, que no són el nostre. Varen ser expulsats, ves tu a saber de quins sistemes solars i ves tu a saber quant de temps fa, i es mouen sense cap rumb i destí per la galàxia. Poden viatjar durant milions d'anys sense quedar lligats a cap sistema solar. Com sabem que són objectes que no són el nostre sistema solar i que provenen d'altres? Quan mirem la seva trajectòria, calculem la seva òrbita, veiem que la seva òrbita és com una U, una lletra U, que està oberta, no està tancada. Les òrbites dels objectes estan tancats, són elipses o tancats al voltant del Sol. Aquests no, són, per tant, objectes que entren i surten i se'n van. Oumuamua el vàrem detectar massa tard, quan ja marxava del sistema solar, no el vàrem poder estudiar gaire. Atlas, tenim molta sort aquest, perquè l'hem detectat entrant, acostant-se encara al Sol. En aquest moment està passant a prop, entre cometes, de Mart, i fins i tot hi ha alguns satèl·lits que tenim a Mart que han girat les seves càmeres i els seus instruments per estudiar aquests objectes, que són molt interessants, perquè com que van ser formats a altres sistemes solars, doncs ens interessa saber molt la seva composició.
0: Què en sabem per ara del 3I barra Atlas?
1: Doncs que hi ha molta conspiranoia, Alba. Molta.
0: Jo, és que jo he llegit que tenia molt diòxid de carboni.
1: Sí, això sí, però diríem s'ha posat molta conspiranoia, que si és una nau ET. Tornem al tema Oumuamua del 2017, que hi ha comportaments estrambòtics, que els científics s'amaguen coses que la NASA no vol comentar, que l'Agència Espacial Xina tampoc vol comentar d'aquest cometa perquè segurament és una nau alienígena. En fi, a veure, no hi ha res estrany. És un cometa que és interessant perquè ve d'un altre sistema solar. Evidentment, això el fa molt interessant, el fa diferent, no? Però això no vol dir, que, per favor, que sigui una nau que s'estiguin amagant dades. Estem intentant entendre'l. Comença a comportar-se com un cometa dels nostres, tal com es va acostant al Sol, comença a desenvolupar cua. En fi, no hi ha res que ens hagi de fer pensar que tant de bo, jo seria el primer que signaria, no? Però, per favor, no.
0: Sabem d'on ve el 3I Atlas?
1: No.
0: O quants anys pot arribar a tenir?
1: Sí, hem fet algunes estimacions, però són estimacions aixecant el dit. Com que té aquesta trajectòria en forma d'U, si estirem el braç de la U, podem intentar deduir més o menys d'on ve i podria venir de la part més interior de la galàxia, i això el podria situar com un objecte més antic fins i tot que el nostre sistema solar. No ho sabem, evidentment, però podria ser un objecte extraordinàriament antic, sí.
0: I sabem per què són expulsats dels seus sistemes solars?
1: Hi ha moltes interaccions. Quan un sistema solar és un caos d'objectes, sobretot a les primeres etapes d'un sistema solar, és com una taula de billar, que tot xoca contra tot. I clar, les boletes se'n van i ja et queda un sistema solar endreçadet, que és més o menys el que tenim ara, tot i que tenim milions d'objectes voltant, no? Normalment aquestes expulsions es fan per interacció. Interacció, per exemple, amb planetes. Quan un d'aquests objectes passa a prop d'un planeta, posem pel cas Júpiter, Júpiter té tanta gravetat que li canvia la trajectòria al cometa o a l'asteroide. I això pot fer o que l'asteroide caigui sobre el planeta i impacti, n'hem detectat forces d'impactes sobre els planetes, o bé que li canviï l'òrbita, o bé fins i tot que li canviï tant que l'expulsi. També hi pot haver col·lisions. Col·lisions que també el que fan és que els fragments que es desprenen, els fragments grossos, doncs, surtin ejectats i puguin adoptar trajectòries que els deslliguin del seu sistema solar.
0: Suposo que a poc la ciència anirà evolucionant, i els instruments que tenim aniran avançant. Clar. I podrem tenir més dades d'aquests objectes interestel·lars que ens visiten.
1: És que és molt interessant perquè n'hi ha d'haver molts, el sentit comú diu, és que n'hi ha d'haver moltíssims, però a més també n'hi ha d'haver que els hem adoptat. Hi ha d'haver asteroides i cometes del nostre sistema solar que no són d'origen del nostre sistema solar, que van entrar així
0: i aquests... I hauran quedat atrapats en la nostra gravetat.
1: Correcte, no anàvem tan de pressa com per poder seguir aquesta U i escapar-se, i van quedar atrapats pel Sol, i ara formen part de la nostra família planetària, però que el seu origen no és aquest. I això encara no n'hem descobert cap, però és superinteressant.
0: De moment estarem atents al cel, a veure si no ens fa el gat aquest cometa a finals de mes, a principis d'octubre, i atents també a tota la informació que ens arribi del 3I barra Atlas, que serà molt provada per la ciència. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: A tu, gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit, cada nit.
3: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles caient el sol adormit.
2: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a lloms d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Cada dimecres, la Fundació Oncolliga organitza al Xalet Negre de Sant Cugat un taller de ioga adreçat a persones amb càncer i als seus familiars. Una proposta que busca millorar el benestar i la qualitat de vida a través de la cura del cos, la gestió de les emocions i la serenor mental. Per conèixer de prop aquesta iniciativa i els seus beneficis, avui ens acompanyen la Fina Piqué, ella és professora de ioga, la Maria Cinta Borrell, voluntària d'Oncolliga, i la Beatriz Vinya, que és alumna del taller de ioga i també voluntària de l'entitat. Molt bon dia, benvingudes.
1: Benvingudes.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Maria Cinta, no sé com va sorgir la idea d'incorporar el ioga com un taller de suport dins de totes les activitats que feu a Oncolliga Sant Cugat.
2: Bueno, és un taller més que Oncolliga fa doncs, per poder ajudar les persones que ho necessiten. I va ser el comitè d'experts que la ajuda'm, Fina, la Mireia Comacrós, oi?
1: La Mireia Comacrós.
2: És la que porta tot el tema de ioga d'Oncolliga ja fa molts anys. I tot això va sortir del comitè d'experts que té Oncolliga.
0: Perfecte. Quin és l'objectiu principal que persegueix la Fundació amb aquesta iniciativa?
2: Quan va néixer Oncolliga, en aquell moment als hospitals i clíniques no hi havia servei de psicologia, no n'hi havia. Ara sembla ser que sí, mentre estàs en tractament, que estàs en tractament. Llavors aquest comitè d'experts, que eren metges oncòlegs, van dir, escolta, hem d'ajudar aquestes persones que quan surten del tractament i que estan millor, doncs han de rebre un ajut psicològic, en el fons, perquè sembla ser, això és el que van dir en aquell moment, que aquestes persones, un cop estan a casa i reben els tractaments, però hi ha a casa o, en fi, va passant els dies, hi ha, jo li dic, dimoniets que et comencen a dir, escolta, per què? Què serà? O sigui, què passarà? Bueno, totes les incògnites que, en el fons, tenim tothom. Però més els que, doncs, han tingut un tractament o tenen un tractament. I d'aquí aquest comitè de experts van dir, escolta, i si els ajudem per aquí? I va néixer així Oncolliga, amb psicooncòlegs que ajuden totalment gratuït els malalts i també els familiars. I aquí a Sant Cugat hi ha moltes persones que reben aquest ajut. I amb el pas del temps, per exemple, lo del ioga és l'últim que s'ha fet, però ja fa 3 anys que es va fer per les senyores amb limfedema, el club d'arquers, es va fer, s'està fent també un taller, jo li dic taller, però ara ja ho porten directament les senyores amb limfedema, ja ho he dit, i us diré que jo fa poc que vaig veure aquestes senyores que van començar amb un cos, doncs així, doncs, vulguis o no, doncs fa mal, el braç inflat i això, el seu cos ha canviat totalment, però el que ha canviat més és el seu estat d'ànim. Han fet un grup i jo haig de dir que estic meravellada amb que un esport, en aquest cas, pot arribar a fer. O sigui, que s'estan preparant per fer tornejos, perquè sembla ser que existeixen arreu, vull dir, no sé on, tornejos de senyores amb limfedema.
0: Els tallers estan oberts tant a pacients com també a familiars en aquest...

0: Vas començar a impartir ioga amb persones amb càncer fina?
1: Doncs mira, tot va ser a partir de que a mi em van diagnosticar un càncer, ara farà quasi un any, i a partir d'aquí jo ja era professora de ioga, però a partir d'aquest diagnòstic vaig voler saber com podia ser una classe de ioga per persones amb càncer, i vaig pensar, m'encantaria poder acompanyar quan estigui bé a aquestes persones perquè vegin els beneficis, perquè a mi em va ajudar molt durant el tractament. Em va ajudar a fer ioga, la meditació, la respiració, visualitzacions, o sigui, tot el que està envoltat en aquest entorn, a mi em va ajudar molt. I sobretot em va ajudar a quietar els pensaments, no? Perquè són persones que en aquestes circumstàncies la ment va molt ràpida.
0: Aquests dimoniets que ens deia la Maria.
1: Exacte. La ment va molt ràpida, mai hi ha pensaments positius, tots són pensaments negatius, proves, tractaments, resultats, por, angoixa, què passarà, em curaré, no em curaré. I això ho hem d'aquietar. I la manera d'aquietar aquests pensaments, que és el pitjor, és en aquest espai que oferim en els tallers de ioga, que a part de moure el cos, a part de que té uns beneficis físics també, el que volem és poder trobar un espai de tranquil·litat, de pau mental, i poder veure i sentir que malgrat les circumstàncies que ens envolten a tots, de siguin malalties, circumstàncies personals, laborals, etc., podem connectar amb un espai nostre que ens porta a un lloc on experimentar una pau, una tranquil·litat i una sensació de i poder viure amb el que ens passa des d'una altra perspectiva, des d'una altra manera. No enfocar-nos tant en el que ens passa, sinó poder-nos enfocar en tot el que tenim a l'abast bo i despistar la ment, no? El ioga, en el fons, és llibertat. Llibertat de veure que tu pots enfocar els teus pensaments, la teva ment, al lloc on tu vulguis. Per tant, tenir aquesta llibertat et dona poder, et dona confiança, et dona seguretat.
0: Beatriz, en el teu cas és així, és com explica la Fina. Trobes tot això en aquest espai?
2: I tant. I a més, afegiré, jo vaig començar ioga amb la Fina encara en tractament.
0: N'havies fet abans de ioga?
2: Sí, he fet sempre molt d'esport. I amb la malaltia talles amb aquesta rutina d'esport i vas retrobant amb les debilitats del teu cos i de la teva ment, no? Mai he tingut mal de cos i arribava un moment que no sabia com posar-me perquè tot em feia mal. I la veritat que també afegiré una cosa. Els malalts de càncer a vegades ens sentim molt sols. A vegades no parlem amb el nostre entorn de lo que ens passa, perquè mai pot entendre si no has passat per això. I el ioga, aquí a Sant Cugat, també és un espai de retrobament amb altres malalts. I afegeixo, som molts tipus de càncer, diferents persones, i no tothom la rep igual, el tractament, i tenim possibilitat, o Fina ho fa, d'adaptar el ioga a la malaltia.
0: Ara explicarem com són...
2: Ho explicareu
0: vosaltres,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Per aquella gent que ens estigui escoltant, i que tingui l'oportunitat d'afegir-se a aquestes classes al Xalet Negre que feu cada dimecres, que a més són gratuïtes, només cal inscriure-s'hi. Com és una d'aquestes sessions de ioga?
1: Doncs les sessions sempre tenen una mica el mateix format. Sempre comencem amb una presa de consciència, no? Amb l'objectiu de centrar la ment en el moment present, reduir els estímuls, i és la porta d'entrada a la sessió. És molt important aquesta primera connexió per observar-nos a diferents nivells, a nivell físic, a nivell emocional, a nivell mental, respiratori, no? Prendre consciència de nosaltres en totes les dimensions. Després fem preparacions vertebrals, respiratòries, per anar preparant el cos, una seqüència de moviments i postures molt suaus i adaptades sempre a cada persona. Si una persona ho ha de fer amb cadira, ho fa amb cadira, si ho ha de fer de peu, ho fa de peu, vull dir que el ioga s'adapta a la persona. Tothom que pot respirar pot fer ioga. No cal fer grans postures i grans coses rares, sinó si pots respirar ja pots fer ioga. I amb aquestes seqüències, amb aquests moviments, també treballem la coordinació.

0: Activem el cos, sempre en sintonia amb la respiració. Llavors tenim un espai de relaxació per integrar tot el que hem fet durant tota la sessió i una meditació final. Aquesta és la porta de sortida. O sigui, per mi no té sentit fer una classe de ioga si no hi ha aquesta presa de consciència inicial i aquesta meditació, que és realment quan pots sentir, després de tot el treball, on et porta aquesta sessió. On et porta?
1: Clar, ho apuntaves tu i ho apuntava la Beatriz. No tothom està en el mateix estat de forma físic, tampoc emocional, segurament, quan venen al taller. No sé si és difícil fer totes aquestes adaptacions per adaptar-te a les persones que pateixen la malaltia i les seves diferents situacions, que possiblement també varien d'una setmana per l'altra. No? Dependrà si hem fet una, possiblement una sessió de quimioteràpia, de radioteràpia, de quines notícies ens hagin donat o no. No? És fàcil, és difícil, bueno, s'aconsegueix?
0: S'ha d'entendre també que són grups vulnerables, no? Perquè malgrat s'apunti molta gent, doncs tothom està a vegades, hi ha gent que ja està bé, però hi ha persones que estan en tractament o que aquell dimecres els hi coincideix amb una prova mèdica, amb una analítica, o que han rebut una sessió el dilluns i dimecres no estan amb forces i amb ganes per venir. Per tant, és un grup que una mica en aquest aspecte vulnerable. Però al ioga ens adaptem a les circumstàncies. Jo com a professora intento, evidentment, m'interessa saber quin diagnòstic tenen, quins moviments poden fer, què els ha dit el metge, perquè és una eina paral·lela, sempre consulta prèviament al teu metge si pots fer o no pots fer ioga. ¿Vale? I ens adaptem totalment amb un ioga en cadira. Si una persona no pot moure el braç fins dalt, no passa res, o sigui, el pot moure fins a l'espatlla, i si no, no el mou i respira. Senzillament és aquest espai de connexió, d'autoescolta i de trobar un espai per tu, per escoltar-te, per poder canviar patrons, emocions negatives que la ment et dona i poder-les transformar en emocions i patrons positius, no?
1: Beatriz, tu des de la teva experiència, no sé si puc preguntar quan fa que vas a les classes de la Fina?
2: Pues des del començament, des de gener.
1: Des del gener. Tu has vist una evolució, a part d'aquest treball mental que també ens apuntàveu, física, de que has aconseguit evolucionar amb les classes de ioga?
2: I tant. El ioga m'ha ajudat a aprendre a moure una altra vegada. Un exercici molt suau, adaptat a el que la persona pot donar en aquell moment, i la veritat que mica en mica vas notant els beneficis. Sí, sí, de no... era un esforç arribar al xalet negre i només estic a un quart d'hora caminant, i a vegades tenia que sortir de casa 35 minuts abans, però era una il·lusió d'anar allà, de tornar a moure, d'aprendre a respirar i de sortir millor de com començava la classe. I sí, la veritat que sí, va ser el primer, bueno, mena d'exercici de durant i després del tractament, i només pot dir que continuo i continuo amb ganes, m'agrada molt.
1: I a les persones que són cuidadores o familiars, com viuen l'experiència?
0: Doncs les persones que són cuidadores o familiars, l'experiència del ioga, doncs també és un espai, doncs, amb uns altres, per poder d'alguna manera acompanyar el pacient també amb una altra mirada, de l'empatia, de poder entendre-ho i de poder també els seus pensaments, les seves emocions, poder-les mirar des d'una altra perspectiva, no? Abraçar les circumstàncies, acceptar el que hi ha, no queda una altra, però des de no una acceptació de resignació, sinó des d'una acceptació de inclús ara puc dir una paraula com d'agraïment, no?
1: Ajuda, Beatriz, també està en un entorn, tu ho deies, a vegades tu no pots compartir amb els teus familiars o la gent del teu entorn pel que estàs passant, perquè sembla que si no hi has passat, si no has passat per la mateixa experiència, a vegades és difícil entendre. L'espai de ioga és també aquest espai de trobada d'altres persones que han passat per una malaltia com la teva?
2: O que estem passant.
1: O que esteu passant.
2: Hi ha companyes i companys que encara estem en tractament, la majoria, jo crec, i la veritat que, si cal, tenim aquest espai
1: de grup.
2: De grup i de compartir. I la veritat que sí, és important. Si ha que començar 10 minuts abans perquè no et trobes bé mentalment per començar la classe, no és perdre 10 minuts, és invertir 10 minuts, perquè després començaràs relaxada, conscient i amb la sensació de que no estàs sol, sinó que formes part d'un grup que t'acompanya i només trobes beneficis.
0: Que hi ha la llibertat de compartir o no compartir, perquè, per exemple, a mi una persona em deia que no tinc ganes d'anar allà i d'explicar les coses. Pues, també al lloc hem dit és llibertat de tot, no? És la llibertat, jo vull explicar perquè necessito, però jo no vull explicar perquè no tinc cap necessitat d'explicar-ho o no em ve de gust, no? Vull dir que senta't lliure d'expressar-te i de fer el que necessitis en aquest moment, no?
1: Per aquelles persones que ens estan escoltant, que volen venir al taller de ioga, ens digueu com ho han de fer? És els dimecres? És al matí?
2: De 11 a 12 i mitja.
1: Doncs a 12 i mitja, com ho fem per inscriure'ns?
0: Doncs senzillament han d'entrar a la pàgina d'Oncolliga, hi ha un apartat que posa tallers, i hi ha molts tallers, perquè nosaltres oferim ioga, o jo ofereixo ioga, però també hi ha altres tallers que ofereix Oncolliga, tai chi, sofrologia, molts altres. Per tant, que es deixin ressonar o que provin els diferents tallers i que s'apuntin els que... Jo, clar, jo dic el ioga perquè soc de ioga, però reconec que igual una persona no connecta amb el ioga i connecta amb una altra cosa. L'important és, per mi, sempre dic, desenvolupar aquestes persones el sentit de l'agència. Què vol dir? Que es tornin amb un pacient, com un pacient actiu. Jo puc fer alguna cosa per mi mateixa. Em puc sentir millor. Vale? Puc intervenir amb les meves circumstàncies i quan veus que qualsevol cosa que fas, el ioga, el que sigui, vas millorant, això et dona confiança, força, autoestima i un poder.
1: Maria Cinta, abans d'acabar, són dates importants per un col·lega perquè teniu diverses activitats programades.
3: La primera és el dia 19, és el Dia Internacional del Càncer de Mama. Un col·lega a Sant Cugat, ho farem el 18, que és dissabte, una taula als quatre cantons, de 9 a 2 de la tarda, on farem difusió de lo que és Oncolliga i aquest any doncs han creat unes cosetes molt maques doncs que es poden vendre i d'aquesta manera ajudar Oncolliga als professionals que treballen, perquè és clar, és com una empresa, no? Vull dir, cada mes has de pagar els sous i la seguretat social, vale? Llavors jo animo a tothom, si pot, que passi pues el dia 18 pels quatre cantons, que allà estarem i els informarem.
1: Fantàstic. Doncs amb aquesta informació del servei, sí, per dir-ho d'alguna manera, ens acomiadem. Beatriz, gràcies. Fina, Maria Cinta, moltes gràcies per venir a la ràdio pública d'aquesta ciutat, a compartir la vostra experiència i a convidar a tothom que ho vulgui a participar a aquests tallers de ioga i la resta de tallers que s'ofereixen des d'Oncolliga. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: A tu.
2: Gràcies.
4: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Avui al Faves Comptades aprofundim en un altre dels aspectes del teatre auditori. L'anem coneixent de mica en mica i ens introduïm doncs en el cor d'aquest equipament de la ciutat. Avui ens interessem pel lloguer d'espais i la producció, una activitat important perquè suposa una font d'ingressos, però parlarem molt més enllà de tot això. I perquè ens ho expliquin, avui hem convidat a la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Núria Segovia, que és la responsable del lloguer d'espais i adjunta a producció. Molt bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta, jo no sé si la gent, algú, s'ha preguntat alguna vegada què passa en el Teatre Auditori quan no hi ha programació els caps de setmana. Allò es tanca? Allò funciona? Què hi ha?
1: Bona pregunta, perquè no sé si la gent s'ho pregunta o no s'ho pregunta.
0: Algú s'ho preguntarà, sí. Ara li donem resposta.
1: Sí, però en tot cas, la tendència a pensar, hem comprovat que la tendència és pensar que només tenim obert el teatre els divendres, dissabte i diumenge quan tenim programació. Llavors, què passa? Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, inclús durant les vacances de Nadal, inclús les vacances de Setmana Santa, què està passant en el teatre? En el teatre és un engranatge que no para, que no para. Cada dia hi ha o bé un muntatge o bé una activitat. Per tant, no només tenim la programació que fem els caps de setmanes, sinó que durant la resta de dies es lloguen els espais. Es lloguen. I no dic que es cedeixen, perquè es lloguen. És a dir, hi ha uns preus públics que ens permeten poder llogar aquests espais a qui ho necessiti, a qui vulgui fer-hi alguna cosa. Uh-huh. I, per tant, aquest lloguer d'espais, per una banda, és una activitat constant amb tot el que això suposa, tant a l'equip com als espectadors, com al ciutadà que ve a veure-ho, però, paral·lelament, és molt important poder cedir o llogar aquest espai perquè forma part d'un dels ingressos propis que té el Teatre Auditori Emma Vilarasau. I no només aquest teatre, és a dir, els teatres etresos, que sempre parlem dels etresos, que serien els teatres com els nostres, per poblacions de més de 50.000 habitants, o bé els E5, que són els nacionals, també ho fan, això. És a dir, un liceu té la seva programació, però també, quan no hi ha programació, té el seu lloguer d'espais per tot tipus d'actes. Aquesta font d'ingressos és molt important perquè ajuda a que nosaltres després puguem tenir una millor programació i una millor gestió del teatre a diferents nivells.
0: Mm-hmm. La Núria Segovia, deia, és la responsable de tot això. En què consisteix la teva feina, Núria? A veure... Feina en tens,
2: eh? Sí, en tinc.
0: Perquè tinc la sensació que...
2: Més de 80 actes l'any gestionem en aquest concepte de cessió d'espais. I hi ha entitats de tot tipus, des d'empreses privades fins a entitats culturals. Evidentment, el gruix són activitats que tenen a veure doncs, amb les arts escèniques i la música, però no només. Ens trobem... actes universitaris com de graduació, actes d'empresa tipus convencions, assemblees del Barça, per exemple, no fa gaire que
0: vam tenir. Sí, és veritat.
1: Sí, vam tenir allà el senyor Laporta, sí. Tot, clar.
0: I la junta directiva.
2: Juntes, exacte. Congressos, vam fer el de Societat de Pediatria Espanyola ara l'estiu passat, per exemple. I després productores que venen a risc, que lloguen al teatre, venen amb el seu espectacle, posen a la venda les entrades i amb aquests diners ells calculen que tindran suficients retorn com per pagar les despeses artístiques, de producció, de gestió. Aleshores, quan nosaltres fem aquesta sessió, hi ha tot un procediment, no?, de documentació, de contractes, d'acompanyament, perquè de vegades no són professionals, és gent que per ells és potser doncs, el seu gran dia, però no es dediquen a organitzar actes ni espectacles. Llavors els acompanyem molt en tot el procés.
0: Val.
1: O sigui, la figura de la Núria, sí. En aquest cas, no només és rebre aquestes peticions, sinó que hi ha tota una part de contractació, tota una part administrativa important, perquè estem en un lloc públic, perquè ha de quedar tot molt ben estipulat, però hi ha una part molt important, que jo la valoro molt, que és l'acompanyament que ella et deia, no? Ells et venen i potser et diuen, no, és que jo vull fer una obra de teatre perquè... però no tenen ni idea, diguéssim, de què és un rider, de què és una fitxa tècnica, de què és... Llavors, La figura de la Núria, per això, és una persona que en sap de producció, no només és un lloguer d'espai, perquè ella ajuda a que allò acabi sortint fantàsticament bé, i a vegades els ajudem moltíssim, és a dir, és part de la seva feina. I tenim la sort de que després ens estan molt agraïts, perquè aquest acompanyament és vital perquè després el següent any tornin a venir.
0: Clar.
1: M'explico?
0: Clar. Sí, sí, sí.
1: És,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: només
0: sí.
1: És l'acompanyament, no és, vale, les taxes són aquestes, et faig el contracte, entra. No, no, no. Hi ha tot un equip darrere i qui ho lidera, en aquest cas, és la figura de la Núria.
2: Uh-huh. I m'agradaria dir que, evidentment, tot l'equip de tècnics que es prenen amb la mateixa professionalitat al rebre una gira del TNC, que doncs, l'espectacle que sigui de l'associació Fundsalut, doncs sí. Fundació Salut Plus.
0: El que es volia preguntar abans, quan qui sigui bé decideix llogar el Teatre Auditori, ho fa també o ho pot fer amb els tècnics que hi treballen, o es pot donar el cas que vinguin amb el seu equip tècnic?
2: Es pot donar el cas que una producció més professional porti un tècnic propi, però sempre hi ha els nostres tècnics, diguéssim que el preu inclou, és una tarifa que inclou tot l'equipament material i humà del teatre, també els acomodadors, els tècnics, la neteja, i diguéssim que tots els serveis que hi ha també en una funció.
0: Exacte, molt bé. Els criteris, és a dir, com es decideix quan us arriba una proposta per llogar l'espai, si compleix els requisits que vosaltres teniu establerts?
2: Sí, aquí hi ha uns preus públics i és bastant fàcil de decidir què li pertoca. Els preus, diguéssim, més cars, la tipologia 1 és per activitats que no tenen res a veure amb arts escèniques ni música, la 2 sí que té a veure amb arts escèniques i música, però diguéssim que és empresa privada, els 3 són per activitats d'empreses de Sant Cugat, diguéssim, que sí que tenen a veure amb arts escèniques i música, però no són entitats sense ànim de lucre, i els 4 és ajuntament, institucions tipus Generalitat i entitats sense ànim de lucre que estan registrades a Sant Cugat. O sigui que sí que hi ha una intenció des de la redacció d'aquests preus públics que les entitats de Sant Cugat tinguin les portes obertes al Teatre Auditori per exposar les seves creacions.
0: I hi ha un límit? És a dir, teniu clar quin lloguer no es faria o per què no es faria?
2: Home, sempre que vagi en contra dels valors, no?, del teatre, que, i com a equipament públic, doncs potser, això potser la Maria ho pot respondre millor, però penso que no, un espectacle que faci apologia de la violència.
1: Exacte,
2: o que sigui...
1: O en contra o que no tingui en compte la paritat de gènere, o que no sigui prou... o que no tingui una qualitat mínima, perquè, vulguis o no, hi ha coses que potser no... o que no tingui sentit, perquè potser seria impossible omplir 920 localitats o 500, o... A veure, una mica amb el sentit comú, no és que tinguem reglat això sí, això no, però en principi, seguint aquesta tipologia de preus que tenim per preus públics, ja no hem tingut mai... No recordo jo tenir cap problema amb algú que digués, no, tu no. En principi no ho tenim, la gent sap on ve i els preus també limiten una mica.
0: I després heu notat, Maria, si amb aquestes activitats això genera, provoca que hi hagi nous públics després que venen a l'equipament com a espectadors com qualsevol altre, no?
1: Jo penso que sí, jo penso que sempre ens passa això, no? Que gent que potser no ha vingut mai al teatre, imagina't uns pares, no?, que potser no han vingut mai al teatre i en canvi venen a veure...
0: Una cantata.
1: La cantata, o la cantània dels seus fills, i potser són pares, com que la cantània arribem no només a Sant Cugat, sinó que a més poblacions del voltant de la nostra comarca, doncs gent potser de Rubí o de Sant Quirze que no coneixen el teatre perquè no han tingut ocasió de venir, a través d'una cantània doncs coneixen el teatre, o a través
2: d'un festival de dansa
1: exacte, d'una escola que ha fet un festival de dansa i els pares no coneixien el teatre, aprofiten, i com que sempre tenim al vestíbul tota la programació, ostres, doncs aquest teatre què més s'hi fa, no? A part de que la meva filla hagi vingut a fer un festival, vull dir que això ho tenim com molt comprovat que hi ha gent que descobreix el teatre, descobreix, o nouvinguts, que potser no són conscients que tenen el teatre, és el primer any que tenen els nanos en una escola de Sant Cugat, i descobreixen que existeix aquest teatre. Vull dir que sí, sí que ens serveix.
0: També podria existir, no ho sé, el perill que aquest tipus d'activitats desvirtuessin la identitat cultural del teatre. Com es fa aquest equilibri? Això us preocupa?
1: Sí, mira, ens preocupa una mica i és una bona pregunta i et faré inclús algun exemple. Clar, la persona del carrer, diguéssim, o que no està dins d'aquest sector, pot entendre o pot pensar-se que tot el que es fa en el teatre forma part, diguéssim, de l'equip del teatre, del mateix teatre. I a vegades costa que la gent del carrer diferenciï del que és la programació estable, que és el que creem nosaltres des del teatre, de tota aquesta programació externa que nosaltres no la decidim. Què passa? Ja ha passat altres vegades, i ho podem dir perquè això va passar recentment al Liceu. El Liceu tenia llogat el teatre amb una... Te'n recordes? Tenia llogat el teatre.
0: Un programa d'òpera, era?
1: Exacte, un programa d'òpera o de música clàssica.
0: Sí.
1: I aquí van haver-hi tota una sèrie de queixes dels músics i tal. Clar, es feien al Liceu, però això era una sessió d'espai, era un lloguer d'espai, no era una programació. Però a nosaltres també ens pot passar, i de fet ens ha passat molt poques vegades, però ens ha passat de fer un tribut a algun artista, que vol dir que venen un grup a cantar com els Beatles, o com Queen, o com... i gent d'anar-se'n enfadada o de dir-nos, ostres, què us ha passat? Aquesta qualitat no és la que solem veure en el teatre auditori. I aquesta persona, haver-li d'explicar disculpa, en primer lloc, perquè a lo millor s'ha escapat una mica aquest nivell de qualitat que nosaltres teníem previst que s'hi queixaria, i a última hora no hi ha sigut, que no és tan fàcil, però els hi fem entendre que no forma part de la programació del teatre. Clar, quan excepcionalment passen aquestes coses, ens va a la contra, perquè la gent té tendència a pensar que això forma part de la nostra programació. Quan ho expliques, ja s'entén, que és el mateix que li va passar al Liceu. Sí. El Liceu va haver de sortir en defensa de compte, perquè això no és programació del Liceu, és sessió. Llavors això, clar, no tothom ho sap. I aquí hem d'anar molt amb compte, és a dir, que quan ens venen grups, o el que deia la Núria, productores que venen a fer un concert, un tribut, ens hem d'assegurar molt demanant opinions, demanant cartes,
0: clar,
1: una mica cartes de recomanació.
0: I aquest espectacle no l'han vist abans per saber i assegurar-se si això...
1: No sempre podem. Si podem, ho veiem. Si podem, ho veiem. Però no sempre podem, perquè imagina't, de 80 coses que tenim...
2: Clar, veiem vídeos,
1: tenim informació...
2: Després, sí. Ara, per exemple, també ens havia demanat el Carles Sans del Tricicle, el Per fi sol, que al final no es va fer, vam estar-ho parlant, que ja l'havíem programat, i va dir, home, es va anar tan bé que tornem-hi, no? Per què no? De vegades ens pot passar això. O al revés, que entri com a sessió d'espai un espectacle amb l'Ismael Serrano, ens va passar, no? Que ens semblava interessant, i al final doncs l'hem reconduït a dintre de la programació. Vull dir que tant ens pot sumar com de vegades excepcionalment restar. De totes maneres, nosaltres ho comuniquem molt clar. Dintre de la web, això està en un apartat que es diu programació externa. Mai des dels nostres canals es comunica res que formi part de la programació externa, diguéssim, del que és lloguer d'espais. I les campanyes les fan les pròpies productores, les campanyes de comunicació.
0: El que és fàcil, que el públic, clar, moltes vegades desconeix, no?, el funcionament, clar, això de que si és programació impròpia o si és programació externa, vull dir, la gent treu la seva entrada, se'n va a veure l'espectacle i vol sortir d'allà satisfet, content. I ja està, i no li
1: diguis. Que és la nostra feina,
0: res més. Però per això m'agrada que puguem explicar aquestes coses en un espai com aquest, no? Per intentar entendre, doncs, moltes coses que, per curiositat, doncs, volem saber, o perquè també és interessant, no?, que arribin al públic. Parlàvem abans de la qüestió econòmica, no?, dels ingressos que generen i que suposen per al teatre auditori. Aquest és un model que, Maria, ajuda a la sostenibilitat econòmica del teatre auditori?
1: Per descomptat que ajuda. Mira, jo te'n faig cinc cèntims. Tots els ingressos que nosaltres tenim en el teatre auditori Mabel Sau són Per una banda, possibles patrocinis. Aquests patrocinadors poden fer-ho amb espècies o poden fer-ho amb diners. Possibles patrocinadors. Subvencions que ens arriben de Generalitat i Diputació de Barcelona. És una part també important, que això requereix tota una sèrie de requisits que ens demanen i nosaltres complir-los. Hi ha una subvenció que se li diu trienal, molt important, de la Generalitat, que no te la donen perquè sí, l'has de justificar, molt ben justificada. El taquillatge. El taquillatge, d'alguna manera, és cosa nostra. És a dir, nosaltres, com millor programem, com millor fem la feina a tot l'equip, més índex d'ocupació tindrem, que estem en aquests moments amb un 84%. Per tant, el taquillatge és una altra forma d'ingressos i aquesta depèn molt de nosaltres. El lloguer d'espai és una altra font d'ingressos que depèn molt d'una bona feina de l'equip i d'una bona feina de gestió. Com més ingressos tinguem amb lloguer d'espais i amb taquillatge, vol dir que això ajuda a una millor gestió. I finalment tenim una aportació important de l'Ajuntament, perquè som un equipament públic i, per tant, no només tenim Generalitat i Diputació, sinó que tenim l'Ajuntament. Però el que em preguntaves vol dir que tant el taquillatge com el lloguer d'espais té molt a veure amb com treballa l'equip. No? Perquè són uns diners que ens els guanyem nosaltres, diguéssim, treballant bé i treballant molt professionalment. Per tant, és un model que ho tenen molts altres teatres, eh? Però per mi és important, perquè és una manera de que l'equip se'l faci seu i la feina que ella fa, que la feina que fem cada un de nosaltres té un resultat i això millora el nostre equipament.
0: Clar. No sé si és una fórmula o un model que és conjuntural, que està funcionant ara o que, bueno, que és un model estable que pot tenir continuïtat, com deies tu, s'està fent en altres teatres.
1: És un model estable que sol ser el model de pràcticament tots els E3-os. Sí. A vegades pot variar, per exemple, cada ajuntament, jo què sé, un E3 de Figueres. Pues el Teatre Principal de Figueres, igual l'aportació que tenen municipal d'aquell ajuntament és més o menys que el que pugui tenir jo. Vull dir que pot variar una mica les aportacions municipals i aquestes subvencions que té la Generalitat en funció de com les treballem, també poden haver-hi més diners o menys per cada un, però en general l'estructura és aquesta. O que hi hagin teatres que els preus públics que tenen a lo millor són més reduïts o més alts, o vull dir, pot passar. Pensa que també els preus públics van molt relacionats amb el desgast, és a dir, si a nosaltres obrir la persiana ens costa tant de llum, tant d'aigua, tant de neteja, tant de personal de sala, tant de personal tècnic, de qui en surt el preu públic? És a dir, està molt ben calculat, no? Sí. És un preu públic que diguis, mira, aquest, no? Llavors, tot ha de tenir una coherència. Mm-hmm. Sí?
2: També en un estudi comparatiu que hem fet amb Granollers, Vic, uns quants, a l'Àtrium, a Viladecans i Sant Cugat, som dels que més activitat tenim en aquest sentit i de preus públics anem més o menys a la part.
1: Molt
2: semblants els preus de lloguer, però és veritat que Sant Cugat en té més de peticions, probablement doncs, per aquesta proximitat a Barcelona, perquè tenim una sala molt gran, perquè la gent repeteix i tenim un bon servei.
0: Perquè es treballa bé. No?
1: Bueno, jo penso que sí, que es treballa bé, però deixa'm dedicar-me, hi ha una cosa que sempre hi ha hagut, la cosa de no, és que el Teatre Auditori és que és caríssim, és que obrir les portes del Teatre Auditori per fer una sessió d'espai és car, no és... Llavors, al final, els preus públics van una mica en funció d'això, no és que nosaltres no vulguem tenir segons quines entitats, o inclús a vegades els hi hem fet veure, escolteu, qualsevol entitat o qualsevol, inclús empreses privades, penseu que hi ha 920 localitats, omplir 920 localitats, que això alguna vegada ho hem dit, no és tan fàcil.
0: No.
1: I la gent està enamorada de les seves coses, de les coses que et vol posar dalt de l'escenari, però no sempre és fàcil tenir, no? I en canvi obrir el teatre són uns diners, llavors ho hem de preservar per poder continuar treballant, no? I no quedar-nos amb números negatius, és que és així.
0: Abans de marxar, parlem de reptes, perquè en l'horitzó alguna cosa hi ha d'haver, no? Per continuar avançant.
2: Sí, clarament, ara mateix, no? El repte del Teatre Auditori és modernitzar les instal·lacions, digitalitzar, i tot això també tindrà repercussió no només a la programació estable, també a les sessions d'espai, no? Una mica és el repte que té com a equipament que ja ha complert 30 anys i que s'ha d'anar posant al dia amb moltes coses.
1: Hem d'aconseguir que el teatre ara, fins ara, ha aguantat bé, però ara ja comencen a fallar cosetes. L'altre dia ens va fallar una pantalla gegant que tenim al vestíbul i els tècnics ens van dir que aquesta pantalla té més de 10 anys, llavors... Bueno, doncs coses d'aquestes, el que diu la Núria, ens
0: tot
1: hem de...
0: es fa gran.
1: Clar, tot es fa gran. Hem de... Ara estem en un punt una mica d'inflexió, no? Hem de modernitzar tot això i ser un teatre del segle XXI, no? Que està molt ben mantingut i que hi ha un bon equip, però hi ha una part que... També se'ns jubila gent, és que estem en un punt d'inflexió. En menys de 3 anys se'ns hauran jubilat 3 persones que portaven 30 anys aquí al teatre. Llavors estem en un moment, un punt una mica... no complicat, perquè tu pots prendre com un repte engrescador, però no fàcil, perquè si volem que el teatre duri 30 anys més...
0: Hi ha d'haver una transició,
1: no? Hi ha d'haver una transició, sí senyora, a nivell tècnic, a nivell escenogràfic, a nivell de... I també a nivell de personal, no? Llavors estem aquí lluitant perquè tot això continuï tirant endavant amb la mateixa professionalitat que estem portant fins ara.
0: Bé, doncs aquí ho deixem fins a una propera sessió en què continuarem allò descobrint coses del Teatre Auditori de Sant Cugat. A la Maria i a la Núria els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui. Fins a la propera.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Aquí estarem. Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El senyor dels anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteia a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món, inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Fa més de 15 anys que la Maribel Guillamón i un grup de dones que havien patit violència masclista van decidir tirar endavant l'associació No Estàs Sola, una entitat que ofereix escolta activa i acompanyament a dones que viuen situacions de violència masclista. Ja fa 16 anys que un 25 de novembre van muntar una taula informativa a la plaça d'Octavià i és veritat que en aquell moment no s'hi va acostar ningú. Més de 15 anys després, però, aquesta entitat s'ha convertit en una referent al municipi i als seus voltants i és per això que avui comptem amb la Maribel Guillamón. Aquí, Maribel, primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Et volia preguntar com va néixer l'associació i quin és el factor que et va fer decidir tirar-la endavant.
1: Doncs mira, aquest novembre, aquest del 25, faran 16 anys del començament. Vam començar el 25 de novembre, justament aquí a la plaça Octavià, amb una taula, que era la de la cuina de casa meva, ens vam posar allà, i no se va apropar ningú. O sigui, tenien tot de follets, no se va apropar ningú. La idea era partíem d'un grup de dones que volíem fer una associació de dones supervivents de violència masclista. Per nosaltres és important el punt, supervivents. ¿Vale? Llavors, com et dic, vam néixer ja fa 16 anys i amb l'intenció de fer escolta activa i acompanyament a altres dones que estiguessin passant per situacions similars, a fer visibilització del tema com a part afectada, pensem que és molt important la veu, i també diferents actes, no? per dir que la violència ens afecta a totes i a tots, ho passem o no, i llavors amb aquesta intenció vam sortir, no? Ens reunim aquí a Casa Cultura un cop a la setmana, ja fa 16 anys que ens anem reunint, i fem grup de suport. ¿Vale? La resta és, dones que siguin passant per situacions agudes, doncs les agafem de forma individual, fem l'acompanyament, fem tot el que podem. Totes són voluntàries, eh? Tot és a base de voluntariat, de forma absolutament solidària, ningú paga absolutament res. I ho fem així perquè pensem que aquest dolor, no?, del que nosaltres vam partir, no?, aquest dolor, aquest sofriment, s'ha de reinvertir en algo positiu, que és l'ajuda a les altres.
0: Maribel, comentaves, no?, utilitzar el terme aquest de supervivents. Quan vas començar a autopercebre't a tu mateixa com a supervivent i a decidir transformar aquest dolor que comentes en una cosa que podia ajudar altres dones?
1: Doncs fa 16 anys, no?, amb el meu procés terapèutic. Jo vaig començar amb el primer grup que es va crear a Sant Cugat de teràpia. Hi havia dues psicòlogues, no? Llavors, primer vaig fer un tractament així individualitzat, no?, fins que la psicòloga em va dir, ara passarem a un grup on altres dones han passat violència, i fins a aquell moment jo no era conscient. O sigui, va ser caure com una galleda d'aigua freda, tal qual. I recordo perfectament que li vaig dir, vols dir? Vols dir? I vaig començar amb aquell grup i allà és descobrir altres dones que parlaven de lo mateix que jo estava parlant. Tant de com el que ens havien fet i com ho havien sentit, com de l'altra persona, com el maltractador, no? Era com, dius, ostres, però si és el mateix, no? I com se't queia a mesura de que anaves

0: és terapeuta. Jo vaig començar amb el primer grup que es va crear a Sant Cugat de teràpia. Hi havia dues psicòlogues, no? Llavors, bueno, primer vaig fer un tractament així individualitzat, no? Fins que la psicòloga em va dir, bueno, ara passarem a un grup on altres dones han passat violència, i fins aquell moment jo no era conscient. O sigui, va ser caure com una galleda d'aigua freda, tal qual. I recordo perfectament que li vaig dir, vols dir? Vols dir? I bueno, vaig començar amb aquell grup i allà es descobrir altres dones que parlaven de lo mateix que jo estava parlant. Tant com el que ens havien fet i com ho havien sentit, com de l'altra persona, com el maltractador, no? Era com, dius, ostres, però si és el mateix, no? I com se't queia, a mesura de que anaves fent la teràpia, com se't queia la bena dels ulls, no? La importància de, amb la distància, com pots veure tot allò que és tòxic, que no podia sortir quan estaves dins. Per això nosaltres, des de no estar sola, sempre aconsellem teràpia. Hi ha dones que ho faran, hi ha altres que per circumstàncies no, però sempre aconsellem això, no? Perquè això és el que et permet fer el canvi, no? El canvi de visió. I evidentment, passar de víctima a supervivent.
1: Expliques, no, Maribel, el fet aquest de poder-te allunyar, no? D'agafar distància i que et caigués aquesta bena dels ulls. Com recordes aquest procés?
0: Molt dur, és un procés, o sigui, jo ara ho dic ràpidament, no? Però això, tela, és temps, eh? És molt dolor. Tu pensa que jo vaig estar 17 anys amb un maltractador. 17 anys són molts anys, d'acord? I llavors, és un procés en el qual contacte zero amb el maltractador, perquè si no és impossible fer un bon treball, perquè sempre estaràs... Bueno, ara torno, ara vaig, ara... Sempre estaràs així. Llavors, jo vaig fer contacte zero, absolut, i teràpia, molta teràpia. I allò em va permetre veure coses que jo era incapaç de veure.
1: Expliques, no, Maribel, el fet aquest de poder-te allunyar, no? D'agafar distància i que et caigués aquesta bena dels ulls. Com recordes aquest procés?
0: Jo ja et dic que no era conscient. O sigui, fins que jo no vaig iniciar un procés de violència, malgrat que hi hagués violència física, perquè a mi m'agafava el coll i em volia llançar per una finestra, vull dir, hi havia, a part de la psicològica, que és la primera sempre, que va desestructurant, no? I va traient totes les capacitats i deixant-les allà ben guardades. No era conscient. Jo fins que no vaig anar a un advocat i per voler tramitar un divorci, el professional em va dir, bueno, t'he buscat una sèrie de SIATs, llavors la teva localitat, tens el SIAT d'aquí, de Casa Mònaco, i t'aconsello que vayas i demanis per la psicòloga. I ja et dic que jo fins que no vaig iniciar el procés de teràpia, jo no era conscient, jo pensava que era un mal dia, que havia begut, que, bueno, que ja es reconduiria, que havia de canviar coses, ¿vale? Que això ho acostumem a fer, no? Has de canviar coses, has de deixar de fer, perquè així no es posarà violent, no? Has de desdibuixar-me. Desdibuixar-me. I llavors, fins a aquell moment, pues jo, pues bueno, quan vaig iniciar teràpia, pues llavors va començar tot, no? A veure la bena dels ulls, que és així, caminaves en corda fluixa, i recordo la sensació, no? Com una altra deia, és que estic en una corda fluixa, i jo deia, hosti, pues és el mateix que jo estic passant, no? La corda fluixa, no? La caiguda de la vena, tantes coses que eren similars, que eren igual, i que això solament ho pots entendre quan estàs amb altres dones que li estan passant el mateix, que no ets tu el bitxo raro, la boja, la que no entén, no, no, no. És que és l'altra que està fent les coses malament. Llavors, les dones, quan venen de diferents formes, o sigui, l'assistenta social d'aquí, o el boca a boca, hi ha moltes, o per xarxes també es contacten, no? I, o sigui, no totes les dones són del municipi, a lo millor hi ha contactes a través telefònic o a través d'Instagram o del Facebook, no? Perquè són d'altres països, també. I sobretot notem, he fet moltes consultes de dones que no saben identificar la violència. O sigui, el blau és fàcil, oi que sí? Que tots ho veiem, és fàcil o és més identificatiu. Però aquest

0: violència que sempre comença de forma tan pausada, tan pautada, no? Tan pensada també, no? D'anar desestructurant, d'anar aïllant, d'anar sometent la voluntat de l'altre, no? I d'anar desdibuixant a la persona, no? Aquesta és la que més costa d'identificar, sobretot a l'inici, saps? Perquè els maltractadors són encantadors de cara a fora. Si tu parles amb el veí, te dirà, oh, però si aquest home és fantàstic, si ens saluda sempre, si em pregunta com està ma filla, no? Els maltractadors canvien un cop estan a dintre de casa. O sigui, jo vaig ser experta en identificar a través dels sons de les passes com venia, abans de veure'l. O sigui, un cop obria la porta, ja sabia com venia i qui aniria, potser, després.
1: I a nivell, Maribel, d'associació, també et volia preguntar quin tipus de servei, no?, oferiu, quina ajuda poden trobar aquestes dones a l'associació.
0: Acompanyament, saps? El que passa que nosaltres... Jo sempre he pensat que la fase més aguda queda, o sigui, la fase, sí, més aguda, queda bastant, bueno, en tots o quasi tots els municipis, no, de Catalunya n'hi ha SEATs on fan atenció, i atenció psicològica, jurídica, no, i el centre social, i queden més repartits, bastant fets, no? Però la fase per la qual una dona comença amb el tractament, i segurament amb fills petits a càrrec, és molt llarga. Els experts la situen en 10 anys. No hi ha tractament durant 10 anys. Tota aquesta fase d'acompanyament, de recaure, a lo millor, de totes les dificultats que ens trobem, perquè ens trobem amb moltes dificultats. Un cop tu, a lo millor, surts de la situació de violència, et trobes un camí molt llarg, molt llarg, molt llarg, en el qual falta acompanyament. Vale? Si tens la sort de poder-lo pagar, doncs tu te'l pagues, però les administracions no acostumen a fer tot aquest acompanyament. I les associacions, sí, les associacions agafem un telèfon el dia de Nadal, un telèfon durant tot l'agost, que és quan les dones també acostumen a trucar molt, els caps de setmana, dies que les administracions estan tancades.
1: En aquest sentit, Maribel, quina importància té la sororitat? Estar amb altres persones que han patit el mateix, altres dones que no sé, no?, si poden accedir a aquest espai segur i poder compartir el que està passant, com els ajuda?
0: Molt, molt, és molt important. Quan ve una dona per primera cop, el primer que li diem és que aquest és un espai segur. Vale? Ens reunim, normalment ara som unes 9 persones aquí, unes 9 dones, no? I llavors, quan ens reunim i ve una dona, el primer, pots parlar de lo que vulguis, pots emocionar-te com vulguis, i això és un espai segur. Aquí no surt res, d'aquí no surt res de lo que tu dius. I això és un alliberament molt important, perquè quan venen, a lo millor no ho poden explicar fora, perquè és difícil poder-lo dir, perquè el judici sempre està present a fora. Oi, com és que estàs en aquesta situació? I per què no te'n vas? I per què, si estàs tan malament, per què no us fuig? Per què no te'n vas? No? Aquest és un espai segur, per al qual tot el que puguin dir està bé. Llavors, bueno, s'orienta. Tenim també una advocada que fa orientació, una orientació jurídica també. I, bueno, i moltes de nosaltres ens hem format, a part de lo viscut, ens hem format en violències. Vale? Hem fet estudis específics en violències per poder atendre millor aquestes dones que venen, a part de la pràctica, no?, que hem tingut, la part més desafortunada, no? Però, bueno,
1: Ara, Maribel, que fareu 16 anys, has notat algun canvi en l'evolució, en les dones que us arribaven ara fa més de 15 anys, amb les que us arriben ara? I, no sé, en el fet de si han crescut les denúncies per violència masclista, també perquè hi ha més consciència sobre aquestes violències.
0: van començar fa 16 anys, com t'he dit, amb una taula on hi havia tot de follets de violència. I llavors l'únic que se va apropar és algun nen que agafava un folleto, se n'anava corrents, i a lo millor una mare que estava allà tancada, allà en la cantonada, no? li donava. Vull dir, cada cop que hem fet una taula de sensibilització exclusivament així de folletos, de, ha sigut massa violent perquè estigmatitzava la dona, no? Oi, compte, no està sola, ui, aquesta li passa alguna cosa, no? I llavors, per això, Sant Jordi per nosaltres representa, entre les roses, entre els rosers que tenim, doncs, saps, podem parlar més sense estigmatitzar. Llavors sí que hem notat un canvi, hem notat. I això es deu a les campanyes. Per això les campanyes sempre han d'estar presents. Les administracions han de vetllar perquè es parli, perquè és l'única forma d'anar traient aquest vel, no?, de la violència masclista, anar treballant amb els petits, anar explicant, anar dient, anar fent cursos, anar fent molt de treball també amb tots els actors que treballen amb les dones, o sigui, ja siguin Mossos d'Esquadra, ja siguin assistentes socials, ja siguin les infermeres, ja siguin els metges que estan... Perquè el que sí que és segur és que a lo millor una dona no anirà al SIAT, ¿vale? No anirà a la comissaria, però sí que anirà sí o sí a un centre de salut. Sempre. És que tinc molt mal de cap, és que l'esquena, és que no puc, i recurrentment, si aquest professional de la salut està format en violència, es podrà anar traient una mica de cap a veure si aquesta dona, aquesta recurrència que té, a veure si hi ha alguna cosa de fons allà. Per això nosaltres pensem que és important que els professionals de salut estiguin formats, perquè l'impacte en la salut de les dones és directe. La violència de son impacta directe la salut de les dones i de les criatures, que no ens oblidem.
1: I en aquest sentit, Maribel, creieu que està fallant en alguna cosa en aquests circuits que ara comentaves d'atenció a les víctimes?
0: Sí. Jo, durant aquests 16 anys, he conegut moltes dones que han passat, moltes. I no hi ha hagut cap que me digués que tota la cadena d'engranatge per la qual ha passat, alguna cosa ha fallat. Ja sigui quan ha anat a l'assistenta social, ja sigui quan ha anat als Mossos, ¿vale? Ja sigui quan ha anat a psicologia, ja hagi sigut en l'aspecte jurídic, que allà ens trobem, ens trobem barbaritats, o sigui, falla moltes coses. Moltes, moltes, de veritat. I és veritat que cada cop tenim més consciència sobre allò, però és que encara falta. I si no, mira, 1.331 dones assassinades per violència masclista des del 2003, que és quan es comencen a quantificar, d'acord? ¿Vale? 1.331. Aquestes són les assassinades. ¿Vale? Aquestes segurament havien anat diverses vegades d'anada i tornada als llocs. Ajuda'm. Vale? 65 nens assassinats per violència vicària. Vale? Aquestes mares havien anat. Compte, hi ha un pare que està maltractant-me, hi ha un pare que m'està amenaçant, hi ha un pare que amenaça el meu fill. Això és una... Això és terrible, no?, per a la nostra societat, que pugui passar. I aquestes són la punta de l'iceberg, eh? Aquesta punta que veiem, que són les assassinades. Però és que tot això es sustenta en una base gran, en la qual moltes vegades normalitzem els tipus de violència. No som capaços de veure encara. Hi ha molts tipus de violència que no els veiem. Ara es comença a parlar de violència vicària, però t'asseguro que fa 16 o 20 anys és que existia. És que sempre ha sigut inherent la violència que ha patit la dona amb la que han patit els seus fills. Sempre ha estat present. Sembla que sigui nova, no? Aquesta ja porta. La violència econòmica ha estat present sempre, també. Vale? La violència sexual, sempre present.
1: I Maribel, ja per acabar, m'agradaria fer-te dues preguntes. La primera, i també fent una mica aquesta mirada del pas del temps, com et veus ara en comparació a fa 16 anys, quan vas decidir impulsar l'associació? I després també, quin missatge voldries donar, que segur que és el mateix que li donaries a qualsevol dona que avui et vingués a picar a la porta, quin és el missatge que donaries a aquestes dones perquè entenguin, no, que donar aquest pas de demanar ajuda i saber que hi ha altres persones, no, que també han patit i que li podeu donar un cop de mà?
0: Quedar-se en una situació de violència no és vida. No és vida. Jo he sentit a moltes dones que deien, no, és que jo em quedo pels meus fills. Sempre dic el mateix, pels teus fills no et quedis, al contrari, dona'ls-hi aquesta lliçó vital. Jo sé que és difícil sortir d'això i empoderar-te en certa manera, de dir, ostres, jo no vull això, però és que és que és un infern en vida, viure en un estat així on no saps contínuament. Jo donava uns vots tremendos, no? Quan vaig sentir un soroll, a veure, no és vida, això, viure en aquesta situació. Mai ha sigut vida. Llavors, el que passa que clar, que costa molt, no? Hi ha criatures, a lo millor l'economia, hi ha molts factors, no?, que poden ralentitzar tot això. I sobretot l'aspecte emocional, no?, aquest enganx emocional en el qual creiem de que, bueno, és que la persona canviarà, és que està passant una mala època, això és qüestió de temps, ja vindrà l'època dorada, l'època bona, no?, aquest constructe que a vegades tenim les dones, no?, de les salvadores, i no és així. Llavors jo diria, surt d'allà, quan puguis, perquè aquí mai diem denuncia, això no ho diem, perquè ha de sortir de la pròpia força de la dona, és que si no, no val. Vale? Si la dona no té la capacitat de dir, ho tinc clar i vull denunciar, no serveix, perquè te retirarà la denúncia. Llavors nosaltres el que fem és acompanyament aquest, no? Escoltem de forma activa, no? I el grup permet tot això també, perquè hi ha dones en diferents fases també, dones que ja han sortit, saps? Dones que encara estan, bueno, en processos oberts, perquè són molt llargs, bueno, hi ha una mica de tot, no? Llavors és bo també veure, oh, mira, aquesta ja està en una altra fase de la qual jo, pues, segurament dona forces, no? O sigui, sortir de la violència és bueno, és estimar-te, no? Estimar-te, cosa que has perdut, no? T'has aïllat, no? A poc t'han anat aïllant, s'ha anat perdent, no ho explicaves, no deies, tenies por de que ho descobrís, conta, que... I estava terroritzada de poder parlar amb algú i que s'assabentés. Llavors, com jo, moltes venen, no és que no ho he explicat mai, diuen, és que no ho he explicat, ja potser jo estan 3 hores parlant, perquè no ho han explicat mai.
1: I això, Maribel, que et deia, no? Per acabar així, com et veus, com és aquella Maribel de fa 16 anys que va decidir posar aquella taula a la plaça Octavià amb la Maribel d'ara mateix?
0: Bueno, di clar, diferent, molt diferent. Tu fixa't que a mi, jo recordo que vam fer una obra de teatre a l'inici i és que no em sortia la veu. No, la veu era fluixa, no em sortia. Bueno, és que era... Jo he trigat molt, eh? Tu pensa que aquests 10 anys me los he currat, eh? O sigui, he fet moltes coses. Sí. És veritat que encara... Bueno, les ferides estan allà, eh? Però és diferent, m'entens? És diferent. És diferent. I tot aquell dolor, per mi, t'he sentit. Tot aquell dolor que he pogut reinvertir i poder ajudar un altre, per mi, t'he sentit, llavors. M'agrada ajudar. Mira.
2: La ràdio amb samarreta.

Molt bon dia. Soc Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i això que estem sentint és una composició anomenada Boleros, que vindria a ser com morriña, més o menys, d'una compositora de la qual vam parlar ja la vegada anterior, que és Sophie Gayle.

Sophie Gail, compositora parisenca, coetània de Beethoven, arpista, pianista i cantant, i com podem escoltar en aquesta composició que estem sentint, doncs una mica escrita per la seva, per poder-la interpretar ella mateixa. Avui farem un salt en el temps, no molt llarg, saltarem 30 anys només, passarem de França a Alemanya i parlarem d'una compositora imprescindible, importantíssima en el seu moment i que, a més, en els darrers anys està vivint una redescoberta i una reivindicació de la seva obra, i és ni més ni menys que Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn va néixer el 1805 a Hamburg i va morir el 1847 a Berlín, com hem dit, compositora alemanya i, com el seu nom indica, germana de Felix Mendelssohn. Això que comencem a sentir ara, com podeu veure, és molt diferent del que estem sentint fins ara, i ja té tot un altre caire, ja és l'obertura en do major de Fanny Mendelssohn.

Bé, com hem dit, Fanny Mendelssohn, compositora alemanya, és un dels grans prodigis de la música clàssica. Té un extensíssim catàleg de més de 400... Catalogades té 466 obres, i ella, a més, una gran compositora. En el seu moment va ser una grandíssima pianista, molt admirada i molt considerada. Pensem que estem en una època en la qual, per exemple, Mozart ja era mort, però havia nascut només 49 anys abans. Beethoven era viu i havia nascut 35 anys abans. I Rossini havia nascut 13 anys abans i també era viu. És una època de gran ebullició musical a Europa i on es cou gran part de la història musical que coneixem ara. Ella, juntament amb el seu germà, van ser considerats, podríem dir que eren com uns nens prodigi. Ells eren d'una família benestant, jueva alemanya, nets d'un filòsof molt conegut a l'època, que era Moses Mendelssohn, i a més i eren fills també d'Abraham Mendelssohn, que era un important banquer i filàntrop berlinès de l'època. Amb dos germans van gaudir d'una excel·lent educació musical i humanística per dos costats, i a més la família sempre doncs es rodejava de grans personatges, no? I ella també es perfila, com hem dit, com un gran prodigi musical, i la seva educació es dirigeix especialment cap a la composició.

Com hem dit, l'entorn musical de la jove Fanny incluïa personalitats de grans músics del moment, però també artistes, literats i pintors que realment van estar molt, molt impressionats pel talent musical d'ambdós germans. Parlem d'ambdós germans perquè és un cas ben curiós de molta admiració mútua entre els dos, i fins i tot Felix Mendelssohn ha sigut sempre un compositor molt conegut, com hem dit, Fanny Mendelssohn s'està redescobrint ara, però en vida ambdós es van establir una relació musical, no només personal, sinó musical molt intensa, de col·laboració mútua i de mútua admiració. De fet, durant molts anys s'havia dit que Felix Mendelssohn s'havia apropiat de moltes obres de la germana, quan en realitat no, aquesta no és l'explicació. El que havia fet el germà és que, donades les circumstàncies de que la germana, doncs pel fet de ser dona, no podia estrenar moltes de les seves obres, doncs molt sovint s'estrenaven com si fossin del germà per poder-se donar a conèixer. Però el germà, Felix Mendelssohn, mai es va voler apropiar de les obres de la seva germana, ni molt menys. En qualsevol cas, ell ho feia d'alguna manera per ajudar, i ella també l'ajudava en les seves composicions.

Bé, amb dos germans van tenir també una formació musical paral·lela, que en tot cas, com que en parlarem en el proper espai, van viatjar a Berlín, després van estudiar a París, amb grans personatges reconeguts del moment, fins i tot amb una pianista que també en parlarem en el proper dia, perquè escoltarem música seva. I després, com dèiem, doncs, ella es va establir com a intèrpret i compositora, i va tenir una gran producció. En parlarem més abastament en el proper espai d'aquí 15 dies. Amb tot això ens despedim, moltes gràcies per la vostra atenció i acabeu de gaudir d'aquesta meravellosa obertura en do major de Fanny Mendelssohn.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa a Valls a parlar amb el Lluís Muster. Ell ens parla de la mulassa i de l'os i els cavallets. Ah, Lluís, aprofitem que et tenim i que ens estàs explicant una mica els elements. Comentaves que hi havia molts més. Ens faries 5 cèntims, perquè a més teniu gegants, no? Quina és la resta d'elements que formen part, doncs, en aquest cas, de la vostra entitat?
4: Sí, mira, tenim... El segon element que vam recuperar va ser la mulassa. Una peça que també sortia documentada el 1764, després hi havia molta més documentació, sabem qui la va fer l'última, que es va acabar destruint les casernes de Valls durant a finals del segle XIX. I aquesta mulassa, sí que, així com el drac no en sabíem res, la mulassa ens explica com funcionava, quin gremi la portava, i això ens dona pistes en quant a com havia de ser. Deia que la mulassa aixecava el cap i el posaven als balcons, i per allí s'enfilava un dels portadors i recollia menjar que li donaven, i després aquell menjar, una mica com allò de les caramelles, saps? Mm. I llavors recollien menjar, i aquell menjar després feien un àpat, la colla. I llavors, clar, a l'hora de fer la mulassa van proporcionar un coll que hi pogués passar una persona i pogués treure les mans per la boca de la mulassa, i això ens va donar el tamany que té la mulassa de Valls, que durant molts anys va ser la mulassa més gran que hi havia. No per ganes de ser la més gran, sinó sí, perquè això, aquest, el voler recuperar aquesta manera d'actuar, ens la va fer, doncs, d'aquest tamany. I llavors... va sortir una mica com ella va voler, perquè era la segona peça que fèiem, encara eren bastant aprenents, i va sortir molt guapa d'aspecte, de xura, i acabat sent la peça, hòstia, emblemàtica de Valls. La mulassa és especial, m'ho encavalla la mulassa, la gent, bueno, hi ha un rebombori a la plaça. Després vam anar fent altres peces de les que hi havien documentades, vam fer gegants que teníem a l'entitat, gegants d'aquests així d'anar a fer cercavila, a part de molt de material del grup d'animació. Vam recuperar l'os, un element curiós.
3: Lluís, com es diuen, un segon, perdona, com es diuen els gegants?
4: Els gegants són gegants que hi ha del grup d'animació, i aquests no tenen ni nom, i després n'hi ha dos que formen part de la història de Vilaniu. I, bueno, Galderic, i, bueno, ni me'n recordo tampoc quin nom tenen. Però, bueno, no són elements... Nosaltres diferenciem molt el que són els elements que recuperem de la... Sí. Tradicionals, dels elements, diguéssim, d'anar a fer cercaviles. Ho diferenciem molt a l'entitat. Lo del grup d'animació, els elements de carnaval, perquè també tenim rèpliques dels elements de la ciutat, el bou que t'he dit abans, tenim el bou de carnaval, que és una rèplica d'aquell, enfotent-se en altres mateixos del bou i ridiculitzant-lo i convertint-lo en una figura de carnaval, però és un bou igual, de cartró, de fibra de vidre, amb la mateixa estructura que l'altre. També tenim l'àliga de carnaval, que també se n'en fot de l'àliga de Valls i passa a ser un d'aquests elements. Tenim els gegants de la ciutat, que sí que són els gegants de la ciutat, el gegant de la porra i la geganta, també de carnaval. La geganta se'ns ha fet grassa i el gegant se'ns ha fet sec i vell, i és esclar, la part de conya d'aquesta. Però és clar, aquests elements els considerem, doncs, com a elements menors, diguéssim. Són elements d'anar a fer gresca i passar-s'ho bé, i no és el mateix que els elements seriosos que hem recuperat tradicionals de Valls que hi havia documentats. Sí. És molt diferent el concepte que tenim dels uns als altres.
3: Molt bé. De la mulassa ens explicaves a l'os. Perdona que t'interrompo, però volia saber, doncs, aquest aspecte que ens comentaves ara. L'os.
4: Sí, l'os és curiós, un os, aquí. Perquè, clar, normalment els ossos els associem al Pirineu, els valls de l'os del Pirineu. Sí. Són animals que normalment, no, perquè no n'hi ha, ni el que feien aquestes danses del Pirineu era posar-se una pell d'os, i fer aquestes actuacions generalment són carnavaleres dels valls de l'os. Naltros, aquí a Valls, el trobem documentat. El 1764 surt un os, i surt com a bèstia, o com a imatgeria, perquè ens l'anomena junt amb els gegants, amb l'àliga, amb tots aquests elements, ens anomena un os, i després ens anomena 23 balls més, però que no els especifica. Per tant, no era un ball. Per tant, no era una disfressa d'os, que és el fàcil, el que veus per tot arreu, que és, mira, una pell d'os al cap, amb un cap d'os, i amb allò ja fem. Era una peça d'imatgeria festiva. Era un element d'imatgeria festiva. I clar, també, aquí també tenim un dubte, perquè no tenim només que això. Parla de l'os. Com serà aquest os? Perquè podia ser l'os aquest dels valls de l'os del Pirineu, o també podia ser un os d'aquests que veies que anaven per les fires fent ballar l'os. Sí. Nosaltres comencem a investigar una mica el tema dels ossos, i em surt que aquí a la Riba, a la mateixa comarca de l'Alt Camp, un home vell explica de que ell de petit es havia posat una cuirassa d'anar a caçar l'os, que era una mena de cuirassa que se t'adaptava al cos, i que hi havia una daga que sortia en fora, perquè quan l'os se t'aferrava, l'os ell mateix se clavava la cuirassa. Bueno, aquest home, ell ho explicava, que de petit, això és un home del poble, els havia posat a la caralla, mireu, que ara es posaré la cuirassa, que és l'armilla d'anar a caçar l'os. I, bueno, això no té més importància, però sí que estem parlant de que aquí, a la Riba, a l'Alt Camp, clar, a la Riba toca ja les muntanyes de Prades, eh? Però està a 10-12 quilòmetres de Valls, vull dir que és aquí mateix. I hi havia històries d'ossos. Clar, si hi havia històries d'ossos, seran certes o seran fàbules? Però si hi havia històries d'ossos aquí mateix, a la mateixa comarca, van pensar, home, aquí el Vall de l'Os ha de ser d'anar a caçar l'os. És l'os que fa mal, és l'os que empaitem, és l'os que caçem. I llavors ens van fer una mica com són els valls de l'os. Hi ha uns trabucaires que van al voltant de l'os i que l'acompanyen, i que al final, quan se fa el ball, acaben disparant en l'aire i representa que maten l'os. Com trobes a tots els valls de l'os que hi ha per dalt a la Catalunya Nord, o que hi ha per la zona d'Andorra, o tot això. I d'aquesta manera el recuperem. Recuperem aquesta peça de bestiari. També inicialment es va recuperar no tan ben feta, i després al cap d'uns anys se li fa una restauració molt important i es converteix en l'os que és ara. I és una peça que també bastant, bastant estimada al poble, que a més per Sant Joan cada any la canalla que han deixat de fer servir el xumet, sí, el van a donar a l'os.
3: Oh.
4: I l'os va tot carregat dels xumets que li donen la canalla.
3: Molt bé. Què més tenim per Gaudí?
4: Tenim els cavallets. Els cavallets és l'última incorporació,
3: sí,
4: que es va incorporar a les últimes festes decenals, i a les últimes festes, que havia de ser l'any 21, però realment va ser el 22, el 21 més 1, perquè el 21 no es podien fer festes, estàvem tots amb el nas tapat. I llavors, bueno, recuperem el Ball de Cavallets, que era l'última peça que teníem de tot aquest reguitzell d'elements que havien trobat documentats, danses a banda, però d'elements d'imatgeria, era l'últim que ens quedava per recuperar. Amb el Cavallets també estem amb el mateix que amb els altres elements documentat, però tampoc ens diu com funcionaven. Hi havia uns cavallets, hi havia valls de moros i cristians, tant a Valls com un poble veí, com a Bràfim, que ara justament ara recuperen el vall el vall de valencians, que també estava vinculat als valls de moros i cristians. Doncs hi ha aquesta documentació, per tant, això ja ens comença a centrar una mica quin tipus de cavallets podien ser. I a Figuerola del Camp, també a tocar de Valls, a 8 o 9 o 10 quilòmetres de Valls, hi havia documentat, hi havia els textos del Vall de Sant Jaume, que era un vall en què sortia Sant Jaume, evidentment, amb el cavall blanc, i que feia una lluita amb els moriscos, i que al final, bueno, evidentment, acabava guanyant Sant Jaume, acompanyat de més o menys cavallets. No ho sabem, però sí que surten cavallets i surt el cavall blanc de Sant Jaume. I llavors, a l'hora de recuperar un ball, esclar, nosaltres sempre hem intentat aferrar-nos al més proper que podem tindre, en aquest cas, doncs, a la mateixa comarca tenim el ball de Sant Jaume. Probablement aquest ball havia actuat moltes vegades a Valls, perquè quan parlem d'actuacions, aquests llistats d'actuacions que hi han per festes molt senyalades, moltes vegades no eren de la mateixa ciutat, eh? Anàvem dels pobles del voltant. Ens pensem que ho fem ara, això d'anar a actuar cap aquí, cap allà, i això és més vell que el napeu. I quan la gent feia una festa grossa, sí, com a mínim tots els pobles del voltant, tot el que tenien feia cap allí. En el cas d'aquest document del 1764, anomena totes les parròquies que hi van anar, bueno, hasta de Tarragona, i van pujar cap aquí avall diferents parròquies i diferents cofradies. O sigui que això, segur que aquests valls de la comarca, d'aquests 23 valls que en parla, segur que tots no eren de valls, segur que n'hi havia de fora. Llavors, a diferència d'aquell llistat d'elements, perquè aquell diu que els van restaurar, per tant, aquell llistat sí que algú va fer restaurar allò, o va fer de nou. Ara els valls no, i els cavallets no surten en aquell llistat, sinó que deuen estar probablement dintre d'aquests 23 valls. Llavors, nosaltres ens inspirem amb el Vall de Sant Jaume i construïm aquests 5 cavallets, que són 4 cavallets negres i un cavallet blanc, que és el que porta Sant Jaume, i posem els 4 personatges moros i el dimoni. I amb això estructurem un seguici que acaba amb un vall que acaben guanyant, evidentment, el bàndol dels bons, però com que aquí no ens havíem no havíem d'estar forçats massa amb la història del Vall de Sant Jaume, perquè no hi ha, sí que hi ha textos, però no hi ha el vall sencer, acabem que Sant Jaume mata el dimoni. I prou.
3: I prou.
4: I d'aquesta manera... ja s'ho faran els del cel i els de l'infern, i la gent queda a banda i queden aparellats, els moros i cristians, un al costat de l'altre, uns a cavall, uns a peu, queden tots aparellats i tots saludant al públic, mentre Sant Jaume acaba matant el dimoni. Llavors, això ens ho traiem una miqueta de la màniga, però, com que tampoc no hi havia cap documentació massa concreta, doncs, i la música lliga molt bé per poder fer això, perquè totes les músiques dels balls, totes les ha fet el mateix compositor, un company de la colla, el Cisco Bufarull, i fa unes músiques boníssimes, i aquesta del Ball de Cavallets és fabulosa, i clar, acabes amb la gent engrescada i molt bé. Sí.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Roman, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
5: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
6: Joan Vergés va néixer a Barcelona el 21 de març de 1928. I morí a Barcelona el 24 de febrer del 2014. Va ser un destacat i important poeta català, sobretot en el món precisament dels poetes més musicats. També fou licenciat en medicina, també es va especialitzar en psiquiatria i homeopatia. El músic Toti Soler és un dels que més, sobretot en els seus començaments, va musicar l'obra del poeta Joan Vergés. Escoltarem un fragment de quan en Toti Soler formava part del grup Om, musicant Hi ha gent. Hi ha gent. Hi ha gent que va sola en la nit, sola amb la llum que ha fugit del món, sola entre amics que no ho són, sola de tu, sola de mi, sola amb la pols del camí. Hi ha gent que no veu mai jardins, ni boscos, ni cel blau, ni mar endins. Hi ha gent com tu i gent com jo, sola amb el fang del plor. I de vegades aquesta gent és resignada, no es queixa gens, i de vegades encara riu, encara canta i encara viu. Hi ha gent que va sola en la nit, sola amb la llum que ha fugit, sola amb un temps que es va cremant, sola amb la por de demà.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.
3: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Bienvenidos a mi hogar. Soy Rosa Garalba, ama de casa y youtuber por vocación. Ambas coses. Així es presenta als seus seguidors aquesta santcuatenca d'origen mexicà que acumula 554.000 seguidors. La descobrirem des de diferents punts de vista en aquesta estona de conversa al programa d'avui. Rosa, benvinguda.
1: Hola, Carme. Moltes gràcies per invitar-me.
0: Com estàs?
1: Molt bé. La veritat, estic molt bé, molt contenta, amb molta feina, molts projectes i moltes coses.
0: Què has fet avui abans de venir a la ràdio?
1: Bueno, avui ja he deixat gairebé el dinar fet i tot, o sigui que he corregut una miqueta per a preparar-me i estar aquí. Ja veus, he arribat allí corrent.
0: Escolta, quan vas començar a fer continguts i publicar-los a YouTube?
1: Va ser una casualitat, o sea, gairebé sense pensar, i la veritat, Carme, que no me recordo la data molt exacta, sí que és veritat que tinc la data de quan jo vaig obrir el perfil en YouTube per comentar i veure vídeos i aquestes coses, però quan jo vaig començar a pujar vídeos ja pot ser uns 15 anys, més o menys. Mm. 15 o... Sí, pot ser, és que no me recordo. 12.
0: I quan tu buscaves, què és el que... Què és el que buscaves en aquestes plataformes?
1: Entretenir-me. Estava... Feia poc que havia arribat de Mèxic i estava sense feina. Tenia una nena petita, estava en casa i volia fer alguna cosa. Aleshores, jo m'agrada fer manualitats i també jo estudié comunicació i en Mèxic treballava en, bueno, en els medis de comunicació, sobretot premsa. I, bueno, no sé, va sorgir, me vaig adonar que havia una plataforma nova que es deia YouTube i que podies penjar vídeos, i que, mira, pues, provaré. Però no buscava, no anava en un objectiu clar.
0: Mm. I sempre han estat de caire domèstic els teus continguts?
1: No, jo vaig començar amb manualitats, vaig provar manualitats, una miqueta de cosmètica, una miqueta anar picant. I fins un dia que estava tablada, perquè tenia que fer coses de casa i també gravar vídeos de manualitats, però tenia la taula molt plena de coses i ja era una miqueta estressant. Així que me vaig gravar netejant la cuina. Vaig pujar i vaig rebre una bona resposta de part de la gent, millor que amb les manualitats, i dije, bueno, pues canviem a neteja.
0: Això de netejar la cuina ho feies per desestressar-te?
1: No, perquè és part de la meva responsabilitat. Havia de netejar perquè tocava netejar, de quitar una miqueta el greix i tal, quasi tot això. I per això dic, bueno, provaré aquest estil de contingut.
0: I com ha evolucionat amb el temps? Perquè, clar, ja estem parlant de 10-15 anys que et dediques a fer aquests continguts. Com han evolucionat en la manera de fer-los, en els temes que tractes, en tu mateixa a l'hora de presentar-los? Com han canviat?
1: Ha canviat molt, sobretot perquè el mateix YouTube ha canviat. Quan jo vaig començar, la veritat és que era molt diferent, ha hagut moltíssims canvis i he estat adaptant-me al nou estil. En cuanto al contenido, la nueva manera de grabar, puede ser que no haya cambiado tanto, porque la verdad es que no tengo yo un equipo o cosas

0: No, tant dona, jo no tinc haters.
1: Tu estàs contenta com estàs?
0: Estic contenta, estigui tranquil·la.
1: Quin és el perfil dels teus seguidors?
0: És un 70 dones i un 30% de homes. O sea que la verdad es que yo me esperaba que fossin més dones per el estilo de contingut. Però no, n'hi ha gent, homes, o sea que les interessa també la neteja, o com treure una taca, o com fer algo ràpid de dinar, o no sé, qualsevol truc de la llar, també les interessa.
1: I comparteixes alguna cosa més enllà de la preocupació concreta que et fan arribar? És a dir, coneixes algun aspecte més dels teus seguidors?
0: No tant, no. Podria dir alguns aspectes que, com pot ser que és gent, sobretot de la majoria d'aquí d'Espanya, en segon lloc de Mèxic, dones de... És que el rang d'edat és molt ampli, sí, des de los 25 fins als 65 anys, o sigui, és molt ampli, i és que tinc de tot, perquè moltes de la gent jove, sobretot les dones joves, tienen feina fuera de casa, pero también es verdad que n'hi ha un públic, una part, que se dedican solo a la llar, como amas de casa.
1: I hi ha diferència entre les consultes que et fan homes i dones?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí, yo, sobre todo, los homes diuen que ven mis videos, perquè estan o recién divorciados, o son viudos, o estan sols i no saben com posar la rentadora, tan siquiera, saps? O sea, quina quantitat de sabó de posar? Recomandes més el líquid o en pols? Què de fer? Mira, barrejo aquesta roba fosca amb la que és de colors? Preguntes com d'aquesta mena sí que rebre, de part d'homes. Les dones val més a com, diguem, com treure una taca del pitet del meu nen, que és de pastanaga, per exemple.
1: Ja, coses més concretes.
0: Sí.
1: Quin ha estat el consell de més èxit? Aquell que dius, ostres, és que aquest ho ha patat, eh?
0: Han sigut dos. Una de com doblegar els llençols, i com posar-les així d'una manera ben doblegadets, que ocupen menys espai sense que se desdoblen quan el treus del calaix.
1: Uh-huh.
0: Ese ha tingut molt, molt bona acceptació. I l'altre és de com netejar o com mantenir net el matalàs. El matalàs, sí. Com airear-lo, com treure alguna taca de suor o algo así, de que agafe un bon olor. Estos dos sí que las han petat. No, ara no sé quants milions de visualització tenen, però... I fins ara. Encara cobro, com diuen, algo de regalies. Cobro algo per aquests vídeos, que fa anys que els vaig gravar, fa anys, no me'n recordo quants.
1: I ara que parles de diners, patrocinadors?
0: Sí, també faig col·laboracions amb algunes marques. Poques, perquè jo sí que em cuido molt de quines marques vull. Sobretot perquè jo m'enfoco a la neteja ecològica, saps? A reciclar, a fer tu mateixa els productes. Aleshores no puc barrejar qualsevol marca.
1: Mm-hmm. Tu et fas productes propis?
0: Jo faig, però productes molt simples, com el bicarbonato amb una mica de sabó i posar-li una miqueta d'oxigen actiu líquid i farem una barreja perquè ens servirà per al lavabo i per aquestes coses. Però aquest tipus de producte, molt casero, molt suau.
1: Tu tens dues filles?
0: Sí.
1: Estan entre els teus seguidors?
0: Sí, la verdad es que sí. I recomanen també els meus vídeos, sí, les dues.
1: Sí?
0: Sí.
1: Viuen amb tu o ja...
0: Pues precisament una d'elles, la gran de la Laia, ara mateix està començant el màster ja en astrofísica en Bolònia, ja a marxar de casa, i la petita just ara comença la universitat aquí, arquitectura, aquí mateix a Sant Cugat.
1: Molt bé. Dius que les dues coses que esmentàvem a la presentació, lo de fer de mestressa de casa i ser youtuber, ho fas per vocació.
0: Sí.
1: Però tu de petita què volies ser?
0: Jo de petita volia... Pues la verdad es que a mi m'agradava xerrar. M'agrada xerrar i jo volia ser presentadora de televisió o tenir un programa o coses així. La comunicació és el meu. Així que, mira, no vaig estar tan mal encaminada. Mm. Sí, també m'agrada...

0: molt emprendedora y también me imaginaba teniendo un negocio, una empresa de algo.
1: La teva infància la vas passar a Mèxic.
0: Así es. Yo vaig venir aquí fa 20 anys perquè me vaig casar amb un noi d'aquí de Sant Cugat, precisament, amb un català.
1: Que el vas conèixer on, a Mèxic?
0: En México, sí, perquè ell estava allà per feina. I nos hem casat a Mèxic. I després ell ja no aguantó el ritme d'allà, de la ciutat. És una miqueta complicat per a ell, que està acostumbrat a aquesta tranquil·litat de poble, diguem, i la ciutat l'estressava molt.
1: O sigui que el teu salt el fas des de Mèxic a Sant Cugat directament?
0: Directament, així és, ja amb una nena petita.
1: I per tu què va suposar?
0: Ha sigut un canvi molt fort en un principi, en un començament. Per a mi era... em vaig trobar fins i tot una miqueta sola, desorientada, sense conegut. Sí que és veritat que tenia uns quants amics de part del meu marit, però jo buscava la meva xarxa, el meu ambient. I va costa una miqueta, però també és veritat que tenia la meva nena, amb la que m'agafava, per trobar-me bé.
1: I escolta, quina relació mantens ara amb el teu país d'origen?
0: Ah, no, molt bé, perquè la meva família està allà. I fins i tot aquí he fet amigues mexicanes que es trobaven a la mateixa situació que jo. Però la meva relació, bé, continuo anant i vinent, sí. Jo vaig a veure la meva família, ja no tinc els pares, però tinc les meves germanes.
1: I a part de la família, què trobes a faltar d'allà?
0: Cada cop menys coses, la veritat, cada cop menys, perquè el que és el menjar... aquí ja trobo moltes coses. Així ja faig jo el meu dinar. Quan tinc antojo de algo molt mexicano, ja me'l faig jo. I trobo els ingredients. Trobo, pot ser una miqueta l'ambient, que és un poco diferente al caràcter, al tarannà català. És una miqueta diferent, però bueno, res, la veritat és que em trobo molt bé aquí.
1: I a la cuina com et trobes? Perquè ara que parlaves de que prepares les teves coses quan et ve de gust, no? Alguna cosa mexicana.
0: Sí.
1: T'agrada cuinar?
0: No especialment, però l'ho he de fer. Són coses que, mira... sí, però m'agrada. Tampoc és algo que lo passi malament, però sí, que jo faig. Sobretot en casa meva es cuina mexica.
1: La teva especialitat quina és?
0: De menjar los chilaquiles, las enchiladas verdes, el pozole, no sé, faig moltes coses.
1: I escolta'm una cosa, abans parlaves d'amistats, a Sant Cugat teniu un grup de persones mexicanes.
0: Sí.
1: Que el vau... quan es va crear? O tu estaves en la creació d'aquest grup?
0: Sí. Vaig començar... bueno, jo vaig conèixer algunes amigues que estaven també per aquí voltant i buscant algo que fer i sense amigues o... I com va començar? Pues bueno, trucades i quedades. Quedàvem per aquí el dijous en una de les cafeteries de Santiago Rusiñó. Y cuando alguna otra pasaba, decía, ¿qué feo aquí? Bueno, posarnos al día, charrar una miqueta y pasar una estona. Y así poco a poco va a arribar más donas, más amigas. Y ahora tenemos un grupo, una miqueta, gran, y fem cosas.
1: Sobre todo, ¿Com qué? ¿Com qué?
0: Pues, celebraciones especiales. Por ejemplo, al Nadal se celebra una festa, una miqueta abans de la Nochebuena, que son las posadas. Y es, bueno, es una celebración. Y también fem el Día de Muertos, posar el altar de muertos y explicar...
1: Això per Tots Sants, no?
0: Exactament, per Tots Sants, sí. I tot això lo fem en família para que els nostres fills conozcan lo que son las tradicions mexicanas, saps? Que aprendan una miqueta también de que es parte seva toda aquesta història. Costumbre, la cultura.
1: I en aquest grup només formen part dones?
0: Sí, curiosament sí. N'hi ha molt pocs homes. Crec que em sembla que ha recordat que era dos o tres nois. Sí. N'hi ha molt més mexicanes aquí a Sant Cugat, almenys. N'hi ha molt més mexicanes dones que han vingut, o com és mi cas, ja casades amb un català, o per temes de feina, que el marit treballa en alguna multinacional i se viene tota la família per temporada, una temporada curta. Uh-huh. I després tornen.
1: Uh-huh. I els vostres fills tenen curiositat per conèixer precisament la vostra cultura, la cultura de la mare?
0: Sí, en el meu cas, sí, sí, sin duda. I el menjar lo han acceptat molt bé, fins i tot el picante. I conocen, sí, sí, me pregunten i tot, disfruten molt lo que són les piñatas i bueno, tot, no sé, tot. Sí, sí, que disfruten. I tenen curiositat, pregunten, sí, la història una miqueta, quién fue Benito Juárez o coses, per exemple, saps? Así, preguntes que són de cultura general també. O sea, que si elles diuen la meva mare és mexicana i algú les diuen parla'm una miqueta de México, pues que sepan algo. No gran cosa, però que sàpiguen respondre.
1: Uh-huh. Què t'agrada fer per desconnectar? Perquè, clar, també has de trobar els teus moments de, uh-huh, de relax, d'aquelles estones que són per tu, no?
0: Sí, sempre és molt sa trobar aquell moment per uno mateix, aunque sigui sense fer res, qualsevol cosa. A mi m'agrada sortir a caminar. Jo vaig a caminar cap al Pic del Xandri, donant una volta, o també cap al Cincotró, tot aquell camí. M'agrada caminar. I quan estic tranquil·la a casa, m'agrada fer mitja. Puc posar una sèrie i estar fent mitja una estona, allí fer algun, pues, qualsevol cosa.
1: Però la mitja que fas és perquè tens un objectiu, és a dir, vull fer, o faig una bufanda,
0: sí,
1: o faig una,
0: sí,
1: un jersei. O...
0: Sí, sí, sobretot, sí? O per mi, o per regalar, o algun barret, o coses així, sí, sí.
1: Quines coses et preocupen?
0: Pues abans sí que tenia una precaució molt gran, era lo dels meus pares, quan faltessin, ja tenia... Sempre és algo que xerrem les meves amigues mexicanes i jo, que sempre que estem preparades per quan diguen el seu pare està malalta, la teva mare està malalta, o sea, que has de córrer. Però no és veritat, mai s'està preparat. En el meu cas, el pare i la mare van morir d'accident. I ha sigut així com molt sorpresiu i... I has de córrer, no? O sea, abans sí que estava preocupada per això, ara, com dic, ja no són ni uno ni l'altre, ja estic més tranquil·la en esta part. Me preocupa, pues me preocupen les meves filles, que es troben bé, que tengan feina, perquè no sé com està ara, que sàpiguen encaminar-se con tota la tecnologia, el tema de la intel·ligència artificial, que elles que ara comencen, pues que es se integren, que se involucren en aquests temes. Perquè jo trobo que tot canvia molt ràpid. Mm. Tot canvia. En quant al tema de la seguretat, aquí jo trobo bé. Jo trobo que les meves nenes poden sortir a caminar tranquil·lament. No sé, no és com el México. O sea que la verdad es que aquí sí que tinc menys preocupacions. El tema de la feina lo tinc bé, el tema de la salut també. O sigui que no tinc moltes coses de què estar patint.
1: I el món et preocupa? Cap a on va la societat?
0: Sí, eso... Però són coses que no le dono moltes voltes, perquè tampoc és que jo pugui fer molta cosa. O sigui, jo m'encargo d'educar a les meves filles, de que siguin bones persones, de que tinguin valors, principis, i jo mateixa també, de ser una bona amiga, una bona mare, bona esposa, i no puc fer res. Sí, és veritat que a vegades veig coses que m'agradaria canviar, però si no puc, o sea, hay coses que no puc canviar de altres persones. Jo me preocupo per canviar o per ser millor cada dia a la nostra llar, o sea, a la nostra petita família.
1: Rosa, tu com t'imagines d'aquí uns anys? Què t'agradaria fer que encara no has pogut fer?
0: Jo m'imagino ja poder... Potser, no sé, el meu marit dirà què passa. M'agradaria estar una temporada llarga al México, potser 6 mesos allà i 6 mesos aquí. Anar i venir allà uns 6 mesos i les meves filles ja no sé què ve ja quan siguin ja grans i ja quan elles tinguin la vida per el seu camí, diguem, ja feina, família, a mi m'agradaria poder fer això i res més, no demano moltes coses.
1: Ens deixes un consell dels teus? Un consell pràctic?
0: Mira, sí, puc donar-te un ara mateix que se m'ocorre, que sí, perquè a molta gent li agrada el guacamole, doncs donaré una de cuina. Perquè ja saps que l'avocado es posa, s'oxida i posa així com marronet, i això no és que sigui dolent, però no dona bon aspecte. Pues jo el que puc recomanar, si vol fer guacamole i que t'aguante una bona estona, si lo has de portar a una altra casa, a un altre lloc, primero en el tupper posas el aguacate picado, como base. Y a sobre has de posar la ceba, el tomaca, el cilantro, sense la llimona. La llimona fins al final. I tot això ben tapadet, en un film plàstic, i ja està. O si tens les... hay unas telas que son de cera, molt millor, però bueno, no tothom les té. Eso lo tapas y evita, el avocado queda a baix, por lo cual no le dona tanto aire. Aguanta una miqueta més sense oxidar-se. És com un tip d'aquells que posen al os.
1: Sí, al pinyol. És que jo estava pensant, el pinyol és el que també sabem que
0: si lo poses,
1: el pots posar i aguanta.
0: Aguanta una miqueta més perquè pot ser que absorbeixi les coses que desprende el avocado, ¿sí? O el aire, atrapa el aire. Però aquel que jo dic se conserva millor perquè no le dona tant aire al avocado. Queda baix.
1: I un de neteja. A veure, quin és el més habitual, la consulta més habitual que et fan? Per treure alguna taca?
0: Això són per treure taques. Ara mateix, deixa'm pensar una miqueta quina pot ser. Taques sobre fusta, taques blanquecines, que a vegades poses al got i queda un rodolí allí blanquecí que costa de treure. Pues n'hi ha dues maneres. Pots posar una miqueta d'oli d'oliva i passar-li poses oli d'oliva, un drap doblegat, ben doblegat, que no sigui primet, que sigui un gruixudet, i després escalfor de la planxa o del secador del cabell, que escalfi una miqueta la fusta. I després, esa taca desaparece. És com si, no sé, és com un canvi de temperatura sobre el barniz o algo pasa que, no sé dir la verdad.
1: Absorbeix l'oli de manera que agafa aquest color més fort i elimina aquesta
0: taca blanca. Sí. Esta pot ser també algo que pregunten. I altra pot ser les sabates, com blanquejar les sabates tipo Vans o Converse, que són de lona també, pues jo lo faig amb bicarbonato de sodi.
1: I escolta'm una curiositat, tu saps com eliminar les polilles?
0: La polilla sí, funciona molt bé el laurel, la fulla
1: de
0: laurel.
1: Sí,
0: el llaurer, sí. I la canela. Si fas així un atado de laurel i canela...
1: Un farcellet.
0: I lo poses a l'armari, no sé què, esto desprende un olor que no les agrada a la polilla. Va molt bé. I si no, pues olis essencials. També pots posar, no sé si la gent... Jo dic aquestes coses perquè són les més socorrides, no?, que tens a mà. Però si no, un oli essencial d'arbre del té o incluso de que pot ser també per treure les polilles, la mateixa canela o de clavo d'olor. A això no les agrada, les espanta. I per a los pececillos de plata, no sé si saps el que són, estos animalets que surten, les agrada molt la humitat i sobretot jo los trobo molt des de que jo he fet la reforma de casa meva i se han posat les paredes que són com de pladur. Pues van començar a sortir uns animalets així petits que s'arrossegaven per al lavabo, que no són dolents ni res, no és brutícia, simplemente que les agrada molt lo que és el papel. Pues esto funciona molt bé, fer un preparado de clavo de, pues, a bullir clavo de olor, canela, ajo, el laurel, una barrella de especias. Todo esto bien envasado, una miqueta de alcohol, ya cuando está fred, l'aigua que estava bullint, le poses, quan se refreda, le poses una miqueta d'alcohol i rociar els racons. Esto eliminarà los pececillos de plata. En català no sé com es diuen.
1: És que no identifico quin és el...
0: Ai, no
1: identifico
0: l'animalet aquest.
1: L'animalet, no. Però vaja, en qualsevol cas, són consells, aquests i altres, que trobarem a YouTube.
0: Sí. No? A YouTube sobretot, sí, sobretot me enfoco més a YouTube que a Instagram o que a TikTok. Sí que tinc també la
1: també
0: xarxa.
1: També en altres xarxes també fa servir aquests continguts.
0: També el faig. Vídeos així molt curtets, sí, per treure una taca de pintallavis, jo que sé, coses així molt ràpides. Sí.
1: I et podem seguir com a Rosa Garalba?
0: Rosa Garalba, sí, com Rosa Garalba.
1: Tal qual.
0: Ah, sí, el meu nom.
1: Doncs escolta, Rosa, ha estat una bona estona de conversa. Ens ha agradat molt.
0: Moltes gràcies.
1: Tenir-te aquí. Esperem que et vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, Carme, per invitar-me i per estar. Jo també he estat molt a gust.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: I avui en la secció que fem en col·laboració amb SACOT analitzarem què genera el benestar per a una vida plena. Revisarem el clàssic Salut, Diners i Amor i ens preguntarem si encara aquesta tornada de la cançó marca el camí. Parlarem de cos, butxaca i emocions en un món que canvia més ràpid que mai. I per fer-ho ens acompanya l'Andreu Travé, que és consultor sènior de SACOT. Molt bon dia, Andreu.
1: Hola, bon dia.
0: I el Francesc Acosta, que és coordinador de la delegació del Vallès de SACOT. Molt bon dia, Francesc.
2: Molt bon dia.
0: Bé, doncs, d'entrada, no sé si us sembla que aquesta és una idea molt simplista, no?, la de la cançó, salut, diners i amors. Amor o bé és una veritat universal, no?
2: Doncs molt bé, doncs bueno, agrair una vegada més l'oportunitat que tenim d'estar aquí novament, eh? I bé, doncs sí que és cert que Faves Comptades és un programa més d'economia, no? I pot estranyar a vegades doncs, que barregem doncs, salut, diners i amor, però jo crec que al final és
0: tot està relacionat,
2: una tríada,
0: no?
2: Oi? Sí. Que és el que al final totes les societats persegueixen, no? Vull dir que és el que és, al final és el benestar físic, el benestar financer i el benestar emocional, no? Formen aquesta tríada que en diem felicitat, no? I al Japó en diuen ikigai, que és el que ens fa feliç. Llavors, bueno, nosaltres, doncs, a cada etapa vital tenim diferents prioritats, no? Així, doncs, els joves, si sacrifiquen la formació per diners, en el futur ho passaran malament. I si sacrifiques la salut per diners, en el futur hauràs de gastar diners per recuperar la salut.
0: Està clar, eh? Això és molt, ha sigut molt gràfic, eh? I en una societat com l'actual, una societat que ha canviat, segueix sent l'ordre el que hem anunciat abans? Salut, diners i amor? O s'altera, o depèn també una mica de les etapes de la vida?
2: Bé, no, jo volia posar primer en context, doncs, que quan parlem de benestar, no?, de la societat del benestar, si parlem una mica de història, doncs, bueno, el benestar, doncs, aquí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa va quedar totalment devastada, no? Llavors, doncs, 6 països van formar la CECA, que es va, doncs, el primer objectiu que van pretendre, justament, era, doncs, alimentar la població, perquè, esclar, no hi havien menjar. I llavors van promoure el que ara coneixem per la societat del benestar, o sigui salut gratuïta, educació gratuïta, jubilació, atur, ara hem afegit dependència, renta mínima, i aquests són els pilars doncs, que a Europa continuem defensant, no? Però malgrat tenir-ho tot, doncs, ens sentim insatisfets, no? Llavors, doncs, bueno, que el que dèiem ara, doncs, en quant a el que realment significa doncs, tenir salut, no? Quan parlem de benestar emocional, doncs hi ha una frase que ho resumeix, diu, quan estem sants volem moltes coses, quan estem malalts només una, no? Per tant, jo crec que això és el que marca una mica la prioritat. Si no tenim salut, de què serveixen els diners, no? I per això hem volgut afegir, doncs, el que és el benestar físic i el benestar emocional, com dos dels pilars doncs, principals, a part del que és el benestar financer. Llavors, bueno, si tirem una mica enrere, doncs el 1908 es va crear l'Institut Nacional de Previsió. Llavors l'esperança de vida era de 41 anys. Actualment és de 84 i cada dia l'esperança de vida augmenta 8 hores, perdó, 5 hores. Llavors, doncs, si parlem del segle de l'envelliment, doncs hi ha 3 etapes principalment, no? La vida dependent, que bàsicament és fins als 75, pot ser fins als 80 anys. Després ve la vida assistida, que pot ser, a lo millor, si tenim sort, fins als 85, 90, i després ve la vida dependent. La vida dependent en la qual doncs, ja és la nostra última etapa de la vida, no? Què vol dir el benestar físic? Doncs vol dir que com a nosaltres cada dia doncs, vivim més, es tracta de no viure més, sinó viure més qualitat de vida. I per tant aquest és una mica el missatge doncs, que vosaltres volem parlar. Després recomanarem un llibre que està molt bé, que parla precisament d'aquest tema, no? Que a la vida doncs, tenim dos tipus de malalties, les causes ràpides i les causes lentes. Les causes ràpides pot ser quan va passar amb la pandèmia, poden ser infeccions, poden ser accidents, però després hi ha les causes lentes, que es parla de los 4 jinets de l'apocalipsis, no? Doncs que és per un cantó són les malalties del cor, per l'altre són les malalties de càncer, les altres són de diabetis i les altres són d'Alzheimer. Aquestes malalties van per dintre. I, per tant, és una mica el karma que nosaltres rebem de portar una bona vida o una mala vida, no? Per tant, el que nosaltres resumint-ho, i no som metges, però, bueno, podríem parlar de la medicina 3.0, que és fer més exercici físic, bona nutrició, dormir bé i tenir bona salut emocional, no? Pel que respecta a l'exercici físic, doncs és el fàrmac més potent per viure més. Llavors, els espartans tenien una frase que deia: lo que no suïs al gimnàs, ho sagnaràs al camp de batalla, no? I el dimoni ens diu: ah, no faig exercici, però mira que ell amb 50 anys estava fort com un roure i s'ha mort, no? Oh, mira, jo fumo perquè el meu avi amb 95 anys fumava un paquet cada dia i es va morir amb 95. Això se'n diu dissonàncies cognitives, no? Justificant-se perquè no fem una cosa, no? Per tant, hem de tenir clar, doncs, que hem de mantenir uns hàbits de vida saludable. Exercici de força per no perdre musculatura i prevenir l'osteoporosis. Pujar caminant en lloc d'utilitzar l'ascensor. I una cosa que he descobert recentment, que és el trampolí, que és una cama, un llit elàstic d'aquests petits, que va fantàstic, per exemple, pel bombeig del sistema linfàtic, per moltes coses. Jo cada dia doncs faig 5 minuts de botar, diríem, amb el trampolí.
0: Això que veiem als nens.
2: Exacte.
0: A casa, al jardí de casa, no?
2: No, a les golfes tinc allà el trampolí i boto 5 minuts cada dia. I si busqueu a internet avantatges de fer servir el trampolí, veureu que n'hi ha més de 10. Per tant, bueno, vull dir, és aquí ho deixo, amb el sentit de que ho pugueu, doncs, posar en pràctica, eh?
0: Mm-hmm. Andreu, la salut és la base.
1: A veure, bàsicament necessitem estar sentint-nos bé d'alguna manera i estar actius i estar en funcionament. Vull dir, si no, a partir d'aquí et deixes caure i et deixes anar baixant. Però això no, però això vol dir que tu has de preparar, tu has de mantenir, has de fer tota una sèrie d'accions perquè això pugui ser positiu i pugui seguir endavant.
0: Mm-hmm. Segons les generacions o segons les etapes de la vida, diries que igualment la salut és el més important? O es veu de la mateixa manera?
1: No és que es vegi de la mateixa manera, perquè en general quan és molt més jove consideres que no et passarà res, que seguiràs funcionant. El que passa és que si et mires una mica per què és el que hi ha pel carrer, doncs veus gent de totes les edats que té malalties, que va amb cadira de rodes, que va, o sigui, té limitacions que d'alguna manera has de mantenir i el que ho has d'evitar. I el que no ens podem perdre de vista és que si ens fixem, i a més Sant Cugat és paradigmàtic, què està apareixent últimament? A part de perruqueries, estan apareixent centres de fitness, però com a bolets, i això vol dir que molta gent jove també s'està posant, s'està cuidant, i després centres per més salut emocional, tipus jo, aquests estan sortint com a bolets, vull dir, per tant, hi ha gent, s'està demostrant que hi ha mercat perquè la gent es cuidi.
0: Mm-hmm. Quan parlem del benestar físic, és el que abans podríem prioritzar, però és que ara cada vegada tenim més clar que el benestar emocional també és importantíssim. Segur que molts han sentit a parlar del burnout, no? Allò d'estar cremat a la feina. Això també s'ha de poder combatre, no? Amb una bona salut emocional.
2: Sí, és clar. I justament s'ha notat un canvi, ja ho sabem tots, des de la pandèmia, doncs s'han canviat una mica les prioritats i, lògicament, avui en dia, doncs, amb les xarxes mateix, hi ha un estudi que diu que cada dia invertim, gastem, doncs, entre 4 i 6 hores amb xarxes socials. I, clar, tot això, doncs, ens fa que visquem en un món hiperconnectat, però més sols que mai, no? Llavors, diu que fins al segle XIX somriure era de pobres. No sé si us heu fixat, doncs, que no hi ha ni cap quadre ni cap estàtua en els quals la gent estigui rient, no? Les persones surten sèries, no? Inclús la Mona Lisa té una sonrisa que com mitja sonrisa, no? Llavors va ser Kodak que a principis del segle XX va convèncer el món de que la sonrisa servia per expressar els moments feliços, no? I el cert és que si viatgem a Àfrica, doncs veiem les persones que no tenen res, però que ens somriuen i són felices amb el poc que tenen, no? Per tant, vull dir, aquí és una mica, no? Llavors, diu que quan nosaltres ajudem, nosaltres ens enriquim, i precisament això és el que fem a Secot. Mantenim un propòsit i ajudem a enriquir-se els altres emocionalment, no? Ara, per exemple, hem creat una revista interna que parla d'això, parla de benestar, i en el qual doncs, procurem doncs, que correix de transmissió per mantenir-nos actius. I ara, justament, mentre m'esperava, he tingut la idea de proposar que aquesta revista la puguem fer per tothom i puguem doncs, difondre els bons hàbits de benestar.
0: Perquè arribi a tota la població, no?
2: Sí.
0: Bons consells. Anem al llibre? O vols...
2: Ens hem saltat el benestar financer, no?
0: Ah, ostres! Clar, jo és que ja amb la salut i l'emocional, és veritat.
2: Ja, esclar.
0: Vinga, bueno, doncs anem no, al financer, perquè... que és veritat, perquè sí. Si estem molt saludables però no tenim una bona salut financera...
2: No, doncs ja parlant de refrans, no? Ja diu el diner no dona la felicitat, però ajuda,
0: però
2: ajuda... oi?
0: Ah, exacte, eh? Anem a l'ajuda.
2: Bueno, doncs, no, és parlant... Doncs el tema de diners, no? Generalment aquí els espanyols, els catalans, mantenim una mala relació amb els diners, no? Llavors, una petita reflexió. Avui en dia la intel·ligència artificial ens pot ajudar, però jo canviaria la artificial per amplificada. Intel·ligència amplificada. Perquè amplifica o la nostra ignorància o amplifica la nostra intel·ligència. Per tant, hem d'utilitzar la intel·ligència per amplificar la nostra intel·ligència i es permet que nosaltres siguem els protagonistes en lloc de ser els víctimes de la nostra vida, no? I també en temes financers. Hem de millorar la relació amb els diners, millorar la cultura financera per prendre bones decisions. I el que siguem a la vida depèn de dos factors, la sort per un cantó i la qualitat de les nostres decisions per l'altre, no? Llavors, des de la pandèmia hem tingut un 20% d'inflació i s'acosta una nova onada d'inflació, el qual ens farà més pobres. El principal enemic de les nostres estalvis és la inflació, que crema els diners, no? I tenir els diners al compte corrent o un ETF avui en dia pot ser l'opció més arriscada, o no, perquè ja veurem demà com s'aixeca el Trump, eh? Sí. O sigui que apretem el botó nuclear, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors, nosaltres, doncs, com a assessors, doncs que venim d'aquests camps, doncs recomanem la regla de l'estalvi, que és el 50-30-20, no? És a dir, un 50% del que guanyem serveix pels nostres necessitats bàsiques, segons la piràmide de Maslow, o sigui, que és el vestir, el menjar i la vivenda, no? Un 30% és per temes de lleure i un 20% és per estalviar. I clar, ens dirà la gent, és que jo no arribo al 20%, doncs comença al revés. Comença a estalviar el 50 i després retalla les necessitats de lleure. Pensem que un cafè al dia són 600 euros a l'any. I per què no cancel·lem el Netflix, que no serveix per res, i ho substituïm per una web que es diu Masterclass, que ens dona unes classes fantàstiques de vida, o paguem la subscripció de Gemini, no?, per poder ser més eficients a la vida, no? Per tant, hem de canviar la nostra cultura d'estalvi i quan tinguem l'estalvi passar a la inversió. És com una planta, ho convertim en llavors que té la possibilitat de multiplicar-se més, no? Llavors, als països escandinaus la vivenda no és objecte d'inversió. Una vivenda a Suècia potser val 150.000 euros. Però, és clar aquí la cultura del totxo doncs fa que, doncs, clar, han convertit la vivenda en un objecte d'especulació, no? Per tant, doncs, bueno, el que com a consell per resumir és dir, per invertir hem de tenir la cultura, doncs, de el que se'n diu la nostra aversió al risc, que és l'umbral de son. És el nivell màxim de risc que podem assumir sense perdre la tranquil·litat emocional. Hem d'oblidar-nos del pla fixe i començar a invertir en fons d'inversió, diversificar per sectors, persones, fons temàtics, no posar tots els ous al mateix cistell, no? A Estats Units està molt arrelada la cultura de la inversió, doncs ells no tenen la protecció social que hi ha aquí. Allà, si tens una malaltia i no tens assegurança, et mors, no? I, per tant, doncs ells tenen aquesta cultura d'invertir a llarg termini, fer bons ponts de pensió, i, en canvi, aquí ens dormim una mica als laurels esperant que l'Estat ens ho solucioni tot.
0: Francesc, ara sí que acabarem amb el llibre i molt ràpidament, que no ens queda gaire temps.
2: Doncs, bueno, bàsicament, sí, ja aprofitant doncs, que demà és la Diada de Sant Jordi i en relació a la salut emocional, doncs recordar que mirar, llegir més i mirar més xarxes. Hi ha un llibre que té relació amb el que abans hem parlat que se'n diu Viure Més, la ciència de la longevitat, i està escrit per Bill Gifford, i parla una mica de tots aquests aspectes doncs, relacionats amb el benestar físic i emocional. Per tant, és un llibre que recomano molt perquè, bueno, pugueu viure més i pugueu viure amb més qualitat de vida.
0: Doncs aquí queden les recomanacions del Francesc Costa, també de l'Andreu Travé. Avui hem parlat amb Sacot del benestar, eh? Benestar no només financer. El més bàsic, ja ho hem dit, la salut, les emocions, i de tot això també dependrà doncs, el nostre benestar financer. Gràcies als dos. Fins a la propera.
2: Moltes gràcies i molt bona Diada de Sant Jordi.
0: Que vagi molt
2: bona
0: bé.
2: Lectura.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
4: Hola, soc el Moutassé Moumans. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal! Quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril del Nil posa tigel amb mel.
2: Moltíssimes gràcies, Moutassé, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu.
5: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
7: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el... molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
3: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
4: Adeu.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maials, deixa un carril tallat direcció Flix. A banda, les obres a la B20, tant direcció Nus de Trinitat com Nus de Llobregat, deixen un carril tallat en ambdues direccions. I en clau política, volíem dir, els ministres Fernando Grande de Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però sí que rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, el Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. La trobada arriba després que el monarca expressés la seva preocupació pels incidents dels darrers dies i reclamés garantir la seguretat de Ceuta i Melilla per evitar que repeteixin situacions similars. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona ha obligat a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105 donades d'alta in situ i 2 traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empuriabrava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons els testimonis del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i que els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut fer res per salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
0: Notícies en xarxa.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Avui a l'Espai de Literatura parlarem de tres llibres clàssics perfectes per començar a llegir. No són massa llargs, tenen històries molt potents i cadascun mostra una manera diferent d'entendre la vida. Els tres parlen de persones que se senten una mica fora del món, una cosa amb la qual molts lectors sembla que s'hi reconeixen. Saludem el Sergi Martí, llibreter de La Paideia. Com estàs, Sergi?
8: Bon dia, Carme, què tal?
7: A tu et van servir aquests llibres?
8: Sí, realment aquesta tria és la meva tria personal. O sigui, són els tres llibres que potser a mi em van marcar en aquest pas entre l'adolescència o l'adultesa, però bueno, potser aquesta adolescència s'ha estirat més del que voldríem.
7: Mm-hmm. Comencem amb el primer dels llibres, La senda del perdedor, de Charles Bukowski.
8: Sí, Charles Bukowski és un autor que crec que és molt interessant per entrar a fer aquest canvi de llegir pues, llibres una mica més superficials a poder llegir una literatura una miqueta més profunda. És un autor molt controvers perquè bueno, una persona alcohòlica, misògina, bueno, les seves entrevistes a França donen la volta al món, i és un personatge que va tenir una aura molt gran als anys 90, però és molt interessant perquè realment és un autor americà menys conegut que altres, però alhora és d'aquesta generació posterior, la generació Beat, i ajuda molt bé a comprendre aquesta fase de la gent després de la guerra, no? Durant aquest moment on tot era estat de benestar, com hi ha gent que està com per sota d'aquest estat de benestar i que viuen malament i viuen amb problemes d'alcohol, problemes d'adaptar-se a la societat, problemes de no saber relacionar-se amb dones, i crec que és un llibre que realment pots treure moltes frases interessants, molta filosofia. Ara fent una relectura fa pocs anys potser ja no m'agrada tant com quan era adolescent, però en aquell moment t'obre com un ventall de possibilitats i dius, uau, què és això?
7: Què explica a La senda del perdedor?
8: La senda del perdedor és un llibre autobiogràfic on l'autor crea un alter ego, que és en Henry Chinaski, que l'anirem veient durant altres llibres seus, i és un personatge, bueno, és molt famós, inclús en Mickey Rourke va fer una pel·lícula que és bàsicament un alcohòlic.
7: Va fer el paper.
8: Sí, alcoholitzat. I bàsicament pues, és parlar molt d'això, no? D'una persona fora de la línia que escriu quan va borratxo, que intenta comprendre el món des d'un punt de vista fora de tot l'estrictament normal. I llavors, en aquesta senda del perdedor coneixem aquest pas del protagonista, que és un adolescent, a com entra la vida adulta, no? Llavors et serveix molt perquè et pots sentir identificat en com a vegades et sents fora del món, en aquell moment, en aquella edat, no? Potser estàs més... Ja ningú m'entén... I llavors aquest personatge juga amb això des de una literatura més profunda. Després, als altres llibres anirem veient diferents històries, pues, des de com ell entra al món de Hollywood quan grava aquesta pel·lícula, perquè, clar, amb ell contacta també per gravar la pel·lícula, des de les seves relacions amb altres dones, o, per exemple, hi ha un que es diu Cartero, que és la seva experiència, com treballa dintre de Correus i com odia tot aquest mercantilisme i aquesta línia tan, no? Tan, que a ells agradeix tant com aquesta cadena de Ford i de... Pues, ell li dona una crítica molt potent. És un autor molt interessant.
7: Sí? Quin estil el caracteritza?
8: L'estil seria com agressiu, perquè és com molt punyent i té com una literatura molt feroç, però alhora molt profunda. Diguem-ne, també és poeta, però, saps, és un d'aquells autors que toca temes també fora, diguem-ne, de la correcció. Llavors, clar, jo crec que en un moment d'entrar en començar a llegir novel·les i surts de la norma, no? D'una història, diguem-ne, una trama, una introducció i un final, sinó que t'obre pensaments, no? I et pot ajudar a, pues, això, a veure un món molt més filosòfic.
7: O sigui, un estil sense embuts, podríem dir, no?
8: És un estil, sí, de ja et dic, de molt biogràfic, però alhora, no, de treure com petites perles, no? D'aquelles històries que dius, bueno, m'està explicant coses que del dia a dia, però puc treure molt més de suc que potser amb una novel·la policial, per dir alguna cosa.
7: Mm-hmm. Anem a un altre clàssic. Clàssic, clàssic. El coronel no té qui li escrigui, de Gabriel García Márquez.
8: Sí, a mi personalment aquest és un...
7: Aquesta, bueno, era lectura abans de...
8: Sí, no sé si encara la fan.
7: De batxillerat.
8: Sí, a vegades fan aquesta, Crònica d'una mort anunciada.
7: També.
8: Per mi és, clar, posar 100 anys de soledat aquí crec que és un llibre una mica massa ambiciós quan ets adolescent, però crec que és una, aquesta novel·la és com una síntesi de 100 anys de soledat perquè podria ser un dels personatges en unes 100 pàgines i crec que està molt bé per entrar en la, la literatura d'en Gabo. Llavors, jo crec que és molt... És una novel·la que és idònia per llegir alguna mica més profund i amb la maduresa

0: És realment un llibre que sintetitza també en 100 pàgines tota una història d'un país que jo crec que és meravellós per iniciar-se.
1: I anem a l'última de les propostes, el Vigilant al camp de Sègol, de Salinger.
0: Sí, a mi aquest llibre és un llibre molt curiós perquè és un llibre com de capçalera, no?, pels americans. El Salinger, sobretot, podria ser com un d'aquells llibres juvenils o que diuen, no, aquell llibre juvenil, no? Bueno, no és tan juvenil, però sí que està molt bé perquè el protagonista és jove, llavors segueixes les peripècies del protagonista, no? Buscant una història molt particular i coneixent-se a si mateix. Llavors és un llibre que a mi no, potser no és dels meus favorits, però crec que és un llibre que t'ajuda molt també a fer aquest pas entre una novel·la que té un bon ritme, que té una aventura, que té, segueixes el protagonista, inclús és un protagonista que et queda, que et marca, i alhora va deixant perles, va deixant petits detalls del que, no?, d'un llibre que dius aquí darrere hi ha molt on rascar. I llavors és un llibre que tu tornes a llegir potser 5-6 anys més endavant i dius, ah, vale, això potser no havia enganxat, o aquí parla d'això. I clar, jo crec que entenc l'èxit que ha tingut a Estats Units. És molt particular, però crec que molt necessari. No sé si vosaltres...
1: La història... No, aquest no el conec. La història del vigilant, quina és? Ho dic perquè sembla que sí que els adolescents, no?, es poden sentir molt identificats, allò d'alliberar-se de les obligacions i sentir-se lliure, no?
0: Sí, és com, diguem-ne, com el primer, no?, el protagonista surt de l'internat on està, no?, té uns problemes amb els seus pares, llavors és com, no?, aquest, ja, aquí ja comences a veure que el protagonista et pot sentir identificat, no?, un noi que podria estar entre els 14 i els 18, 20, no saps molt bé l'edat, llavors és aquest primer viatge, no?, com quan tu comences a sortir de diguem-ne, d'aquell, bueno, de les faldes de la teva mare o d'aquell cercle més patern, llavors aquí comences a veure quan tu fas aquell viatge, no?, de dir, ara començo a decidir quina serà la meva vida. Pues, amb aquest protagonista pots veure, no?, que va prenent decisions que li marcaran molt i li portaran cap a un costat o cap a un altre. I això és com realment lo maco del llibre, que crec que és com un viatge iniciàtic cap a això, aquest petit pas, no?, a veure que el món adult, bueno, a vegades no és tan maco com creiem nosaltres.
1: La realitat supera la imaginació en aquest cas, no?
0: Sí, igual que amb Bukowski, jo crec que realment al final és un pas de l'adolescència a l'adultesa que sempre va cap a algú pitjor, no? No sé per què tenim aquest punt tan pessimista, no? Però és com molt bé perquè hi ha una independència i hi ha pues, com un viatge, no?, que és maco, que és conèixer-nos a nosaltres mateixos, però alhora hi ha aquest punt també de com una mica perdo aquesta, la màgia aquesta de la infantesa, de la, pues, una mica aquest punt, no?, de ser més ingenu, però bueno, al final és una mica la vida.
1: Sí, sí. Un pas una mica difícil, no?, depèn de les circumstàncies, i que, bueno, que potser el trobes a faltar, no?, aquell passat quan ja estàs en una altra realitat.
0: Sí, al final, jo crec que en aquell moment, potser quan jo vaig llegir aquests llibres, eren llibres que m'ajudaven molt a passar cap endavant i el que vols en aquell moment és ser gran, vols ser adult, però alhora et vas donar en compte que el món te'l pinten com d'una forma molt cruenta, no? Com dius, jo no vull ser partícip d'això, jo vull el món, però el món guai, no el món aquest que m'estan plantejant aquests autors. Però està molt bé per començar a fer-te preguntes i dir que potser va d'això, no?, i el món. I també alhora comences a pensar que saps moltes coses, que per mi jo vaig llegir algun d'aquests llibres i vaig dir, ah, mira, ara soc molt més culte, sé molt, he après coses que potser amb llibres que em donaven al col·le no aprenia, no? O això sí que marca. Després et dones compte de que només has rascat una mica la superfície de tot el coneixement i que mai podràs abarcar. Però per mi van ser tres novel·les que crec que ajuden molt.

0: sobretot aquest pas de ser un bon lector i crec que tothom hauria de llegir.
1: Et van enganxar, doncs.
0: Sí, sí, molt, molt. Em van enganxar. És que potser a vegades tenim la sensació de que una novel·la ens ha d'enganxar pel seu contingut com ràpid, com addictiu, com una sèrie més, no? D'aquestes que dius, oh, m'ha enganxat des d'ell. Però a vegades l'ànsia de coneixement, a mi en aquell moment, em feia voler que algú m'expliqués coses una mica més interessants o més profundes, que a vegades tractem els adolescents com si fossin una espècie de nois que només estan enganxats al telèfon i que només volen mirar a TikTok, però potser a vegades hem de buscar un llibre que els hi faci rumiar i que els hi faci pensar, i potser en aquest moment diran, hosti, aquest llibre sí que m'agrada, i no aquest que m'han donat, que és com la mateixa continuació de lo que ells veuen a les xarxes.
1: Doncs avui protagonistes, Bukowski, García Márquez i Salinger en aquest espai de literatura amb el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, fins a la propera. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Carme.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Ens acompanya Maria Sampere, editora i impulsora de l'editorial Les Hores, una editorial santcugatenca independent que aposta per la literatura en llengua catalana i per publicar obres que obrin portes a reflexions sobre la vida, el temps i les relacions humanes. Amb un enfocament únic i un catàleg singular de narrativa i traduccions, Les Hores s'ha fet un lloc al panorama literari català amb criteri i sensibilitat. Maria, com arrenquem aquest projecte? Com estàs?
2: Doncs molt bé, molt contenta de ser aquí i compartir amb vosaltres una mica el nostre projecte, quina és la nostra història fins avui.
1: Clar que sí, a la Ràdio Municipal de Sant Cugat. Escolta, com va néixer la idea de crear l'editorial Les Hores i quin era el seu objectiu inicial?
2: Doncs bé, realment, aquest mes de maig, l'editorial Les Hores, ja farem 9 anys, és a dir, que això ha passat ràpidament, realment ha passat volant. I l'embrió seria la passió per la lectura, com a lectora. Jo i en l'editorial Les Hores estem al Manel Gómez, que és un altre editor col·laborador de Les Hores, i jo, som dos. I nosaltres antigament ens havíem conegut fa molts anys a l'aerolínia Vueling, és a dir, res a veure del món editorial, treballàvem tots dos allà, és a dir, que venim d'un sector que no és pas aquest. Sí que el Manel, ell és professor de literatura a un institut actualment, però en aquell moment, ja estic parlant potser de fa 20 anys, ens vam conèixer a l'aerolínia Vueling i ella parlava amb nosaltres de la nostra passió, que era la lectura. Va arribar un moment que hi va marxar de l'aerolínia i jo vaig seguir allà, vaig estar allà durant 10 anys, és a dir, quan vaig entrar hi havia 15 avions i quan vaig marxar 150, vaig veure tot aquest creixement, no?, de que era aquella, en aquell moment una manera diferent de l'aviació, i finalment quan ja vaig marxar era la directora de tota l'àrea de clients, les oficines de venda, els menús dels avions, bastanta feinada. En aquell moment va arribar tot el tema de la fusió de Click Air, Iberia, el grup British Airways, i això va fer que hi hagués tot un canvi intern en la manera de fer, de gestionar. Van començar a venir molta gent d'Iberia, principalment, i aleshores realment els que havíem endegat com tot el projecte inicialment, que tampoc hi portàvem molts anys, molts vam decidir emprendre altres camins, no? Hi havia una altra nova manera de fer, ni millor ni pitjor però diferent, i vam decidir doncs, no? deixar pas a uns altres, no? I aquest va ser també el meu cas. Aleshores, bé, quan me'n vaig anar a casa a pensar a veure què volia fer amb la meva vida, no em venia res de gust tornar al món de l'atenció. El que més que res, bueno, perquè havien estat uns anys molt intensos. Penseu que al final una aerolínia és 24 hores per 7, o sigui, no para en cap moment de l'any ni del dia.
1: I preferies l'atenció al lector.
2: I aleshores vaig pensar això, no? Que no tenia ganes de tornar una mica aquesta intensitat a les xarxes socials 24/7, en aquell moment que encara no se sabien ben bé com gestionar, era tot com molt intens. I aleshores, en aquest moment, és quan vaig plantejar-me la idea de fer alguna cosa radicalment diferent. Com deia, la meva passió sempre havia estat la lectura, llegir, sempre m'havia acompanyat molt, però sempre com a lectora únicament. Però aleshores, justament, vaig començar a rumiar, també parlant amb el meu company, més que res perquè ell sempre m'havia sentit dir que a mi un dia m'agradaria fer una editorial, la possibilitat de fer-la. I aleshores, bueno, casualment, el món és molt petit a Catalunya i justament quan ja estava començant a plantejar-me la possibilitat de fer una editorial petita a l'Escola de l'AMPA, aquí al Col·legi Catalunya de Sant Cugat, perquè les meves filles van a l'Escola Catalunya, en una reunió prèvia a Sant Jordi hi havia una noia sentada al meu costat, que és la Laura Huerga, que és l'editora de Raig Verd, que ella va comentar, jo tinc una editorial, és a dir, aquelles casualitats, no?, que realment són sorprenents. No?
1: I així és com arrenca.
2: Vaig començar per...
1: I el nom?
2: El nom d'aleshores ve principalment de que...
1: Bueno, les hores d'espera, Vueling?
2: No. Realment hi ha un... Nosaltres, quan vam decidir què havíem de publicar, tant la Laura Huerga com després, per exemple, l'Aniol Rafel, que era l'editor de Periscopi, o el Lu Solano de Libros de l'Asteroide, que també va ser gent amb qui vam parlar, perquè coneguts ens coneixíem molts, una de les coses que ens van dir més clarament és que havíem de tenir molt clar, un dels seus consells, que tots van ser molt generosos, era quina seria la nostra línia editorial, que estigués molt clar què trobaria un lector darrere de les hores, perquè és una mica per fer la nostra pròpia identitat, no? I aleshores aquí vam tenir molt clar que volíem publicar narrativa de ficció en l'àmbit, com molt bé deies en la introducció, de les relacions humanes, la vida, el pas del temps, aquesta literatura intimista que parla de qui som, com vivim, no? volíem trobar un títol, aleshores, que reflectís molt bé aquest concepte, i vam pensar en Les Hores, que Les Hores és un llibre del Michael Cunningham, que va guanyar l'any 86 el Premi Pulitzer i que després se'n va fer una pel·lícula.
1: Sí,
2: que va
1: ser Virginia aquest, Woolf.
2: Sobre la Virginia Woolf, no? I la senyora Dalloway, i que ens va semblar que reflectia molt bé el tipus de narrativa que volíem publicar. D'altra banda, també, hi ha un llibre de Josep Pla que es diu Les Hores, que ens explica què passa al gener i al febrer i al març a un poble de l'Empordà, i que també reflectia aquesta quotidianitat de les coses petites, que també volíem que reflectís una mica tot allò que publiquem, no? De manera que aquest ha de ser una mica el nom.
1: I la filosofia, fantàstic. Sí. El tema de la llengua catalana, quina importància té per vosaltres, doncs ara que està en el foc d'aquest debat del que és el seu ús social, que el país va doncs, a la baixa, segons algunes enquestes. Per vosaltres, el català, què significa?
2: Nosaltres vam tenir molt clar des del principi que volíem publicar en llengua catalana, només publiquem en llengua catalana, perquè, bueno, donada també la situació per la llengua, i perquè pensàvem que també el fet de que hi hagi més possibilitats, més opcions, més oferta en català, també fa que es guanyi més lectors, i així ha estat. La tendència de lectors en català augmenta progressivament any rere any, tot i que encara estem al voltant de, penseu que cada 3 llibres que es venen a llibreries de Catalunya, 2 són en castellà, 1 és en català, és a dir, que estem al voltant d'un 33-36%. Per Sant Jordi és veritat que aquest percentatge augmenta, hi ha més lectors que compren llibres en català, però normalment és aquest el percentatge. És veritat que això ha anat creixent molt a poc, però progressivament, i també creiem que una de les raons és perquè hi ha més propostes en català, de manera que els altres també és veritat que tot el tema de la immersió lingüística també ha fet que molts lectors, no, llegeixin més en català, o els sigui més fàcil llegir en català, no, que no pas fa uns anys. Però totes aquestes tendències sí que són constants. D'altra banda, evidentment, com comentaves, hi ha tot el tema aquest preocupant de l'ús, no, del català, que això també té a veure, doncs, bé, amb l'evolució de la societat, no? Amb tota la preeminència de les xarxes socials, l'idioma castellà, que normalment, no? Ho dic de cara a les noves generacions, però també és veritat que també estan havent cada vegada més propostes cap a aquests nous lectors, que potser tenen altres gustos més enfocats a còmics o literatura juvenil, romantes i també, no? Doncs que també estan captant aquest nou públic lector amb aquestes noves necessitats, i també s'estan fent propostes en català, no? Cap a aquests nous lectors, no? Dels que sovint, no? Segons les darreres enquestes hem vist, doncs la seva llengua comença a ser, sobretot a les grans ciutats, principalment el castellà.
1: Però per arribar als lectors, abans heu de contactar, doncs, amb aquests autors, aquests textos, per trobar aquests continguts que a la vegada són ambiciosos, no? Perquè estem parlant de textos reflexius, de parlar d'un mateix, de, no? Una temàtica intimista. Aquest càsting, per dir-ho d'alguna manera, com el feu? Com arribeu fins a aquests autors?
2: Nosaltres publiquem ficció fins ara, és a dir, només fem ficció en llengua catalana, i aleshores fem traduccions, publiquem autors originals en llengua catalana, però això ens ha costat bastant trobar novel·les que realment aportin, no? I pensem que aportin alguna cosa diferencial, i de moment aquest any en publicarem la tercera novel·la original en llengua catalana, però la majoria de la resta de títols que hem publicat fins ara, en portem uns 66, han estat traduccions, com molt bé dius, d'autors internacionals. Normalment, quan per trobar un autor internacional hi ha diferents vies. Tu pots seguir revistes, que ho fem molt, revistes internacionals, en New Yorker, revistes de literatura que fan ressenyes o diaris rellevants que parlen sobre cultura i sobre llibres a altres països. Després també premis importants i rellevants arreu del món, que amb els finalistes, que sempre són llistes llargues, després llistes curtes, no? Però també són una font de possible inspiració. I després hi ha l'agent literari, que és una figura molt important, que és que qualsevol escriptor de qualsevol país que sigui mínimament reconegut o que hagi tingut una certa trajectòria, normalment té un agent literari que el representa. I aquest agent literari el que fa és preparar, anem a suposar que tenim un agent literari de Xina. Ell prepararia com un catàleg de títols possibles xinesos que fossin interessants, faria una mostra, un resum, una sinopsi d'aquests llibres, amb una petita traducció de les primeres pàgines d'aquest llibre. De manera que això és el que comparteixen, no?, amb la resta d'editors de tot el món. Tu pots rebre molts catàlegs, és veritat que de mica en mica sols treballar amb un tipus de gent literari o un altre, i ells ja coneixen allò que tu publiques. Per exemple, nosaltres, els agents que ja ens coneixen, no ens enviaran mai una història de crims, perquè saben que nosaltres no publicarem mai crims, no? De manera que també ells van afinant les propostes que et fan arribar. Però aleshores ens farien arribar, per exemple, la proposta d'un autor xinès amb un resum, i si ens interessa, perquè ens ha semblat interessant la sinopsi i aquesta breu traducció normalment és a l'anglès, demanaríem l'original, l'idioma original, evidentment. En aquest cas, per exemple, xinès nosaltres no llegim, llegim moltes llengües, però xinès no. Aleshores, el que es fa normalment és preguntar si hi ha alguna altra traducció que ja s'hagi fet, o a l'anglès, o al francès, o a l'italià, alguna llengua romànica, que són les que nosaltres ja sabem llegir, o escandinaves, que també el Manel en llegeix. I si no és així, sí que has de contractar un lector del xinès, perquè realment el llegeixi el llibre i en faci un resum.
1: Mira, aquí tenim un exemple, no?, de l'últim que heu presentat, Annika Norlin, La comunitat. Tenim aquí una autora sueca.
2: Sueca.
1: Per tant, aquí estem fent una mica un dibuix del que busqueu, del que voleu fer arribar als lectors, que no sé jo si els joves una mica aquest és el vostre públic, us l'esteu plantejant, perquè tenint en compte, no, l'últim informe PISA de lectoescriptura, que diu que els nostres joves, el tema del llibre, o sigui, que consumeixen continguts, no? Però que també potser aquests continguts venen d'on venen, quan principalment acostumen a ser les pantalles i el tema del llibre. O sigui...
2: En el percentatge de lectors normalment es produeix una tendència, que és que els joves llegeixen molt fins que arriben a l'ESO, diguem. Allà hi ha una davallada, llavors llegeixen les lectures obligatòries, etcètera, etcètera. I després, quan ja en tornen a tenir 22, 23, reprenen aquesta lectura. Nosaltres no tenim una línia específicament de literatura juvenil, però sí que tenim algun títols, per exemple, Harlan, que curiosament l'autor va escriure per adults, però va guanyar el Premi de Literatura Juvenil a Alemanya fa un parell d'anys. Es diu Harlan, de Benedict Wells. És un llibre molt transversal que realment es pot llegir des de que tens 15 anys fins que en tens 115, no?, que diem nosaltres. És a dir, que hi ha alguns títols que, tot i que nosaltres no tenim la intenció, o sigui, no van dirigits específicament a juvenil, també poden ser llegits per ell, no?
1: I una pregunta, Maria, ara que doncs, les editorials doncs, estan afrontant doncs, molts reptes, no?, d'adaptar-se als nous públics, de consolidar els que tenen, el tema audiollibre, vosaltres us ressona? Que n'heu parlat?
2: Nosaltres, de moment, fins ara, estem publicant alguns llibres en format digital, amb e-book. Normalment no es publiquen en el mateix moment que surt el llibre físic, perquè, malauradament, existeix molt un mal percentatge de pirateria. Però sí que al cap d'un any o dos que els llibres estan al mercat, sí que fem el format e-book perquè arribi a tothom. I el tema del llibre, de moment, encara no l'hem encarat.
1: Poc a
2: veritat. Poc a poc. És veritat que, de moment, encara és una mica... el seu cost és elevat, no sabria dir exactament, però és elevat, quan ho hem mirat alguna vegada, no? pel retorn actualment, el percentatge de lectors que hi ha és elevat, però no ho descartem tampoc. Al final penso que hem d'estar oberts, que diem, el món no evoluciona, nosaltres hem d'anar-hi, no? O sigui, hem d'anar veient com encaixem en aquesta nova realitat. Però pensem, i sortosament, que el llibre físic, el llibre escrit físic o digital, però segueix, no?, sent un valorat, no?, per l'estona aquesta de, no?, d'intimitat amb tu mateix, de reflexió que porta. No? I tant, i tant. Que sí.
1: Escolta, anem enfilant la recta final de l'entrevista. Hem conegut la filosofia una mica, a on voleu arribar. Què n'esperes? Què n'espereu de quan una persona, doncs, com aquest llibre que tinc aquí a les mans, o un altre vostre, com dèieu, de Jamaica Kincaid, Mr. Potter, quan el tanques, no?, que tanquem aquest llibre, quin és el missatge que esperes que s'emporti aquella persona que llegeix i diu no, jo, l'editorial Les Hores sempre me'n refio, és el meu segell de referència. Què esperes que arribi a la gent?
2: Nosaltres diem, aquí agafem, fem servir una cita de Kafka, que no la diré literalment, però que havia de dir, per què llegim si allò que llegim no ens esgarrapa i ens sacseja, no? Que seria una mica, ho diu molt millor, però seria que l'essència seria una mica la mateixa. Nosaltres volem que algú, quan llegeix un llibre de Les Hores, se'n recordi, per exemple, aquest últim que comentaves, La comunitat de Annika Norlin, que ha arribat tot just aquesta setmana a les llibreries, és un exemple d'una, com dèiem, una reflexió actual de com estem vivint, en aquest cas, a la vida a la ciutat, i és una protagonista que decideix deixar-ho tot perquè porta una vida molt estressada, molt intensa, comença a tenir atacs d'angoixa, i se'n va viure a la muntanya, al nord de Suècia, en una tenda de campanya temporalment. I allà coneixerà una comunitat de 7 persones molt estranyes i molt diferents que viuen juntes, i intentarà s'aproparà a elles, les coneixerà, de manera que és una reflexió, no?, darrere fons, no?, de com volem viure, com estem vivint, aquestes comunitats, en aquest cas amb la que troba, no?, quines dinàmiques internes hi ha, qui mana, qui lidera, què es perden per no viure a la societat occidental on la majoria de nosaltres vivim. No? Aquesta seria una d'aquestes històries.
1: Doncs fantàstic. Acabem l'entrevista amb una recomanació super, super ben acurada a càrrec de la Maria Sampera, editora i impulsora de l'editorial Les Hores. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Un plaer, moltes gràcies a vosaltres per permetre'ns compartir el projecte.
1: I bona lectura.
2: Bona lectura.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: ayer miramos.
1: Doncs bé, és moment de saludar la nostra cuinera, Joana Molins. Bon dia,
2: bon
1: Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Què tal? Com anem aquí amb les receptes culinàries?
2: Bé.
1: Com ve l'estiu, les canvies o què?
2: Sí, ara el mes que ve farem coses fresques, et sembla?
1: Sí.
2: Doncs ara avui t'agrada la pasta?
1: Sí.
2: Bueno,
1: a mi
2: també m'agrada molt. Avui us porto la de sempre, però ara de pastes vas a comprar i en pots fer de molts tipus, i a mi m'agrada variar. No m'agrada sempre fer macarrons, sempre fer els prims de tota la vida, els gruixuts, no. I aquests són tigliatelle, niu, que són uns que
1: ja són... Apuntem-ho, això, eh?
2: Són un niu.
1: Sí.
2: A la bolonyesa els he fet, que es poden fer de moltes maneres.
1: Ah, vale.
2: Però jo els he portat fets a la bolonyesa, perquè als nens normalment és el que més agraden.
1: Val, molt bé.
2: I doncs jo vario sempre de pasta. Oh. Aquest, el tigliatelle, aquest niu...
1: Aquest és amb pasta fresca.
2: No, és pasta seca.
1: Pasta
2: la seca.
1: Val.
2: Això és una marca italiana de pasta, que n'hi ha de moltes, hi ha la de sempre d'aquí i aquesta. Aquests ve a ser com les tallarines, nosaltres,
1: sí,
2: que dèiem, però molt més gruixut.
1: Uh-huh.
2: I llavors, quan la compres, són fets uns nius. Estan fets uns nius.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: I llavors, a la que els abulls, ja es desfà aquest niu,
1: sí,
2: ja queden com uns espaguetis, però molt més gruixuts.
1: Val, molt
2: i
1: bé,
2: quadrat.
1: Molt bé.
2: Val? Llavors, per fer aquesta bolonyesa, agafarem mig quilo de carn picada. Jo sempre us dic que la carn picada compro cap de llom,
1: uh-huh,
2: tant amb els canelons com amb tot, perquè és molt més tendre. Val. La carn del porc...
1: No hi poses aquest... vedella, així?
2: Sí.
1: Sí, també.
2: Pots posar-hi la meitat i meitat, o tot... A vegades jo ho faig tot de cap de llom, eh?
1: Mm-hmm.
2: Vull dir, o meitat de vedella, o 200 grams, o el que sembla. Per un paquet he posat mig quilo, que són per 4 persones. Eh? Un all porro, que
1: sí,
2: no falti l'all porro, una ceba, per fer aquest sofregit que farem, tomàquet natural... Si és el temps de les tomaques bones, ara que encara no, jo la faig amb tomàquet natural, els arrento,
1: uh-huh,
2: els arrallo i llavors els redueixo i els faig. El que passa que ara jo considero que comprar aquestes tomaques que hi han són molt àcides, no tenen pulp, no tenen molsa a dintre, i prefereixo un pot. Però sempre us dic que com compreu un pot de tomàquet, no agafeu qualsevol. Agafeu un d'aquests que llegiu a darrere. Normalment és el 90% de tomàquet.
1: Ah, molt bé, ja ho poses.
2: I l'altre, aigua.
1: Uh-huh.
2: I n'hi ha que només en tenen un 40, un 50. Allò és aigua pura.
1: Ai, sí.
2: Eh? Val, val. I llavors no queda ni espès, això. Et queda la tomàquet igualida. La tomàquet aquesta, que no, quasi bé n'hi posarem un quilo, per al mig quilo aquest que hem dit de pasta.
1: Tant
2: eh?
1: Si és envasada com si és la natural... Joana?
2: Sí. No, però és tomàquet natural sense fregir, eh?
1: Val.
2: No, tomàquet natural triturada sense fregir. Vi ranci,
1: sí,
2: pebre vermell dolç, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i formatge ratllat al gust.
1: Molt
2: llavors
1: bé.
2: Ja es tracta de que vosaltres vulgueu una mental o...
1: Quina sols posar tu, Joana?
2: Jo la mental, aquest el francès m'agrada, o un tipus que dir, suau.
1: Val, molt bé.
2: Depèn, eh? Un d'aquests dos. Llavors, primer de tot, abans, quan fèiem un sofregit, hi posàvem primer la carn. Però, esclar, aquella carn quedava molt seca,
1: ah,
2: perquè la va sofregint. I jo ja fa molt que primer començo amb la ceba. Ratllo la ceba ratllada amb oli i la poso a fer. Com fa un rato i trinxo aquell all porro tallat ben petit. I un parell d'alls tendres, si en teniu, també.
1: Ah.
2: I allò ho deixo que es vagi quedant rosset. Que vagi quedant ros, anar fent. Com veig que ja està una mica ros, hi poso la carn. La passo en allà. Però no molt de rato, poder 15 minuts. Com veig que la carn ja s'ha passat amb això, hi tiro un bon raig de vi ranci. I ho deixo evaporar. Si no teniu vi ranci, podeu posar vi blanc o vi negre. És que el vi negre no el diem mai per un motiu, perquè aquesta carn quedarà molt més fosca.
1: Sí.
2: El tirar-hi el vi negre, i a mi no m'agrada això.
1: Ja te'n podria dir.
2: Però a vegades, si teniu heu begut vi negre, us ha sobrat vi, perquè els vins i els caves no els en llenceu mai. Sempre ho guardem allà a l'armari, i si un dia no tens vi, i poses un raig de cava, i queda molt igualment, perquè al final és vi evaporat. Doncs això tot ho hem de guardar. Ho guardem, i a vegades dius, ara no n'hi tinc. Bueno, doncs, però jo el vi negre no m'agrada per aquest motiu, perquè la carn queda massa fosca.
1: Sí,
2: Llavors, quan s'ha evaporat bé això, hi tirarem aquesta tomaca, la deixarem que redueixi, i posarem una mica de sucre, I ho hem tirat també abans de la tomaca el pebre vermell aquest que jo sempre us dic. Aquest pebre vermell s'hi posa per donar una mica de gust i a més per donar una mica de color. La pasta no quedarà mai tan blanca, quedarà amb un coloret. Sí. Com tot això ho tingueu, agafeu un got de llet, per aquesta quantitat, un got de llet d'aquests de l'aigua, ben pleno, i li tireu. I també ho deixeu
1: evaporar. La llet, tant és que sigui descremada com que no ho sigui.
2: Jo la tinc sense lactosa perquè és el que faig servir.
1: Però
2: si no, la que tu tinguis. I llavors què farà aquesta llet? Farà treure aquest acidor de la tomaca que a vegades molesta. Menges pasta i només trobes gust de tomaca.
1: Sí.
2: I llavors aquesta carn quedarà molt més amorosa. Llavors la carn aquesta la va aixafant i et queda una bolonyesa molt molt bé.
1: Sí, que deu passar prou bé, no?
2: Llavors, quan tenim això, agafem, bullim la pasta segons la recepta del fabricant, si diu 8 minuts, 10, 12, jo m'agrada sempre la pasta al dente, i m'agrada acabar-la de fer i poder-la menjar. O sigui que a vegades, si ja estic tanco el sofregit i m'espero
1: a posar-li
2: perquè a mi m'agrada el dente. A mi no m'agrada la pasta passada. Si me'n sobra, me la menjo, l'endemà. Però aquell dia m'agrada disfrutar-la així. Llavors hi tireu aquesta pasta, ho remeneu bé, i poseu formatge, aquí mateix tot remenat, i després, a més, agafeu una plata o un bol i poseu formatge a taula per qui se'n vulgui posar més.
1: Molt bé.
2: I ja tenim aquests tigliatelle.
1: Ara jo me pensava que diries que els posaríem al forn, però veig que no, eh?
2: No, aquests no.
1: Molt bé.
2: Aquest no, els tigliatelle aquest a la bolognesa no.
1: Molt bé, doncs vinga, Joan, explica'ns els continguts.
2: Els ingredients,
1: I que ves una recepta ràpida, bona...
2: Sí, i que agrada als nens, agrada als grans, a mi m'agrada molt la pasta. Aquest mig quilo de carn picada combinada de vedella o porc, un all porro, un paquet de pasta d'aquests, que és de mig quilo, una ceba grossa, el tomàquet natural triturat, més o menys un quilo, un bon raig de birranci o el vi que vosaltres tingueu, un pebre vermell dolç, una cullerada, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i el formatge.
1: Molt bé, molt bé.
2: I ja
1: molt
2: ho tenim.
1: Bé, molt bé. Què hi acompanyes aquí, vi blanc, vi negre, o què hi fas? A veure...
2: Sí, jo vi blanc, a mi m'encanta el vi blanc, i el vi negre també.
1: Sí.
2: Abans era més de vi negre, ara no sé què em passa, que m'agrada més el vi blanc, no sé per què.
1: Jo mira, ara que ho dius, a mi també m'ha passat, resulta que m'agrada més el vi blanc.
2: Un vi blanc una mica amb un punt de fruitat, no aquell sec, perquè n'hi ha alguns de secs que no els tolero bé, i boníssim, i llavors un postre, un flam, podem fer... o una fruita, depèn del que tinguem.
1: Molt bé. A la fruita, doncs, sí que sempre recomanes, també hi diuen que porta molt de suport en el cos, que perquè porta moltes vitamines,
2: sí.
1: I va bé per diferents coses del cos, eh? Que
2: sí, però jo la fruita sempre la menjo o a primera hora del matí o mitja tarda.
1: Ah, sí, molt bé.
2: Sí, per postres no menjo mai fruita, perquè noto que m'atipa massa.
1: Ah, va.
2: Me menjo un iogurt... No, iogurts tampoc, no en soc gaire, jo.
1: Un flam, potser...
2: Un flam, o potser una galeta, a vegades. No sóc de moltes postres, eh? Vull dir, si jo he quedat bé amb aquest àpat, ja no em faig de postres, sí.
1: Molt bé, sí. Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta pasta diferent, i que en aquest cas doncs podem fer un àpat realment també diferent, bo, i que en deu ser una via de
2: una horeta.
1: Una hora.
2: Una horeta, menys d'una hora no, perquè diu una hora, dic, sí, esclar, és perquè això ha de reduir, aquesta carn s'ha de passar bé amb aquesta tomaca perquè quedi bo.
1: I que agafi el gust,
2: de tot això.
1: Molt bé, Joana, gràcies, bona setmana. Vale.
2: Igualment, adéu-siau.
0: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar el dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere. Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
4: Hola, sóc l'Ainhoa Núñez Sabariego. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carmen, del Col·legi. El poema que he escollit es diu Croquetes i ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes, ben roses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
2: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carril tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carril tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carril tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmas Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquests Som els Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema. The Young Ones, darling, we're the young ones. Una mica equivalent, Cliff Richards amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja, i també un cant a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa me n'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i me n'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2, i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no? Comes a love like this. De fet, la sèrie Young Ones era, doncs això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment amb aquell... Enfotent-se'n també de la situació a la Gran Bretanya, el que passa és que després va traspassar fronteres i el vam entendre tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2 que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera doncs humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80 doncs, ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors doncs, era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat, han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els Joves, doblar-les no és... Doblar-les, rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil. I això ha obert una porta cultural que enriquin moltíssim el nostre idioma, el català, també en aquest argot o en aquests, no?, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja i el que fem és saludar l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar sèries,
1: que sí? És un tema molt xulo, sí, el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorda'ns, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte, que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també, doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradava.
0: Clar, que adaptaves, a vegades adaptaves els horaris a la sèrie. I si
2: no podies dinar, no dinaves.
1: Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia. I és curiós perquè, tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
0: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
1: sí.
0: Almenys té una cosa bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
1: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana dues per veure el capítol i
0: això
1: saber ja com continuava, no?
0: Però és que això ja és impossible, ara ja.
1: Això és molt difícil.
0: Això és que te mata, no?
1: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no? Una altra vegada.
0: A més, l'estiu s'hi presta molt, aquest punt de melangia, aquest punt dolç de morrinya, que diuen, no?
1: Totalment.
0: Però dolçet, sí, que dius, ai, mira, de com quan era petita.

0: això, bueno, avui tampoc es mira massa. No?
1: Sí, sí, sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar a les 10.
2: Fins ara.
3: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
1: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogeni, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat doncs, pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida de conèixer com es produeixen els festucs. Aquest conreu, doncs, que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que bueno, és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat i us grinyolen les dents, us fan com ui, com aquell repelús. Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12, quan l'eclipsi, teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de Dog Tips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
1: Saludem a Girona FM, el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
1: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
4: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigtió afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigtió ha demanat disculpes per carta a la militància assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que es resolgui l'expedient intern.
1: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
4: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
5: Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat i que treballem també per la ciutat de Girona.
4: La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
1: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
4: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
1: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafanya. Una abraçada.
4: Gràcies.
1: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
6: Bon dia.

0: Núria.
1: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
0: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
1: I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut d'evacuar els treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
0: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A., ubicada a Mercabarna, a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla Pro SICAT i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
1: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries, això des del 2016.
0: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària merceria.
2: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, esclar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment no està previst, doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
0: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
1: Moltes gràcies, Tina Forès, des de Cugat Media.
0: Adeu.
1: Adeu, adeu. I seguim parlant en Terres Lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
3: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual. A causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu, les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent l'estat.
1: La paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
3: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals, com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
1: Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Aimunt, Lleida. Gràcies.
3: Que vagi bé.
1: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
4: Bon dia.
1: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
4: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
5: Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva, donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
4: Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica, on s'analitza detalladament.
1: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
4: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
1: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
4: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Fira Agost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure 4 castells de gamma extra a màxima dificultat.
1: Xulo, va ser xulo.
4: Sí, va ser una diada...
1: Gallina de piel, que deia aquell.
4: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la xafugó.
1: No pujaven els pèls, no se te quedava enganxat.
4: Exacte.
1: La plaça plena, pel que hem vist.
4: Passa, sí, a plaça plena.
1: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
4: Fins demà.
6: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
7: Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars, després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principals... principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
8: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons, per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que, mitjançant la pàgina web Pis a Pis, vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem, hi ha molta pàgina fake.
1: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
0: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent, per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
9: Gràcies a vosaltres.
0: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
9: Bé, la demanda des de fa molts anys, que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple, Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
0: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, s'estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
9: Correcte, totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
0: Seria, per exemple, Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
9: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria a totes les zones, de forma bastant generalitzada, amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
0: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
9: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores, a Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, a menys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi ha hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els hauríem d'entrar a analitzar més en detall.
0: Clar, hi ha molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants, potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim d'11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas, o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
9: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada, els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien, doncs, apujar una mica més el preu i decidien, doncs, jugar més amb un estudiant que poder no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida, doncs, per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada, i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda, hi ha altra gent que deixen els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat, i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
0: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
9: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot més de caire internacional, molta gent europea, sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre doncs, pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
0: Clar, el que em comentava just ara, no? Que el que fan molts estudiants és compartir pis i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
9: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula i, com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Aleshores, sí que hem notat una dificultat, doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final doncs, aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, en l'habitatge sencer, en el lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera.
0: I el tema de compartir pis, perquè, clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones. Ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
9: Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'excés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu un immoble que activament et costava 1.700 euros i tenia quatre dormitoris, podies permetre llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a quatre per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat, sobretot, d'accés, que aquest és el principal problema.
0: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant, trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
9: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de 3 dormitoris per 1.000 euros, no? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb tres dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50-60-70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents, eh?
0: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos, o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit?
9: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll, i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge a Sant Cugat, per ser una ciutat que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no són demandes habituals. Estic convençut de que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
0: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
9: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector, i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia, sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma amb un conegut, etcètera, etcètera, de tu a tu. No vull dir que les coses no es puguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etcètera, etcètera. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar, d'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etcètera, etcètera. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari el que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però, sobretot, l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
0: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
9: També és important. És molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement. Perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
0: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
9: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
1: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies.
6: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: El proper contingut ens l'aporta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. I ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
10: Música. Quan pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
11: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a era anys enrere i que, per tant, han sorgit els darrers anys. O sigui, que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
10: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
11: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim nostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les ressignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessiten tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren temporetes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
10: Moltes d'aquestes festes de nova creació, el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
11: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de fer alguna cosa més, no?
10: I d'exemples, n'hi ha molts arreu del país.
11: Doncs en el cas de Reus, i tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a plaça. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, hi ha l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès, que són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'Arbre de Maig arreu del territori, que s'han anat reinterpretant. Sí, jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem resar-li un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
10: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
1: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem, el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
9: Arribarà el moment de descobrir...
1: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
12: Bon dia.
1: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
12: no
1: què tal?
12: No passa res, no passa res. Bon dia, què
1: bon
12: tal?
1: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora?
12: És així, Ramon?
1: No sentim el Ramon, aquí està el
12: no
1: problema.
12: No sentim el Ramon.
1: Aquí està la cosa.
12: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell de els últims anys a la demarcació de Lleida en casos de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no a aquest cultiu.
1: En tot cas, és un cultiu que és recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que té un percentatge molt alt dins el que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
12: A veure, deixo clar que jo no soc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja sigui amb plagues de conills o ja sigui amb pedregades, també amb falta d'aigua, i si pot acabar l'an o no. També és veritat que potser xoca una mica fer estucar Lleida.
1: Ah,
12: no ho sé.
1: Bueno, però ja, la qüestió
12: tot
1: serà...
12: És innovar,
1: si
12: tot serà és innovar.
1: Si serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu, que la fruita dolça potser se n'anen trobant. Mira,
12: exacte.
1: Tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
12: Ara ja sí.
1: Perdoneu, sí, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
13: No. Aviam, el festuc de Lleida, la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara,
1: sí.
13: El 90% ve d'Amèrica.
1: D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
12: Exacte, necessitàvem...
13: Sí, ara comencem a produir i bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo, va començar aquí a Lleida el 2016, i s'ha anat plantant des del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs hem de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara doncs han passat 10 anys, doncs ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
12: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
13: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament i vam quedar pues sols. I llavors, a partir d'aquí, vam ajuntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts. I, bueno, i ara potser ens hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar ponents, que pues, hi ha molta gent interessada. I a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
12: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetrà als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens centréssim en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
13: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem a castanya amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria una espècie de assegurança de vida.
12: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
13: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, el fred d'hivern, no el de primavera, si brotés igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, doncs no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12 mil metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de... Si fem 2.000, 2.500 ja estarem contents.
12: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
13: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
12: Vale.
13: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya o una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... No comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. el primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills. He hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa dos anys, la sequera. Vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any, a la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el polen es mulli. Doncs fa, l'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
12: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
13: Vosaltres, molt bé.
1: Moltes gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
12: Gràcies, bon dia.
1: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10 i 3, més.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Bé, i què voleu fer aquests dies?
18: Anar a una piscina caribenya.
19: Dormir en un hotel del Far West.
20: Volar llums d'un drac.
17: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
21: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
22: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
21: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
22: Perquè la teva salut és el nostre futur.
21: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
23: Braseria La Bolera.
24: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
23: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
24: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
23: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
24: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
23: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
14: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 a Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel SEM, 5 de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
0: Notícies en xarxa. Bananas en pijama.

0: Aina Barbany, Cardedeu Media, ai, Ràdio Televisió, Cardedeu, bon dia, Aina.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bueno, no sé, en pijames, per favor, que mones. En pijames
1: jo
0: a ratlles, eh?
1: He de dir que aquesta sí. No la vaig enganxar.
0: Ostres, però bueno, l'heu triat com a sintonia perquè
1: sí,
0: mola molt,
1: va
0: no?
1: Sí, va ser una suggerència de l'Enri.
0: Ah, d'aquell que està...
1: Sí,
0: sí,
1: sí.
0: Sí. Heu de dir que trobem a faltar, Enric.
1: El trobem a faltar.
0: Ostres, és que gràficament, tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama,
1: sí,
0: ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot moníssimes, amb les sabatilles
1: sí.
0: D'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh? Tu
1: no, a mi val, no. Val. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb altres sèries, eh? Sí. Vull dir que és una cosa normal.
0: Gràcies. Escolta, i els oients, què diuen de sèries? Perquè avui
1: mira,
0: us estem preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
1: Exacte, mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és una oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald
0: oh.
1: els diumenges al matí.
0: Oh, clar, és que, de fet, si has mirat Disney mai, i no, i Disney Channel l'ha mirat també
1: sí.
0: no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
1: És tot un referent, sí, sí, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
0: més,
1: el Pluto...
0: Fa una miqueta de rabieta, o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen. Saps?
1: Sí.
0: Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen. I llavors, potser segurament la Pilar és més fan del Pato Donald clàssic.
1: Clar, del clàssic.
0: Sí,
1: sí,
0: que després
1: sí, jo he
0: els
1: conegut
0: adoneixen,
1: el...
0: els fan
1: exacte.
0: Més rodons. Ai, no sé,
1: sí.
0: No sé. Tu has conegut què? Tu, el nou, no?
1: El nou, el que és més modernet.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí,
0: sí. Sí.
1: Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo, és xulo.
0: Sí, sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Pato Donald.
1: Sí.
0: Les històries també canvien, eh?
1: I
0: les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
1: És veritat, això.
0: Pensem-hi.
1: Doncs,
0: què més?
1: Núria, mira, seguim. La Núria, d'aquí de Cardedeu, ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també les espies de veritat.
0: Ai, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
1: Sí. És ben curiós, sí. Però està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
0: Sí, t'agradava o què?
1: Sí, m'agradava
0: sí.
1: molt. I Les Espies,
0: de veritat,
1: em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat
0: sí.
1: a emetre ara.
0: Sí, sí.
1: I quan ho vaig veure em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, sí, és un imprescindible i és molt, té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt
1: sí.
0: estiuenc, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, l'estan fent una altra vegada.
1: Sí. Llavors, si ara mirem al WhatsApp, abans comentàvem no, que les sèries ens transporten a moments i sobretot records, no? Perquè al final moltes d'aquestes sèries les veiem doncs, juntament amb amics i familiars, ja que
0: clar.
1: Abans era com un dia sagrat de la setmana que deia, ostres, avui fan la sèrie, doncs tots a mirar la sèrie. Doncs és el cas d'en Jordi de Valls, que ens envia el següent.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, en el meu cas, tinc un molt bon record amb ma germana de quan sortíem del col·le i anàvem directes a casa a berenar de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava
1: ui.
2: Sempre bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt, molt bon record d'aquelles tardes i bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més, tant a ma germana com a mi.
0: Escolta, aquí és on sortia.
2: Moltes gràcies, una abraçada forta
0: gràcies,
2: a tot l'equip i als oients.
1: Una abraçada bueno. Per tu també.
0: Escolta, aquest és on sortia Perry a l'Ornitorrinco, que a mi
1: sí.
0: em fa molta gràcia aquest personatge.
1: És increïble. Amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital, sempre, brutal.
0: Sí. Sí, sí, sí. A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí
1: sí.
0: tenim cares triangulars, ulls saltons...
1: Bastant curiós.
0: Diferent sí. total, eh? Sí,
1: però trets
0: sí.
1: molt característics, sí. molt característics, eh?
0: Clar, que tu ho veus de seguida. Perry, sí. Perry, l'Ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
1: Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
3: Hmm. Mira, el que veia jo de petita era en Popeye,
0: amb
3: Tom i Jerry.
0: Oh!
1: Increïble, Tom i Jerry.
3: I després,
1: també.
3: El que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim, que tu no saps ni de què parlo. Eren boníssims, boníssims.
1: Està en lo correcte. No sé ni de què em parla.
0: Sí, home, sí. Però sí, sí.
1: Digues, Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui, encara me la podria mirar perquè és que és increïble.
0: I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
1: Sí, increïbles. Sí, enganxava molt.
0: També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
1: És
0: són
1: veritat,
0: com a,
1: això.
0: No? Com a que els
1: sí,
0: avis
1: diuen,
0: va,
1: fet,
0: que sèiem a mirar-ho. Digues.
1: Tom i Jerry, jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
0: Veus?
1: La meva avi a mi em va comprar un DVD amb totes les temporades i m'encantava.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs el Premi al Gras, que en realitat aquí es va conèixer durant molts anys i sempre com El Gordo i el Flaco, perquè bueno, pues la feien a la televisió espanyola, eren Laurel i Hardy, un duet anglès, britànic, no, espera't, sí, britànic, sí, sí. Bueno, mig, eh? Era un dels Estats Units i un britànic, estic llegint. Sí, sí, era cinema mut dels anys 20.
1: Ostres.
0: Segur que has vist alguna imatge, és icònica, són icònics aquests dos personatges, un de Gras i un de Prim, i bueno, doncs van tenir el seu èxit i la seva època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh?
1: És veritat, això, és veritat. Llavors la gent mirava més una cosa en concret.
0: I tant.
1: Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
4: Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç, que el tinc mig tatuat, i he de dir One Piece. One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit la mires amb una perspectiva i en treus unes conclusions, i he de dir que remirant-la de gran, sobretot als estius, té una perspectiva molt més adulta i treus una altra visió de la sèrie. Et diria que la remiro cada any, però té mil i pico episodis, per
1: Ostres.
4: Tant,
1: sí,
4: no puc mirar-la cada any. Remiro algunes temporades.
1: A mi, està bé.
0: Jo, One Piece, he intentat veure-la i no m'hi atrevin mai, perquè trobo que té molts episodis. Molts. Però t'explota el cap. Només veient algun episodi, t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
1: Sí, és fort.
0: És fort. No, els que són fans de One Piece ho són molt.
1: Sí. Sí, sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir...
0: Sí, sí.
1: És fan.
0: Fan, molt bé, molt bé. Alguna altra aportació? Déu-n'hi-do, quin munt de records.
1: Sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria.
0: Ah,
1: si voleu,
0: sí.
1: La posem.
0: Va passar del Porriño, ara ja havia entrat ben bé més endavant. És que no sé en quina població estava. A veure què ens diu
1: ara
0: la Maria.
1: Ara ens dirà, perquè em sembla que a més ha tingut un petit problema avui.
5: Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 1 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
0: Ostres, que guai.
5: Vam passar una última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no s'ha...

0: Personalment, una que es deia Pumuki, que era sueca, em sembla, i era un dibuix animat, però tot l'entorn era pel·lícula. Aquesta m'encantava. Apa,
1: sí.
0: Que passa, bon dia.
1: Adéu. Sí que devia ser sueca perquè el Pumuki era un fullet
2: sí.
1: del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
2: Anda, vale. Pues,
1: Pumuki.
2: Ni idea. No tinc
1: sí,
2: idea.
1: Sí. Una mica, si ara que me l'estic mirant, una mica Muñeco Diabólico, també t'ho he de dir.
2: Sí? Ui.
1: Una mica xuqui.
2: Quina por.
1: Vist ara en perspectiva, però sí, i Banner i Flappy, les ardilles. Sí, sí, és generacional, això.
2: Sí.
1: De fet, doncs... sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
2: Sí, és veritat, sí. No fallen, eh? Sempre n'hi ha alguna.
1: Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
2: Sí,
1: mira,
2: és veritat.
1: Sí, d'animació. Sí, sí. Bé.
2: Bueno, ens transporta bueno. Això, suposo, els records, no?
1: Sí, sí. Molt bé.
2: Doncs, Núria, fins sí. aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant els oients, que al final del programa tornarem a escoltar-ho.
1: Molt bé.
2: I això.
1: Doncs vinga, donem-nos més idees de sèries que veieu quan éreu petitets i de records associats a les sèries, que això també ens interessa.
2: Això.
1: Moltes gràcies. Aina Barbany, des de Cardedeu. Una abraçada.
2: Fins ara.

0: El nostre tècnic, el Lluís, ens dona a entendre que ell mirava Magnum i que li agradava molt Magnum. A mi també, amb els Zeus i l'Apolo. Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'han anat reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
1: Hi ha coses que només necessitem 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na, o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler.

Comencem als anys 70 i principis del 80, quan una vella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions, és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva sintonia encara avui és una de les més reconegudes de la televisió. I sí, tots recordem a Flip, a Willy i aquella melodia que es quedava enganxada durant dies. Després de l'Abeja Maya va arribar una altra protagonista impossible d'oblidar,

L'heu conegut? Era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara i a Pedro.

ser en aquella època el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano. Tot eren drames. De fet, als anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen.

Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que eren qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc.

Però si hi ha una sèrie que va revolucionar la televisió catalana i la televisió espanyola, és aquesta.

0: TV3 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots. I aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia que ens aportaven els barrufets.
1: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
2: Al nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes, jo també.
0: Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història.

0: D'altra banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions. El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava.
1: Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver.
0: I en aquella època, també als anys 90, ens arribava un gat blau, el gat blau des del futur, el Doraemon.

0: Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els noms dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes.
1: Som graciós, divertits, som genial i tothom se'n va enamorar en mi.
2: Xin-xan!
1: Som un nervi que no para tot el dia i no deixa de picar.
0: Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Xin-xan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
3: ¿Estáis listos, chicos?
4: ¡Sí, capitán!
3: ¡Más fuerte!
4: ¡Sí, capitán!
3: Él vive en la piña debajo del mar.
4: ¡Bob Esponja!
3: Su cuerpo amarillo absorbe...

0: I en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones. I avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma. Fem maratons, veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat, aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, fosquitos, regalitos, mi merienda, el tigretón, la pantera rosa, el xocapic, i aquella frase que tots dèiem a casa, no em molesteu, que ara comença la sèrie.
1: Ai, quines ganes de veure una d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigretón. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Giné, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant, a veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços, no sé què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Uh-huh. Problemes de quin tipus, o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan doncs en menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja un símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta no pots, vol dir que sigui algo realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Mm-hmm. Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algo més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
1: Ets molt optimista,
2: doncs,
1: Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sí, a l'hivern doncs, no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
1: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista, per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té doncs, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
1: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
3: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodoncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan doncs, el nervi està afectat, doncs, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Que bé. Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria,
1: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, doncs ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
1: Sí.
3: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraprudent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns fruits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constant a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-se molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit. És la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
1: Tot es pot fer. No,
2: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista? O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com algo rutinari, d'anar-te a fer la teva revisió. És molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Llavors recomanem això, una visita anual. Hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens has explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que pel fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre tot amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Molt bé, doncs, doctor, moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
1: Tinc una pregunta friqui. Sí? Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mantinguéssim una pedra,
1: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
1: Ah, mira.
2: Molt bé, paciència. Deixar que el gel es fongui, Núria. Per tant, no ho facis, això, de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Universental per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà,
2: gràcies,
1: company.
2: Gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Obert per Vacances.
1: Darrer lliurament avui del podcast que us anem oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipsat de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
4: Eclipsat de ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració prèvia sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
1: Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permet, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs, captar, doncs, el que seria la imatge del disc solar. En aquest cas, la recomanació fonamental és precaució en ficar filtres solars que estiguin homologats i per tal de protegir la lent i evidentment, els ulls, si estiguin saltant entre pantalla i sol.
0: Segons, però, doncs, les exigències que vulguem, un telèfon mòbil sí que pot servir per fer bones imatges, per captar bones imatges de l'eclipsi?
1: Jo preferiria fer-ho, evidentment, amb càmera fotogràfica, amb trípode, però, evidentment, alguna imatge, doncs, sí que pot quedar bé. Però és que no cal abusar i no cal esperar una gran imatge.
0: Sí. Molt bé. Doncs anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, és planificar la jornada, planificar aquest 12 d'agost, aquest esdeveniment històric, que és un eclipsi solar total. Per tant, el principal és buscar una bona ubicació?
1: La ubicació és important, perquè d'alguna manera, doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt a prop de l'horitzó i, depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest eclipsi i puguem, doncs, planificar i ficar el trípode, doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, tot qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment, doncs, en el cel.
0: Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
1: Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estan tallades. Llavors, millor buscar una ubicació proper del nostre àmbit. Uh-huh. I llavors, que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
0: Molt bé. Un cop ja tenim, doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
1: L'eclipsi en la fase de parcialitat, doncs, és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular en el qual agafarem bastanta imatge i, evidentment, protegit amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió és si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del sol, no? Llavors aquí haurem de ficar, doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem, doncs, amb una càmera reflex, o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem el màxim del frame a la imatge del sol, no? I, doncs, altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en el qual allí el sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en el qual podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon un segon, o bé, doncs, el que anomenen perles de Baylis, que serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans, en el moment just abans de l'eclipse total, no? I també, doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també semblen, en el moment just abans de l'eclipse total, doncs apareixen, no? Però és que aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues, no? Fiquem una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que es trobem quan acabarem el treball.
0: Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
1: Jo crec que sí, perquè d'alguna manera, doncs, triga poc temps. Estem en el moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos. Si ho fem amb molta atenció, correm el risc de cremar el sensor, perquè encara el sol encara és prou brillant, i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen una aplicació d'aquest estil i programem doncs, que amb un error de 5-10 segons doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
0: I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
1: Com sempre, la gràcia és preparar-ho. No? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos doncs, mirant l'equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no ens donarà temps. No? I potser serà a posteriori que veurem el resultat. No? I, evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs clar, evidentment, doncs quedarem doncs, amb aquella medalleta, no? aquell objectiu aconseguit. No?
0: Mm-hmm. I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
1: En quant a la càmera, cada instant, no? ja sigui previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs, l'exposició a molt filtre doncs, no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al sensor, doncs, relativament tancat, perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició doncs, pot ser doncs, amb una ISO relativament baixa i hi ha una exposició de 1/50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, amb la qual, en l'etapa de parcialitat, no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permeti captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem de disparar velocitats molt altes, uns 500, 1.000 o 2.000. I llavors això el que considero és fer una ràfaga. Fer ràfagues des de que estàs a punt, fer una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I evidentment el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Un F8, un F5.6, un F11, ens anirà prou bé.
0: I els moments posteriors, perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat, i els posteriors, potser ja no hi arribarem a estar prou concentrats.
1: Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es posin just abans, quan surt també es produeixen. En la qual doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada... O sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants, l'anell de diamants i les perles de baile. Es previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure què surten de la unió dels dos.
0: Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entès però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
1: Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no? en la qual tenen objectius doncs, de... el que diuen de pata negra, en la qual doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem, no? com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tangues el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí acosta. El qual, com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mil·límetres per amunt i amb un diafragma que podem disparar F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
0: I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
1: Jo la foto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, amb la qual es programaran i aniran fent fotos doncs, cada 30 o cada minut i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és vas anant fent fins que al final doncs, trobes la solució. No?
0: Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori. No?
1: S'acaba gaudint a posteriori.
0: En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
1: Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
0: Molt bé, doncs gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
4: Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altre tipus de paràsits. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
4: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic que veig puces i paparres tot l'any.
8: El que m'ha funcionat a mi molt bé... Que això...
4: Quico Beltrons, instructor caní.
8: Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
7: Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé, i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, eh? Però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal.
8: El que passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. El que passa que avui en dia hi ha tantes malalties parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
7: Els paràsits interns són cucs. Hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta de desparasitar. Però hem de pensar que com a mínim 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis, inclús, que han fet... Però clar, això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones, i una d'aquestes són els cucs.
4: Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir, però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer i quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
9: Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
4: Josep Estanyol, veterinari.
9: A mi, moltes vegades me ve gent i me diu, mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida, val? Però millor no estar amb el neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
8: Bueno, cadascú coneix el seu gos, però sí, els gossos n'enganyen. Quan un gos està malalt, canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard, no és com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té algo greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
9: A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
8: Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir mira, me trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament a vegades. Si un gos... Jo el treball amb gossos, de seguida ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades com venen al veterinari massa tard.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, la primera parada la fem al Cosmocaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
10: Sí, moltíssimes activitats, que és el Cosmonits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi haurà tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. I això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ompli l'aforament.
3: Molt bé, la particularitat és això, que és una manera de visitar el Cosmocaixa, però nocturna, la Cosmonit, que normalment doncs, no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes a Roses ens porta la propera proposta.
10: Doncs sí, la cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte que fusiona el pop, el neosol i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
11: Torna a sentir aquell foc que crema, em crema l'espera.
10: Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
3: Molt bé, no sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixarem aquí?
10: Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
3: Ah, doncs és una informació important, avui a 8:45, si esteu al propet, ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
10: Sí, tenim aquí a propet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel, i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
12: La idea d'unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach, Brotons, Kreisler i Isa. I bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
10: Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar el que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
3: Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
10: No, demà. Demà... demà divendres. Buà, no sé
3: molt bé,
10: quin
3: Lídia,
10: divisi,
3: saps pitjor que jo, saps pitjor que jo.
10: Sí, demà
3: s'ha de saber quan és divendres. Qualsevol altre dia, no, però divendres s'ha de saber quan és.
10: Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I molt abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig, així que us invitem a visitar-la també.
3: Molt bé. Lídia Porta, una abraçada. Fins demà.
10: Una abraçada. Adéu, adéu. Fins demà.
3: El temps justíssim per simplement connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà?
13: Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
3: Vinga, turisme en general, i aquí entra tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
13: Per exemple. Souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, sí, o el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
3: Molt bé. Doncs vinga, us apuntem i anem anant pensant, i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: I a falta de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre. Espero que també hi sigueu vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Després de les festes de Nadal, molts ens proposem tornar a la rutina amb hàbits més saludables, però sovint costa recuperar el ritme després d'uns dies de menjars abundants, de brindis i també d'alguns dolços. Avui, al Faves Comptades, volem saber com podem fer-ho de manera realista i sense obsessionar-nos per tornar als hàbits saludables d'alimentació. Per fer-ho ens acompanyen la Bet Sugranyes i la Rebeca Rifall, són dietistes nutricionistes dels Caps de Sant Cugat. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per acompanyar-nos, a veure si ens ajudeu a posar ordre a la tornada a la rutina, també en aquests hàbits alimentaris. Després de les festes és habitual sentir que hem menjat massa, però no sé quins són els errors més habituals que cometem després de Nadal, perquè a vegades fem allò de voler compensar.
2: Sí, exactament. Doncs bé, el problema ve com que fem, són molts dies, moltes festes, molts àpats, molta inactivitat, hi ha un excés de calories de menjar, llavors ens sentim com culpables, diu, anem a compensar, i el que es fa és fer dietes doncs, molt restrictives, tipus dietes depuratives o dietes detox, que no les recomanem en cap cas les dietistes nutricionistes.
0: Clar, des del punt de vista nutricional, què li passa realment al nostre cos després d'uns dies de menjar més del que és habitual, no? De fer aquests excessos?
3: És veritat que hi ha un augment de quilocalories i, a més, hi ha menys despesa energètica, perquè al final les festes de Nadal solen ser més sedentàries i llavors pot ser que ens sentim més plens, més digestions pesades, no? Més pesadesa com en general i potser també més acidesa, per exemple, no? Això seria a curt termini i a llarg termini és veritat que això podria influir en un excés de pes.
2: En què augmenti el pes si fem aquestes conductes durant el llarg del temps. Al final són un plaç curt de temps, les festes.
0: Ara, Rebeca, apuntaves aquestes dietes que són molt restrictives, les detox, etcètera, no? Que dieu que no recomaneu en cap concepte, clar. Quin paper juga a vegades aquesta sensació de culpa en relació amb el menjar després d'aquestes dates? Això que dèiem al principi, aquest voler compensar com per sobre de tot, no?
2: Sí, això, doncs menges de més i dius, ostres, ara m'he passat, ara he de compensar d'alguna manera, agafo aquestes dietes que són tan restrictives, què passa? Em limito molt a l'alimentació, llavors tinc ganes de menjar coses, aquests aliments que m'he restringit, tinc ganes de menjar-los, doncs potser menjo i faig una conducta que no és adequada, llavors em torno a sentir malament una altra vegada, entres en aquest cercle viciós de frustració, compensació i no recompensa, no potser, llavors no surts d'aquí.
3: Costa sortir-ne sí, d'aquest cercle, normalment.
0: I no es tradueix en bons hàbits alimentaris. Exacte. Al final, no? És el que,
2: que és el que volem.
0: El que,
2: clar,
0: el que volem.
3: I el que perdura.
0: Clar, Bet, ara ens deia la Rebeca que no recomaneu mai fer aquestes dietes restrictives, dejunis, detox, tot el que veiem, i a les xarxes, que són font d'informació, i a vegades també de desinformació, no?
3: Correcte.
0: Perquè a vegades veiem perfils de persones que no són professionals i que ens donen consells que més val preguntar als especialistes.
2: Mira, és un punt que teníem per comentar, precisament.
0: Per què no hem de fer aquestes dietes que a vegades fins i tot semblen màgiques?
3: De fet, moltes són anomenades dietes miraculoses, Són pautes puntuals, són dietes que no es poden perdurar al llarg de temps perquè són tan restrictives que poden posar en risc la nostra salut. Aleshores, què recomanem? Canvi d'hàbits. Poc a poc, paulatinament, ara en parlarem, però canvi d'hàbits que pugui perdurar al llarg del temps i que sigui ja de per vida, no una dieta d'un mes, de dos mesos, no. De fet, la paraula dieta ja té aquestes connotacions negatives, implícites, molt negatives i molt restrictives. Llavors, també ens agrada una mica fer apologia de canviar el missatge i parlar de canvi d'hàbits.
0: En lloc d'aquestes dietes...
2: Més de dieta, parlar de pauta alimentària saludable, no? Més que fer una dieta que ja té això una connotació restrictiva. I al final apuntar també que ja no només és una... que pot provocar un problema físic a la salut fer aquestes dietes tan restrictives, també a nivell social. Són dietes que, ostres, que no es poden combinar amb una vida social, ja no et dic anar al restaurant, sinó doncs, potser amb la família o anar a dinar al restaurant, si dines a la feina, saps?
0: Sí. Quins són els errors més freqüents que veieu ara a consulta el mes de gener, en aquesta època de l'any de les persones que us venen a veure?
3: Sobretot, fer cas, que abans ho comentaves tu, a la gent que parla per les xarxes socials i que no són professionals de la salut. I, sobretot, fem aquest apunt, que no són dietistes nutricionistes. Aleshores, si algú
0: i que no
3: vol...
0: ens coneixen, no?
3: I que no ens coneixen, exactament. Llavors, si algú vol fer el canvi d'hàbits, recomanem acudir a un professional de la salut, a un o una dietista nutricionista.
0: Com ho poden fer per venir-vos a veure als centres d'atenció primària? Aprofito per preguntar-vos-ho. Necessiten una derivació del metge de capçalera?
3: Per visita individual, sí.
2: Sí, necessiten, hi ha uns criteris de derivació que en aquest cas van, bueno, els deriva o el metge o la metgessa de capçalera, o bé també infermeria, també ho podria fer. De totes maneres, nosaltres fem moltes xerrades a nivell poblacional.
0: Això us volia dir, estava tafanejant una mica què fèieu, sí. I he vist que fèieu xerrades de tot tipus relacionades amb, amb l'alimentació,
2: exacte.
0: Oi?
2: Exacte, amb diversos temes, no només amb el tema de tornar a fer una bona alimentació després de les festes, sinó també potser amb patologies o intoleràncies, o parlem precisament també de dietes miraculoses.
3: I de mites alimentaris.
2: Sí. Llavors, xerrades a nivell poblacional. Sí. Què convidem a tothom que ens estigui escoltant aquí i vingui a veure'ns?
0: Perfecte, ara sí. Com ho hem de fer per tornar a tenir uns bons hàbits alimentaris que siguin equilibrats, de manera que sigui progressiva i de manera que sigui realista, allunyant-nos d'aquestes dietes miracle? Quines són les petitetes cosetes que podem fer des d'allà, que ja s'han acabat aquests dies una mica d'excessos, per recuperar aquests bons hàbits i que ens acompanyin per sempre?
3: Doncs ens agrada molt parlar de petits canvis per menjar millor, que de fet és una infografia, una iniciativa que va fer la Generalitat ja fa uns anys, i on es fomenta aquest canvi d'hàbits a poc, amb petits canvis, petites coses que puguem introduir en el nostre dia a dia, no? Quines són aquestes petites coses? Introduir consum de fruita, introduir consum de verdures i hortalisses, introduir-lo o augmentar-lo en el cas que no sigui suficient, i també introduir consum de llegums, proteïna vegetal, i, a més, a part, greixos saludables, és a dir, fruits secs, oli d'oliva, per exemple.
2: Peix blau.
3: Exacte.
0: Mm-hmm. Ens podríeu donar algunes idees de menús que puguin ser senzills i equilibrats per aquesta rutina postfestiva i ja que ens acompanyin,
2: sí,
0: per exemple?
2: Al final s'hauria d'individualitzar, és important individualitzar, personalitzar les pautes, vale? Perquè no totes les persones som iguals, però així, a moda general, podríem basar-nos en el plat saludable, que seria fer una meitat del plat que hi hagi verdures o hortalisses o amanides, un quart del plat que hi hagi hidrats de carboni, preferiblement integrals, i en l'altre quart, proteïna de bona qualitat. No totes les proteïnes ens serveixen, d'acord? Llavors, un exemple podria ser un bròquil amb patata. El bròquil tenim la verdura, tenim la patata com a font d'hidrat de carboni, i un salmó a la planxa, per exemple. Ja tindríem un bon menú per dinar. Un altre exemple podria ser un pollastre a la planxa amb un arròs integral amb verduretes. Seria un altre bon dinar, per exemple, o un bon sopar. I així, doncs, assegurant-nos que hi ha

0: processada, però és diferent si posem, per exemple, formatge, que pot ser tendre, pot ser...
1: O gall dindi, per exemple.
0: O gall dindi, exacte. Pit de pollastre o pit de gall dindi, sí, per exemple. Eh? Aquesta podria ser una bona opció. A més, ho podem acompanyar d'una peça de fruita. Ho podem acompanyar d'un lacti, que no sigui un postre lacti. És a dir, que no siguin flams, natilles... Eh? Aquí ens referim a iogurts naturals.
2: Sense ensucrar.
0: Sense ensucrar, exacte. Naturals blancs. O, per exemple, un got de llet, també...
2: També ens serveix, per tant, hi ha molta varietat.
1: Sí, uns cereals integrals o uns blocs d'estibada, per exemple.
0: Exactament.
1: Sí. O també podria ser, per exemple, la torrada, podria ser amb un alvocat o podria ser amb un ou, inclús amb verdures. Al final,
0: tonyina.
1: Tenim com a nivell, culturalment tenim com un esmorzar molt tancat també ha de ser brioixeria industrial, si no és un esmorzar, ha de ser molt dolç. També podrien ser doncs, una escalivada, per exemple. Sí que és veritat que no és tan habitual, però seria un bon esmorzar.
2: Tot és qüestió de provar-ho i incorporar-ho a les nostres rutines,
0: exacte,
2: oi? Clar, tenim aquestes pautes, a vegades amb allò dels bons propòsits comencem l'any i ho fem prou bé, no? Però com ho fem per mantenir aquests bons hàbits durant tot l'any i no només després dels excessos? Que no ens quedim això de la dieta restrictiva, no? Sinó que ens acompanyi per tenir una bona salut.
0: Doncs, sobretot, seguint aquests petits canvis i tenint consciència o prendre consciència de que podem tenir més alts i baixos i èpoques on aquests canvis es mantinguin més i èpoques on no es mantinguin tant. I no passa res. La vida no és lineal, al igual que en altres àmbits, i en això tampoc. Aleshores, a poc a poc, anar fent aquestes millores, anar-los introduint, pensar que no volem, no, una alimentació, una dieta, diguéssim, una alimentació de 10, sinó que és anar introduint aquests canvis a poc a poc, no? Mica en mica... I una mica és millor que gens, per exemple.
1: Al final, nosaltres, a les xerrades, als grups que fem al CAP, el que els diem als nostres pacients és no pretenem que sigueu els millors de la classe. Volem que allò que feu malament, el que veieu que podeu canviar, les petites coses, millor canviar-les, encara que sigui molt poc, perquè moltes vegades la gent pensa, ostres, total, per aquest petit canvi ja no ho faig, perquè això no implicarà res. Sí que implica.
2: O el tot o el res,
1: exacte,
2: no sembla,
1: sí,
2: a vegades.
1: Sí, llavors també parlem d'això, no?, dels extrems. Els extrems no són bons ni cap a una banda ni cap a l'altra. Llavors, bueno, deia la vida no és lineal, hi ha vegades que ho podràs fer millor que d'altres, ànims. I després una altra cosa important és... veure que l'alimentació saludable és necessària per tenir una bona salut en general i no només per fixar-se en la qüestió del pes i en la qüestió del número a la bàscula. Creiem que això és un missatge que és força important.
2: Us passa sovint que a vegades us arriba gent que el seu objectiu no és canviar d'hàbits o menjar bé, sinó baixar de pes? Com es lluita això des de la vostra expertesa?
0: Nosaltres intentem fer molta educació en aquest sentit, en el sentit que comentava la Rebeca, que al final el canvi d'hàbits ha de ser per salut i no per aconseguir un número la bàscula, que a més pot ser que sigui poc indicatiu, perquè també pot dependre de la quantitat de múscul que tingui, és a dir, de si fa més activitat física i sobretot de força, i de molts altres factors que van més enllà del que mengem, per exemple. Aleshores, no, lluitem una mica en la nostra pràctica diària perquè aquest estigma del pes, deixar-lo una mica de banda.
2: I també pel que deia una mica, també deixar aquesta culpa, no? De vegades, si nosaltres mengem bé, sempre, si un dia ens sortim a sopar i fem un petit excés, ens mengem unes patates fregides o així, doncs no passa res.
1: No passa
2: L'endemà tornarem
1: res.
2: A fer-ho bé, no?
1: Exacte.
2: També deixar una mica de fustigar-nos per ser perfectes, aquest 100% que dèieu totes dues.
1: Sí.
2: I això com ho ensenyem als infants i als adolescents? Perquè tinguin una bona relació amb l'alimentació. Perquè quan veiem que a casa hi ha aliments prohibits o aliments que són un premi, potser no és la millor manera de relacionar-los amb el menjar, no? Suposo que el millor és un bon exemple.
0: Exactament.
1: Això mateix, anàvem a dir, aquí estem molt d'acord les dues,
0: exacte, en
1: que el més important és ser un bon exemple per aquests infants.
0: Sí, i de fet, menjar en família, fer àpats en família sempre que es pugui, no?, per la conciliació familiar i tot plegat, és un factor protector, per exemple, dels trastorns de la conducta alimentària. Aleshores, sempre que es pugui, els adults són referents, o han de ser-ho, i menjar en família, no etiquetar aliments de bons i dolents, sinó aliments de més saludables i menys saludables, i intentar, davant dels infants, no dur a terme aquestes conductes de dieta, d'ara faig dieta, això no ho menjo, no? Perquè al final són missatges que ells van recollint, que van interioritzant, i que després és difícil poder-los canviar.
2: Per tant, el millor que podem fer és tenir uns bons hàbits alimentaris i els nostres fills, no?, o les criatures que tinguem al voltant, doncs ho faran. Heu parlat que l'alimentació saludable no és només una qüestió d'imatge o d'alimentació, sinó que és per tenir una bona salut. Suposo que també hi ha altres factors, com la hidratació o l'activitat física, que acompanyen una mica aquests hàbits saludables. Quina seria?

0: serien uns bons hàbits que acompanyen aquesta alimentació saludable, i entenem que cada persona tindria una pauta diferent, però què hauríem d'incorporar?
1: Bueno, al final l'important seria triar l'aigua com a beguda principal. Hi ha altres begudes que hauríem de descartar totalment, i insisteixo, l'aigua hauria de ser la beguda principal. I després, activitat física. S'ha de tenir en compte que diem activitat física i no exercici físic, perquè nosaltres a la consulta recomanem moltes vegades, llavors les persones es visualitzen ja al gimnàs. No és necessari apuntar-se a un gimnàs si no ens agrada. El que recomanem és activitat física, és a dir, estar actius amb alguna cosa que ens agrada. També ens trobem, no, com a nous propòsits d'any, a fer més exercici. M'apunto al gimnàs i els primers dos mesos hi vaig 5 dies de la setmana i després ja no hi torno fins l'any que ve, que m'ho torno a proposar. No, és millor anar només una vegada a la setmana. Si per tema de feina, família, logística, només hi pots anar una vegada, no passa res. Ens passa una mica com amb l'alimentació. Hi ha persones que diuen, per anar només una vegada ja no hi vaig, perquè no serveix de res només una vegada. Home, doncs millor que estar una vegada que cap. Uh-huh. Llavors, una activitat física i sobretot que agradi. Hi ha infinitat d'activitats físiques, de coses per fer que implica moviment. Uh-huh. No és necessari anar al que m'han dit i a mi no m'agrada, perquè llavors no obtindrem aquest hàbit, que és el que volem.
0: Ens castigarem i no ho mantindrem.
1: Ah, exacte, uh-huh. Exacte.
0: I a les persones que senten aquesta pressió social, sobretot aquestes dates, i després podríem parlar de l'operació biquini, que també és un altre típic, no? Per aprimar-se després de Nadal, quin seria el missatge que els hi adreçaríeu?
2: Sobretot objectius que siguin tangibles, que siguin assequibles, i tampoc sense obsessionar-nos, perquè al final tampoc és saludable obsessionar-nos amb això, diguéssim. Aleshores, introduir el canvi d'hàbits, valorar què és el que estem fent ara i què podem fer per poc a poc acostar-nos a una alimentació més saludable, i anar introduint poc a poc, mica en mica, aquests canvis i aquestes millores.
0: I a vegades no cal comparar-se sempre amb els altres, o sobretot amb allò, a vegades, que veiem a les xarxes, que si sortim al carrer ja veiem que de cossos tan perfectos o tan esculpits n'hi ha un poc percentatge de la població, no? Per tant, ser una mica realista.
2: Exacte.
0: També en funció de la nostra situació, de la nostra edat.
2: Exacte.
0: I fer el millor que puguem per nosaltres i per la nostra salut. Si haguéssiu de resumir tres idees clau de què vol dir menjar bé, quines serien? Ja ho hem anat repassant durant tota la conversa, però allò, si fem un resum, què és menjar bé?
1: Doncs diríem potenciar el consum d'aliments saludables. Aquí englobaríem fruites, verdures i hortalisses, llegums i greixos saludables, com ja ha dit la meva companya. La Bet serien, doncs, oli d'oliva, verge extra, poder ser, fruits secs i el peix blau. D'acord?
0: Quin seria el peix blau? Per a aquelles persones que els costi entre el blanc i el blau,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, el salmó, la tonyina, les sardines...
2: El barat.
1: D'acord? Peix que és més greixós, però és un greix saludable, uh-huh, necessari. Hi ha com també una mica de por al greix, i al final el greix és necessari, és vehicle perquè s'absorbeixin una sèrie de vitamines. Necessitem el greix, però el greix saludable. Llavors, d'una banda, potenciar aquests aliments saludables. D'altra banda, reduir el consum d'ultraprocessats que aporten molts sucres, molts greixos no saludables, vale? Que no són cardiosaludables, no són protectors cardiovasculars, reduir la sal i el sucre, i tenir una bona hidratació, i la principal beguda, que això ja ho hem insistit i ho tornarem a dir, és l'aigua.
0: I perquè aquests objectius siguin realment realistes i sostenibles, quin seria el missatge?
2: Al final jo crec que una mica el missatge que recull també aquesta conversa que hem tingut seria que tinguem hàbits saludables, que els aconseguim fent petits canvis, no? I que al final l'objectiu no ha de ser un número a la bàscula, sinó millorar la salut.
0: Doncs jo crec que ens ha donat totes les eines per recuperar aquests bons hàbits de salut que potser han quedat una mica al calaix aquestes festes de Nadal, que no passa res, que no cal sentir sempre culpa, sinó tornar a aquesta vida saludable. Ens heu donat moltes opcions per tenir, per dinar, per esmorzar, aquest plat de Harvard, que és fàcil de visualitzar i d'incorporar a les nostres rutines, i no obsessionar-nos ni comparar-nos, i això sí, fer-ho sempre amb l'ajuda d'algun professional o d'alguna professional, que és qui ens podrà acompanyar millor, que ens coneixerà i ens fa les preguntes que pertoquin per saber quina és la nostra alimentació, que ens farà estar tots més sans i més sanes, que és l'objectiu de tots. Bet, Rebeca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu molt bon 2026.
2: Igualment, a
1: gràcies
2: vosaltres.
1: Gràcies a tu.

0: Avui al Faves Contades coneixerem la història d'un home que fa més de 40 anys que va arribar a Catalunya gairebé per casualitat i ja no en va marxar mai més. Nascut a Polònia i veí de Sant Cugat des de fa dècades, es defineix com un català nascut a Polònia. Empès per la música i les circumstàncies polítiques del seu país, va trobar aquí una nova vida, una família i una llar. Potser el coneixereu perquè l'heu vist pel poble o perquè heu sentit la seva veu de tenor a la Coral de la Lira i a la Coral del Muntanyenc. És en Jurek Podlewski. Jurek, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Et teníem aquí dijous passat per parlar de la Lira.
1: Sí.
0: I avui volem convidar-te per conèixer la teva història personal, que fins i tot se'n podria dir que és d'un thriller, algunes etapes, i que se'n podria fer un llibre. Tu et defineixes com un català nascut a Polònia i ho dius moltes vegades. Com explicaries a la gent que no et coneix per què ets un català nascut a Polònia?
1: Simplement perquè penso que Catalunya ha fet tant per mi que jo, com mínim, podria reconèixer que sóc català i agrair d'aquesta forma a la gent que va fer tant i tantes coses i sempre ha estat molt amable amb mi i realment no tinc paraules d'agraïment prou d'aquestes que realment volen decidir que el que he fet i el que han fet per mi es mereixen.
0: Tu vas néixer a Polònia. Per la gent que no s'imagina com era el context en aquell moment, com era, com es vivia a Polònia a final dels anys 70? Quin era el context polític i social?
1: Jo diria que la paraula que defineix tot, de fet, una paraula, tot gris, sense futur, sense perspectives, simplement sobrevivència de cada dia.
0: D'alguna manera, les corals i el cant coral han sigut com un fil conductor de la teva història, no? Com va començar la teva relació amb el cant coral i per què és important per aquesta història que explicarem?
1: Vale, doncs, primer perquè els meus pares sempre havien cantat en la coral i jo des de petit al col·legi cantava, però com que no m'agradava el que cantava, vaig dir mai més cantaré a la una coral. I fins que vaig arribar a la universitat i, per casualitat, a través d'un company d'equip de voleibol, vaig arribar a la coral de la Universitat de Gdańsk i, de fet, anava a escoltar, simplement. Però de seguida em van enganxar i van dir tu aquí, entre tenors. I llavors vaig quedar allí com 11 anys més.
0: Aquí va començar el teu vincle. Vas començar a participar en aquesta coral de la universitat, unes corals en aquell moment a Polònia que tenien un nivell molt alt. Hi havia moltes persones que formaven part del conservatori, per tant, tenien cert prestigi, oi?
1: Sí.
0: Era plena època comunista a Polònia i això et va donar una oportunitat excepcional en aquell moment de poder veure món amb aquella coral. Vas viatjar per Europa,
1: sí,
0: i vas conèixer Catalunya. Això va ser el 1977.
1: Set.
0: Quin va ser l'impacte emocional d'aquell primer viatge?
1: Va ser un impacte terriblement, per mi, terrible, perquè tenia una visió de l'Occident, tal com recibia la informació en el col·legi d'oficials, que fins i tot deien com una cosa tonta, que tenen un raspall de dents per quatre i coses així, i de sobte, sortint d'aquest gris que abans vaig definir, tot era colors, la gent era alegre, la gent era amable, cosa que això no notava ja a Polònia. Les botigues estaven ple de mercaderies, hi havia ple de menjar. És que una il·luminació, tot, impactava enormement.
0: I aquell 77 va ser la primera vegada que tu vas posar un peu a Sant Cugat, ho vas fer al monestir, amb un concert. Te'n recordes d'aquell dia?
1: Sí, sí, naturalment. Sí, sí, que me'n recordo i molt bé, perquè fins i tot recordo el lloc on estava cantant. Estàvem convidats per la coral, precisament, de Club Muntanyenc, i van venir, de fet, al Festival de Cant Coral de Barcelona. I com que fèiem també un concert fora de Barcelona, doncs vaig venir aquí a Sant Cugat i me'n recordo que era de fosc, pujàvem per una muntanya que per nosaltres era una cosa terrible, perquè a Polònia tot és pla, no? I llavors una muntanya que pugem, unes corbes que hi havia, tremendo, i tot de nit. Llavors arribem aquí i la gent molt amable, el concert va sortir fantàsticament bé i em va quedar aquest impacte, em va quedar per tota la vida.
0: Com era viatjar des de Polònia en aquell moment? M'explicaves que anàveu amb uns passaports especials, no? Perquè ni tan sols es podia sortir per viatjar.
1: Sí, que eren un passaport perquè, clar, realment la gent no tenia passaports a casa. Simplement per sortir a l'estranger demanava el passaport i ho concedien o no. En cas d'una coral, eren uns passaports que, diguem, aquesta forma de concedir o no era més fàcil, perquè concedien a tot el grup i ja està. Llavors, aquests passaports tenien com una S especial. Mm-hmm. Llavors, clar, amb això podíem viatjar, evidentment, perquè passaport és passaport, i una vegada tornat a Polònia, en 7 dies hauria de tornar el passaport per poder recuperar el meu DNI.
0: Però vosaltres no viatjàveu sols amb la coral, no? Veniu acompanyats?
1: Sempre veníem acompanyats amb uns comissaris que ens vigilaven. I sempre procuraven que la cosa sortís correctament, políticament parlant.
0: Hi havia una vigilància, no?
1: Naturalment.
0: Passen uns quants anys, has de fer el servei militar, s'instaura la llei marcial i es fa més llarg del que tu esperes, però més endavant, el 1983, la primera edició del Festival Internacional de Música de Can Toni Gros et dona l'oportunitat de tornar a Catalunya i, alerta spoiler, ja no tornaràs. Què va passar i quan i per què vas prendre aquella decisió tan arriscada de no tornar a Polònia? I ara ens expliques com no hi tornes, perquè no va ser d'acord amb aquests comissaris que us acompanyaven.
1: De fet, sí que va passar una cosa, perquè a mi em van encarregar organització de viatge dins de la coral, i llavors, entre altres coses, també hauria de procurar tenir diners per pagar segons quins serveis aquí a l'Occident, diguem, no? I una de les formes per poder aconseguir aquests diners era cantar a les esglésies, que sempre entrava en contacte algun mossèn per aquí i per allà, i ja està, i ens deixava fer taquilla inversa. Bé, a vegades el mossèn deia, mira, ja que esteu i canteu, feu aquest concert, doncs podríeu cantar durant la missa, també. Jo no veia cap problema, al contrari. Però els comissaris aquests no ho veien ben clar i deien, això no pot ser. Llavors jo preguntava quina alternativa em donaven i deien, bé, això no, qualsevol altra forma. Però jo no veia qualsevol altra forma i deia, doncs cantarem durant la missa, i ells van dir, doncs, quan tornem a Polònia parlarem.
0: Què volia dir això?
1: Volia dir això unes conseqüències bastant greus per mi. Llavors, si en aquest moment vaig decidir que ja no tornaríem a parlar mai més. I ja està. Llavors va començar, diguem, l'organització de la meva sortida de la coral i quedar-me aquí.
0: Com va ser? Estàveu a Catalunya, però aquesta gira que fèieu amb la coral us portava també a altres indrets, vau anar cap al País Basc i us trobeu a Getària. I allà...
1: Sí. Allà, com sempre, i aquí ve la cosa de tenir sort i amics a Catalunya, perquè coneixia la gent del poble de Castellbell i el Vilar, coneixia la coral, perquè vam fer un intercanvi l'any precisament 77, i llavors vaig demanar ajuda a Can Toni Gros, a un mossèn de Castellbell i el Vilar, que es diu Joan Farràs, i aquest va dir que m'ajudaria. El que passa que li vaig dir, jo no m'ho puc quedar aquí a Catalunya perquè encara tindran temps els comissaris per organitzar alguna cosa, per forçar-me a sortir o el que fos. Per tant, li vaig dir, haig d'escapar a l'últim moment, abans de sortir d'Espanya. I bé, l'últim lloc va ser el concert de Getària, que després de sopar, que ens van convidar a sopar, doncs el plan era marxar cap a França. I jo en aquest moment ja sabia que era el moment, era el moment. I vaig tenir sort que va venir també una amiga de la coral de Castellbell, que treballava, que vivia a Madrid i treballava precisament a Saraus, i com que sabia que estàvem en Getària fent el concert, doncs va venir. Quina alegria. Jo, poques paraules li vaig explicar la meva situació i ella també va dir, t'ajudaré. I llavors, durant el sopar, que quan tothom ja estava ben content perquè hi havia molt menjar, molt beure, llavors dic, acompanyo aquesta gent a la sortida perquè ja se'n van, perquè demà han de treballar. I vaig sortir i no vaig tornar.
0: Tu t'havies amagat una maleta.
1: I sí, sí, que tenia amagada una maleta, també comptant amb la sort, i tenia la maleta amagada sota l'autocar, en una ombra de la roda, i com que era fosc tot, doncs vaig tenir sort i vaig poder recuperar les meves maletes.
0: Com va ser la sensació, quines emocions tenies tu en aquell moment en què desapareixes i no saps com et buscaran i fins a quin punt, no? Com va ser aquell tràngol, aquelles hores, aquells primers dies?
1: Saps què passa? Que la meva por més gran era què passaria si tornava a Polònia. I, per tant, qualsevol altra emoció era menor. I, per tant, d'alguna forma podia fins i tot dormir bé, o relativament bé. Endemà estava bastant eixerit amb les coses, vol dir, ja tenia clar que probablement no tornaria més a veure a ningú de la meva família, de Polònia, d'amics, ja, això ho tenia clar. I estava d'acord, però també tenia clar que ja que sóc aquí, vull ser un d'aquí. Vol dir, d'aquí, em refereixo a Catalunya, d'aquí, i tenir les mateixes obligacions i els mateixos drets per aquest ordre.
0: Tornes amb aquesta dona, ho fas amb cotxe. Com va ser la tornada del País Basc a Catalunya?
1: Resulta que aquesta amiga va trucar a la nit als seus pares i al mossèn, i endemà van venir. Per tant, a la tarda d'aquest mateix dia vam agafar el cotxe de tornada i vam marxar, i vam arribar aquí a Catalunya, a Castellbell i el Vilar, i la imatge que em queda és veure Montserrat.
0: I a Castellbell i el Vilar comença, diguéssim, la teva nova vida a Catalunya.
1: Sí.
0: On t'allotges? Qui t'acull? Com són aquests primers dies?
1: Doncs, sí, tal com ho he dit abans, que era el mossèn que em va agafar i em va oferir casa seva. Vaig estar a casa seva durant pràcticament un any. I també s'ha ofert a ajudar-me a tota la gestió, diguem, formal per legalitzar la meva estança a Castellbell o a Catalunya, no?
0: I aquí trobes el primer entrebanc, tu demanes asil polític i reps la resposta del govern d'aquelles hores, Felipe González, que et denega l'asil polític. Però aquí el mossèn, que ja podem dir el teu amic, mou fils.
1: Sí.
0: I tot acaba anant bé.
1: Sí, perquè resulta que, clar, com que era Castellbell i el Vilar, molt a prop de Montserrat, pujàvem molt a Montserrat, coneixíem monjos importants i pràcticament molts d'ells, i un d'ells era pare Marc Taixonera, que era, diguem, responsable de la política dins del monestir, i ell no sé què va fer, es va assabentar de la situació, i uns quants dies després va arribar una notificació que em van concedir l'estatus de refugiat religiós.
0: Per tant, ja tenim la situació administrativa...
1: Relativament bé.
0: I hi ha una altra situació. Tu vius a Castellbell i al Vilar, aquesta primera època, i arriba un dia que arriben les nebodes d'un conegut...
1: D'aquesta família, precisament.
0: D'aquesta família, i n'hi ha una...
1: Que m'agrada.
0: Que t'agrada.
1: Sí, sí, m'agrada, és que m'agrada molt, i, de fet, diguem, la cosa va trigar una miqueta, perquè hi ha hagut, evidentment, entrebancs, com sempre, aquestes coses, però al final va ser un any després, justament, exactament un any després de que vaig deixar la coral, ens vam casar a Castellbell i el Vilar.
0: Com va ser aquest casament?
1: El casament, clar, com que oficiava el casament al mossèn, aquest mossèn Joan Ferràs, després, com que de seguida el mestre, perquè era el mestre de la coral, de seguida em va incorporar a la coral, perquè jo pràcticament no vaig deixar de cantar la coral des de que vaig arribar a Catalunya i vaig cantar a la coral la Capilla de Música Borés. I llavors aquesta coral també que va cantar a l'església de Sant Vicenç de Castellbell, que és una muntanya per on el Llobregat fa una curva molt, molt pronunciada. I el mossèn fins i tot va convidar tot el poble, perquè tot el poble em coneixia d'allà, estava volcat fins i tot per ajudar-me com sigui, va convidar aquesta gent a fer un pica-pica després del casament, a la plaça davant de l'església.
0: El que no hem dit és que aquesta dona era de Sant Cugat.
1: Sí.
0: I això et va portar més endavant...
1: Aquí a Sant Cugat.
0: A venir.
1: Però primer vam quedar a Manresa, a viure a Manresa un any, i després vam veure que això no era el lloc, i ens vam traslladar a Sant Cugat, i fins i tot perquè vaig trobar una feina a Barcelona, en un equip de que era un suport informàtic a diferents empreses.
0: Perquè tu ets matemàtic i informàtic.
1: Sí, sí, sí.
0: De formació, m'explicaves, sí, que ets informàtic, sí. Però que no havies vist un ordinador.
1: Exactament, és que vaig estudiar informàtica sense veure l'ordinador, però veja, tot això després em va beneficiar bastant, perquè tota la teoria que vaig aprendre després em va servir molt aquí.
0: Com va ser la teva arribada a Sant Cugat des d'aquell moment i com en aquestes dècades t'has convertit en un català nascut a Polònia, però també un santcugatenc?
1: Perquè la meva dona també és molt santcugatenca, es diu Dolors Garriga, evidentment, molta gent la coneix, evidentment, i vaig caure una família molt catalana, i això encara ha reforçat la meva opinió sobre Catalunya i sobre la manera d'entendre el fet diferencial català, com diuen allà en un altre lloc. Jo vaig entendre això, que realment és un altre país, que hi ha unes diferències, i jo, com que aquest país va fer tant per mi, jo repeteixo això, tant la seva gent com el país va fer tant, doncs sí que hauria de fer jo alguna cosa d'aquestes, i per això dic, sempre em defineixo com a català nascut a Polònia, no? I vaig conèixer també, de pas, que vaig poder parlar amb el senyor Roca Junyent, vaig poder parlar amb el Jordi Pujol en persona, amb molta gent aquesta important, i sempre vaig trobar que són molt propers i realment no s'assemblava res a el que tenia abans. De fet, aquesta vida d'abans no... Ja gairebé és una cosa que és una cosa llunyana. I per això sempre dic, vaig néixer per segona vegada a Catalunya.
0: Doncs amb aquesta sentència gairebé ens acomiadem, Llurec, que ens quedaria molta part de la història per explicar, però no ens queda temps. En tot cas, et podem seguir veient a la ciutat, estàs cantant a la Lira, ets el president de la Coral del Muntanyenc, per tant, el teu vincle amb Sant Cugat i amb Catalunya continua actiu i que per molts anys sigui. Moltes gràcies.
1: Naturalment que sí. Moltes gràcies a tu. Gràcies.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana volem dedicar el like al programa de televisió I tu què faries? El podeu veure ja al nou canal La 2Cat i compta amb el segell editorial de la revista Valors. De fet, el programa neix de la secció Dilemes Ètics, que des de fa 10 anys publica la revista, així que estem d'enhorabona, i més tenint en compte que és una secció que, com bé sabeu els oients habituals de Valors a l'Alça, té versió radiofònica en aquest espai de la mà de Soraya Hernández, que és sociòloga i experta en bioètica, que és qui coordina també la secció en paper. Aquest nou projecte de televisió del que us volem parlar, el que pretén és interpel·lar l'audiència a partir de dilemes vinculats a la quotidianitat, així que ens encaixa perfectament poder parlar-ne amb Patrick Urbano, que és el presentador del programa. Patrick, com estàs? Benvingut.
4: Molt bé, molt content de poder parlar de l'Itu que faries amb vosaltres, home, que el que comentàvem, no?, que això al final doncs veu directament d'aquesta secció de dilemes ètics i bé, i hem treballat per portar-la a la pantalla, no?
3: Ens fa molta il·lusió poder-ne parlar. A més, sabem que tu has passat bé gravant, però que també has patit una mica, oi?
4: Home, m'ho he passat molt bé perquè ha sigut un gran repte fer un programa així. A la vegada també l'he patit una mica perquè al final són... Sembla que quan parlem de l'ètica i de la filosofia estiguem parlant d'una cosa que només existeix als llibres de text o que només és una cosa, no sé, potser del passat, però com molt bé sabeu vosaltres, és absolutament el contrari. És una cosa totalment quotidiana i que ens fa preguntar-nos coses des de si és just o no pagar l'impost de successions, si trobo el meu fill que ha fet bullying a un company seu i trobo un vídeo al seu telèfon mòbil on apareix fent aquest bullying al seu company de classe, si l'he de denunciar o no. En fi, moltes coses que ens posen una miqueta no contra l'espasa i la paret, que també, sinó el que és més interessant és que ens posen contra el mirall, que ens posen davant del mirall i ens fan preguntar-nos qui som realment i, sobretot, qui som quan s'apaguen les llums, no? Qui som quan ningú ens controla, quan si ens podem evitar pagar-nos aquesta factura de l'IVA, si evitem pagar-la o no evitem pagar-la perquè ningú se n'assabentarà, no? Aleshores, inevitablement, fent el programa i tenint a la quantitat d'experts i de filòsofs i de filòsofes i d'advocats i de, en fi, escriptores que hem tingut, expertes en bioètica que han passat pel plató, doncs inevitablement el que jo he fet al final és un màster accelerat de filosofia i ètica, que ja el vaig fer una miqueta quan vaig estudiar dret, que amb les assignatures d'ètica i... Però això ha sigut espectacular, colpidor, i he sortit diferent després de fer aquest programa, no en tinc cap dubte.
3: Se t'han quedat molts convidats en blanc mentre gravàveu?
4: No se'ns han quedat convidats en blanc, però sí que ha passat una cosa molt bonica, que poc vista a la televisió, que gent que diu, no ho sé, gent que li feies una pregunta important, i com era important, la resposta és no ho sé. Moltes vegades, o no ho tinc clar, o això té un matís, o això no et puc donar una resposta de sí o no. Això és molt interessant, perquè quan ens preguntem si per exemple, hem de publicar les fotografies dels pederastes i els noms també dels pederastes per tal que, doncs, hosti, doncs així, no? Podria pensar, no? La bèstia que portem a dintre, podria pensar, bé, potser d'aquesta manera tindrem més control, tindrem més seguretat. Sí, bé, però a què estem renunciant? Creiem en les segones oportunitats i no ens preguntem en les segones oportunitats d'una persona que, bé, ha robat, diguem-ne, quatre coses d'un supermercat. No, anem a un dels pitjors delictes que pot haver-hi, que és un delicte, diguem-ne, de pederàstia, no? I llavors ens preguntem, hòstia, existeixen les segones oportunitats? Hem de saber perdonar fins a quin punt? Clar, i això ho parlem, doncs, amb gent de la... d'una qualitat, diguem-ne, professional i d'un bagatge molt alts, no? Aleshores, les converses són, diguem-ne, molt profundes a nivell de coses que em pots aprendre, però a la vegada no es fa pesat, perquè hem establert una sèrie de dinàmiques, com una espècie de jocs, per dir-ho d'alguna manera, que fan que sigui, diguem-ne, entretingut parlar tot plegat.
3: Després de posar sobre la taula tots aquests dilemes, Patrick, creus que tots tenen una conclusió, allò, una solució, una resposta correcta, o són més aviat una font de debat inacabable?
4: Jo crec que no és un debat inacabable. Jo crec que no és un debat inacabable. El que crec és que moltes vegades la resposta a aquestes preguntes no és la resposta directa a aquestes preguntes. M'explico. Moltes vegades ens preguntem si és just que una persona... O sigui, a veure com ho explico, això. És just que, per exemple, una persona... hagi de... Torno a explicar això, com anirà muntat, torno a explicar-t'ho, eh? Mm-hmm. Perquè et vull donar l'exemple precís. És just, per exemple... Sí, per exemple. Mira, jo ho tinc. Aquí el tema, moltes vegades, jo crec que no hi ha una resposta senzilla per cap pregunta, però un comú denominador que ens hem trobat en tot plegat és que la realitat és que moltes vegades hi ha coses que no depenen de nosaltres, sinó que depenen del col·lectiu, depèn de la comunitat, depèn del grup, depèn del país, depèn de la societat, canviar una sèrie de coses, canviar una sèrie d'injustícies. I aquest, diguem-ne, això xoca frontalment, sota el meu punt de vista i del que he pogut aprendre en aquest programa, xoca frontalment el signe dels temps que vivim actualment, que és l'individualisme extrem, que és que el primer sóc jo i la resta ja farà. Aleshores, una de les conclusions importants citant el llibre de Tony Judt, si no m'equivoco, que és El món no se'n surt, que precisament parla també de música més d'aquests, jo crec que el món no se'n sortirà si seguim plantejant-nos les preguntes individualment, si les respostes als dilemes ètics només les responem individualment, sinó que els hem de respondre de forma col·lectiva, ens hem d'enfrontar els problemes però agafats de la mà, i la solució per molts d'aquests problemes de l'actualitat: la gent no té casa, la gent no arriba a fi de mes, etcètera, etcètera. La resposta a totes aquestes preguntes és una resposta col·lectiva, no és una resposta individual.
3: Mm-hmm. Patrick, per què és important que un programa com aquest estigui present a la televisió?
4: És molt important. Mira, no és només important que estigui a la televisió, perquè la televisió, al final, segurament de la televisió lineal, per bé que encara hi ha moltes persones que l'estiguin mirant, la realitat és que cada vegada la miren menys, i cada vegada hi ha moltes opcions, i ara ja no és que competim contra 3 o 4 o 5 o 20 canals més, sinó que competim també contra plataformes internacionals com pot ser Netflix, HBO, etcètera, etcètera, no? I també, en el cas dels joves, també és més gran, però dels videojocs, no? En aquell moment. Aleshores, el que és important no és que estigui només a la televisió, sinó que estigui present a les xarxes socials, que aquestes preguntes amb respostes fonamentades, que generin debat des d'un punt de vista, diguem-ne, que no busqui incendiar, sinó que busqui posar una miqueta de seny i d'entendre per què fem les coses que fem, això és important que estigui, perquè estem en un moment de gran incertesa, i estem en un moment, no serà aquest potser el moment més violent dels temps, perquè això és obvi que no ho és, però sí que estem en un moment on ens hem tornat una mica despietats amb aquells que pateixen, sota el meu punt de vista. Ens hem tornat molt egoistes, perquè hi ha una altra conclusió que ens han inoculat des de fa molts anys, no? Que és: no n'hi ha per tots, no n'hi ha per tots, no n'hi ha per tots. Aleshores, nosaltres, el que és, per la cosa que és important que hi hagi un programa sobre dilemes èpics a la televisió, o com dic jo, a les xarxes socials, especialment propugnades per un canal públic, és important perquè ens faci, per recordar que tenim un deure moral amb els altres, que tenim una relació i un vincle amb els altres, i que totes les... I sobretot entendre que quan fem una cosa o quan fem una altra, això té unes conseqüències. I si no aconseguim entendre aquestes conseqüències, si no aconseguim entendre que no estem sols al món i que no és el mateix ajudar i no ajudar, i que a vegades podem fer allò que està bé o allò que és còmode de fer, que jo crec que al final la societat se n'anirà no res per la comoditat i no pas per una altra cosa, si no aconseguim explicar això a la gent i si no aconseguim canviar una miqueta el signe dels temps, no ens en sortirem.
3: Abans, Patrick, parlaves de com aquests dilemes ens posen davant d'un mirall i ens fan qüestionar coses. A tu t'ha passat? És diferent, és un tòpic potser, però és diferent en Patrick Urbano d'abans de I tu què faries, que el de després?
4: Sí, en el meu cas sí. En el meu cas, per exemple, hi ha un programa que n'hi ha hagut molts bèsties, diguem-ne forts i tal, i que han sacsejat certament tant a la gent que ha vingut al programa com a la gent que després l'ha vist del nostre entorn. I com a mi, com a presentador, diguem-ne, clar, hi ha un programa que és: hem de deixar de matar animals per menjar? Hosti, la pregunta que em faig és: les generacions venidores, properes, ens consideraran assassins per menjar animals? Perquè hi ha molt poca gent que és vegana a Catalunya. Ara no sé si és un 2%, estic dient de memòria i la meva memòria no és bona, però és que potser aquesta gent té raó. Aleshores, aquest programa, a mi el que em va fer, que jo he menjat carn tota la vida, el que m'està fent plantejar és: hòstia, hauria de menjar carn? I després hi ha un altre capítol que parlem sobre la cancel·lació, que hi ha un moment que ens preguntem Si hem de treure les estàtues relacionades amb la colonització d'Amèrica que tenim a Barcelona o a tota Catalunya, Espanya, etc. Els Estats Units ja ho fa, ja ho han fet, hi ha diferents països americans, no? Hòstia, la meva pregunta és... és que potser sí que hem de repensar tot plegat això, però clar... Al final, sí, sense cap mena de dubte que jo he canviat algunes formes de veure el món gràcies a aquest programa, sí.
3: Doncs sí, aquelles persones que ens escolten tenen ganes d'una bona sacsejada ètica i filosòfica, només han d'anar a veure i tu què faries aquest nou programa que s'ha estrenat aquest gener a la 2CAT i que està dirigit i presentat per Patrick Urbano. Patrick, moltíssimes gràcies, enhorabona.
4: Sí. No, moltíssimes gràcies. Només una esmena. Jo l'he guionitzat i l'he presentat, però el director és el Jordi Fuster, grandíssim director que amb molts anys d'experiència i que ha comandat el vaixell de forma, diguem-ne, excel·lent. Però jo només he fet el guió, diguem-ne, entre altres guionistes, i l'he presentat.
3: Doncs guionista i presentador, que no és poc, eh? Només no és poc. Patrick Urbano, moltíssimes gràcies. Un plaer. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt gran.
3: Una abraçada.
2: La ràdio amb samarreta.
5: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
5: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garant, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran, que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elisabet, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: Segur que alguna vegada us heu preguntat, heu tingut dubtes relacionades amb el tema de la fiscalitat quan utilitzem el Bizum. Doncs avui, per tal d'esvair dubtes, a l'Espai d'Economia del Faves Comptades tenim el Lluís Basar, que és advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. I ens acompanya per aclarir doncs, quin és el control que fa Hisenda dels Bizums i també dels pagaments amb targeta de crèdit o dèbit des d'aquest 1 de gener. Perquè, Lluís, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Amb l'inici d'aquest nou any s'han introduït canvis en el control per part d'Hisenda?
1: Doncs sí, sí, hi ha uns canvis substancials que ara comentarem, no? Tant amb el tema, com deies, de pagaments fets amb Bizums, cosa pagament molt habitual, com els pagaments efectuats amb targetes de dèbit o crèdit.
0: I no hi ha distinció tant si són de crèdit com si són de dèbit? Estem en la mateixa...
1: Sí, tots són pagaments amb targetes bancàries, no? Sí. Associades a un compte bancari, perquè l'obligació recau sobre els bancs, que hauran d'informar doncs, puntualment i mensualment, com ara comentarem, dels moviments que superin determinats llindars.
0: Molt bé. Doncs anem pels Bizums, que ja n'hem parlat en alguna ocasió, sí. Ni que sigui així sí. Ràpidament. Amb el tema dels Bizums... Hisenda els controlarà absolutament tots?
1: En principi sí. És cert que aquesta obligació, aquesta nova obligació d'informació comença el mes de gener del 2026. Per tant, la primera informació que donaran els bancs a Hisenda serà aquest mes de febrer respecte al mes anterior de gener. Evidentment, és una nova obligació d'informació i no sabem quin serà l'abast ni quina serà doncs, què farà Hisenda, si Hisenda realment ho perseguirà tot fins a l'últim euro o no. El cert és que, tal com preveu la norma, els bancs hauran d'informar de tots els moviments efectuats en plataformes com el Bizum sense límit d'import. Abans havia un import de 3.000 euros, per altres conceptes, aquest import no juga en aquest cas, sinó que des del primer euro d'enviament per Bizum, Hisenda en podrà tenir coneixement. Evidentment, suposo que segmentarà per quantitats, no perseguirà un Bizum de 20 euros, lògicament, no? Sinó que suposo que, bueno, posaran uns filtres que evidentment encara no sabem, no tenim experiència pràctica, perquè tot això just comença ara, veurem com va actuant, però sí, sí, o sigui, Hisenda tindrà informació, més a més, o sigui, no any a any, sinó mensualment, tindrà informació d'aquests moviments.
0: O sigui, que el banc informarà cada final de, o principis de, principi. Del següent quines han estat les operacions que s'han fet a través de Bizum de cada client. En quines situacions ens podríem trobar? És a dir, què podrien detectar? Quan passin d'aquí uns mesos, què poden detectar a través d'aquesta informació?
1: Sí, aquí hem de distingir dues coses. Evidentment, la norma o aquesta regulació neix no per perseguir a tothom que faci un Bizum, sinó per controlar doncs, una mica, és el que se'n diu la llei antifrau, el que volen és lluitar contra el frau fiscal. No? Aleshores, el focus, això afecta principalment, es diu, es comenta, no? que hi està regulat de manera que afecta principalment empreses o autònoms. Val? Empreses o autònoms. El que persegueixen és doncs, que aquells ingressos que pot tenir, per exemple, un lampista, un professional autònom, no? Que fa una feina i cobra la seva feina via Bizum, perquè el client que li paga la feina li fa un Bizum, no solen ser imports molt importants individualment, no? Doncs això moltes vegades Hisenda entén que s'amagava i que no es declarava i per Hisenda era molt difícil controlar-ho. D'aquesta manera, sí que els autònoms i les empreses hauran d'anar més en compte, especialment els autònoms, que és els que potser fent servir més aquest tipus de sistema pel pagament, perquè hauran de quadrar d'alguna manera, Hisenda tindrà informació, no vol dir això que hagi inspecció automàtica, no? Però sí que hi haurà més possibilitat de veure desquadres. És a dir, si aquella persona declara, això ho veurà al cap d'un temps, clar, no ho veurà més a més, però Hisenda tindrà la informació, si aquella persona declara un volum d'ingressos, no?, com a activitat econòmica, i resulta que els Bizums que ha rebut superen aquest import, evidentment sembla que no ha declarat tot el que tenia que declarar. Per tant, el primer bloc és autònoms, empreses, són els que són el focus, d'alguna manera, d'aquest control tributari de l'enviament de Bizums, val? Per controlar que tot allò que cobren es declari. L'altre són els particulars. Ens preguntarem, bueno, i nosaltres com a particulars, no?, també ens afecta, bueno, ens pot afectar o no? De què dependrà? Pues dependrà, evidentment, dels Bizums que fem. Aquí estem en un concepte que hem comentat alguna vegada de la possibilitat de donacions, que això ja no és amb la nova norma, si no això ha estat sempre, però ara amb la nova norma, com que hi ha més informació, doncs hi haurà més control per part d'Hisenda. Què vol dir? Que si un pare o una mare ajuda de forma recurrent a un fill o una filla a pagar el lloguer, per exemple, doncs 500 euros cada mes, o l'ajuda per manutenció, o l'ajuda per pagar uns estudis, o el que sigui, no? Una inversió que ha de fer, si ho fa via Bizum, diguem-ne, o si ho fa també per targetes, com veurem després, Hisenda pot tenir informació i, per tant, pot esdevenir un problema de donacions, el ser recurrent. Si és un Bizum puntual, una ajuda puntual i d'una quantia petita o moderada, evidentment, a nivell pràctic no passarà res. Si les coses es repeteixen més a més, 500, 500 cada mes, o són quantitats una mica més grans, doncs et dono 3.000 euros per comprar una moto, no? I tu fai... Bueno, per Bizum hi ha uns límits, però no pots anar fent petits Bizums i arribar a 3.000 euros, no? Hisenda sí que podria, d'alguna manera, pues, sospitar i citar aquella persona per tal de veure si realment hi ha hagut una donació o si simplement és un préstec. Clar, si jo lo deixo diners a un familiar i me'ls torna, no hi ha cap donació. Aquí és un préstec que me'l tornen i no tributa. Ara, si no me'l tornen, sí que puc caure amb el concepte de donació entre familiars. I això, pues, pot té una tributació i pot tenir unes conseqüències segons l'import.
0: Deies abans que no hi havia límit en l'import. En el Correcte. Cas dels particulars, tampoc, perquè se n'havia parlat, no fa gaire, d'un límit de 10.000 euros?
1: Sí, sí, sí, però no, aquest límit no actua. Sí, s'havia parlat, ha hagut una mica també, sobretot a finals de l'any passat, que és quan aquest tema es parlava més, no? Dient, no, el gener començarà això a posar-se en marxa, i què passarà, què farà Hisenda? Aquest control, com s'acabarà concretant a nivell d'inspecció, no? El límit de 10 euros no actua. No, es va comentar en algun moment que podia actuar, però finalment a la norma no hi ha un límit de 10.000 euros. No, des del primer euro, diguem, des del primer cèntim, si m'apures ja, per minimitzar-ho, els Bizums poden ser controlats per Hisenda perquè en tindrà informació. On sí hi ha un límit és amb el tema de les targetes. Val?
0: Ara després passarem al tema de les targetes. Jo ara m'estava posant a la pell d'un autònom i, clar, l'autònom pot fer servir el Bizum professionalment, però també particularment. Llavors aquí ha de tenir un doble control.
1: Correcte, sí, sí, això és una de les recomanacions. A partir d'ara no barregem les targetes d'ús personal amb les targetes d'ús pel negoci o d'ús empresarial, perquè evidentment si jo moc determinades quantitats de diners, no sé, jo puc anar amb els amics i pagar el sopar i després els amics em fan un Bizum, no? I això ho vaig fent X vegades durant l'any. Si m'agrada sortir molt, doncs ho faré moltes vegades durant l'any. Al final Hisenda veurà que rebo Bizums, tinc una... Clar, el problema més important, com bé apuntes, és un autònom que té vida privada, lògicament, clar, com tot autònom, doncs com barregi els Bizums personals, si en té molts, clar, amb els Bizums empresarials, si en té, doncs pot tenir un problema perquè Hisenda pot veure fantasmes. És a dir, Hisenda d'entrada pot veure que aquell senyor està declarant la seva renta, no?, en un any, no sé, 40.000 euros d'ingressos i ha mogut, m'ho invento per dir, el doble, 60.000 euros en Bizums, no? Clar, no passaria res si ho pot explicar, però per evitar la molèstia de tenir que anar a Hisenda perquè el citin i tenir que explicar i que això és personal, això és empresarial i demostrar-ho, que no sempre és fàcil, eh? A vegades, tot i ser en veritat, no és sempre fàcil.

0: autònoms com per particulars. Molta atenció amb aquests moviments de Bizum que fem i, sobretot, fer una mica el seguiment, no? Més a més, com que sabem que aquesta informació es traslladarà del banc a Hisenda, doncs tenir-ho molt present, això també.
1: Correcte.
0: Anem amb el tema de la targeta de crèdit o de dèbit. Què passa si fem moviments superiors als 25.000 euros?
1: D'acord, aquí sí que hi ha un límit, com dius, de 25.000 euros, és a dir, i els bancs tenen l'obligació també, els bancs, d'informar de totes aquelles targetes que moguin al cap de l'any, aquí sí que seria una mica al cap de l'any, que moguin al cap de l'any una quantitat superior a 25.000 euros. Aquí, evidentment, ens podem imaginar molta casuística, és a dir, no perquè tinguis molts pagaments o cobraments en targeta, vol dir necessàriament que estiguis amagant ingressos o que tinguis donacions o el que sigui, no? Però és veritat que, bueno, Hisenda tindrà la informació i Hisenda decidirà com actua, si actua en tots aquells casos o només amb aquells que superin un llindar inclús superior, però el cert és que el banc tindrà l'obligació de comunicar a Hisenda els moviments que ha tingut aquella targeta quan superen els 25.000 euros. Això, quins problemes pot comportar, sobretot a particulars, particulars i també autònoms, i empreses, però sobretot a particulars? Bueno, d'alguna manera, si estàs declarant menys diners dels que mous amb la targeta, i gent, evidentment, mira la teva declaració de renta, veurà que tu tens un sou de, per exemple, 25.000 euros, 30.000 euros, i has mogut 40.000 euros amb la targeta.
0: Bueno, no quadra.
1: No quadra, exacte. Correcte, no quadra. Com que no quadra, doncs estàs una mica l'objectiu, i això pot passar, o no, com sempre, a Hisenda no tothom s'és inspeccionat, estaràs l'objectiu que et puguin cridar per dir, escolta, vingui cap aquí i expliqui'ns per què no quadra. Si tens una explicació, perfecta, si no la tens, doncs, bueno, hauràs de passar per caixa.
0: I escolta'm una cosa, aquesta informació amb el moviment de les targetes també es farà mensualment per part dels bancs, o com, o és diferent?
1: Sí, en principi l'obligació serà mensual, però evidentment Hisenda i també hi haurà un resum anual de tot el que ha passat amb aquella targeta en un any, no? Llavors Hisenda, evidentment això ho controlarà posteriori, no? A més, una targeta pot moure el que sigui, però fins que no presentis la teva declaració d'ingressos, de renta o de societats, no? Si és una societat, i no vegin què és el que ha passat amb aquella targeta de forma anual, doncs no podrà fer el quadre, no? Però la informació és mensual, certament, O sigui, diguem, la utilitat de la informació per Hisenda, evidentment, és anual, perquè no poden valorar res si no tenen el conjunt del que tu declares i el que s'ha mogut amb la targeta en un any, un any natural és l'exercici fiscal, val? Però ells tindran que anar informant de tots els moviments que es van produint. Al final, com que és una informació mensual i agregada, val? És a dir, que a més es anirà sumant lo del mes anterior. Per tant, bueno, al final, el que val, doncs, serà, evidentment, l'agregat, no?
0: Això vol dir, Lluís, que hi haurà més inspeccions per part d'Hisenda?
1: Bueno, no necessàriament. No necessàriament, podria ser que sí, però necessàriament el que sí que hi haurà és més informació i tindrà Hisenda tindrà més informació per quadrar dades, no? Que aquest quadrar dades, quan desquadrin, pot generar, diguem, més inspeccions, bueno, és possible. Ara mateix és veritat que totes aquestes mesures d'obligacions d'informació i control, com dèiem al començament, neix de la llei antifrau, és per lluitar contra el frau fiscal, i això està molt focalitzat per Hisenda de cara a activitat econòmica. No? Els particulars, podríem dir que queden una mica de banda, tot i que podríem veure's afectats amb el que hem dit, no? De possibles donacions, però realment el focus, no? I pel que està fet aquesta regulació, diguem, que ara ha entrat en vigor, és per controlar una mica el teixit empresarial o el teixit econòmic, sobretot la PIME, no? La PIME entès com petites empreses i autònoms, no? que Catalunya i tot el territori, doncs, mouen i són la majoria, és el 95% del teixit empresarial, no? Grans empreses n'hi ha, però proporcionalment n'hi ha molts petits autònoms i Hisenda, bueno, com sempre té la percepció que no declaren tot el que han de declarar. Aleshores, aquesta mesura el que pretén és tenir més informació per detectar desquadres i a partir d'aquí actuar. Com actuaran? Bueno, és veritat que els autònoms, en concret, ja estan sent bastant inspeccionats. Vull dir, si parles amb qualsevol autònom, també estan a vegades...
0: Els pobres ho tenen negre, eh?
1: Estan cansats perquè IVA, renta, es queixen i tenen en part, tenen raó. Dius que ve Hisenda, em demanen mil coses, factures, llibres, no sé què, i m'he de passar una setmana treballant per Hisenda, preparant els documents i no puguen atendre degudament la de feina. Perquè realment, diguem una mica, la pressió fiscal a nivell d'inspecció sobre les pimes, petites empreses, mitjanes i autònoms ja està sent bastant important. Ho serà més a partir d'ara com a conseqüència d'aquesta major informació i d'aquest control tributari? A veure, m'agradaria dir que no hauria de ser, però em temo que una mica més ho serà.
0: Però i així, amb el sistema Verifactum, que n'havíem parlat, no hi ha suficient, que encara hi haurà més control a banda d'aquesta manera de funcionar?
1: Sí, ben portat que diuen, no? És a dir, el Verifactum també neix de la llei antifrau, és a dir, tot el

0: Sistema d'adaptació de sistemes informàtics, tot és el mateix tema, és a dir, més control, més informació, i aleshores, en la mesura que siguin capaços de processar aquesta informació, doncs hi haurà més actuacions inspectores. És veritat que alguns autònoms inclús han comentat, bueno, sabeu que el Verifacto havia d'entrar en vigor l'1 de gener, sí, i l'1 de juliol del 26, i s'ha ajornat un any, l'1 de gener,
1: correcte,
0: i l'1 de juliol del 27. Uh-huh. Alguns autònoms estan dient que, visa tot aquest control del Bizum i de les targetes de crèdit, d'alguna manera el que faran és ja adaptar el seu sistema ara al Verifacto, encara que ara no sigui estrictament encara necessari, perquè igualment amb el Bizum i gent de tindrà la informació. Per tant, dius, bueno, posats a fer, el Verifacto, com sabem, és la informació en temps real de les factures emeses. Per tant, és a dir, factura que emets, factura que arriba pel sistema informàtic a Hisenda. Com que els Bizums també suposen un control bastant ràpid, més a més, d'informació, els autònoms diuen, bueno, ja m'adapto al Verifacto, ja ho tindré fet pel 2027, i com que ja via Bizum també estaré controlat, doncs què més dona, no? És a dir, ja em poso al dia. Bueno, cada un té la seva situació i farà el seu plantejament, òbviament, però són coses que, bueno, que s'estan comentant.
1: Déu-n'hi-do. Lluís, per acabar, alguna recomanació per evitar ensurts, tant per particulars com per autònoms o petits empresaris?
0: Correcte, sí, bueno, potser un parell d'idees que hi han anat sortint, durant una mica el que hem comentat, però d'entrada, bueno, els autònoms sobretot, o que són empresaris, empreses autònoms, doncs hauran de quadrar, fer el seu propi quadre, de dir, a veure si allò que estic cobrant per Bizum quadra amb allò que estic facturant. O sigui, d'alguna manera, si anem a un criteri simple, tot Bizum rebut per un professional autònom, per exemple, o un empresari autònom, hauria de correspondre's amb una factura, suposant que sigui, evidentment, un treball efectuat i cobrat via Bizum, no? Per tant, haurem d'anar controlant, per evitar ensurts amb Hisenda, de que realment allò que facturo lligui amb allò que estic cobrant per Bizum. Val? Aleshores, l'altra recomanació clara és separar clarament les targetes, tenir-ne una per l'empresa, una pel negoci, i l'altra a nivell personal. A nivell de particulars, bueno, això és un tema genèric, però que aplica en aquest cas de dir cuidado amb les donacions, cuidado amb aquells pagaments per Bizum recurrents per ajudar a pagar despeses als fills o als germans o a qui sigui, no? Però bueno, que aquelles despeses que de forma recurrent vagin sumant una quantitat important al cap de l'any i pugui entendre's per part d'Hisenda, si ho detecta, si ho comprova, que hi ha una donació que seria tributable, que haurien de pagar, no? Si volem evitar aquest risc, aleshores, i la quantitat és substancial o és molt recurrent o dura molt durant el temps, potser seria millor, doncs, plantejar-se fer un contracte préstec i documentar-ho adientment per si ve gent de, doncs, poder dir, no, això no és una donació, sinó que és uns diners que li he deixat a un familiar i que me'ls tornarà. Si és així, no és una donació, no tributa, és un préstec. Evidentment, si això és veritat, doncs cap problema. Si no és veritat, doncs, bueno, aquí tenim que anar amb compte i evidentment, valorar-ho cas per cas.
1: I una última qüestió, aquesta sí que també és important. Ho dic perquè si es dona el cas que un dona positiu en una d'aquestes inspeccions, és a dir, que no quadra el cercle, quines conseqüències podem tenir? Estem parlant de multes, de recàrrecs, de què?
0: Sí, si parlem d'autònoms, per exemple, estem parlant, doncs, que haurien d'haver pagat més renta o més IVA, per tant, això vol dir que li farien pagar, doncs, allò que estimen que s'ha cobrat i no s'ha declarat, amb la corresponent sanció. Sí. I si parlem de particulars i anem a l'àmbit de donacions, i igualment si de gent ho detecta i no podem demostrar i acaba quedant comprovat que és una donació, comportaria pagar un impost amb la seva sanció. Sí. Això comportava més impostos i unes sancions per no haver-ho fet en el moment que tocava, segons el criteri d'Hisenda.
1: Molt bé. Doncs estarem al cas i molt pendents de tot això. Lluís Besart, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una sessió més.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon dia.

0: La Teresita és un restaurant familiar encantador situat al cor de Sant Cugat, reconegut per la seva cuina de temporada amb productes locals, una excel·lent selecció de vins i un ambient acollidor amb vistes al monestir. Dirigit per la Teresa Cristóbal i la seva filla Sara Solache, la Teresita combina la passió per la gastronomia i el vi amb una filosofia de consum ètic i sostenible. Avui en parlem. Anem a saludar la Teresa Cristóbal. Teresa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ella és la propietària i la Sara Solache, que és la seva filla, sommelier i responsable d'esdeveniments. Sara.
2: Bon dia, Carme.
0: Molt bon dia. Expliqueu-me com neix i quan aquesta Teresita, que ja comença a tenir una història al darrere.
1: Bueno, la Teresita va començar fa 2 anys i mig perquè jo, bueno, a mi m'agrada molt, molt, molt cuinar i m'agrada molt servir. I sempre tenia al cap algun dia faré alguna cosa, algun dia faré alguna cosa. Mai m'havia imaginat que faria un restaurant, eh? Però dit això, fa 2 anys i mig, bueno, jo ja portava tota la meva, meva vida professional treballant per altres, en temes multinacionals i demés, i bueno, necessitava un canvi. Total, que un dia passejant pel carrer Major vaig veure el local que estava en traspàs i vaig dir, això té que ser per mi. Llavors la Sara en aquest moment estava treballant en un altre lloc, a hostaleria també, i la vaig trucar i li vaig dir, Sari, tu, m'ha passat això, jo vull estar aquí, et vens amb mi? I em va dir sí. Llavors van tindre 1 mes i 10 dies, em sembla, des de que vam tindre les claus per construir el projecte, perquè clar, mai havíem parlat d'això, i obrir.
0: I això quan va ser? Quin any era?
1: El 2023, al maig.
0: El 2023.
1: Sí, ara al maig farà 3 anys.
0: Mare meva. I com diríeu que ha estat la rebuda de la Teresita entre la clientela?
2: Doncs bastant bé, o sigui, és veritat que notem que al principi va tenir una acollida superpositiva, perquè, bueno, suposo que també és va ser la novetat. I la veritat que era com una mica una idea que no trobàvem a Sant Cugat amb el tema dels vins i els platillos sí, no? Però sobretot que també focalitzat en poder obrir una mica més abans per fer aquest servei també d'oferir pues els vins, i jo crec que va ser bastant positiu. I a més és com una cuina com bastant senzilla, que és molt fàcil per tothom, i tant com per sopar o pots venir a picar alguna cosa, llavors... Molt bé, sí, no ens podem queixar.
0: M'imagino, Teresa, que el fet d'estar tan a prop del monestir, que esteu al Rovell de l'Ou, al carrer Major, com ha impactat aquesta, la vostra ubicació dins de l'oferta gastronòmica que hi ha al centre de la ciutat?
1: Jo crec que, i no sé si està bé dir-ho, però tenim la millor terrassa de Sant Cugat, perquè des de la terrassa, que és molt petitona, però bueno, hi caben 15 persones, més o menys, tens una vista directa com es diu? Al rosetón.
0: Sí.
1: Del monestir.
0: A la Rosassa,
1: sí. Sí, i a la il·luminació per la nit. I tot el que es fa en el monestir, que hi ha molta activitat i molts esdeveniments, la vista és privilegiada. O sigui que jo crec que és una ubicació clau que ens dona visibilitat, i no només per les accions que fem a les redes per donar-nos a conèixer, però també per quan passes per allà, pues, ho veus.
0: Què significa per vosaltres el nom de la Teresita? Perquè aquesta Teresita té història. Només veus la vostra targeta i ja t'ho diu tot.
1: Sí, la Teresita se llama Teresita porque me llamo Teresita, y también un poco en honor a mi abuela, que es la que con la que yo empecé a amar la cocina, ¿no? Porque mi abuela era una cocinera de alta cocina en casa. Y yo cada vez que llegaba a su casa, pues me metía en la cocina, no recuerdo ni con qué edad, siempre estuve metida en la cocina, ¿no? Y entonces, bueno, hay una foto muy graciosa que es la que veis en la imagen de la Teresita, que soy yo, que bueno, tiene que ver también con crear un sitio que sea casa, que la gente conecte, ¿no? Con un poco la imagen y la propuesta o el propósito que tiene la Teresita, que es que el público venga, se sienta en casa, relajado, nos deje ser nosotras mismas y sean ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso esa imagen de una niña pequeña, ¿no? Que en este caso soy yo.
0: T'he de dir que és, sí, efectivament és la Teresa, però que podria ser perfectament la Sara.
2: Sí, a mi m'ho pregunten molts cops si qui és, si sóc jo la de la foto, sí, sí.
0: Parlem de la vostra oferta gastronòmica. Com definiríeu l'estil culinari de la Teresita?
1: Está muy enfocada y centrada en producto, producto, producto, producto de máxima calidad y cocina muy sencilla, por un, algo muy simple, ¿eh? Porque la Teresita no tiene cocina, básicamente, o sea, no tenemos fogones. Entonces nos hemos reinventado y también entendemos que un buen producto no necesita demasiados artificios. Entonces, desde la Thermomix, pasando por la freidora de aire, el horno, el microondas y el soplete, con eso hacemos platos que la gente nos pregunta, ¿en serio lo habéis hecho aquí? Y sí, entonces es producto de mucha calidad, poca intervención, cocina muy sencilla. Sí, básicamente eso, diría yo.
0: ¿Quina dirías que es la vostra especialitat?
1: La sal y la pimienta.
0: Això sí que és producte bàsic. Això vol dir que el pebre sempre està en tots els plats?
1: La sal i la... Sí, el pebre i la sal estan en tots els plats. I no, jo crec que una mica que ens diferencia és la mezcla de textures i sabores, les combinacions que fem. Els mar i muntanya en surten superbé, no? Un estic tartar amb anguila fumada. És algo que no es troba i és brutal. Llavors, sí, jo crec que és una mica la combinació de sabors i textures de productes.
0: El plat estrella?
2: És que seria difícil dir un, però en la línia del que deia ma mare de, no, aquest mix de textures i sabors, et diria que l'amanida de la Teresita, que és com una reinvenció del que és l'amanida russa, amb les, porta una base de patates pa amb aquest punt més crunchy, després porta pastanaga, bròquil barrejat amb una maionesa japonesa, el tartar de tonyina i l'ou poché, per exemple. Jo crec que aquest seria un dels plats estrella.
0: I quin és aquell plat o aquella proposta de la carta que recomanaríeu especialment a una persona que ve per primera vegada?
2: Carpaccio de gamba.
0: Vaja.
1: Que és veritat que és molt senzill perquè no porta res, però és que la gamba que tenim és la bomba.
0: Sí, sí, és molt bo, realment. Ho dic per experiència, perquè ja l'he tastat. Parlant de la filosofia que abans fèiem referència, la filosofia de la Teresita, però en termes de selecció de productes i sostenibilitat, jo recordo que, un exemple, hi ha molta gent que abans de començar a sopar es demana una cervesa. I jo recordo una vegada que ens vau dir quin tipus de cerveses teníeu i per què.
2: Bueno, és que aquest tema és algo que teníem superclar, que volíem promoure un consum més ètic, llavors tots els nostres productes havien d'estar en aquesta línia. Volíem també sortir de tots aquests productes de multinacionals, com pot ser, per exemple, una cervesa estrella. I llavors tot el que tenim, des de la cervesa, els vins, fins al menjar, intentem que sigui no tant de proximitat, perquè hi ha vegades que són coses que és difícil, però sí que siguin petits productors, que complin aquests estàndards de sostenibilitat amb els que nosaltres ens sentim còmodes treballant, i és això, bàsicament, sí.
0: Producte de proximitat o de petits productors que no necessàriament han de ser tots de Catalunya, imagino.
1: No necessàriament. Un exemple, per exemple, el Pop. El Pop nosaltres el portem de Pontevedra, perquè vam estar durant 6 mesos buscant el Pop i aquí no el trobàvem. I llavors el Pop a la Teresita és gallec i és el millor Pop que hem trobat, que compleix amb els nostres estàndards, no només de sostenibilitat, però també de qualitat de producte.
0: I quins altres productes també porteu així de fora?
1: La cecina.
2: La cecina, sí, el picadillo. Després hi ha... No, estic pensant en los pimientos del piquillo, que són de la huerta d'Aurelio. O sigui, busquem al final que el producte o millor s'expressa és d'on és, no? Llavors, busquem el productor, o sigui, el producte que volem, busquem el productor d'on és perquè no s'expressi de la millor manera possible.
1: Clar, lo de la cecina es tiene que ver porque mi familia es de León y nosotras somos medio leonesas y entonces la cecina la traemos de allí porque si bien es verdad que aquí hay distribuidores, la mejor cecina es de un pueblo que se llama Robles y hay un sitio donde hacen la cecina exactamente como nosotras la queremos. Entonces la traemos de allí.
0: Parlem de menjar, però el vi també és un producte... Perquè veieu que estem en directe, no passa res. El vi és un producte que també cuideu molt, sí. A la Teresita. I aquí qui s'encarrega és la Sara, no?
2: Sí, sóc jo. Tenim una carta que és efímera, l'anem canviant molt quasi cada mes, ¿vale? Perquè el que volem és oferir sempre coses noves als clients que ens poden visitar. I, clar, tenim un espai super reduït, llavors no podem tenir una gran carta de vins i ho solventem pues, d'aquesta manera, no? Treballant amb cartes efímeres, sempre basada en una temàtica. Ara, demà, aquest cap de setmana, traurem la carta nova que està basada en, diferenciada en diferents tipus de criança. Pues tindrem els vins amb fusta, amb àmfora, amb lies, amb sotabel de flor. I després també sempre busco que siguin petits productors, coses que la gent no conegui, no? Perquè també a mi que m'agrada molt el vi, quan vas a un restaurant et dones compte que moltes de les cartes de vins són iguals, no? Que tenen sempre els típicos Rioja, Ribera, Albariño...
0: Els bàsics.
2: Sí, exacte. Llavors nosaltres també ens volíem diferenciar en aquest punt i que la gent, hi ha gent, no? Que, oi, Sara, què me das, no?
0: A la gent es deixa recomanar, no? T'ho demanen.
2: Sí, m'ho demanen, sí. Com sempre tenim mínim unes 10 referències per copes, com a mínim, llavors, quan venen per una copa de vi, em pregunten, oi, què me... No? Si em deixen a mi com recomanar, i a més sempre tenim com aquest punt diferenciador de, jo deixo tastar sempre 3 o 4 vins depenent de si em diuen, pues imagina't que tu busques un vi blanc afruitadet, doncs jo sempre et deixaré tastar 3 o 4 vins i que tu puguis escollir el que més t'agrada.
0: Teniu un vi propi?
1: Sí.
0: A veure, perquè jo he vist alguna cosa.
1: Sí.
0: A veure si és veritat.
1: Tenim un vi que es fa a Chantada, que és el poble de la meva àvia, la Teresa.
0: Uh-huh. Això és a Galícia?
1: Sí, a Galícia, que era gallega, mi abuela. Uh-huh. Y bueno, es un vino que es su Godello y Albariño, que encaja muy bien. O sea, yo quería hacer un poco honor a mi abuela, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que a mí me gustaría es tener un vino por cada uno de los miembros de mi familia en la Teresita. Eso no siempre es fácil, porque, ¿no? Pero sí, es un vino propio, es un Godello que está buenísimo, calidad-precio súper bien también. Lo hemos hecho pues que sea muy asequible y que lleva la estampa de la Teresita.
0: Uh-huh. Però la Teresita no es queda només en el local del carrer Major, perquè organitzeu esdeveniments, també feu serveis particulars a domicilis. Expliqueu-me això una mica com funciona en aquests últims minuts de l'espai.
1: Vale, bueno, queremos diferenciar lo que es la Teresita Vinos y Platitos y la Teresita Experiencias Gastronómicas, que empezamos ya el año pasado haciendo cosas, ¿no? Entonces hemos definido una serie de servicios que nuestra propuesta es que la Teresita va allá donde vaya, sigue siendo el alma de la Teresita, con la atención de la Teresita, con el mimo y el cuidado de la Teresita, ¿no? Entonces hacemos caterings para empresas y para grupos privados, ¿vale? Que quieren en su casa o en algún espacio hacer algún evento. Hacemos salidas a bodegas con catas y con maridajes también. Y hacemos también, salidas en barco, ¿vale? Con catas en el barco y con menú a bordo. No sé, Sara, si me he dejado ahora alguno.
2: Creo que no. Que está todo.
1: No, dentro de lo que... Esto es la parte de las experiencias gastronómicas. Luego, dentro de lo que es la Teresita en sí, aparte de la parte del restaurante, tenemos catas que organizamos al mes y tenemos talleres de cocina. Lo que estamos intentando también es... Hacemos solo 3 talleres al mes, 5 plazas en cada taller, es súper personalizado, para que la gente aprenda algo tan básico como guisar unas buenas patatas o hacer unos buenos sofritos. No se trata tanto de enseñar recetas, sino de cosas y trucos básicos para uh-huh. que en tu cocina pues puedas dejarla a la creatividad volar.
0: En aquest temps que porteu, des de 2023, no? Que vau obrir?
1: Sí.
0: 2023 vau obrir. Esteu satisfetes de com està funcionant la Teresita?
1: Sí. Sí, perquè... Sí,
0: sí, sí però.
1: Sí, hay... sí, sí, però. Sí, sí, però, no? Como todo producto, nada es para el 100%. ¿Vale? Entonces, a nosotras lo que nos frustra a veces un poco es cuando algún cliente viene sin saber dónde va y se lleva una sorpresa, por ejemplo, con el precio, ¿no? Pues, claro, si no sabes dónde vas, que estás yendo a un sitio en el que trabajamos con pequeños productores, que eso impacta directamente en el precio final, ¿no? Yo no puedo competir con según qué restaurantes que primero que tienen más volumen, porque nosotras en la Teresita tenemos 14 plazas, 14 al mediodía y 14 por la noche, ¿no? Entonces, que trabajan con más volumen y luego que no trabajan un producto como el nuestro, que es de primera calidad. Entonces, ahí sí que nos frustramos un poco, pero es cierto que al final se hace una selección natural y a medida que la gente nos va conociendo, se va quedando quien quiere estar. Y eso, como decía Sara antes, que venían por la puerta y nos decían, Sara, dame un vino, es súper agradecido cuando un cliente entra y te dicen, hola Teresita, hoy que voy a comer, hoy que voy a cenar, y te dejan ahí. Entonces, yo creo que el tipo...
0: A tus anchas.
1: Sí, sí. De cliente que tenemos es... una pasada, estamos súper agradecidas y a veces nos frustra un poco el tema de bueno, la gente que viene un poco por impulso o que no sabe dónde va, que a veces funciona súper bien, ¿no? Y hay otras veces que pues se querían gastar 20 euros y no puede ser.
0: No. Doncs, Sara, Teresa, moltíssimes gràcies per la visita. Temps al temps, perquè les coses arriben. Vull dir que al final tot s'anirà equilibrant. I molts èxits. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Carme.
2: Gràcies, Carme.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu esquerdada que sentíem era la de Bonnie Tyler, la cantant galesa que va morir fa només uns dies, concretament el 8 de juliol passat, a l'edat de 75 anys. Avui, amb aquest motiu, serà ella la nostra protagonista. Aquesta veu esquerdada, però, no l'havia tinguda sempre. El 1977, quan tenia 25 anys, es va operar perquè li traguessin nòduls, uns nòduls que tenia, i, com és lògic, els metges li van dir que durant un mes i mig havia de fer repòs absolut de veu. Res de cantar fins que passés el període de convalescència. Però ella no en va fer cas. No va cantar, és clar, però sí que va parlar. Va parlar molt perquè era molt xerraire. Això va fer que forcés la veu i ja no va recuperar mai la que tenia. Li va quedar la veu ronca per sempre. En aquell moment, ella es va espantar, perquè va pensar que la seva carrera musical, que tot just començava, ja no agafaria mai el vol, i que hauria estat, diguem-ne, una mena de hola i adéu. Però va passar tot el contrari. Va ser aquella veu esgarraposa el que li va donar una personalitat, una singularitat que abans no tenia, i la va catapultar. El seu vincle amb el cinema és naturalment musical, i algunes de les seves cançons més famoses apareixen en diversos films. Perquè ens fem una idea, la seva cançó Holding Out for a Hero, Esperant un heroi, apareix pel cap baix en una quinzena de pel·lícules. Després en direm algunes. Holding Out for a Hero.

Holding Out for a Hero, una cançó que va ser creada per a la banda sonora de la pel·lícula Footloose, amb Kevin Bacon, sobre un poble del Midwest nord-americà on el capellà ha prohibit el ball. La pel·lícula està basada en fets reals que van passar en una població d'uns 500 habitants d'Oklahoma. Bonnie Tyler va cantar la cançó i va ser un èxit immediat, fulminant. Després han estat moltes altres pel·lícules les que han incorporat aquesta cançó a la seva banda sonora. Per exemple, Bandits, amb Bruce Willis i Cate Blanchett, Petites mentides sense importància, amb François Cluzet i Marion Cotillard, o Shazam, la fúria dels déus, amb Helen Mirren. Bonnie Tyler en realitat no es deia així. Es deia Gaynor Hopkins, però li va semblar que no era un nom prou eufònic per a un artista i se'l va canviar per Shirina Davis. Però tampoc aquest li va fer el pes i finalment es va decidir per Bonnie Tyler. Ella era de família humil i els seus començaments van ser els de tantíssims cantants, és a dir, actuant en bars i locals nocturns. De tota manera, va ser així com va conèixer el gerent d'un pub gal·lès. Es van casar i van viure junts tota la vida. Una de les primeres cançons que Bonnie Tyler va gravar després de l'operació de les cordes vocals i ja amb la veu esquerdada va ser It's a Heartache, és un desconsol, que va agradar tant que fins i tot va desplaçar l'èxit d'aquell moment de Michael Jackson. És una gran cançó, certament.

It's a Heartache, una de les grans cançons de Bonnie Tyler. La podeu trobar en el film Killing Cinderella, Matant la Ventafox, sobre una noia que ha fugit dels suburbis de Nova Jersey i va a Nova York, on creu que trobarà el seu príncep blau. Un altre film que inclou la cançó It's a Heartache és de Confessions i coses pitjors, una producció sueca sobre la dificultat d'una relació sentimental entre un pastor protestant i una dona en cadira de rodes. En els anys 80, Bonnie Tyler va fer gires per Europa i el 23 de febrer del 1988 va venir a Catalunya per actuar al programa Àngel Casa Show de TV3, on va cantar The Best, la cançó que després faria seva Tina Turner. Bonnie Tyler, de fet, era una admiradora incondicional de Tina Turner. Pel que fa a la seva vida privada, Tyler sempre va lamentar no haver tingut fills. Va tenir un avortament espontani als 39 anys i ja no va ser possible cap més embaràs. Era una enamorada de Portugal, es va instal·lar a la ciutat portuguesa de Faro i els darrers temps es va dedicar a fer versions de Bryan Adams, dels Bee Gees i de Creedence Clearwater Revival. El mes de maig passat la van ingressar d'urgència en un hospital de Faro per fer-li una operació, però no se'n va refer. I fa només uns dies, el 8 de juny, va morir. L'endemà la família va emetre un comunicat dient una nota molt breu que deia: la família i l'equip de Bonnie estem desolats per haver-vos de comunicar que la Bonnie ens va deixar inesperadament ahir per culpa d'una malaltia que requeria tractament. Tenia 75 anys i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, doncs escoltarem una cançó de Bonnie Tyler. Abans us he dit que va morir el 8 de juny, és el 8 de juliol que va morir, el 8 de juliol, fa uns dies només. Aquesta cançó que ara sentirem la van registrar just abans d'operar-se de les cordes vocals, és a dir, abans que ella es quedés afònica per sempre i que li canviés la veu. Aquesta és, doncs, la primera Bonnie Tyler, la primera de totes, Lost in France, perduda a França. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Una de les sentències de presó més curtes de la història és la del britànic Joe Loya, que va ser condemnat a tan sols 30 segons de presó. Aquest cas insòlit va tenir lloc als Estats Units i sovint es menciona com un exemple extrem i simbòlic de com el sistema judicial pot aplicar la llei amb flexibilitat. La història darrere del cas és curiosa. L'acusat havia comès un delicte menor i el jutge, tot i considerar-lo culpable, també va tenir en compte diversos factors atenuants, com el penediment sincer i la col·laboració amb les autoritats. Per això, va decidir aplicar una sentència simbòlica de 30 segons de presó, només per complir amb el requisit legal de la condemna. Loya va ser portat a una cel·la i abans de que pogués asseure's, ja havia complert la seva pena. Aquesta mena de sentències són molt rares i solen generar debat públic sobre la coherència i la utilitat de les penes curtes. Tot i que hi ha hagut altres casos amb condemnes extremadament breus, la de 30 segons és considerada la més breu de les registrades formalment.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
5: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilar. Sóc de tercer B, de Mare de Déu del Carmen. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a mia fatró Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig, el meu pobre os de peluig, és tan vell que tot és cruix. M'és igual, però jo me l'estimo. Nou o vell, és el meu nino.
4: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, en Jordi Caselles. És tot un plaer estar de nou amb tots vosaltres. I saludem també el 50% del programa. Esteve Llop, què tal, com estàs?
4: Hola, Jordi, molt bé. Doncs encantat un dia més d'estar al teu costat, encara que sigui connectats a distància, i també amb la nostra audiència, que evidentment sempre estem connectats a distància a través de la freqüència modulada o d'internet. Però és un plaer tornar a trobar aquesta estona per a recuperar aquests vells moments de ràdio. Ja fa dies que vaig pensant que què farem quan acabem tots els talls que tenim a punt. Potser ens podem dedicar a xerrar senzillament de ràdio tu i jo, sense talls, perquè és una llàstima, eh? Quan acabem ens trobem una mica buits, eh? Sense aquest programa.
3: Doncs sí, sí, sí, és veritat, perquè, clar, per una banda la ràdio continua avançant i evidentment es van produint programes i talls que pugui posar, però clar, aquí es tracta una mica d'anar cap al passat, d'anar cap enrere. I al final és això, quan se t'acaba aquest material, doncs una mica ens trobem potser que perdem l'essència, no? Clar, no posarem talls de la setmana anterior. Dius, vaja, això no té cap sentit, no? Es tracta de coses que, sobretot la majoria, doncs ja no hi són, no? Ja no estan en antena. Doncs alguna cosa haurem de fer. Evidentment, cada ràdio podem seguir parlant i segur que trobarem coses de què dir. Al final el que es tracta, suposo, Esteve, és de conservar el mitjà és la ràdio, i els continguts, doncs això els trobarem segur.
4: Al final es tracta, doncs, això de conservar aquesta ràdio que tant ens estimem i seguir fent ràdio, que això és del que es tracta, sigui parlant del passat o parlant del present. Doncs bé, comencem amb el primer tall del dia. Avui, si et sembla, Jordi, comencem amb Flash FM, una de les nostres emissores favorites, i recordar, només per començar, com és lògic, que tots els àudios de Flash que escoltarem avui els escoltem per gentilesa del grup Flash. Anem a una mica als inicis de Flash, anem a escoltar un tall d'àudio interessant, que és una emissió en proves de Flash FM al 1992, just abans de començar les seves emissions oficials.
5: Aquí, Flash FM en emissió de proves. Flash FM Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, 106.1. Flash FM Sabadell, Terrassa, 105.6. Flash Ciutat, Manresa, Eix del Llobregat, 101.7. Flash FM Lleida, Solsona, 104.4. Flash Aran, Viella, Val d'Aran, 90.9. Flash FM Tarragona, Montblanc, 101.8. Flash FM, res a veure.
4: La veu de Miquel Calzada en aquesta sintonia estranya i atípica per ser la música de Flash, sí. La sintonia de Flash, però és el que teníem en l'emissió de proves aquell 1992.
3: Sentint la sintonia, quasi diria que estic sentint a Radio Estel.
4: Sí, oi? Podria mica, recordar, exacte.
3: Sí, no? una mica doncs aquest estil d'emissora, no? Amb aquesta temàtica. Com bé deia, sentíem la veu del Miquel Calzada, del Mikimoto. M'he quedat amb la freqüència quan esmentava Terrassa i Sabadell, 105.5. Després va acabar 105.7, la que se sentia des de Terrassa, segurament des de més llocs, però m'he quedat amb això, eh? No, crec que Flash FM no va acabar emetent mai pel 105.6, sinó pel punt 7.
4: Sí, sí, és allò que diem sempre, que van canviant les freqüències i van passant els anys i en escoltar una cosa així quan te n'adones, no? Molt bé, seguim amb més històries. Va, anem a fer ara una mica de broma. Anem a fer un butlletí de notícies a Flash FM. Són les 8. Flash informatiu amb Jordi Caselles.
3: El programa La Maroteca de la Ràdio de Ràdio Sant Cugat ja porta 23 programes en antena. L'espai conduït per Jordi Caselles i Esteve Llop està aconseguint uns nivells d'audiència mai vistos en una emissora local i en poques setmanes s'ha convertit en el programa més escoltat després del Versió RAC1 i el Matí de Catalunya Ràdio. El temps, els núvols baixos que han sortit a primera hora del matí persistiran encara fins a migdia, moment en el qual tornarà a sortir el sol coincidint amb l'inici de l'emissió de la Maroteca de la Ràdio. La temperatura és en aquests moments de 14 graus i es mantindrà estable al llarg del dia. Més informació a les 9 del matí.
4: Són les 8 i 2 minuts. Doncs així sonava la sintonia d'informatius durant els anys 90 a Flash FM.
3: I de fet, per sort, per tots els informatius no sonen així. La sintonia sí, però no els seus locutors. Això ha sigut un atracament en directe, que es diu.
4: Una improvisació total. Molt bé, doncs anem a escoltar com sonava de debò, en directe, un butlletí d'informatius durant els anys 90 amb Xavi Portillo, el que va ser el director de Matadepera Ràdio quan jo hi vaig començar. Va ser la primera persona amb la que vaig parlar d'aquesta emissora, junt amb Toni Abad i Albert Parera, quan vam anar a entregar-li la nostra maqueta de radiofórmula enregistrada a casa del tiet de l'Albert Parera. Va ser la primera experiència radiofònica que vam tenir. Doncs anem a escoltar la veu d'aquesta primera persona que em va rebre a mi i els meus companys a Matadepera Ràdio.
6: Són les 6. Flaix informatiu amb Xavi Portillo.
7: Hola, bona tarda. Israel viu avui la primera de les dues jornades de dol decretades arran de la mort del primer ministre Isaac Rabin, assassinat ahir a Tel Aviv per un membre de l'extrema dreta nacionalista. La comunitat internacional ha condemnat enèrgicament el magnicidi, considerant que posa en perill el procés de pau al Pròxim Orient. Els principals mandataris del món es trobaran demà a Israel. Després de l'enterrament de Rabin, Felipe González parlarà davant del Parlament israelià en qualitat de president de torn de la Unió Europea. El Parlament celebrarà també una sessió plenària on està previst que faci una intervenció el president dels Estats Units, Bill Clinton. El president egipci, Hosni Mubarak, també ha confirmat la seva presència a Israel. Els tres exalcàrrecs de la policia vinculats al cas Gal passaran dimecres per un encarament a petició del jutge del Tribunal Suprem, Eduardo Moner. Moner ha ordenat aquesta diligència després de les contradiccions que ha trobat en les declaracions de Miguel Planchuelo, Jesús Martínez Torres i Francisco Álvarez. Isabel Cuadrado, la mestressa de casa de Cádiz, acusada de pertànyer al Grapo, ha estat alliberada aquesta matinada sense càrrecs. El marit d'Isabel Cuadrado, José Miguel Álvarez, continua detingut i incomunicat a la comissaria de Cádiz amb les altres sis persones que van ser detingudes a la ciutat andalusa com a presumptes membres del grup terrorista. En els últims tres dies, la policia ha detingut un total de 16 persones sota la mateixa acusació en l'operació desplegada a Barcelona, al País Valencià i Cádiz. Ja són 350 les víctimes mortals del tifó Àngela en el seu pas per les illes Filipines. El nombre de desapareguts supera ja els 250. La virulència d'aquest fenomen climàtic ha provocat danys materials per valor de 70 milions de dòlars. L'exprimer ministre italià, Giulio Andreotti, serà jutjat el 2 de febrer davant del Tribunal d'Afers Criminals de Perugia. Andreotti serà processat pel presumpte delicte d'inducció a l'assassinat del periodista Mino Picorelli el 1979. Els pilots d'Iberia mantenen avui la tercera de les 8 jornades de vaga convocades pel sindicat CEPLA. Els pilots reclamen el compliment del pla de viabilitat signat per la direcció i els sindicats al desembre de l'any passat. La vaga podria costar a Iberia uns 1.200 milions de pessetes. El Barça tornarà a presentar recurs per la sanció a Johan Cruyff. Així ho han decidit Joan Gaspar, Josep Maria Entràs i el mateix Cruyff en una reunió prèvia al partit que enfronta aquesta tarda el Barça i el Salamanca al Camp Nou. Al final de la primera part, el Barça guanya de 3-0. Codro i Popescu han estat els autors dels gols blaugranes. D'altra banda, el Saragossa i l'Atlètic de Madrid han arribat al final de la primera part de l'encontre que els enfronta la Romareda amb empat a 0. La desena jornada de Lliga de la primera divisió es tancarà a 8:15 amb l'encontre del Deportivo de la Coruña i l'Espanyol. El partit començarà a 8:15. I el temps, la nuvolositat i el fred dominen la jornada. L'entrada d'aire procedent del nord d'Europa ha fet que les temperatures baixessin de forma continuada durant tot el dia. Informació comarcal. El macroconcert per la pau i la solidaritat celebrat ahir a Granollers va recaptar 2,5 milions de pessetes que es destinaran a enviar ajut humanitari a Bòsnia. Més de 3.000 persones van assistir al concert, que va comptar amb les actuacions de 4 cantautors de l'antiga Iugoslàvia, a més de Raimon, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Luis Eduardo Aute i Paco Ibáñez, entre d'altres. Tornarem amb més informació a les 7 de la tarda.
8: Les 6 i 3 minuts.
4: Doncs aquí teníem a Xavi Portillo, junt amb Jordi Casas, a Flash FM, en un butlletí dels anys 90. Vells records també amb aquestes veus, aquesta sintonia d'informatius mítica, i també amb aquestes notícies que parlen encara de pessetes.
3: El temps ha passat. Clar, l'any 90 encara no teníem els euros. I sí, fàcilment et porta, doncs, això, no? A dir que ara em sembla que faci 4 dies, però no, em fa uns quants més. Però vaja, tot i fer els anys que ja fa, com sempre hem dit, quin aire més fresc de Flash FM, també en els seus informatius, i que perfectament, doncs, podria passar en quant a format per un informatiu actual.
4: Sí, correcte. Va ser una emissora molt trencadora en els seus inicis i encara segueix sonant fresquíssima. Seguim amb més Flash FM. Ara ens anem cap a una falca mítica, Jordi.
3: Sí, hi tinc un carinyo especial, amb una veu també especial. Estem parlant de les falques que anunciaven els concerts o les sessions de DJ que es produïen a la discoteca.

0: Vita, Pet Duo, DJ TRB, Mark Guardi, Frank de Breakstorm, Danny Wheeler y DJ Adro. En el mejor club del país, en la cuna del tecno. El mejor festival en la reapertura de Florida 135. Y el lunes 7, Reopening Festival, segunda parte. Dave Clark, Ken Nishi, Félix Kreutzer, Robert Lamar, Raúl Mezcolanza y Mark Guardi. Florida 135. La leyenda continúa. Más info y venta anticipada en florida135.com y en Tic Tac Tickets.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Espectacular, quins records. Florida 135.
3: Sí, sí, i tant. I en català també era molt xulo i sonava així, eh? Dissabte a Florida 135 presenta. Amb aquest accent, eh? A mi m'encantava.
2: Les Falques de Flash, vaja, una font d'inspiració per a tots nosaltres. Anem a escoltar-ne algunes dels seus inicis del 1992.
4: Ràdio FM.

0: Lema mític, la Mega Ràdio. No sé si va ser idea de Miki Moto, això, però realment impressionant, impressionant posar-li aquest lema a l'emissora de ràdio.
1: Sí, sí, una autèntica fàbrica de sintonies. I, de fet, en Miki Moto, en alguna de les falques, fa aquesta desviació com la Mega Ràdios. I això em porta records amb el Pasta Gansa. Em sembla un estil molt Miki Moto.
0: Sí, sí, pedigrí, pedigrí. Molt bé, doncs seguim amb més falques. En aquest cas, amb una promoció que recordava les freqüències de l'emissora al llarg dels Països Catalans.
2: Busco. Barcelona.
3: Et trobo.
2: 105.7.
3: Et busco.
2: Lleida.
3: Et trobo.
2: 98.4.
3: Et busco.
2: Manresa, Catalunya Central.
3: Et trobo.
2: 101.7.
3: Et busco.
2: Solsona.
3: Et trobo.
2: 104.4.
3: Et busco.
2: Tarragona.
3: Et trobo.
2: 101.8.
3: Et busco.
2: Viella Baqueira.
3: Et trobo.
2: 90.9.
0: Amb la veu de Carles Debò, tenim un molt bon record d'aquesta època, d'aquestes falques, fins i tot això, poses a escoltar una darrere l'altra totes aquestes promocions de sintonies, de freqüències, de Flash FM, i t'encanta, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, és que estàs amb un somriure recordant aquells temps. Insisteixo, i una vegada més, i no em vull fer pesat, estem escoltant coses que fa molts anys que sonaven i que perfectament poden ser d'ahir mateix.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Com, per exemple, el programa que es deia Swing Flash i que presentava durant els anys 90 Jordi Casas. Abans l'hem escoltat a l'entrada i al final del butlletí de notícies que llegia Xavi Portillo, doncs aquí ara l'escoltem en el seu programa Swing Flash. Ens remuntem a una emissió del 29 de setembre de 1997 on podem disfrutar de l'estil inconfusible de Jordi Casas i de la bona música house que es punxava durant aquells anys 90 a Flash FM.
4: Ara comença l'únic programa que totes les nits se'n va de copes. Swing Flash, dirigit per Carles Caballero, amb la col·laboració de Pep Garcés amb els seus multiefectes i els espais de la DMC. Swing Flash, presentat per un pájaro que es diu Jordi Casas.
5: Swing Flash.
4: Amb el suport de...

0: Deixem la veu que arriba, aviam. Com podeu comprovar, és un programa que sempre tenim molt ben preparat. Vull dir, ens estem hores preparant-lo. Això és el Swing Flash a la sintonia de Flash FM, la Mega Ràdio. Salutacions de l'equip habitual que som. Atenció. Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem. Què, us ho heu passat aquí cap de setmana? Jo m'ho he passat francament bomba, però francament bomba. Moments que recordo, francament, m'ho he passat bomba, terrible. Desitjo també que hagueu passat un bon cap de setmana. Això és el Swing Flash i, com sempre, comencem amb un megamix d'aquests brutals que fan els companys de la DMC. En aquest cas ja l'ha fet un incondicional que es diu Steve Moore, incondicional de la DMC, incondicional d'aquest programa i també pràcticament d'aquesta casa, amb cançons d'Ultranate, el Free, Sissy Peniston, Finally, nova versió 97, Gallant, Freed from Desire, To Terry, Something Going On, amb Martha Wash i Jocelyn Brown, Bobby D'Ambrosia, error tipogràfic, és Bobby D'Ambrosio, Moment of My Life, la veu li posa Michelle Weeks, Charlie Hunter, Harvest for the World, Alison Livanick, Well of Lies i Deep Joy, Deep in You, la cançó. Home, on podeu trobar aquests megamixos, remixos de cançons conegudes i modernitzats i adaptats a l'època? Doncs molt senzill, a l'Escola dels Disjòqueis de Barcelona, que no és altra que Plàstic, que es troba al carrer de 414, cantonada carrer Bruns. Per més informació, podeu trucar directament al telèfon 488-0088. Allà hi trobareu qualsevol mena de complements amb allò que envolta habitualment el món del disjòquei. Per cert, Swing Flash, amb el suport de Valentine's, moments d'inspiració. Swing
1: Flash. You got it.
2: Si ponerlo ahí, es esto, bueno, pura la música y es estupendo.

Voldria recordar-vos que teniu invitacions d'escompte per a les tardes joves de Jean Morí per anar-hi els dissabtes i diumenges a partir de les 6 de la tarda i que teniu entrades i invitacions també gratuïtes per anar els diumenges i els dilluns al nit on s'inauguren unes sessions, per exemple, amb DJ Pere de l'Otto Suds, DJ Marcos també de l'Otto, aviam, un Otto, per exemple, DJ Dwayne de CMR i properament un servidor Jordi que es espunxant sol i ara envi també el Jean Morí de la plaça Real 17 de Barcelona on hi passen les millors actuacions musicals del jazz i després hi ha la millor festa a nivell de música, soul, R&B, hip-hop, etc, etc. Oi, unes noies molt maques, es diuen Noé i Yolanda, són ballant, però bé, una cosa terrible, m'han dit, Jordi, posa'm aquella cançó, si pots, per la ràdio, tan escandalosa. La càmera, sí. Titi El featuring Mark McLean, càmera. Doncs és justament això que de moment encara no s'ha posat a la venda a casa nostra i que escolteu pràcticament en exclusiva al Swing Flash des de fa alguns mesos. Doncs dir-te, Yolanda, que si t'agrada tant aquesta cançó, un dia agafem tu i jo i directament provem de cantar-la junts, ok? Doncs bé, un cop dit això, càmera, Titi El featuring Marla McLean, la reina dels crits nocturns. Ja us veu, el dia 3 d'octubre, primer aniversari, un fort aplaudiment pel primer aniversari de Club Fellini Nights and Group, que està, com tots i totes sabeu, a l'estació de França. Primer aniversari sonat amb el temple de la House Music. I parlant de House, i ja que aquest programa va de música House, doncs una mica de House americà, en aquest cas, amb el remix d'Eric Cooper dels Ash 20, Satisfied Jamie Ayers.

0: Doncs aquí teníem Swing Flash amb Jordi Casas i amb aquesta música house americana inconfusible i que jo la segueixo escoltant, Jordi, la segueixo sentint tan fresca com llavors.
1: Sí, sí, i tant, i tant. I tant, i a més ho comentàvem fora de micròfon, no? L'estil house, particularment tant a tu com a mi, ens agrada, i la house music, no?, com ho defineix en Jordi Casas, doncs és un estil musical que té aquesta frescor, que l'escoltes, la que sonava fa 15 anys i dius que ara em sona igual. La veritat és que està molt bé. I hi ha autèntiques, i ara em venia al cap també, igual que Florida 135, autèntiques catedrals a la música house, com per exemple el Ministry of Sound de Londres. I em sembla que Flash en algun moment donat havien fet alguna sessió de la música que es punxa en aquesta mítica discoteca londinenca.
0: Molt bé, doncs, per cert, hem escoltat fa uns moments també els senyals horaris de Flash, que també amb això van ser innovadors, perquè no són els típics pitos que duren 5 o 6 segons el pi, sinó que és el pip-pip-pip, o sigui que és molt més ràpid, menys intrusiu, i una originalitat que també a mi en el seu moment aquesta tonteria també em va sorprendre, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, es tractava en innovar i en innovar-ho tot. I algú devia dir, i també ho farem amb els pitos. Doncs vinga, perfecte, fem-ho així.
0: Molt bé, doncs fins aquí el repàs que avui hem volgut fer a Flash FM. Un altre dia continuarem, perquè és una emissora que ens encanta. I anem ara cap a una altra història. Canviem d'emissora a Barcelona mateix, una altra emissora que també és de les nostres, evidentment, preferides.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
0: Ens n'anem cap a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, cap a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. I avui parlarem de Llucià Ferrer, que precisament va començar a Flash FM, però que avui ens volem centrar en el seu període a Catalunya Ràdio. Jordi.
1: Sí, en Llucià Ferrer, nascut l'any 1978, un periodista i locutor de ràdio, presentador de televisió, també. Va començar al matí la mare que el va parir, a Ràdio Flashback. Després, a RAC 105, va saltar al Fricandó matiner, amb l'On vols anar a parar, de Catalunya Ràdio, i aquí suposo que és del que parlarem.
0: Sí, senyor, tenim aquí un tall de Llucià Ferrer a Catalunya Ràdio amb aquest On vols anar a parar, que tenia lloc el 19 de febrer de l'any 2008.
3: Des de Manlleu, a Catalunya Ràdio, Llucià Ferrer, el fill pròdig d'Osona.
4: Aquest programa és bestial, eh?
5: Hola, què tal? Les 4 de la tarda i 12 minuts. Benvinguts i benvingudes a l'On vols anar a parar de Catalunya Ràdio. Avui ja és dimarts i tornem a tenir un dia d'aquests grisos, fosc, tapat. Però no passa res. Sí, aviat, tant de bo plogués una miqueta, que ja es fa volta. Però avui la notícia és encara més catastrofista. Fidel Castro ho deixa. Oh, es retira el meu rei. Es veu que no té forces suficients per tornar a ser el d'abans i, clar, per veure i escoltar discursos com, per exemple, allò de Patria o muerte, venceremos. Doncs no cal, eh? Per tant, es jubila el meu rei. Quan hem rebut la notícia, els de l'equip tots hi han fotut cullerada i tots hem donat idees perquè no s'avorreixi tot el dia i estigui mirant Rebel de Way a totes hores, eh? Per exemple, la producció... Bé, Mònica Muñoz, la heavy del programa, quan s'ha assabentat de la retirada de Fidel Castro, i com que tot el dia està pensant en el mateix, ha fet la broma fàcil i previsible. Ei, pavos, ara sí que hi haurà Cuba Libre per tothom, no? Soc un humorista amb potes. Ui, sí, Mònica, no t'ha agafat un esguins al cervell per dir això, oi? Ara, molt bé, filla, ets un diamant brut poc polit per netejar.
6: Eh?
5: Bé, en fi, com era això? I a la producció també, Mai Revilla. Sempre vigilant que arribem nets i polits a la ràdio. No la coneixem gaire, encara, i a hores d'ara no sabem si el que ha dit ho ha dit seriosament, i és que quan ha sentit Fidel Castro s'ha posat tonta. Quin home, amb aquell caminar de muñeca de famosa, fumant puros tot el dia, i amb aquell xandall arrapadet. Quin home. Mai, no crec que fumi gaires puros, i lo del xandall arrapadet, no sé d'on. Li va ser talles grans i li cau per tot arreu, com la barba, que també li va caient, pobret. I a la producció hi fem de tot. Ella, Susi Vergés, ella, pobreta, tot li sap greu. Fins i tot la retirada de Fidel Castro. Ei, Fidelet, i què faràs ara? Petanca per dietes de parxís i 7:30, oi? Excursions a Benidorm per 4 euros i anar buscant botit arrupit. Caram, Fidelet, si tu mires bé, tampoc està tan malament. De fet, qui estigues al teu lloc? Home, Susi, els jubilats viuen bé, filla, però un respecte, pobre home, que Fidel Castro no s'aguanta els pets i no crec que arrupit hi vagi gaire, em sembla. Els comandaments, els faders i els botons de l'On vols anar a parar, Albert Joder, DJ. L'Albert no ha obert uns ulls gaire entusiasmat davant la notícia.
3: Per què, Albert? En aquest cas no es compleix la dita de gallina vella fa bon caldo, oi? T'entenc, fill. Tranquil. Ah, que en cauran més, Albert, perquè l'Albert és molt bon noi, molt franc, sembla una cosa, però n'és una altra. I el tònic musical un dia més a l'on vols aparar, Ferran Andechaga. La cuca de l'Espluga. Ell li ha sabut greu la retirada de Fidel Castro. És més, no s'ho acaba de creure. I per això li ha fet una cançó, una versió de Los Azúcar Moreno, Solo se vive una vez, que també té mala llet. Però la cançó estava bé, deia... Ai, Fidel, tu estàs ben bé. No t'enganyis tu mateix. Una cosa jo et diré. Tu dicta i fes creure la gent. Segur que estàs ben valent. Agafa el comandament. Un, dos, tres, machote. Fora! Fora, un respecte per la gent gran, home, pobret, el meu rei. I el caràcter del programa un dia més, Anna Simón. Ella creu que ara tindrà més temps, Fidel, i hauria de conèixer algú que estigués més o menys igual que ell. Que potser ara li ha arribat el moment de conèixer l'amor i gaudir del temps perdut. Ara, Anna, que li vulguis presentar la duquesa d'Alba, ho trobo molt de mal gust. Dos iaios veïs que ni se senten, no s'entén res del que diuen. A més, què et penses, que aquesta edat encara hi ha sexe? Us els imagineu? Atenció a la imatge, eh? Fidel Castro saltant de dalt l'armari, duquesa d'Alba baix... Ah! Continua estudiant i es fa moltes pràctiques Anna Cabré i guionejant el programa unes cugues que avui durant tot el matí porten cantant... La cançoneta de Gloria Estefan. A més, porten tot el dia fent acudits com nom de dictador d'esquerres que copia el papa de Roma a l'hora de llapar el terra. En fi, són els nostres guionistes Toni Fidel és el germà d'Estrellita Castro, Mata, Xavier, venga un purito, Fidelín, San Juan, San Juan, Òscar, Fidel, quina tabanada et vas fotre, Pérez Dols, i Joan, tinc un xandall igual que el del Fidel. Terrats, l'ideòleg del programa La Cuca de Súria, i també salutacions de qui us parla, Llucià Ferrer. Benvinguts i benvingudes a l'On vols anar a parar de Catalunya Ràdio. Hem arribat a un quart de cinc, a punt l'estadística, la Susi. A més, avui hi ha una notícia que ens preocupa, a part de Fidel Castro, que hagi, doncs, s'hagi jubilat. La notícia és a Barcelona, als carrers de Barcelona. I ara d'aquí no res, en parlem amb la Susi. Per cert, avui també ens visita el Carlos Segarra, d'Ex de los Rebeldes, en fi, moltes cosetes, no us ho perdeu, el Xavi Coral, bla, bla, bla, Ricard Esteve, Xavi Saguant, bona tarda.
6: Bona tarda.
7: ¿Qué has hecho?
3: Què has fet?
6: De moment, res. El 85% de les persones que busquen feina, el currículum exageren el seu nivell d'idioma.
7: Allò que és veritat, és veritat.
3: Sí, jo una vegada vaig posar que sabia francès.
6: I en saps?
3: Ui, i prou.
6: Doncs és això, Llucià, inventant-nos el currículum, no només enganyem l'empresa on volem treballar, sinó que, atenció...
7: Ja està, hables mal.
6: Impedim la correcta integració dels nouvinguts.
7: O sea, todo es fuck.
3: Exagerar el currículum impedeix la correcta integració dels nouvinguts. On vols anar a parar, Juan?
6: El normal quan arribes a un país nou és adaptar-te als seus costums i tradicions, sí. I aquí queda clar que mentir els currículums és el primer que aprenen els immigrants que arriben a Catalunya. Mira que hi ha tòpics sobre els catalans que podrien adquirir com a seus per integrar-se a la nostra societat. Per exemple, podrien ser garrepes, pessimistes, negatius, tancats... Però no, prefereixen mentir i dir que saben més idiomes dels que realment dominen, i per això la majoria de cambrers nascuts fora de Catalunya diuen que entenen el català, i quan els demanes un cafè amb llet te'l porten amb gel.
3: Molt bé.
6: La integració és això, Llucià.
3: Sentim grindons.
6: Però potser ens estem equivocant de valors.
7: Catalanista, nacionalista, separatista...
6: No sé si te n'adones, Llucià, però això canvia la perspectiva de les coses.
7: San Juan, pico de oro.
3: Pico de oro, perquè és veritat. És veritat, llavors ho copien, i segur que posen català. Domino perfecte. Estem expressió, transmetent... escrit, i dius, ja, m'ha escrit. Veus com escriu un cafè amb llet i rius.
6: Pensa que la culpa és nostra, perquè estem donant uns valors equivocats a la gent que ve.
3: Sant Juan, estem donant un mal exemple. Molt bé, només ho has vist tu, això, molt bé. És curiós, també, que només ho hagis vist tu. Un quart i tres minuts de 5 de la tarda. Benvinguts, benvingudes a l'On vols anar a parar. Mira, avui el tenim aquí. Avui el tenim aquí. Rival!
8: Ah!
3: Com estàs?
8: Bé.
3: Què expliques?
8: No ningú muntant cap vestida.
3: No,
8: per fer gràcia, tu, aquest
3: va agradar,
8: tio.
3: Ahir?
8: Em va agradar perquè...
3: Per la gent que es perdés el programa d'ahir, el Riba ahir va tornar a fer la secció mig del carrer, sortint d'un dinar, I es va trobar un noi en una vestida que, doncs, li van passar el telèfon i va saludar a la Susi i al meu gos, i a mi em va donar records.
8: El que més em va molestar va ser que saludés a la Susi.
9: Es deia Marc García.
8: Estic començant a tenir gelos.
3: Doncs no en tinguis tants. Vinga, què expliques? Au, va, que no et perdis.
8: Bueno, un fugitiu. Un fugitiu d'una presó brasilera que ha tornat a la presó...
3: Per es trobava sol.
8: No, cansat del menjar de la seva mare.
3: Perdó?
8: Sí.
9: És a dir, el tio estava a la presó. Marxa.
8: Marxa.
9: Mama, que dic que vull per dinar. Els macarrons ja no són el que eren i torno cap a la presó.
8: Bueno, va estar 8 mesos vivint a casa de la seva mare, a 2.000 quilòmetres de la presó.
9: És a dir, va provar-ho, el menjar de la mare, un altre cop, eh?
8: Sí, va tornar a provar i es veu que la seva mare no devia cuinar prou bé, però això és el pitjor que se li pot dir a una mare.
9: Home,
8: per favor. Perquè, escolta, normalment és al revés. Tu, quan marxes de casa, el que trobes a faltar és el menjar de la mama. Jo, per exemple, que no la tinc a prop...
9: Encara et fa plates de canelons,
8: eh? Cada dia vaig a buscar els restos del dinar.
9: Les restes?
8: Les restes del naufragi. Sí. I els diumenges a dinar. Vull dir que... I en canvi, aquest tio li passava al revés. Doncs bé, no, anava a dir, un paio que aquest tio va fugir de la presó de São Paulo, va recórrer 2.000 quilòmetres per tornar a la presó a peu i en autostop.
10: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
0: Doncs seguim aquí, a la Maroteca de la Ràdio, seguim a Catalunya Ràdio i anem a un programa que ja no existeix. És un programa en aquests moments el que podem escoltar del qui el presenta, que és una mica semblant, però no exactament igual. Parlem d'Enric Alpena, Jordi.
1: Nascut a Barcelona el 3 d'agost del 1960, és un periodista català. Ha treballat com a productor executiu, presentador, director, guionista i realitzador. I actualment dirigeix i presenta el programa de divulgació històrica En Guàrdia, a Catalunya Ràdio. Després de llicenciar-se en dret, el 81, en Ciències de la Informació, va treballar com a redactor de Cultura i Societat en el Diari de Barcelona. Col·laborà 2 anys en la revista El Món, portant la secció Homo Ludens. El 1982 va ser nomenat cap de premsa del Departament de Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. El 1983 va començar a treballar com a redactor per al País i al cap de poc va rebre una oferta per a col·laborar en un mitjà que s'estava gestant, Televisió de Catalunya. Fou un dels primers presentadors del Telenotícies de Televisió de Catalunya. Posteriorment va presentar documentals històrics al Canal 33 i sobre la Copa d'Amèrica a Televisió Valenciana. També ha col·laborat amb Canal Cocina, Televisió de Galícia, Canal Sur, on feia, atenció, un concurs amb Pepe Rubianes.
0: Caram, quina cosa més surrealista, no?
1: Doncs sí, qui ho havia de dir, qui ho havia de dir. Acabem dient que l'any 2000 va començar com a professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna a la Universitat Ramon Llull i va aprofitar per reorientar la seva carrera periodística cap a la divulgació històrica. Des de llavors ha presentat diversos programes relacionats amb la història a diverses cadenes de televisió. També és un col·laborador habitual de la revista Sapiens.
0: I de fet, doncs, avui ens centrem en aquest component d'Enric Alpena des del punt de vista d'historiador. Recordem el primer programa que va presentar Catalunya Ràdio d'aquest estil, que es deia El nas de Cleòpatra. I al costat d'Enric Alpena hi havia ni més ni menys que Oriol Junqueras, que era l'assessor històric del programa i que aprofundia sempre en els temes que proposava Enric Alpena. Era un programa molt curiós perquè no solament explicava fets històrics sense més, sinó que anava una mica més enllà i feia una suposició de què hauria passat si no hagués, si per exemple no hi hagués hagut la guerra de successió, per exemple, o si hi hagués hagut algun canvi petit històric que hagués comportat que la història acabés d'una manera totalment diferent. I aleshores es feia una recreació amb diàlegs dramatitzats de què hauria passat si... i doncs s'analitzava aquest altre escenari, no? La veritat és que és una manera de veure la història molt, molt diferent i de comprendre que quan hi han petits canvis, aquests poden ser molt poderosos, com deia el capità Enciam, i és així, és així. I anem a escoltar doncs un cas prou paradigmàtic de l'Espanya democràtica dels anys 80, el cop d'estat del 23F. Ens remuntem al 6 de maig de l'any 2007, quan Enric Alpena i Oriol Junqueras parlaven del cop d'estat del 23F al nas de Cleòpatra.
11: A les 6 en punt de la tarda del 23 de febrer de 1981 començava la votació per la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo com a president del govern espanyol. 21 minuts més tard irrompien al Congrés un grup de guàrdies civils armats encapçalats pel tinent coronel Antonio Tejero Molina. Poc temps després sortien els tancs als carrers de València en un acte clar de sublevació del tinent general Jaime Milans del Bosch. El cop d'estat ja estava en marxa i un tercer element, el general Alfonso Armada, emergia com l'home tapat del cop, disposat a prendre les regnes de la situació. El cop, però, no es va estendre a les diferents capitanies generals de l'Estat i el rei, un cop assegurada la fidelitat de la majoria dels comandaments militars, va fer una aparició televisada en contra del cop que deixava sense sortida els facciosos. El 23F havia fracassat. Però què hauria passat si el cop d'estat del 23F hagués triomfat?

0: Si el nas de Cleòpatra hagués sigut més curt, el món seria diferent.
1: El nas de Cleòpatra. Una hora a Catalunya Ràdio per endinsar-nos en allò que mai no va arribar a passar. Amb Enric Calpena.
2: Després de la mort del general Franco, el 1975, la pressió popular i la constatació per part de molts partidaris del règim que el franquisme sense Franco no tenia sortida, van portar a pactar un seguit de reformes que van culminar en les eleccions generals del 15 de juny de 1977. El Congrés va redactar una Constitució relativament ambigua i que permetia tenir diverses interpretacions per tal de satisfer a tots els sectors. Però això no va ser suficient per molts militars. Després d'una duríssima campanya d'atemptats d'ETA i del Grapo, diversos diaris i ràdios properes al franquisme van iniciar una campanya demanant un cop de timó. El president del govern, Adolfo Suárez, va dimitir al·legant raons fosques i en el debat d'investidura del que havia de ser el nou president, Leopoldo Calvo Sotelo, un grup de guàrdies civils, encapçalats pel tinent coronel Antonio Tejero, van segrestar tots els diputats. Al mateix temps, el general Milans del Bosch, a València, treia els tancs al carrer per donar suport a Tejero. Quan la situació semblava que giraria cap a un bany de sang, un general proper al rei, Alfonso Armada, es va presentar al Congrés i va convèncer Tejero que el permetés formar un govern de concentració nacional amb diversos partits polítics. Amb aquest acord, el general Armada va parlar amb el rei i Tejero, amb els seus homes, va abandonar el Congrés, mentre Milans ordenava que els blindats tornessin a les casernes. El govern de concentració del general Armada entre la UCD, el PSOE i Coalició Democràtica, amb la neutralitat resignada de la majoria dels altres partits, va començar a funcionar. El nou govern provisional va elaborar ràpidament un seguit de lleis orgàniques que, de fet, van portar una interpretació molt limitada de la Constitució del 78, una llei electoral que afavoria molt més encara la formació de grans majories, la supeditació de les lleis autonòmiques als dictàmens centrals, l'autonomia en un bon grup de decisions que afectaven l'estament militar, etc. Les eleccions de 1983 van portar el govern presidit pel socialista Enrique Mújica amb la vicepresidència dels centristes Fernando Abril Martorell i Pío Cabanillas. I com és habitual al Nas de Cleòpatra, tenim amb nosaltres el nostre assessor històric, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
3: Gràcies, moltes gràcies.
2: Va ser tan important l'intent aquell de cop d'estat que va frustrar el general Armada del 23F del 81, o realment la situació a hores d'ara, a 2007, tampoc és tan diferent de com hagués evolucionat naturalment, diguéssim. És la gran pregunta, no?
3: És la típica pregunta que sempre hem de contestar amb un... Bueno, això no es pot dir mai, perquè
2: sí,
3: clar,
2: és que és això. Però ho hem de dir, ho hem de dir.
3: Sí, realment devia ser molt important i llavors la intervenció, tant el cop del tinent coronel Tejero com la intervenció posterior del general Armada i la solució a la que es va arribar, segur que va alterar en molt bona mesura l'evolució que s'hagués pogut produir d'una altra manera, encara que no sabem de quina manera, si el cop no hagués triomfat. El cert és que el cop va triomfar, va permetre...
2: Va triomfar, és una de les interpretacions que es diuen, perquè sí, altres diuen que precisament la intervenció armada el que fa és no triomfar. O sigui, sí, d'acord sí, que Tejero aquí... i Milán se'n surten, diguéssim, sí, però se'n surten, però són apartats, pràcticament. Vull dir que a partir de llavors la seva carrera s'acaba. No, ja es veu claríssim que no,
3: sí,
2: no va enlloc.
3: Deixeu-me posar un exemple històric que complicarà encara més la resposta, però que potser al final l'aclareix, diguem-ne. De la mateixa manera que l'any 1923 va haver-hi un cop d'estat, que era el de Primo de Rivera, però que en realitat aquest cop d'estat es va produir en un context en què hi havia tres trames colpistes, que era la de Primo de Rivera, la del rei i la de la mare del rei, que pensava que tant el seu fill com el Primo de Rivera eren tontos i no se'n sortirien, ni millor que ho fes ella.
2: Potser és el que tenia raó.
3: Potser tenia raó. Sí, sí. De la mateixa manera que molt sovint, quan un cop triomfa, en realitat pot respondre a diverses trames, o a diverses subtrames, diguem-ne, que s'entrecreuen de forma complexa, és possible que el 1981 també passés exactament això. És a dir, que finalment tinguéssim una acció colpista encapçalada per un tinent coronel de la Guàrdia Civil, el Tejero, i una acció d'un general, el general Armada, però és possible que això respongués...
2: El general Milans del Bosch, vols dir.
3: Sí, i l'acció després de...
2: Sí, però això no... Això s'ha dit moltes vegades que també formar part d'un cop, però no...
3: Clar, aquí hi ha la versió de les trames, diguem-ne. Sí. Si hi ha una sola trama colpista, que és el Tejero i Milans del Bosch, una, colpista. Si en realitat n'hi havien dues, que és aquesta, primera, més evident, i una més amagada, que és la General Armada, que l'altra interpretació és no, ell el que va fer és evitar precisament el cop, garantir la continuació de la democràcia, una democràcia més o menys tutelada, però de la democràcia al cap i a la fi. Per tant, no seguim sense tenir-ho del tot clar. En tot cas, el que sí que sembla evident...
2: Armada ho nega, això, eh?
3: Evidentment, sí, sí. El que sí que és evident és que el cop militar que anaven a protagonitzar el general Tejero i el tinent coronel Tejero i el general Milans del Bosch era, com a mínim, en aparença, molt més espectacular, molt més del vell estil, molt més del viejo pronunciamiento militar de l'Espanya del segle XIX, era molt més caspós, per entendre'ns d'alguna manera o altra, mentre que la intervenció del general Armada per evitar aquest cop o per, d'alguna manera o altra, pacificar-lo, en tot cas tenia una aparença molt menys casposa, una aparença molt menys espectacular, molt menys d'antic règim de segle XIX, i molt més pròxima a un règim sota una certa tutela militar.
0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
4: Continuem a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i en aquest cas parlem de Jan Badosa. Aquest era un company d'esports, redactor i presentador d'esports de Ràdio Sant Cugat, amb el que vam coincidir en els meus anys allà a la ràdio durant els anys 90. Tinc un molt bon record d'ell. La veritat és que coincidíem molt poc, però és allò que sempre ens trobàvem, doncs, en el moment de fer el butlletí, o si jo feia la tècnica de so del programa d'esports. I el podrem escoltar en un programa que es deia L'Esportiu, i que així sonava, per exemple, l'1 d'agost de l'any 2002, i on entrevistava, atenció, el llavors tenista professional Àlex Corretja.
5: L'Esportiu, l'informatiu d'esports de Ràdio Sant Cugat, amb Jan Badosa.

0: Esportiu que avui ve protagonitzat per esportistes d'elit. Començarem parlant de tennis i ho farem avui sí amb l'Àlex Corretja, que el tindrem en directe. També sabrem com està el tema dels fitxatges del Club Voleibol Sant Cugat a través del president de l'entitat local, en Carles Castro, i sentirem en Toni Forrellat parlant sobre la propera temporada i com veu la plantilla del júnior. Farem temps per la Gaby Velasco i per donar notícies de golf, i al programa d'aquest vespre explicarem novetats de la penya blaugrana Sant Cugat. Tindrem en comunicació telefònica el seu president i també el nou entrenador del conjunt masculí amateur. Finalment parlarem d'esgrima i també donarem diversos apunts poliesportius. Tot això des d'ara mateix i fins als 9 del vespre aquí a l'Esportiu, al 91.5 de la FM, a Ràdio Sant Cugat.
1: L'Esportiu, un espai d'esports que ho diu tot.
0: 8 minuts passen de les 8 del vespre. Avui ens acompanya el control tècnic en Joan Vallvé i a la locució redacció Joan Garcia, Carme Reverte i un servidor Jan Badosa, qui us parla des d'ara mateix i fins les 9 del vespre, com sempre, al 91.5 de l'FM. Avui, penúltim dia de l'Esportiu. Demà comencem vacances, però avui un dia especial perquè hem aconseguit parlar de temes ben interessants. Com dèiem en el resum inicial, parlarem del Club Voleibol Sant Cugat i també de la penya blaugrana Sant Cugat, perquè tenim notícies fresques. Farem temps també per l'hoquei herba, però abans de tot hem de parlar amb una persona de la qual l'hem estat seguint tota la temporada. Hem aconseguit tenir un enviat especial aquest any que l'ha seguit i que és el seu pare, el Lluís Corretja, i avui sí que ho hem aconseguit, el tenim en comunicació directa, és l'Àlex Corretja. Àlex, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Finalment hem aconseguit poder parlar amb tu, ens ha costat molta suor, però ja podem disfrutar de la teva veu. Com estàs? Estàs aquí a Sant Cugat aquests dies?
2: Sí, sí, estic aquí a Sant Cugat ara mateix i... Sí, realment, doncs sí, ho sento que sigui tan difícil, però com sabeu, doncs estic voltant, estic molt poc a casa i la veritat és que quan estic aquí, doncs també m'agrada disfrutar de la meva família i dels meus íntims, no? Així que no sempre és fàcil, però bé, sempre estic intentant doncs donar el mínim que puc a tots els mitjans, no?
0: S'entén perfectament, és per això que ja ens vam buscar un gran enviat especial, que és el teu pare, que ens feia de mitjancer, sí. I ens narrava fil per randa de totes les teves doncs anècdotes i tots els teus triomfs, que aquesta temporada han començat a sorgir tard, però finalment s'han aconseguit, ja en portes dos. Sembla que s'està recuperant el bon joc i el bon ritme.
2: Sí, ja des de Roland Garros, que m'he trobat molt millor i vaig començar a guanyar partits, i bé, vaig perdre semifinals, però va ser un gran torneig, i ara a l'estiu doncs he començat amb molta força, vaig guanyar a Gestat, a Suïssa, fa 3 setmanes, i ara el diumenge passat doncs vaig aconseguir guanyar a Kitzbühel, a Àustria, i bé, he donat un salt qualitatiu a el que és el rànquing, perquè ara estic un altre cop al 13 de la carrera de campions per punts aconseguits aquest any.
0: Amb 50 minuts avui l'Esportiu no n'ha tingut prou, n'haguéssim necessitat més d'una hora si haguéssim volgut escoltar i sentir tots els protagonistes que avui teníem preparats. Sens dubte no els deixarem córrer, perquè demà torna l'Esportiu, l'última edició d'aquesta temporada 2001-2002. Demà l'Esportiu tornarà sent diferent, un esportiu especial. Aprofitarem per repassar una mica tot el que ha estat notícia aquesta temporada. Sabrem què és el que hem destacat més i també com està en tots els equips i els diferents esportistes santcugatencs de cara a l'estiu i de cara al proper any. Tot això ho coneixerem i ho destacarem a partir de les 8 del vespre demà a l'Esportiu, al 91.5 de la FM. Fins aleshores, que passin una molt bona nit. Adéu-siau.

0: L'Esportiu, un espai d'esports que ho diu tot.
1: Doncs aquí teníem a Jan Badosa, a l'Esportiu de Ràdio Sant Cugat, amb aquesta entrevista a l'Àlex Corretja. Un Jan Badosa amb qui, per cert, després de molts anys he contactat i ens ha ofert doncs un moment de la seva interessant vida, perquè ell ja no està dins del món de la ràdio, sinó amb un tema totalment diferent, i a més ja no està vivint a Catalunya, està vivint des de ja fa alguns anys a Suècia. Així doncs m'ha semblat interessant aquest contrapunt i que ens expliqui doncs d'on ve, què és el que recorda de la ràdio i què és el que està fent en aquests moments. Us animo a poder escoltar aquests minuts de gravació amb el Jan Badosa, perquè realment són molt interessants.
2: Hola, sóc el Jan Badosa. Vaig ser a Ràdio Sant Cugat doncs als anys 90. La ràdio era, sens dubte, el meu somni, la meva passió, i des de que era ben petit doncs era la meva cosa, no? La meva vocació. Me'n recordo que vaig aparèixer per la ràdio un dia i vaig dir que m'encantava la ràdio i que volia fer alguna cosa. I vaig conèixer la Gemma Montero, la Carme Reverte i el Jordi Gràcia, i al principi doncs anava a escoltar el Jordi i la Gemma i em deixaven entrar doncs a l'estudi, i a partir d'allí, a partir d'escoltar-los i de seguir-los i de proposar-me, doncs vaig acabar treballant amb ells. Després van tenir la sort d'anar-se cap a RAC1 i créixer professionalment en aquest sentit, i jo vaig doncs treballar amb la Carme i amb la resta de l'equip d'esports durant uns anys, fins que vaig marxar d'Erasmus a Suècia. I allà doncs em va canviar la vida, perquè vaig conèixer la meva parella, i al tornar doncs vaig començar una vida amb comunicació, però ben diferent, i ja no vaig trobar mai més a la ràdio, lamentablement, perquè la segueixo trobant a faltar cada dia a la meva vida, i sempre penso que és una cosa que hauré de fer, que hauré de tornar, i que hauré de buscar la forma per acabar tornant a fer ràdio, que sens dubte és la meva gran passió. Ara visc a Suècia, visc a Malmo, tinc un grapat de fills, en tindré el quart properament, i treballo en el sector de la restauració. Vaig muntar un negoci de restauració i ara he muntat fa pocs mesos un nou negoci que es dedica al tema de la logística i de la venda de menjar de restaurants per distribuir a pobles. Per tant, molt lluny em queda la ràdio, però la recordo, com us dic, amb carinyo, amb amor, i és el canal que admiro i que segueixo i que escolto cada dia.
1: Doncs aquí teníem a Jan Badosa des de Suècia, interessantíssima la seva història, i fixa't, Jordi, que la ràdio al final sempre es queda allà, no?, com un reminiscent i amb ganes de tornar, tothom li passa el mateix.
3: Sí, sí, sí, perquè a més el seu canvi a nivell professional ha sigut espectacular i radicalment diferent al que hagués sigut si hagués continuat a la ràdio. Sí, és com tu dius, és la cançó que es va repetint, aquella cançoneta, no? És que quan vaig estar a la ràdio, és que aquells anys a la ràdio, a mi allò m'agradava, mai es perd, mai es perd. I això també ens ha passat a nosaltres, és així.
1: Sí, sí, al final, d'una manera o altra, acabes tornant a fer alguna cosa, com és el nostre cas. Doncs anem acabant ja el programa d'avui, i abans d'acomiadar-nos, per això volem portar-vos el meu primer programa de Ràdio Fórmula, en el que vaig participar al món de la ràdio. Això és el primer que vaig fer, la primera gravació, la primera vegada que vaig posar davant d'un micròfon, és la que us porto avui, uns petits extractes d'aquesta curiosa, anava a dir desastrosa, tampoc és això, però sí una intervenció, doncs, diguem, amb unes mancances brutals, però vaja, va ser la meva escola, Matadepera Ràdio. El 13 de setembre de 1994 em posava per primera vegada davant dels micròfons per posar música i per explicar alguna cosa de la música entre tema i tema.
4: Esteu sintonitzant Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera.
5: Hola, bona tarda, són les 7 i 3 minuts. Iniciem aquí la programació de Matadepera Ràdio. Des d'ara i fins les 9, acompanyant-te amb bona música i amb la que vulguis escoltar. Ja ho saps, tenim dues línies telefòniques al teu servei. Les teves peticions al 730-0000. Al llarg d'aquestes dues hores, t'acompanya l'Esteve Llop.
1: Aquí escolteu aquest blanc. Això era així en directe, eh? O sigui, no em sonava la música. I al final... aquí sí que va sonar. Tenia el canal baixat de la taula i a l'últim moment vaig veure què és el que estava passant. Tenia al meu costat l'Albert Parera i el Toni Abad, que estaven assessorant-me en aquest primer moment a les zones hercianes, a l'aire de Matadepera Ràdio. I bé, encara tenim una pastilleta més amb la qual acabarem el programa d'avui. Abans de marxar, però, recordar-vos la nostra adreça d'e-mail, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu adreçar els vostres missatges. Si teniu alguna antiga gravació de ràdio, ens ho feu saber i ens posaríem d'acord, doncs, per rebre-la. Doncs res més, Jordi, que vagi molt bé i ens veiem en el proper programa.
3: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Us deixem amb una pastilla més d'aquesta radiofórmula de 13 de setembre de 1994 a Matadepera Ràdio. Adéu-siau.
6: Has escoltat el Sau amb el seu últim tema des del seu últim àlbum Junts de Nou per primer cop i el seu últim single. Ei, companys, d'aquí dos minuts arriben les notícies en connexió amb Catalunya Informació. Mentrestant, escoltarem Please, un dels èxits dels In Excess. Les 8 i 4 minuts. Recordeu, 730-0000 és el telèfon amb les seves dues línies de Matadepera Ràdio, la municipal de Matadepera. Ens acaba de trucar un tal Eduard, i ens ha demanat la música I Swear de All for One.
7: La Maroteca de la Ràdio amb Jordi Caselles i Esteve Llop.

0: dia són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió, el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total, ofereix 15 milions d'euros.
0: Atenció, nou desallotjament de veïns, ara Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
0: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
4: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
0: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
4: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
0: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
4: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
0: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
0: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
0: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i el Barguell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
0: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas, es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
0: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
0: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades una demanda dels ens locals.
4: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
0: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etcètera, etcètera, no, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
0: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona, de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
0: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte en aquest cas també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electrocaldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
15: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum i també anirà a destinat a autoconsum per indústria.
14: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
0: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
4: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
0: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
17: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
16: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
0: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia

0: actiu.
1: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres, com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
2: Ens el relata l'historiador grec Heròdot, i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist, enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament, i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
1: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes, i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
3: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
4: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
3: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
4: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
3: I us ho diem en titulars. Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l'enquesta Continua de Població.
4: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
3: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
4: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
3: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
5: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia dos mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
6: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteixo, serveis socials té individualitzat cas a cas i, per tant, fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i, en qualsevol cas, garantir això. Garantir bé recursos també. Demanem, com sempre, més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas, avui hem fet aquesta gestió.
5: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
3: 12 minuts, ja arribem a 2:45, i l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
4: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
3: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
7: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
8: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
7: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
3: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.

0: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
1: Esto es... El grup Cançons de Taverna Marimuntanya... Aquesta no és la crònica que us dèiem. Aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la festa de la Germandat, Ocasa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera ploma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava, de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
2: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
3: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
2: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
3: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És a dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
2: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
1: Gràcies, David. 8 minuts i 2:15, i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambús, que actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Cap Roig.
4: Laxambús tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
1: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
4: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
5: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
1: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
5: Yo lo hago pa notarme en el fresquito.
4: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
1: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
4: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
1: Com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
6: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
7: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
6: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
8: La veritat que dos equips m'han passat les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatòria i, bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
6: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EAC HF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
9: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
6: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
1: Doncs gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: Cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar!
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats de l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió, el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total, ofereix 15 milions d'euros.
0: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara a Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
0: I nova polèmica al Departament d'Educació,
4: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
0: Cultura, Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
0: Esports, Joel Gomis, Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous, Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més, demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de Riera. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
0: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas, es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
0: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
0: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
0: Nou en surt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
11: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
11: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
0: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió, podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
4: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
5: tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
4: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
0: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
4: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
0: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
4: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
0: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
13: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
12: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
0: Us ho destacàvem en titulars. La nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
4: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
0: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
14: L'alcaldable d'Esquerra, Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
15: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
14: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
0: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
16: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
0: En punt 3:15 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ugassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Desper.
17: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ugassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la Cercavila, acompanyada per la Cobla Principal de Banyoles, seguida de l'Ofici Solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadiscos ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clouran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
18: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així, es preveu una producció molt superior a l'any anterior amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
19: A pesar que la poma serà més bona perquè haver-hi molt de sol, doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
18: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
0: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
20: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
21: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
20: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
0: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
3: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, la aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
0: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Aunque un excursionista polonès ha mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
4: Els fets van passar al voltant de les 5, quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
4: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sostracció dels terminals.
0: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
4: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
0: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi en un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
4: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
0: Ara per la cultura. I per Frederic Amat, comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
6: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
22: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
6: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
22: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
6: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
0: I arribarem a l'esports amb dues propostes musicals. Minuts i arribem a les 3, per començar els Lacs amb Busto actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
23: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
4: Lacs amb Busto, que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
0: I ara Malikian serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
4: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
0: Lacs amb Busto, que agrada al nostre company Marc Pijoan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
2: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
7: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
2: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
8: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
2: En bàsquet, Mark Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
10: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar, doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
2: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlene Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
0: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
7: Això és una cançó.

0: que soni estúpid.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un cop al mes ens endinsem a les entranyes de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Avui volem posar el focus en els recursos digitals que tenim a l'abast a través del web municipal. Quins documents històrics ja es poden consultar en línia? Com es decideix què es digitalitza i què no? I quina feina hi ha al darrere perquè aquests materials siguin accessibles i útils per a la ciutadania? Doncs per parlar-ne, avui ens acompanya, com és habitual, el Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal. Francesc, benvingut.
1: Hola, bon dia. Encantat.
0: Parlem d'arxiu digital, però de què estem parlant exactament? És a dir, quina és la funció i l'objectiu d'aquest servei?
1: Bé, nosaltres el que sempre, des dels arxius, el que ens basem sempre és en el nostre sentit, el d'existir, en certa manera, és difondre el que tenim en els arxius, no? I avui en dia una difusió que no sigui per mitjà digital doncs no arribarà mai a la majoria de la població o a aquella quantitat de població que podríem fer-ho, de la que no podríem fer-ho si fóssim en mitjans tradicionals, no? En paper, físicament, etc. Llavors, aquesta capacitat de poder arribar a molt públic és també una necessitat, i també les lleis així ens emparen, no? Tant de transparència com d'arxius, de publicar, de difondre tot el que tinguem per als mitjans que arribi, de la manera que arribi a la majoria de públic possible, no? I en aquest cas, digitalitzar, que és aquest concepte, no? Per publicar a la web o per difondre a través de xarxes socials, és el nostre gran objectiu, no? com a arxiu.
0: Mm-hmm. Quins tipus de documents es poden consultar actualment a l'arxiu digital?
1: Doncs l'arxiu digital, al final, nosaltres hem creat un apartat dintre de la web de l'arxiu en el que anem publicant tot allò que nosaltres anem digitalitzant, no? per diferents motius, no? diferents tipus de materials, no? Ara mateix podem trobar tant arxius d'imatge, és a dir, els fons de fotografia que tenim, de fons cabanes, fons de fons llames, fons de diferents mitjans de comunicació, premsa local, etc. Tots els fons que tenim dintre d'imatges de l'arxiu, a mesura que els anem digitalitzant, els anem tractant, els anem publicant. Això per una banda. També tenim una hemeroteca històrica de Sant Cugat, que també la tenim publicada, aquelles exemplars que tenim, i finalment tota aquesta documentació més administrativa, però que per nosaltres és molt interessant, com són llibres d'actes de ple, aparcaments, padrons d'habitants, etc. I això ho anem nodrint en aquest apartat.
0: I estem parlant de quins períodes històrics abasten aquests documents que estan digitalitzats fins ara?
1: Depèn, sobretot, a veure, el que tenim ara publicat, sobretot és des del segle, finals del segle XIX i segle XX, més o menys, és el que tenim publicat amb aquests que us anem dient. Però també tenim els pergamins que tenim a l'arxiu, també els hem digitalitzat. Tenim la mala sort, entre cometes, de conservar-ne poquets, no? Però això ens va fer facilitar el fet de poder digitalitzar aquests pergamins, no? I publicar-los, és a dir, de tal manera que la gent pot consultar aquests pergamins que tenim, aquesta col·lecció, en línia, no? I aquests són més antics, ja el primer pergamí és del segle XII, per tant, estem parlant d'un pergamí més antic, però això són peces puntuals. La majoria, el gran gruix del que estem publicant és del segle XIX-XX, però, bueno, no té una data concreta, és a dir, podíem publicar alguna documentació que fos del segle XVIII o alguna que fos del segle XV, depèn de la documentació que tinguem.
0: Mm. Estaríem parlant de quin volum aproximadament de documentació que està disponible en línia?
1: A nivell de volum, és difícil especificar el volum, a nivell, perquè són com paquets diferents. Llavors, per exemple, els llibres d'actes de ple de que tenim publicats en línia abarquen des dels llibres de 1843 fins al 1962. Estem parlant de més de 100 anys de llibres que tenim publicats en línia, en aquest cas estan publicats a través d'arxius en línia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. O sigui, a través de l'Arxiu Nacional tenim molta relació en aquest sentit i vam començar a publicar allà aquests llibres d'actes de ple. Però tenim la resta de llibres d'actes de ple digitalitzats fins a l'any 2000. Per tant, aquest no s'han publicat ara fins ara per temes de protecció de dades i perquè aquesta documentació més nova no es pot publicar encara, però la nostra idea és anar-la publicant. Aquest seria un volum, no? Però després tenim això que deia, els 6 pergamins que tenim de l'arxiu, tenim el padró d'habitants que anem digitalitzant, tenim un projecte interessant amb padró d'habitants aplicant intel·ligència artificial per fer una cerca sobre aquests padrons i que també els estem publicant. No? Aquests, ara mateix tenim publicats padrons des del 1886 fins al 1920. Són els padrons que tenim publicats, però la idea és anar-ne publicant més, a mesura que anem digitalitzant. Perquè la publicació al final és l'últim pas d'una feina, no?, de l'iceberg.
0: D'un procés.
1: Clar, és un iceberg que darrere hi ha tota la feinada fins que aconsegueixes arribar al final.
0: Ara parlarem del procés també.
1: Sí.
0: Perquè prèviament s'ha de fer una tria, una selecció, és a dir, s'han establert o teniu, m'imagino, uns criteris que us ajuden a decidir quins documents es digitalitzen primer, no? Quins són aquests criteris?
1: Sí. De fet, la digitalització ens pot venir per diferents vies o diferents possibilitats, no? Una és per iniciativa pròpia nostra, que l'arxiu decideixi que detectem a nivell tècnic que hi ha alguna documentació que és interessant poder-la digitalitzar per difondre. Sempre pensem, quan digitalitzem, amb dos resultats, qualsevol digitalització que nosaltres fem, que és el resultat de preservació, és a dir, anem a digitalitzar per preservar aquesta documentació històrica que tenim a l'arxiu, és a dir, per tenir un suport que tingui la mateixa informació i amb la màxima qualitat possible, perquè en cas de deteriorament del suport original tinguem aquesta informació, la informació es contingui. És a dir, conservem el contingut, no el continent, no? Que també és important en aquest sentit, però fem aquesta digitalització per això, però també digitalitzem alhora per difondre, no? Llavors fem, perquè llavors això que ens obliga? Ens obliga a pensar no digitalitzar a qualsevol document de l'arxiu, sinó aquells documents que per nosaltres poden tenir més incidència en la recerca històrica o poden tenir més incidència en l'afectació dels drets de la ciutadania avui en dia, fins i tot. És a dir, no ho hem fet, però una de les nostres línies que volem digitalitzar, per exemple, són tots els plànols de les llicències d'obres, no? És a dir, d'aquestes llicències d'obres que encara no eren en digital, vale? Els nous que ens arriben avui en dia ja arriben en digital, però el que no era en digital, doncs anar digitalitzant aquests plànols, no? Perquè nosaltres això ja no és un tema també, no només històric, sinó que qualsevol persona que arribi doncs pugui tenir el seu plànol digitalitzat. De fet, quan la gent ens fa consultes a l'arxiu i demana plànols digitalitzats, nosaltres aquesta còpia ja la guardem, i això de tal manera que a la llarga anem ja nodrint aquesta possibilitat de tenir tots els plànols digitalitzats de les llicències, no? Aquesta és una opció. Per tant, quan nosaltres digitalitzem pensem en això, no pensem en com podem donar màxima difusió a aquests documents, perquè realment són documents que poden afectar de forma general a la gent i han de tenir una condició prèvia, és a dir, que han d'estar ben tractats, han d'estar inventariats, han de tenir unes metadades mínimes, ha de tenir una descripció, perquè això ens condicionarà molt a l'hora de fer la digitalització. Per tant, nosaltres prioritzem molt inventariar, o sigui, és a dir, descriure molt bé els documents per sèries documentals, i llavors sobre aquella sèrie que tenim molt ben descrita i que creiem que té una difusió generalista, és a dir, que molta gent se'n pot beneficiar, intentem aplicar la digitalització.
0: Bé, doncs ja hem decidit quins documents volem digitalitzar. I ara ve el com.
1: El com.
0: Com es
1: exacte,
0: fa? Quin és el procés?
1: Sí, exacte. Em faltava dir que a part d'aquesta campanyes que ens venen d'iniciativa d'arxiu, a vegades ens venen iniciatives puntuals, no? Per compromisos amb algunes donacions que es poden arribar a fer. Per això ens va passar en temes de fons d'imatge, no? Que teníem compromisos en el contracte de digitalitzar, doncs aquí també anàvem, vale? O per campanyes de, per exemple, la Diputació de Barcelona, a través de la xarxa d'arxius municipals, que a vegades fan campanyes de digitalització, subvencionen bona part de la digitalització, llavors aprofitem aquests paquets, no? Però tant sigui d'una banda o de l'altra d'això, a nivell de passos a l'hora de fer la digitalització, no sempre més o menys són els mateixos, no? Primer fem aquest inventari de la documentació i seleccionem, vale, aquesta documentació està inventariada, necessita que fem alguna acció o una descripció a més per poder pensar en la digitalització. Un cop ja tenim localitzada la informació i descrita, acordem la identificació dels fitxers, o sigui, quins noms tindran aquests fitxers que generaran digitals, perquè s'han d'identificar d'una forma única tots els fitxers, això és molt important, i les metadades que volem associar a, aquesta, a aquest fitxer digital que s'hi genera, el nom del fitxer, si volem la data, si volem que consti la paginació, si volem que consti alguna informació addicional de, del propi, de la pròpia sèrie documental, no? Les actes de ple, si volem que surti una definició en el nom que consti acta extraordinària, acta ordinària...

0: però grans volums de computació sí que ho fem una empresa externa. Li establim les condicions de reproducció, les condicions de com li diem a l'empresa aquestes imatges que generen han de tenir una resolució concreta, han de tenir s'han de generar dos o tres fitxers. Normalment per el que es publiquem a la web són JPGs, que és una imatge com a tal, però comprimida. El JPG al final és una imatge comprimida, que això va molt bé perquè pesa menys i per tant el de difusió va bé, no interfereix en la visió general de qui ho està mirant, no denota cap problema, però en realitat una compressió al final és una pèrdua d'informació, és a dir, quan tu comprimeixes una imatge estàs perdent informació de la imatge, vale? Per poder-la fer més petita el que es fa és perda informació, hi ha píxels que desapareixen, a ulls normal no ho veus, però a nivell de qualitat sí. Llavors nosaltres demanem sempre dues còpies, una amb JPG i l'altra, com a mínim, una altra amb TIFF o amb un format que no perdi compressió, vale? És a dir, que sigui realment, aquests són els que pesen més i per tant per difusió no són bons, però per preservació sí, és a dir, aquells sí que ens pots anar al detall que aquella informació...
1: Sí, hi ha com un doble arxiu.
0: Sí, exacte. I encara en alguns casos fem un tercer, que seria una versió en PDF. Vale? Aquesta, a vegades, ens va bé doncs, per completar aquesta visió de JPG i TIFF. Vale? Llavors, això normalment se'ls encarrega a l'empresa i aquí comença la digitalització. Quan digitalitzem, tant pot ser que vingui l'empresa a casa nostra, si hi ha l'arxiu, instal·li allà les seves màquines per poder digitalitzar, o, depèn del volum, nosaltres ens encarreguem a fer el trasllat de la documentació a l'empresa perquè digitalitzi, amb totes les assegurances, etc., perquè és documentació delicada. Normalment ens agrada que vinguin, però també té un cost major. Llavors, quan depèn de quina informació, doncs, la traslladem a fora amb la seguretat que allò es conservi bé.
1: I dona la sensació que és un procés llarg. No sé si ja el teniu bastant per la mà i ja ha agafat una velocitat de creuer, per entendre'ns, o no?
0: No, depèn. És a dir, el que l'arxiu no fem és anar digitalitzant dia a dia. És a dir, no és un procés de digitalització constant, però sí que és un procés que depèn de quina sèrie. Anem a intentar digitalitzar aquests documents. Depèn de la complexitat, serà més fàcil o difícil. El procés és més o menys el mateix. Si ja tenim l'inventari fet, és més fàcil. Si ja tenim acordat o ja tenim molt clar quin serà el nom del fitxer, és molt més fàcil. Contractar l'empresa pot ser més o menys difícil, depèn dels processos de contractació. Si ho fem nosaltres, encara és més ràpid. És a dir, que va molt depèn dels terminis, no? Però no és avui em poso a digitalitzar i demà publico. Normalment no és així. En algun cas que ho fem tot nosaltres i ho tenim tot controlat, sí, però normalment sí que hi ha uns mesos de preparació, des de que comences fins que acabes i publiques, hi ha un període més. Sí, sí.
1: Has fet servir en diverses ocasions el concepte de les metadades. Sí. Expliquem a la gent exactament què són aquestes metadades i per a què serveixen.
0: Sí, nosaltres qualsevol persona quan veu una imatge, no? O quan fas una imatge amb el mòbil, o dic imatge perquè és el més habitual, les fotografies, però qualsevol document, quan obres un PDF, d'acord? Aquella imatge, aquell document digital, té unes dades associades. És a dir, les metadades no són res més que dades sobre dades. Eh? Llavors et diuen... en les metadades que trobem, si anem al PDF, podem anar a propietats del PDF, un exercici que podeu fer, agafeu un PDF amb el visor que tingueu, aneu a propietats del PDF i veureu que hi ha una sèrie de metadades. Us diu l'autor de què ha fet aquell document, la data en què s'ha creat aquell document, la versió d'aquell document, tot això són metadades, no? Això és molt interessant a vegades perquè el periodisme també ho deu tenir clar, perquè a vegades quan es publiquen segons quin document, si vas a mirar qui hi ha darrere, qui és l'autor d'aquell document, a vegades et pots quedar sorprès, no? de qui publica aquest document. Les metadades donen moltíssima informació en aquest sentit perquè són dades sobre els documents, no? I amb les imatges igual. Tu quan tens una imatge o fas una imatge amb el mòbil, quan fem una imatge amb el mòbil avui en dia, quan fem fotografia, hi ha sempre metadades associades, que et diu la resolució, el lloc on s'ha creat. Els mòbils avui en dia et diuen com saps que aquesta imatge s'ha fet allà, no? Perquè li has donat permís de localització i l'imatge darrere porta un fitxeret en què té associat el lloc on s'ha fet, la data en què s'ha fet aquesta imatge, el tipus de resolució, etcètera, etcètera. No? I aquesta informació són les metadades i són molt importants. Algunes venen per defecte,

0: càmeres digitals normalment et venen per defecte aquesta informació, i altres tu les pots afegir, que és el que fem nosaltres. Afegir més metadades, perquè són informació de context. Aquest, i per nosaltres el context és importantíssim.
1: Hem parlat dels padrons d'habitants. Per a què s'utilitzen habitualment aquestes, aquestes consultes?
0: Els padrons d'habitants, concretament, ens fan molt bé i creiem molt com a sèrie, com a conjunt de documents, perquè el padró d'habitants ens permet conèixer l'evolució històrica d'un poble, no? Tant l'evolució urbanística, perquè tu a través del padró pots anar veient doncs carrers que ja no existeixen, o carrers que abans eren d'una manera, o arribaven fins a un número, ara s'han crescut, no? Però també pots veure amb el padró d'habitants ben informació de la professió dels habitants d'aquella casa, no? I pots, per tant, fer una anàlisi també de com ha anat evolucionant les diferents professions de Sant Cugat, en aquest cas, no? O professions que ja no existeixen, que existien, qui les exerceix, el paper de les dones, que això també és molt important, i a través dels llibres del padró es pot veure, perquè et diu la professió, les edats, i també et diuen també d'on ve la gent, no? Que això també és molt interessant, no? D'on ve la gent, no? Quins processos d'immigració, això ho pots veure a través del padró. Per tant, creiem que és una sèrie que la nostra idea, ara tenim publicades els documents els padrons històrics, però la nostra idea és en el futur, tot i que això passa per la digitalització aquesta que hem dit abans, vale? En el futur tenir digitalitzat tota la sèrie del padró d'habitants fins al padró continu, que és una base de dades que als anys 90 ja es fa de forma contínua, no? Tenir tota la sèrie de padrons d'habitants digitalitzada, perquè això ens permetria a la llarga, la gent podria fer estudis demogràfics, estudis urbanístics, estudis de població, culturals, socials, etc. I com que creiem molt en això, fins i tot vam adquirir un projecte d'intel·ligència artificial per la cerca dintre d'aquests padrons.
1: I com ajuda aquesta intel·ligència artificial? Exactament.
0: Ajuda a cercar. És molt interessant perquè és un projecte pioner, no s'ha fet al lloc de l'Estat, utilitzar aquest tipus d'intel·ligència artificial sobre padrons, vale? Que és una intel·ligència artificial probabilística, que se'n diu, que el que fa és, tu li dius una paraula i ella et busca, tu li pots... Aquesta intel·ligència que es fa és un cercador, et crea un cercador sobre documents que són imatges, per tant no es poden cercar de forma fàcil, i sobre totes aquestes imatges, a la intel·ligència artificial tu li dius, busca'm Sabater, i et busca Sabater de cop a tots els fitxers que tinguis allà. O sigui, si tens 3, 10, 20 llibres de padró, que són unes dimensions...
1: És un supercercador.
0: És un supercercador, però a més et diu, Sabater, jo he localitzat Sabater amb aquell llenguatge natural, perquè es fa sobre manuscrits, vale? Per tant, no estem parlant d'imatge impresa, de documents impresos, són documents manuscrits, els padrons inicials, i ell et busca. Jo crec que aquí posa Sabater, però a més, si no posa Sabater, et dono aquestes possibilitats, perquè per estadística, si no posa Sabater, posarà Sabata, no? I et diu el 80% és Sabater, però el 70% és Sabata. Si tu consideres que és Sabata, doncs aquí també hi serà, no? I això, per la recerca històrica, va molt bé, perquè t'estalvia hores de feina d'anar passant els investigadors pàgina a pàgina per trobar quan Sabater hi havia a Sant Cugat, no? I això la intel·ligència artificial t'ho fa en un segon, no?
1: Molt bé, supercuriós, eh? Uh-huh. Si algú dels qui ens estigui escoltant vol entrar a l'arxiu digital, com hi ha d'accedir?
0: Es va a través de la web de l'Ajuntament, a santcugat.cat/web/arxiu, vale? I allà, que tenim tots els nostres apartats, hi ha un apartat concret que es diu què es conserva l'arxiu, i allà podreu veure tot el que tenim, tant inventaris com un apartat concret que es diu l'arxiu digital, que hi ha tota aquesta part digitalitzada que tenim de documents de l'arxiu, tant imatges com padrons, com llibres, com l'hemeroteca històrica, no? L'Avenir, la Garba, l'Aurora, revistes de Sant Cugat que ja no existeixen, i que els nostres llibres el que hem fet és digitalitzar-los, les nostres revistes, i estan allà en línia.
1: I d'ara en endavant teniu pròxims projectes de digitalització? Segurament sí.
0: Ganes moltes per fer moltes coses, sobretot això que us deia dels plànols, les cases catalogades, que ja tenim bona part dels plànols digitalitzats, i estem incidint molt aquest any en poder continuar digitalitzant padrons, perquè hi ha padrons que són molt grans, que són 10 o 20 llibres, i el que volem fer és anar-los digitalitzant tots, perquè un cop digitalitzat puguem aplicar aquesta intel·ligència artificial i puguem fer aquesta sèrie contínua. Bé, nosaltres estem en aquest procés d'anar a millorar. Llavors tenim aquest projecte que és més llarg en el temps del Padrons i després anar digitalitzant a mesura que podem tot el catàleg de cases catalogades i també la documentació que la gent ja va digitalitzant per consulta, doncs nosaltres ja aprofitem i l'anem guardant i anem fent la digitalització com pertoca.
1: Doncs avui hem parlat de l'arxiu digital, com sempre un contingut super interessant el que ens comparteix el Francesc Jiménez, el director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que ens parla ni més ni menys que de la nostra història, de la nostra evolució, de la nostra ciutat. Ara ja, abans poble, ara ciutat, que continua en creixement. Continuarem parlant de l'arxiu, farem en una altra sessió. Francesc, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una data per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Per això, al Faves Contades, volem posar rostre i veu a aquesta professió a través de la història i l'experiència de l'Anna Rosales. Ella és infermera del Cap Sant Cugat des de fa 34 anys. Especialitzada en infermeria comunitària, la seva trajectòria ha estat sempre vinculada a l'atenció de proximitat i al treball amb la comunitat. Anna, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: 34 anys d'experiència, ara ho dèiem, es diu aviat, però deuen haver donat per moltíssim.
1: Sí, sí, ha donat per molt, déu-n'hi-do.
0: Recordes què et va portar cap al món de la infermeria?
1: Doncs mira, vaig tindre una entrada, no va ser de bones a primeres, jo vaig, a nivell familiar, vaig tindre la malaltia del meu pare, i vam tindre una... li atenia una infermera, l'Antònia, doncs que jo vaig veure aquella proximitat, aquelles cures, aquella estar amb el pacient, i no tan sols estar amb el pacient, sinó també estar, fer un recolzament a la família, no? A l'acompanyament, i això a mi em va arribar molt.
0: I la teva família com ho va viure, que arran d'aquesta experiència, aquest vincle amb l'Antònia, no? Que va estar al costat del teu pare, tu decidissis fer el pas i estudiar infermeria.
1: Doncs ho vam viure bé, perquè vam veure que en un moment crucial, doncs, per la nostra família, un moment dolorós, doncs vam tindre un acompanyament molt important, que va ser una infermera.
0: Ho dèiem al principi, tu ets al CAP de Sant Cugat des del 1992, ara abans d'entrar estàvem xerrant una mica des de que es va obrir el CAP. Com era la sanitat i l'atenció primària en aquell moment?
1: Home, afortunadament ha millorat molt. En els principis de l'any 92, doncs va ser quan es va començar a posar les primeres pedres del que entenem avui, doncs, per l'atenció primària. Als anys 80 va ser quan es va començar a ordenar el territori, amb àrees bàsiques de salut es van començar a formar els equips d'atenció primària, i a partir de l'any 92 és quan es comença a portar a terme totes aquestes reformes.
0: Déu-n'hi-do, doncs, des d'aleshores. Quan mires enrere, no? Sí. Fas aquesta mirada quan tu vas començar aquí al Cap Sant Cugat. Sí. Què és el que més ha canviat de la professió en aquests més de 30 anys?
1: Doncs la professió ha canviat cap a un model més autònom, més comunitari, més estructurat, s'ha reforçat la prevenció, l'educació sanitària, i també s'ha incorporat l'evidència científica a la nostra pràctica diària. Jo penso que això és molt important, perquè no es fan les coses perquè sí, perquè sempre s'han fet així, sinó que hi ha una evidència, doncs, que això funciona i es fa d'una manera determinada.
0: Tu, quan vas començar la teva primera etapa, ho vas fer treballant en odontologia, fent revisions a les escoles.
1: Sí, sí.
0: Com van ser aquells inicis?
1: Home, van ser inicis com que tot començava de nou, s'estructurava l'equip i, a més, doncs, a les escoles que hi havia en aquell moment aquí a Sant Cugat, doncs vam començar fent les revisions bucodentals, fent molta incidència en tot el que era la higiene bucodental, fèiem xerrades, explicàvem els beneficis, doncs, de tindre les dents ben raspallades, explicàvem com s'havia de raspallar. Molt bé, jo guardo bons records d'aquella època.
0: Però que els anys ja van passant, les trajectòries laborals canvien, tu vas passar a consulta i a les activitats comunitàries. Mm-hmm. Què és el que et va connectar tu amb aquesta branca de la infermeria més comunitària?
1: Doncs, mira, les infermeres d'atenció primària som una peça clau, penso, en el sistema de salut català. I dins del CAP la nostra activitat se centra en la cura de les persones, de les famílies i de la comunitat amb diferents etapes de la vida i situacions. Llavors, realitzem un paper determinant amb la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. I jo penso que una cosa que és molt important és fomentar l'autonomia i fer educació sanitària encarada cap a l'autocura de les persones. Que un mateix sàpiga, doncs, la malaltia que té i què ha de fer, doncs, ja que té la malaltia, doncs, com no anar pitjor, o si no la té, doncs, millorar la seva salut o mantindre-la.
0: Aquest paper actiu, d'alguna manera, no? També del pacient, d'empoderar-lo perquè formi part del tractament o de la prevenció. Hem parlat, no, d'una branca, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta infermeria comunitària. Per si algú no sap exactament què és això, com la descriuries?
1: Doncs jo descriuria que som, com les infermeres de primària, diria que som assessores directes de les persones, de les famílies i de la comunitat amb tot allò que fa referència als hàbits generadors de conductes de salut o a l'atenció directa també a cures de salut. Fixa't que sempre insisteixo molt en que no només és amb el pacient, sinó que també són les famílies. Vull dir, i la comunitat, i els individus, i no només en el moment en el que estàs malalt, sinó en moments que tens salut, les coses que has de fer per evitar estar malalt, no? I aquest abordatge el fem les infermeres de comunitària atenent a diferents grups d'edat, com no és el mateix, doncs, la vellesa, que la infància, que l'adolescència, que la maduresa. I fem també un abordatge, doncs, poblacional a nivell global i en grups d'especial vulnerabilitat. I, bueno, realitzem tasques de planificació, organització, formació, docència, educació i avaluació i recerca.
0: Ara parlaves d'aquesta proximitat, no? Del pacient, i deies, i no només el pacient, sinó també la família que l'envolta. La figura de la infermera també té aquesta visió, jo crec, des de la població en general, d'aquesta proximitat, no? De confiança. Com d'important és aquesta proximitat amb el pacient i la seva família?
1: Jo crec que és molt important. És important establir uns vincles, doncs, clar, els vincles no es fan de bones a primeres, no? Però vas establint vincles, vas coneixent... Sobretot nosaltres, des de l'atenció primària, clar, a l'atenció hospitalària coneixes el pacient que està en el teu entorn, en un entorn determinat, que és un hospital. Nosaltres coneixem el pacient en el seu entorn, a casa seva, en el seu nucli, rodejat de la seva família, qui és el cuidador principal, en el seu entorn.
0: Entres gairebé a la seva intimitat, d'alguna manera. Sí. Abans dèiem que fa més de 30 anys que ets al cap de Sant Cugat. Com és aquest vincle que es crea amb els pacients i les famílies després de 30 anys al territori? Perquè potser algun que vas posar les primeres vacunes t'ha portat les seves criatures. Sí, doncs vist créixer alguna família.
1: Sí, sí. No, a veure, he vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més, però arribem hasta on arribem i la malaltia, doncs, segueix un curs que... Però estar acompanyat i tindre un, com dic jo, entre cometes, una Antònia com jo vaig tindre...
0: No té preu.
1: No té preu, no té preu.
0: Ha canviat molt la realitat dels pacients i de la comunitat, no?, de la població en aquestes tres dècades?
1: Doncs imagina't, jo quan vaig començar aquí a Sant Cugat, l'any 92, ho vaig estar mirant, però aproximadament hi havia 40.000 habitants. Hi havia un sol cap, que era el cap d'aquí de la mina... I ara tenim quasi bé a prop de 100.000 habitants. Vull dir, hi ha hagut un salt poblacional molt gran. Amb tot aquest temps, segons ha anat creixent la població, s'han anat obrint, doncs es va començar amb el Cap de Vall d'Oreig, el consultori de la Floresta, el consultori de les Planes, i l'últim que es va obrir va ser el Cap del Turó de Can Mates. Vull dir que hi ha hagut canvis, canvis importants, i la societat ha canviat des d'aquell any 92. La globalització, moviments migratoris, una sensibilització mediambiental molt més important, i sobretot jo penso que també ha sigut les tecnologies, no? La informació, l'accés a internet. Vull dir, l'any 92 això era ciència-ficció. Vull dir que sí, sí, hi ha hagut canvis importants, importants.
0: La societat coneix prou bé la feina que feu les infermeres, i relacionat amb si la coneix, si la valora prou.
1: Jo penso que, en general, es coneix, jo penso que, doncs, com el programa que estem fent avui, Alba, és molt important que ens donguem a conèixer. Vull dir, un coneix moltes vegades quan té una experiència. Penso que tots, absolutament tots, pràcticament tots, tindrem una infermera en la nostra vida. Vull dir, necessitarem d'una infermera. En uns moments millors, pitjors, però tindrem al costat una infermera, no? I llavors, socialment, doncs, per molt, encara hi ha gent que pensa que som unes ajudants, unes secretàries, però, bueno, jo penso que això en els últims anys ha anat canviant força, i espero que canviï més.
0: Això potser més la gent més gran, i la sí. gent més jove té una altra visió, i fins sí. i tot dins del col·lectiu mèdic ha canviat aquesta visió de la professional de la infermeria.
1: Sí, sí, i tant. Jo, a veure, nosaltres aquí, en el nostre centre, amb els metges, és un treball amb equip, és, vull dir, treballem, cadascú aporta la seva part de coneixement amb la cura del pacient. Vull dir, no tenim una rivalitat,
0: una rivalitat, no? Cadascú amb la seva parcel·la.
1: Cadascú té la seva parcel·la.
0: En un món laboral que canvia tan ràpid, Anna, què t'ha donat al cap de la mina perquè t'hi hagis quedat? I abans em deies, ja veig la jubilació gairebé, no?
1: Sí, dir, sí,
0: que
1: sí, clar, ja em va tocar.
0: Tota la vida laboral
1: sí.
0: aquí.
1: Sí, bueno, jo m'he sentit valorada en el meu centre de treball. He tingut possibilitats de creixement, de formació, i sempre he tingut una comunicació oberta, no?, amb quasi tots els meus caps, no?, he pogut dir el que pensava, i se m'ha ofert, doncs, tot un ventall de possibilitats amb el que jo... Clar, les experiències, saps que sempre són molt personals, no? Jo personalment m'he sentit valorada.
0: Parlaves de l'Antònia,
1: sí,
0: que és la
1: sí.
0: teva infermera de,
1: sí, sí,
0: de
1: sí.
0: referència, possiblement algú tingui l'Anna com la seva infermera de referència. Amb 34 anys de professió, deus haver vist de tots colors. No sé si hi ha alguna història d'aquelles que, evidentment, quan un és professional ha d'intentar posar certa distància, però tots som persones.
1: Sí.
0: No sé si hi ha algun moment d'aquells que tu, quan et jubilis, te l'enduràs gravat a la memòria.
1: No, són molts moments que me'n porto gravats, perquè, clar, he vist moltes situacions de vida, felices, no tan felices, coses que han acabat bé, coses que podien haver acabat millor, però sí, sí, sobretot a l'agraïment dels pacients, saps? Aquestes mirades, aquest reconeixement, no?, que quan et veuen, veus que els importes, no?, que et veuen i diuen gràcies, gràcies a tu, que no sóc jo, vull dir, és tot un sistema, tot una xarxa de professionals, però veus la cara visible, no?, el que dèiem, no?, i sí, sí, això t'enriqueix a nivell personal també, vull dir, porta... Satisfacció.
0: I el més difícil, perquè treballar amb persones és el més complicat que hi ha a la vida, eh? Parlem de moltes coses difícils, però treballar amb persones és el més difícil.
1: Sí.
0: I vosaltres treballeu amb persones que, a més, en moltes ocasions estan en un moment de vulnerabilitat. No?
1: Sí. Home, pensa que l'impacte emocional que té doncs, aquesta exposició, per molt que tu diguis, bueno, jo estic aquí, arribo a casa, no és tan difícil com canviar-te de roba, vull dir, són coses que t'arriben. I són situacions d'alta complexitat, d'estrès, situacions d'incertesa, situacions en què s'ha d'actuar ràpid. Tot això impacta. Has de regular molt bé les teves emocions.
0: Necessiteu suport, suposo, també les persones que us dediqueu a la infermeria i a la medicina en general. Hi ha hagut moments, segur, que no han estat dolços, amb el cap la pandèmia, que potser ha sigut dels moments més complicats recentment a nivell de societat en general, però especialment per les persones que us dediqueu a la cura i a la salut dels altres. Tu ja has tingut algun moment que diguis jo plego, això no puc més?
1: No, perquè és que no et donava temps ni a pensar, però el Covid va suposar l'exposició a una situació d'alta complexitat, estrès, una situació d'incertesa, no sabíem ben bé, perquè si recordes, cada dia la situació canviava a pitjor, deies, però això pot anar pitjor? Pues sí, pot anar pitjor. Llavors veies pacients amb situacions molt greus de salut i, clar, era estrès per lo que passava i també per lo que et podia passar a tu i lo que podies portar tu a casa teva. En aquells moments no sabies l'impacte que podia tindre la malaltia i amb tots els companys va tindre un impacte força gran. Més que res, a veure, nosaltres veníem a treballar cada dia, no, ningú va faltar cap dia a treballar. I, clar, era l'estrès, vull dir, sentir les notícies, sortir al carrer, veure que no hi havia ningú, va ser difícil, però en cap moment vaig pensar, ho deixo. No, vaig pensar, bueno, m'ha tocat... Aquí, hasta on això algun dia s'acabarà, i efectivament, afortunadament, es va acabar.
0: Quins són els reptes que creus que té avui dia per endavant la infermeria?
1: Home, mira, jo penso que hi ha diversos reptes, no? Però per mi, personalment, un dels reptes més importants és l'atenció a la dependència, a la cronicitat. Sobretot afrontar l'envelliment de la població. Jo, per exemple, sóc d'una generació que era el baby boom, no?, els anys 60, doncs que és tota una població que ara doncs ja va entrant en una edat, no? I veus que la piràmide, saps això que es diu?
0: La piràmide,
1: pagoda. Exacte, la piràmide poblacional doncs s'està invertint. Vull dir, vam passar els anys 60 de tindre una base molt àmplia a que ara aquesta base ha minvat i de cop ens trobem doncs amb l'envelliment de la població, amb tot el que comporta, no? Dependència... I de més, no? Aquí, jo et comentava abans que nosaltres tenim aquí al CAP molts pacients de 100 anys, de 101, 102, 103, que en moltes ocasions els cuidadors són els seus fills, que tenen 78, 79 anys, vull dir, són avis que estan cuidant altres avis, vull dir... És un repte important. Per mi és un dels més importants. Penso també que la transformació digital, no?, és un repte també molt important. Adaptar-se a la intel·ligència artificial, a les noves eines digitals, sobretot per millorar l'eficiència i la qualitat de les cures, i el lideratge i els rols d'infermeria, no?, enfortir el lideratge infermer I, bueno, que entrem amb els comitès de bioètica i de més.
0: Parlàvem ara de la gent gran, parlem ara de la gent jove. Segur que has vist molta gent debutar en la professió d'infermeria.
1: Sí, i tant, i tant.
0: Algú que ara s'està plantejant, mira, estem a punt de... s'estan preparant la gent per la selectivitat, segurament. Molts ja saben què triaran, no? Per aquelles persones que comencin el grau d'infermeria o estiguin a punt de graduar-se, què els hi diries? No sé si consell, perquè els consells a vegades poden sonar com pretensiosos, no? Però des de l'experiència, sí. Què els hi diries?
1: Home, jo els hi diria que... a veure... És, sobretot, si tu ja tens una llavor, que és que t'agrada la cura, veus la importància de la feina, et sents... I després, mica en mica, quan vagis estudiant, aniràs veient cap a quin camí, perquè l'infermeria té camins molt amplis, tens camins des d'investigació, tens el camí de fer urgències, tens el camí d'hospital... Vull dir, tens un ventall molt ampli, no? I a partir d'aquí, doncs, mira, jo penso que és important integrar nou talent, fomentar el lideratge de les infermeres joves... i adaptar la professió als canvis que van havent, no?
0: Uh-huh. Per acabar, Anna, perquè ja estem fora de temps, justament des de Mutua Terrassa s'incita a la investigació de les infermeres. De fet, hi ha un concurs que ja té més de 30 edicions pel davant. És important també fomentar la investigació en l'àmbit de la infermeria?
1: Totalment, totalment. Això és el que ens fa avançar com a professionals, anar integrant noves eines, noves cures... És bàsic.
0: Doncs ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests 34 anys de professió, Anna. Ens veiem, a tenir molt, molt, molt a propet. Moltíssimes gràcies per la generositat i per compartir-ho.
1: Vale, doncs a tu. Gràcies, Alma.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydrate. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el manté encès. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat fascinant del món natural és la capacitat dels pops per modificar el seu ARN, un procés que els permet adaptar-se de manera ràpida als canvis ambientals sense alterar-ne l'ADN. A diferència de la majoria dels animals, que depenen gairebé exclusivament de mutacions genètiques heredades per evolucionar, els pops poden ajustar l'expressió de certes proteïnes mitjançant l'edició activa de l'ARN. Aquest mecanisme els hi ofereix una flexibilitat extraordinària, especialment útils en entorns on la temperatura, la llum o la disponibilitat de preses canvien de forma dràstica. Els científics han observat que aquestes edicions tenen lloc més sovint en gens relacionats amb el sistema nerviós, cosa que podria explicar la notable intel·ligència d'aquests animals, la seva memòria avançada i la seva sorprenent habilitat per resoldre problemes complexos. A més, aquesta capacitat els permet modificar la velocitat de transmissió de senyals neuronals, adaptant-ne el comportament gairebé en temps real. És sorprenent aquesta estratègia evolutiva, rara al regne animal, que converteix els pops en criatures extremadament versàtils, capaces de sobreviure en condicions inesperades i demostrar conductes que desafien les nostres expectatives sobre la vida marina.
1: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Yo te sigo.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
0: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Fer-se un lloc dins del panorama musical no és gens fàcil. Cal talent, moltes hores de feina, constància i debades també, per què no dir-ho, un polsim de sort. Avui posem el focus en el talent emergent de casa nostra amb l'Abril Pastor. Ella és la primera veu del segell de la Nina Academia Music, que presenta un record. És el seu tercer senzill, és el primer en català, produït pels germans Chasky i Tony Ten. Un llançament que marca un nou capítol de la seva trajectòria artística. Per parlar d'aquest moment clau, del seu recorregut i del camí compartit fins aquí, ens acompanya l'Abril Pastor i estem intentant posar-nos en contacte també amb la Nina, amb qui va començar tot aquest trajecte. Abril, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí.
0: A tu per acompanyar-nos. Tu recordes, Abril, ets molt jove, l'audiència no et veurà, però tens 20 anys.
1: 20 anys, sí.
0: És el teu tercer senzill, per tant, ja fa uns anys que camines en el món de la música.
1: Sí.
0: Tu te'n recordes de quin va ser el teu primer contacte en el que fossis conscient de dir, ai, aquí hi ha alguna cosa que...
1: Bueno, jo a casa des de sempre jo he crescut amb música, als meus pares els agrada molt la música i bueno, el fet de... Bueno, em van regalar un teclat ja molt petit, amb 7 anys, i ja quan vaig començar a tocar el piano i començava a cantar i a versionar les cançons molt conegudes, ja jo deia, això m'agrada molt, jo vull seguir aprenent, i així ha sigut, sí, sí.
0: De fet, em sembla que amb 8 anys ja vas començar a fer les teves primeres classes de piano, que podríem dir que és el teu instrument.
1: Sí, és el meu instrument principal és la veu, però sempre vaig acompanyada del piano, que realment fins fa poc no em desenganxava d'aquest, no era capaç de sortir
0: cap a...
1: Sí, de fer aquest pas. Però sí, sí, sí, és el meu acompanyant, el piano. Sí, sí, va sempre amb mi.
0: No sé si a casa teva hi ha tradició musical o si va ser una qüestió molt teva, no?, aquest vincle que has establert amb la música.
1: Bueno, és el que he dit, he crescut amb la música, als meus pares els agrada molt, i sí que és cert que el meu pare, de petit, els meus avis li van regalar un teclat. I va ser justament amb aquest teclat, que el meu pare el va guardar, amb el que vaig començar a tocar el piano a casa. I és aquest el motiu com que em va fer començar a endinsar-me en aquest món de la música, però també és algo que porto jo dins des de sempre i que m'ha agradat molt.
0: Ens explicaves, no?, des de ben petita, acompanyada pel piano, que feies aquestes versions, aquestes covers. Hi ha algun moment que vas fer eureka, no? Jo vull ser cantant, jo vull ser artista.
1: Bueno, en el moment en el que... Ja, el simple fet d'estar versionant cançons i escoltar artistes diferents i alimentar-me de música tan diferent, de diferents èpoques, jo vaig dir, m'agrada molt versionar cançons, però jo també vull explicar el que em passa al meu voltant, el que els hi passa a les meves amigues i escriure cançons i ser cantant.
0: Clar, perquè tu ets cantant, però també ets compositora, és a dir, tu et fas la teva lletra, et fas la teva música, és allò que diguem una mica una artista completa. Vas començar la teva formació molt jove, amb 8 anys, i arriba un moment que decideixes anar a la Nina Acadèmia, no? No sé què et va fer decidir per fer aquest pas i què buscaves en aquell moment.
1: Bueno, era molt petit, ara ho tinc com molt recent, però ja fa 7 anys, si no m'equivoco. I doncs va ser també que ho van veure els meus pares, per si va sortir per Instagram o per internet, i m'ho van comentar i jo de cap, perquè clar, feia classes de piano i no feia res de veu.
0: Uh-huh.
1: I tenia unes ganes immenses de focalitzar-me en la veu i aprendre molt. I això, créixer, aprendre i saber més coses, perquè no sabia res.
0: Em sembla que tenim ja la Nina a l'altra banda del fil telefònic. Nina, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos amb l'Abril. Nina, en el cas de l'Abril, què us va cridar l'atenció d'ella quan la vau conèixer a l'acadèmia?
2: Moltes coses. Moltes coses, especialment la maduresa amb la que ja cantava amb 13 anyets, i el fet també de que s'acompanyés ella al piano, la sensibilitat, la musicalitat. L'Abril és molt especial, és molt especial, i és d'aquelles persones que quan obre la boca i canta es fa un silenci, no? Recordo un programa de televisió en el que vam anar de promoció, que normalment en els platós hi sol haver molt de soroll, els tècnics parlen, i a vegades hi ha com poc respecte cap a l'artista que està provant so, no? I es fa un silenci. Vull dir que l'Abril és això, és tot sensibilitat, i fa que quan ella canta, doncs, la gent l'escolta.
0: Abril, tu com recordes el teu pas per la Nina Acadèmia? Què t'ha portat? Jo crec que podem parlar dels vessants fins i tot, no? El nivell artístic i potser també aquest nivell personal, aquest acompanyament que fa la Nina.
1: Doncs molta constància, bueno, m'emporto moltes coses, com tu dius, a nivell professional, a nivell musical, a nivell personal, i és això, una manera de treballar, una constància, una sensibilitat, un amor i un carinyo cap a la música i el que és tot aquest món. Bueno, per sempre, això m'ho emporto per sempre.
0: Nina, quin és el valor diferencial que vosaltres voleu transmetre des de la vostra acadèmia, no? Quan entres a la pàgina web, on hi ha la teva presentació, dius que tu vols oferir tot allò que tu en una part has tingut i que t'hagués agradat tenir. Què és important? Quin valor afegit teniu vosaltres a l'hora de formar aquests artistes? Que n'hi ha molts que arriben molt joves perquè també voleu fomentar aquest talent emergent.
2: Crec que hi ha dues coses fonamentals i que tot el meu equip té molt clar, perquè són com dues dèries meves, no? La primera és ensenyar la veu des de l'anatomia, la fisiologia i l'acústica, de manera que l'alumne sigui autònom, que sàpiga com funciona el seu instrument i que pugui fer amb ell el que vulgui, amb el gènere que vulgui, amb l'estil que vulgui, no? Aquesta és la primera. I la segona és intentar canalitzar el talent. Ens arriben molts alumnes amb un talent extraordinari, perquè som testimonis de tota una generació que tenen una preparació musical i que han begut de moltíssimes veus i de moltíssima música gràcies a internet, però de vegades no saben canalitzar el seu talent, no? Aleshores, és aquí on nosaltres, a través d'una formació específica del recorregut professional en veu, intentem canalitzar aquest talent, intentem orientar-los i guiar-los perquè desenvolupin els seus projectes propis. Arriba un moment en què una persona que té un talent especial per la música, fer només unes classes de cant li servirà de poc, no? Hi ha d'haver alguna cosa més, hem d'oferir alguna cosa més. És aquest acompanyament que, per sort, jo tinc l'experiència de 43 anys d'ofici en la música, en la televisió i en el teatre, i em sento útil també aportant aquesta informació, que espero i confio que a ells també els hi pugui ser útil.
0: L'Abril va ser la primera artista del segell Nina Acadèmia Music. Ara recordo la presentació que vau fer aquí a Sant Cugat. Abril, sí. Què va suposar per tu això en aquell moment, no?
1: Doncs un somni fet realitat. Realment és el somni des que era ben petita, poder publicar les meves cançons i que el públic les escoltés, i de la mà de la Nina, que ja portàvem uns anys treballant juntes allà a l'acadèmia, i molt contenta, un somni.
0: Era aquell Esperando Primavera, sí, que tenim ara, que ens acompanya de fons. Nina, tu recordes aquell inici del segell amb l'Abril? Quina aposta hi havia al darrere?
2: Sí, bé, l'Abril, a més, va ser l'alumna de la primera promoció del recorregut professional en veu, i amb ella, jo crec que ella és la culpable, entre cometes, feliçment, de que jo impulsés el segell. Perquè hi veia un potencial tan enorme, i va ser a través de l'Abril que vaig visualitzar la possibilitat d'impulsar un segell, i que alguns dels alumnes que cursen el recorregut poguessin culminar aquesta etapa amb el seu, diguem-ne, amb el seu recorregut i amb el seu treball, no? amb el seu projecte creatiu materialitzat, en aquest cas en un disc, no? En altres alumnes es concreta amb altres formes, i els ajudem igualment, però en el cas de l'Abril, doncs, era molt clar, compositora, autora dels seus propis temes, per tant, la cosa havia d'anar cap aquí. Jo ho recordo com un moment... Clar, en aquests 12 anys de l'Acadèmia hem passat moltes etapes, i etapes que ens han marcat. Recordo perfectament el moment en què vaig dir, no n'hi ha prou amb unes classes de cant aquí, hem d'oferir alguna cosa més. Aquell és un moment decisiu. I el moment d'impulsar el segell i de fer-ho amb l'Abril, per mi també va ser un abans i un després. I et dic, de fet, ella va ser, sense ella saber-ho potser, o sense ser-ne conscient, va ser inspiradora de que al final el segell tirés endavant.
0: També és un acte de valentia, no? Ho parlàvem al principi, que fer-se un lloc dins del panorama musical, no? Requereix de talent, de moltes hores de feina, de constància, però també hi ha aquest punt, a vegades, de sort o d'atzar. Des de Nena Academia us vau llançar amb aquest segell per impulsar el talent emergent. Una valentia per les dues parts, suposo, tant per vosaltres, Nina, per fer aquestes apostes en persones que encara no són conegudes, com per l'Abril, per fer el salt.
2: Jo no sé si és valentia, però el que sí sé és que jo em sento amb l'obligació de fer-ho. Sí, sento una obligació de fer-ho i de fet és molt divertit, entre cometes, perquè el contracte que els hi fem és un contracte que és tot a l'inrevés de les clàusules que porta un contracte estàndard d'una discogràfica. En aquest contracte el que se'ls diu és que se'ls donarà suport i se'ls farà una producció. En el cas de l'Abril en vam fer dues, se'ls farà una producció i se'ls ajudarà tant com es pugui, i en el moment en què alguna discogràfica els vingui a buscar o els contacti, se'ls donarà la carta de llibertat. O sigui, és totalment al revés.
0: Al revés de la indústria.
2: Sí, perquè nosaltres el que volem és precisament això, vull dir, fer aquesta primera empenta i doncs tant de bo es doni aquest escenari en què una discogràfica petita o no tan petita o més gran s'interessi per ells i els vingui a buscar, no? Aleshores, no sé si és valentia, però sí que és sí, és gairebé un deure, no? que tinc. I també el fet de que jo de jove també hagués passat per tot això, i crec que hi ha algú aquí de reparació, no amb mi mateixa, perquè amb mi ja no puc reparar res, sí, però sí de fer allò que no van fer amb mi. De fer allò que no van fer amb mi. Els alumnes que graven amb mi en Academia Music decideixen absolutament tot. Jo hi estic molt al damunt, aconsello, oriento, però ells són els responsables. Ara mateix estem fent una altra producció i l'artista està decidint des de la portada, des d'aspectes de la mescla, tot, perquè això forma part de l'aprenentatge. Ells han d'aprendre una cosa essencial en aquest ofici, i és que tu hauràs de decidir des de la primera fins a la darrera de les qüestions, no? Això també forma part de l'aprenentatge. I en aquest sentit jo em sento molt em sento molt útil de poder fer això pel jovent.
0: I ara ha arribat aquest punt, no?, que ens deies, Nina, dius, nosaltres els impulsem, però anem al revés de la indústria i el que no fem, volem és retenir-los, no? Quan ens arribava el correu des de l'Acadèmia de la Nina, ens deia, l'Abril Pastor ara vola sola, no?, amb aquesta nova cançó, és la tercera que presenta, es diu Un record. Com vius aquest canvi d'etapa, no?, aquest desenganxar-te d'alguna manera de...
1: Bueno, bé. Bueno, al final, clar, bueno, la Nina porta molts projectes, molts alumnes al seu voltant i bueno, crec que va arribar el moment com de llançar-me també jo sola, no?, a la piscina, i va sortir aquest tema, que és una cançó que vaig començar a escriure realment fa gairebé un any, amb molta calma, amb molta paciència. En cap moment vaig voler caure en cap estereotip de... Et passes més de 4 minuts, més de... No, volia fer una cançó amb la que estigués a gust, que tot tingués un sentit, i així ha sigut. Estic molt, molt contenta amb aquesta cançó.
0: És la teva tercera cançó, i ara deies, no em vaig voler senyar el tempo. De fet, jo, quan em preparava l'entrevista i escoltava els teus tres temes, amb el primer ja vaig pensar, ostres, no està fent allò que busca la indústria, d'aquell moment de TikTok, que són cançons curtes, no, dura 5 minuts llargs, no? Trenques una mica aquests cànons dels artistes. Parla'ns d'Un record. És la tercera cançó? És la primera que fas en català?
1: Sí, bueno, la primera que faig en català i que surt de la llum, sí, perquè tinc moltes cançons en català, en castellà, també al principi també feia en anglès, de tot. I un record neix els records ens remouen a tots, ens generen una nostàlgia que és molt bonica i també és molt necessària, però tots tenim un record a dins que per molt que ens volem desfer d'aquest record, la vida d'una forma o d'una altra ens el retorna. Llavors, doncs, hem de viure el present, hem de mirar cap endavant, cap al futur, però quan una persona es troba una mica perduda i no sap com tornar al camí, doncs està bé, de tant en tant, mirar cap endarrere i recordar d'on venim i qui som.
0: Les teves lletres, tu ets la compositora de tot allò que cantes, eh? No sí. T'ho escriu ningú per no, entendre'ns, no. Tenen part autobiogràfica? No sé com és el procés també de composició, si primer va la música, va la lletra...
1: No, va una mica de la mà, en el meu cas. Jo també ja va una mica com per ratxes, no? Per dir-ho d'una manera. Hi ha vegades que m'assento al piano i ja puc estar 2 hores allà que no em surt res. I hi ha vegades que em poso 15 minuts i em surt una melodia i ja comença a sortir una lletra que té un sentit i un rerefons. Va, depèn del moment.
0: Has produït aquest tema amb els germans Ten, d'aquí de Sabadell, sí. Que han fet produccions per artistes d'arreu del món. Com ha sigut aquesta experiència?
1: Bueno, jo vaig conèixer els germans Ten gràcies a la Nina, perquè el primer tema els van produir amb ells, i, bueno, uns professionals i unes magnífiques persones. És tan fàcil treballar amb ells i jo, que la meva experiència és bueno, una mica limitada fins on arriba.
0: És que tens 20 anys.
1: Clar. però molt, molt bé, molt a gust i molt, molt contenta.
0: Nina, tu ens deies, no?, que engegant el vostre segell per a músics emergents, tu d'alguna manera volies fer allò que potser no s'havia fet amb tu, que et senties com amb la necessitat o d'alguna manera amb les ganes i amb l'obligació de fer-ho. Ara ja tens a l'Abril Pastor, criada a casa d'alguna manera, formada a la Nina Acadèmia, que publica el seu tercer senzill, ho fa amb els germans Ten. Quina sensació et genera, no?, veure que fa això, que ja comença a volar sola.
2: Mira, cada any fem el concert de final de curs i l'any passat va ser el primer any que estan entre caixes i veient tota aquesta fornada de joves i veient a l'Abril, perquè va venir a cantar, i quan veus, no, aquesta dona amb la que s'ha convertit ara, amb aquesta professionalitat, que puja a l'escenari, que prova so, que després actua, quan veig tots els alumnes, quan veig la seva evolució... L'any passat, de sobte, estant entre caixes, vaig dir: home, que fort! Això ho hem fet nosaltres. Enguany, que hi haurà una edició del concert de final de curs que per mi és especial, perquè tota la recaptació anirà a parar a la Fundació Miquel Valls, a la Fundació Catalana Adela... Uh-huh. Ja és la segona vegada que ho fem, i per mi això és important, perquè jo estic molt vinculada en aquesta malaltia. Enguany tenim una edició especial, no només per això, sinó també perquè tenim 5 alumnes molt potents del recorregut professional en veu, i perquè, a més, al final del concert el tancaran els tres artistes de la discogràfica, no? L'Abril, el Nesso i el Pol Lupion, que és l'artista que llancem enguany. Uh-huh. I clar, és molt fort.
0: Fa il·lusió, entenc.
2: Fa molta il·lusió. Sobretot fa il·lusió quan els veus a l'escenari, els veus com han crescut en tan poc temps, no? Com han crescut professionalment, com han madurat, i és preciós veure això. És preciós. No hi ha cap satisfacció tan gran com aquesta.
0: Abril, ara has tret aquest tercer senzill, Un record. És el moment, no?, de gaudir-lo, de presentar-lo, que la gent el conegui, però si fas un exercici de mirar cap al futur, què tens ganes de fer? On et veus?
1: Home, jo em veig des de sempre, des de petita, que m'he imaginat a mi mateixa en un dels escenaris. gaudint de la meva música amb el públic i gaudint de la música i de les cançons, que al final és el que més m'omple i més feliç em fa.
0: Estàs treballant en algun nou tema?
1: Sí, bueno, jo vaig fent. Sí, començo un, no l'acabo, començo un altre, sí.
0: Doncs, escolta'm, moltíssima sort en la part aquesta que hi influeix. D'altra banda, no, la feina hi és, està feta, amb aquest recorregut a l'Nina Acadèmia, i ara amb aquest començar ja a volar sola. Nina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estarem
2: gràcies,
0: pendents.
2: Gràcies a vosaltres per donar veu als joves i per fer-vos en ressò. Els joves no tenen gaire espai als mitjans de comunicació convencionals, així que us ho agraeixo molt.
0: És part també de la nostra responsabilitat també, i sobretot com a mitjà públic, donar oportunitats a tot el talent. També ens fa molta il·lusió els que d'alguna manera tenen aquestes arrels a la ciutat, en aquest cas amb l'Nina Acadèmia. Estarem pendents d'aquest concert de final de curs. I també a abril seguirem com evoluciona, sí. Seguirem escoltant un record amb les altres cançons que ja tens publicades. La gent les pot escoltar a totes les plataformes i et seguirem amb les ulleres per veure què ve més endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La papallona monàrica és una de les criatures més fascinants del món natural, coneguda per la seva extraordinària migració de milers de quilòmetres. Cada any, milions d'aquestes papallones viatgen des de Canadà i els Estats Units fins als boscos del centre de Mèxic, on passen l'hivern refugiades entre els arbres d'Oyamel. El més increïble és que cap papallona fa el viatge complet d'anada i tornada. Les monarques que arriben a Mèxic moren allà, però abans han posat ous que donen el lloc a una nova generació que emprendrà el camí de retorn cap al nord. Aquesta migració pot durar fins a 4 generacions i abasta més de 4.000 quilòmetres, una distància sorprenent per a un insecte tan petit i fràgil. Encara no es comprèn del tot com aconsegueixen orientar-se amb tanta precisió, però s'ha descobert que utilitzen una combinació de senyals solars, magnètics i genètics. Malauradament, el canvi climàtic i la destrucció dels seus hàbitats han posat en perill aquesta migració tan emblemàtica. Per això, avui dia, la papallona monarca és considerada una espècie amenaçada i diversos països col·laboren per protegir-la i assegurar que aquest viatge meravellós continuï.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no hauríem de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Per disfrutar d'un verano mejor vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Estan les vacances i és moment d'aprofitar el temps de l'estiu, doncs, per recuperar lectures, per fer aquelles lectures que teníem pendents o per fer simplement aquelles que més ens venen de gust. Per tant, avui recomanacions de la mà del Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Com estàs?
1: Molt bé. Acalorat, ja. Ja arriba l'estiu.
0: Però... Clar, ja arriba l'estiu. Però per això, dèiem, aprofitem per fer en aquesta sessió algunes recomanacions sobre títols que ens poden venir de gust a llegir.
1: Totalment. A veure, de llibres n'hi ha molt tantíssims, ja ho sabeu, i al final costa fer una llista. Però bueno, al final porto unes propostes i
0: doncs
1: que no cal que
0: seguiu.
1: Vull dir que poder...
0: Són lliures, lliure elecció. La primera, quina és?
1: Sí, aquest és un llibre que li han traduït ara, Jean-Claude Itzo, que és molta gent, bueno, certa gent el deu conèixer per la seva trilogia marsellesa de novel·la negra. És un autor que va morir, és marsellès, d'origen italià, que va morir fa temps. I en aquest cas no és cap llibre policíac ni novel·la negra, sinó es diu El sol dels moribunds, publicat per crims.cat. I està molt bé perquè és un retrat... És curiós perquè va sobre un vagabund, directament, que no és que... Era una persona normal que va acabar per atzars de la vida i per decisions mal encadenades, diguéssim, que va acabar al carrer, a París, vivint al carrer amb una sèrie de companys vagabunds i que, com hem donat, quan està al final, diguéssim, veu que s'està acostant al final, vol tornar a Marsella, que és on va ser més feliç, a morir, diguéssim, com a vagabund. Llavors, no és un llibre sentimentaloide ni que es planyi molt, sinó que explica una situació en la qual, no sé, tothom pot... Et dona consciència que tothom pot acabar per atzars de la vida en aquest tipus de situació tan penosa i que tampoc és tan difícil, i és perquè és una persona normal que acaba... doncs això, al carrer, dormint al carrer, havent de buscar el menjar, havent de buscar lloc per dormir, amb tots els rigors que això suposa. I està molt bé, perquè també parla sobre el passat del personatge, quan va estar casat amb un fill... I bé, a mi m'ha agradat molt, vaja.
0: Una ficció és, no?
1: És ficció, sí, però podria ser un retrat, però bueno, és totalment ficcionat. No sé si va coincidir que també ell estava al final de la seva vida i potser també té aquest aire una mica melangiós de final, de trajecte, diguéssim, però està molt bé, a mi m'ha agradat molt. El recomano, vaja. I és curtet, exigeix això molt bé.
0: El sol dels moribunds.
1: Correcte.
0: Del Jean-Claude Itzo. Mm-hmm. Anem per una altra història. En aquest cas, de França, ens anem a Itàlia?
1: Sí, anem a Nàpols. Això és un llibre antic, també. Estic portant coses que s'han publicat ara, traduïdes. Aquest és el Premi Esterga, que és el premi més prestigiós d'Itàlia, del 61, i parla una mica sobre... És ficció, suposo que també té elements autobiogràfics, però parla sobre la infantesa... És 10 anys des que és un adolescent fins que abandona la ciutat de Nàpols, el personatge... I és un retrat deliciós d'això, d'un temps passat, d'una joventut perduda i d'una ciutat inolvidable, que és Nàpols, en part, té tot aquest petit segment d'aquest aire que té també bé degut a la literatura de Rafael Lacapri, en aquest sentit que fa un retrat molt, molt romàntic. És una declaració d'amor també d'una ciutat i d'un paisatge i d'una gent. I està molt bé. Estiuenc total, ben escrit... Un premi literari del 61, vull dir, per algú que tingui una mica d'interès.
0: Molt bé, doncs aquesta és l'altra proposta. I ara ens n'anem amb una proposta que aquesta setmana passada doncs, va ser actualitat, no?, per la visita precisament de l'autora aquí a Barcelona.
1: Sí, és Siri Husbett. Molta gent la coneix perquè escriu novel·les negres i per ser la... Bueno, vídua, en aquest cas, de l'escriptor nord-americà Paul Auster, que va morir... Bueno, el temps passa de pressa, no sé, fa 3 anys, un parell d'anys. Llavors, això no és cap novel·la negra, es diu històries de fantasmes, tampoc és cap relat basat en temes d'Iker Jiménez i aquestes coses, vull dir, no són aparicions, sinó que just abans de morir el seu marit, el Paul Auster, li va dir que li agradaria tornar com a fantasma, però no per espantar-la, sinó per, com a, per poder-la observar, per poder veure què feia, per poder veure com li anava la filla, la neta, per fer una mica el tafaner, no?, per veure com continuar la vida sense ell.
0: El que ens agradaria fer a tots,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, clar, és una cosa que tothom ho ha pensat, no?, de que... Llavors és una mica... Té aquest aire reflexiu, també, com de dietari, també, de l'època. Clar, parla molt de la... de les presències. Un cop mor algú, no?, com la presència, en algun sentit, sempre queda impregnada en molts detalls, en molts llocs, no?, amb olors, vull dir que és... És allò que diem... Que
0: encara hi són presents,
1: sí, que un no mor fins que no se l'oblida del tot, no? Llavors, està molt bé. Té aquest aire, també, clar, una mica és com un... És un llibre de dol, en aquest cas, de la Siri Hudspeth, però, bueno, que pot llegir qualsevol i no cal que estiguis passant cap mena de tràngol ni de situació semblant, sinó que escriu molt bé i és aquesta...
0: El que té de singular aquest llibre, em deies abans, és que no és una lectura lineal.
1: No,
0: no és a dir, que un capítol continua la història,
1: sí,
0: amb el següent...
1: No és tant, és això. Suposo que devien anar prenent notes, també és, molt, també és un dietari també de l'època, cartes, pensaments, vull dir, aquestes, sí que té una estructura, però vull dir que no és com un llibre novel·lat ni si no té un ordre, diguéssim, ni una forma compacta i homogènia, sinó que és molt, això, és molt heterogènia. Està...
0: O sigui, comparteix coses, sí, de la seva relació.
1: Correcte, sí, records, això de... Bueno, doncs potser un moment donat sent l'olor del tabac del seu marit i això li porta a pensar
0: records.
1: En ell, records. Mm. Vull dir, aquestes coses que desencadenen, no?, que a vegades passen cançons, passen
0: amb
1: olors, amb paisatges, amb... Bueno, no sé si estic molt malanciós avui, però bueno...
0: Històries de fantasmes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, edició 62, també està en castellà, però bueno, portat aquí a la
0: molt
1: versió
0: bé.
1: Catalana.
0: Molt bé. País. I parlant de versions catalanes, aquesta és genuïnament catalana, no?
1: Sí, aquesta és una sorpresa, està molt bé. Es diu Garlanda, l'autora és Maria Rovira, que potser no, si us dic aquest nom, no, a ningú li sona, perquè és molt genèric, però és...
0: Se la coneix com?
1: Oye Sherman, que és una còmica que,
0: sí,
1: que està tan de moda ara. Vull dir, jo haig de reconèixer que no, com a còmica no la coneixia pas. I a Blacky Books li ha publicat el seu primer llibre, que és Garlanda, que està molt bé, és molt divertit, perquè té aquest sentit de l'humor, és així fresc, ideal per l'estiu, perquè parla molt del... Són com unes memòries, no ens entenguem, no és una dona... Aquesta dona no té ni 40 anys, però parla una mica de la seva vida, de l'època que va viure com a nena, com a adolescent, com a jove, i està molt bé que té aquest sentit de l'humor irreverent, també és bastant... que es pot sentir identificat amb molta gent per les coses que explica, perquè és que sempre és una mica la seva... L'emotiv és que mai ha acabat de quadrar massa amb el que havia de fer, no?, en el seu moment. Vull dir, ha sigut una persona que ha viscut la vida potser com... No seguint un camí, sinó...
0: Com desubicat.
1: Sí, vull dir, sempre diu això, no?, com que el que se suposava que jo havia de fer, doncs no ho feia mai. I el que se suposa que has de fer per tenir una vida ordenada, doncs tampoc. Llavors té aquest aire...
0: Doncs aquesta
1: divertit.
0: És una lectura, com dius tu, fresca.
1: Sí, fresca,
0: no?,
1: estiuenca.
0: I ràpida,
1: sí, sorprèn, perquè està ben escrit. Vull dir que, en aquest cas, bastant mediàtica la dona, però escriu bé. I ho fa molt, això, molt, molt amè i molt, molt distret. I és tapa dura, que per portar-te-la a la platja o a la piscina és una mica incòmode, però...
0: Bueno, però bueno, està a la terrasseta...
1: Sí, correcte, sí.
0: Allà
1: sí,
0: a la fresqueta.
1: Sí, amb un cafè, una canya, i ideal.
0: Fantàstic. I ara anem per un altre que aquest còmode tampoc no seria, no? I a més se li ha de dedicar una mica més de temps.
1: Bueno, sí, és una edició molt xula que han tret mai més, en català, també en castellà. Va estar traduït ja fa temps, és el projecte Hail Mary, que ara ha sortit una mica... S'ha posat de rellevància perquè han tret una pel·lícula que ha tingut bastant èxit, de ciència-ficció. Llavors, el que passa a vegades que el cine, no?, que es fa una pel·lícula i ara torna a haver-hi l'estirada, perquè és un llibre que havia passat. Potser pels amants del gènere sí que... El coneixien, però...
0: El llibre ja hi era.
1: Sí, sí, sí, en castellà portava temps publicat, ja, butxaca i tot. El que passa és que ara, amb la tirada de la pel·lícula, doncs sembla que això trenca una mica el corset del gènere, no?, dels amants de la ciència-ficció i passa a ser més de públic en general. I està molt bé, perquè també té una mica de misteris. Tampoc vull explicar gaire, perquè és més bo que no fem spoilers, que en diuen. Però és un astronauta que es desperta després de molts anys de viatjar, d'estar a l'espai, es desperta en una nau, ha perdut la memòria i els dos companys de tripulació són morts. Llavors, clar, és tot aquest... A poc a poc va recuperar la memòria, perquè està allà, qui era aquí, què feien allà... I és una mica això, que té una mica ciència-ficció, però té aquest aire també com de thriller, una mica de misteri.
0: I és un ex-personatge?
1: Sí, bueno, i després es va comunicant, clar, és ell que es comunica després també. Uh-huh. Vull dir, que és la seva vida allà, diguéssim, en el seu món, i parlant també amb la gent de la Terra, diguéssim.
0: Amb la base.
1: Amb la base, sí, sí.
0: Molt bé, ja doncs molt bé. Aquí ens deixa el Roger 5 propostes,
1: sí,
0: per aquest estiu. No són les propostes que podríem trobar les més comercials, no? Allò de les llistes de vendes.
1: No, perquè aquestes
0: però són
1: ja...
0: propostes que se surten...
1: Sí, però, una mica, podria haver portat 5 altres, vull dir, o 10 altres, o 50 altres, vull dir, propostes
0: sempre n'hi ha. Però t'ha
1: semblat que això ja està. Sí, l'important és això, que la gent trobi temps, ara que hi ha temps a les vacances per llegir, que trobi una mica de temps, i que es llegeixi això, el que vulgui. L'important és llegir. Com sí, si hi ha molta gent que aprofita per llegir-se clàssics, que també és una altra opció.
0: És una altra opció. Molt bé.

0: Bon dia, us parla Mireia Puente. Benvinguts a l'espai polític de Cugat Mèdia. Avui ens acompanya Bernat Picornell, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bernat, en tornar de vacances van fer balanç dels 2 anys de mandat i van situar Esquerra com a contrapès de Junts al govern. Va dir que sense la seva formació, Junts, potser hauria anat cap a una altra direcció. De quina direcció parlem?
1: A veure, és una qüestió aritmètica del ple municipal, no? Si Junts no tingués Esquerra Republicana al costat, hauria de buscar altres suports. Nosaltres volem que el suport i la línia política, diguem, d'aquesta ciutat, diguem, vagi de la mà i acompanyats d'Esquerra Republicana, òbviament, i la direcció, doncs, que podria haver agafat Junts sense el suport d'Esquerra Republicana, doncs, és pactar, doncs, per exemple, amb el Partit Popular, no? I, per tant, preferim, doncs, que les polítiques vagin cap a Esquerra, més que no pas, evidentment, cap a la dreta.
0: En drets socials, àrea que lidera Esquerra, on creu que han estat decisius i on cal fer autocrítica?
1: Mira, nosaltres, quan vam entrar a aquest govern, i vam entrar per diferents motius, i un dels motius pels quals vam entendre, doncs, que calia entrar era per seguir, doncs, amb la línia de tota la feina que s'havia estat fet els últims anys en relació als drets socials, als serveis socials de la ciutat, i per garantir, doncs, que tota la gent, doncs, que necessitava, doncs, una ajuda, un suport, un acompanyament, doncs, de l'Ajuntament, doncs, el seguís tenint. I nosaltres, en el primer pressupost, necessitàvem, doncs, que no es retallés ni un euro, doncs, de serveis socials, i així va ser. El següent pressupost vam dir, escolta, necessitem 3 milions d'euros més, doncs, per seguir avançant, i els vam incorporar, i el que hem fet, doncs, aquest temps és, sobretot, arribar de fet, és una feina que estem fent, encara estem fent, però intentar, doncs, seguir ordenant els serveis socials de la ciutat per ser més àgils, per donar millor resposta a les persones, doncs, que ho necessiten, i sobretot, doncs, poder dimensionar la plantilla de serveis socials amb les necessitats de la ciutat. Avui podem dir que serveis socials de Sant Cugat, doncs, compleix les ràtios que marca la Generalitat. És una qüestió, doncs, que pot ser, si vols, una mica tècnica, però té una traslació directa amb el tipus, doncs, de resposta que es dona el ciutadà. Fa molts anys, jo no sé si mai s'havia arribat a complir ràtios, i nosaltres, Esquerra Republicana, hi hem arribat, per tant, estem, doncs, satisfets, malgrat que queda moltíssima feina per fer, perquè la necessitat social de la ciutat és molt i molt gran, i cada cop més.
0: I l'autocrítica?
1: I l'autocrítica és que anem, i de fet és una cosa, doncs, que vaig repetint últimament, és que segurament la maquinària de l'administració va massa lenta, la maquinària no dona resposta a la rapidesa que necessita el ciutadà o la ciutadana, i per això hem de millorar. Llavors, és un camí, ara, no de curt termini, sinó que és un camí doncs, que hem de fer a mig i llarg termini, però per això hem de seguir, doncs, dotant de recursos als serveis socials de la ciutat, dotant de recursos humans i ordenant, doncs, tota la burocràcia i els tràmits que s'han de fer, doncs, perquè siguem més ràpids, perquè és evident que avui, doncs, molta gent necessita algunes ajudes i no arriben amb l'agilitat que hauria d'arribar.
0: Vostès que lideren habitatge ja no veuen possible tenir fets els 300 habitatges públics abans de final de mandat. Quines alternatives emprendran quan l'habitatge és la principal preocupació del 21% dels habitants, segons l'Observatori Sant Cugat?
1: Efectivament, l'habitatge ja és la principal preocupació de la ciutadania de Sant Cugat. Nosaltres, al principi de mandat, vam dir que construiríem 300 habitatges aquest mandat, i la realitat és, doncs, que la lentitud o la maquinària, no només de l'Ajuntament, sinó de la resta d'administracions que també intervenen, doncs, amb la construcció d'algunes d'aquestes promocions, doncs, no ho està fent possible. Com que som conscients d'aquesta situació, nosaltres el que hem fet és dir, bueno, doncs, anem a avançar amb tot allò que sí que podem avançar, que sí que està més directament a les nostres mans, que és amb el planejament, amb la planificació del que anem a fer al llarg dels propers mesos i anys, no? I per tant, doncs, fins ara teníem planificats 300 habitatges, ara en tenim planificat 500, per tant hem anat bastant més enllà del que ens havíem marcat aquest mandat.

0: i evidentment doncs, seguim treballant amb els dos grans nous barris de la ciutat que han de donar resposta a aquesta necessitat doncs, que té la gent de Sant Cugat ja a dia d'avui, evidentment, doncs, de poder accedir a un habitatge i no haver de marxar de la ciutat.
1: Això és el que li anava a preguntar. En quin punt es troba el projecte d'habitatge públic a Can Sant Joan i el de Can Ametller?
0: Nosaltres, de la roda de premsa que vam fer de valoració de mig mandat, nosaltres el que reclamàvem i en reclamàvem també nosaltres mateixos és posar una marxa més amb tots aquests grans projectes de ciutat. Estem en un punt del mandat en el que necessitem que al llarg dels propers mesos surtin endavant unes quantes coses, perquè si no surten ara ja no sortiran abans d'acabar aquest mandat l'any 27, no? I per tant necessitem posar aquesta marxa més. I quan dic posar una marxa més, vull dir, per exemple, doncs enllestir o doncs seguir endavant amb el planejament de Can Ametller, per exemple, o del barri de Can Camps. Necessitem que siguin barris que tinguin el màxim de promoció pública possible, doncs perquè doni resposta directament a la ciutadania de Sant Cugat, i per tant el que hem de fer és posar-hi recursos, donar més enllà dels serveis que ja treballen a l'Ajuntament i que ho fan bé, doncs necessitem tota l'ajuda possible també externa, doncs, per desenvolupar aquests barris i poder-los, no dic enllestir, diguem, però sí que enllestir aquesta fase inicial, doncs, de dir, vale, aquest barri serà així, tindrà aquests serveis, donar resposta d'aquesta manera a la ciutat, dibuixar-lo del tot perquè es pugui començar quan abans.
1: Sí, lligat sobretot al projecte de Can Camps, el del golf de Can Sant Joan, Junts ja va fer arribar al Parlament, la petició també és un tema que s'ha tractat al ple, del fet d'haver de canviar els anys que una persona ha d'estar empadronada a Sant Cugat per poder accedir a habitatge públic, i reclamaven que en comptes de ser els 3-4 anys que són habitualment, passin a ser 10 anys i a més pugui ser intermitent, lo típic que una persona s'ha anat per un Erasmus i després torna, que això no li resti. Quin és el posicionament d'Esquerra en aquest aspecte?
0: Nosaltres tenim, vull dir, ho hem explicat, qualsevol política que vagi vinculat a l'accés a l'habitatge no pot ser discriminatòria, ha d'ajudar. I, per tant, si aquesta política va en la direcció d'intentar ajudar, doncs segurament ho podem estudiar. Però el que no pot ser és que sigui una barrera per accedir a l'habitatge. I, per tant, crec que quan es fa aquesta proposta al Parlament, perquè és una llei del Parlament, crec que cal estudiar ben bé quin és l'impacte. Nosaltres necessitem i creiem que hem d'objectivar l'accés a l'habitatge. I no, l'objectiu de l'accés a l'habitatge no va per una qüestió estrictament d'arrelament i de padró, que és la vinculació doncs, que fa Junts al Parlament de Catalunya, sinó objectivar-la vol dir qui necessita accedir a l'habitatge, i això vol dir, doncs, evidentment, amb la renda, que això ja és una qüestió doncs, que es demana a dia d'avui, però també doncs, amb qüestions vinculades al patrimoni, al compte corrent, diguem, de cadascú, doncs necessitem tenir tota la informació. I és a partir de tenir tota la informació d'una persona que objectivarem qui necessita i qui no necessita un habitatge o qui no el necessita primer. En igualtat de condicions, dues persones que vulguin accedir al mercat d'habitatge, el padró pot ser un element més, no diem que no, pot ser un element més, però no pot ser en cap cas l'únic, o en tot cas no pot ser el port estàndard, diguem, de l'accés a l'habitatge, perquè si parlem d'arrelament, l'arrelament és molt subjectiu. Hi ha molta gent que viu aquí a Sant Cugat des de fa més de 10 anys que no està arrelada a la ciutat, i en canvi hi ha molta gent que porta 2, 3, 4 anys a la ciutat que està perfectament arrelada. Per tant, no es tracta d'haver viscut més o menys anys de Sant Cugat, es tracta de que la gent que viu a Sant Cugat no n'hagi de marxar, la gent que hagi hagut de marxar de Sant Cugat pugui tornar i que objectivem de quina manera podem accedir a l'habitatge.
1: Com avança la investigació del possible frau dels empadronaments?
0: Com tu has dit, és una investigació que està en curs. La policia local doncs, hi està destinant recursos i esforços, evidentment, doncs, també de forma coordinada doncs, amb la resta de policies doncs, que intervenen en aquesta investigació. Quan hi hagi resultats, evidentment, si es poden explicar, entenc que quan es tanqui doncs, es podrà explicar, ho explicarem, però en qualsevol cas, el padró no pot ser una eina política, el padró és una porta d'accés a drets de la ciutadania per poder portar els nens a l'escola o per poder anar a urgències si es necessita, i per tant, doncs, si hi ha frau amb el padró, evidentment l'hem de perseguir, però no podem penalitzar o no podem utilitzar el padró com fan formacions doncs, d'extrema dreta doncs, per privar de drets a la ciutadania.
1: Com valora Esquerra Republicana la gestió que s'ha fet d'aquest cas?
0: El cas del Padró?
1: Sí, el cas de la investigació, de com surt tot als mitjans, que aparentment l'oposició no estava al cas. Com valoreu la gestió feta fins ara?
0: La meva aportació és una aportació des de la regidoria de la tenència d'alcaldia de Seguretat. Jo haig de ser molt prudent. La policia ja estava investigant, segueix investigant. Jo el que demanaria és que fins que no hi hagi conclusions per part dels cossos policials, doncs, escolta, fins aquí diguem, hem d'entrar, no podem anar més enllà i màxim respecte doncs, per aquesta feina professional que estan fent doncs, la policia local, en aquest cas de Sant Cugat, doncs que intenta esbrinar si doncs, realment hi ha hagut frau. Si hi ha hagut frau, es persegueix i es reverteix la situació.
1: El baròmetre inclusiu augmentava el nombre de persones que viuen en exclusió social. On incidirà Esquerra per garantir la qualitat de vida i els drets socials d'aquests ciutadans?
0: Nosaltres necessitem que les persones que estan en aquest risc d'exclusió social tinguin garantit un mínim per desenvolupar la seva vida. I el mínim vol dir, la vivenda. Per tant, per això hem de posar una marxa més per construir més a Sant Cugat habitatge públic. Dos, tenir una feina digna i de qualitat i, per tant, també hem doncs, de treballar, ja hi estem treballant, de fet, no? amb les polítiques d'ocupació, amb el pacte per l'ocupació digna i de qualitat, etc. Amb el servei d'ocupació municipal doncs, intenta arribar al... Per sort, aquí a Sant Cugat tenim un atur doncs, molt baix, no? Però aquest atur baix és un atur molt estancat, és a dir, hi ha molta gent que fa molt de temps doncs, que té, no té feina, no? Per tant, atur de llarga durada, etc. No? Per tant, hem d'incidir amb la vivenda, amb l'ocupació, amb les polítiques de joventut, etc., perquè tot això és el que garanteix doncs, que un ciutadà o una ciutadana tingui garantit un mínim per desenvolupar la vida.
1: Ja ho has dit a l'entrevista més de dues vegades i fa poc en altres espais des d'Esquerra també s'ha dit que era necessària una marxa més. En què es traduirà aquesta marxa més, o sigui, que posin els republicans per premer l'accelerador, què significarà?
0: Tenir en compte, tenir clars quins són els projectes que hem de desenvolupar al llarg dels propers mesos, perquè si no els desenvolupem ara ja no sortiran. I dos, abocar-hi recursos. I abocar recursos vol dir doncs, fer doncs, una bona lectura del pressupost d'aquest proper any 2026 i sobretot en aquells àmbits on l'Ajuntament amb els recursos interns, diguem, no hi arriba, doncs anar-los a buscar a fora. I estic doncs, parlant, abans ho he dit, no? Doncs, d'ajuda, per exemple, amb el desenvolupament de Can Ametller. Si l'Ajuntament doncs, anem a aquesta velocitat, doncs segurament el que ens cal és anar a fora a buscar doncs, els recursos, no? Per complementar la feina institucional amb la feina doncs, que ens puguin aportar experts, no? En l'àmbit de l'habitatge per intentar doncs, fer uns barris doncs, que siguin el màxim autosuficient possible, que tinguin els màxims serveis, que maximitzin al màxim, valgui la redundància, l'habitatge públic, etc. Per tant, això el resum és amb recursos. Hem d'abocar-hi més recursos, hem d'abocar-hi més hores i tenir clar quins són els projectes doncs, que abans hem de tirar endavant.
1: Com està preparant Esquerra els nous pressupostos i quines seran les línies mestres?
0: Bueno, de fet, al llarg dels últims dos pressupostos crec que ho hem anat repetint. Primer, necessitem seguir dotant serveis socials doncs, dels recursos que necessita i, per tant, doncs, haurem de veure de quina manera ajudem doncs, amb aquesta evolució positiva de complir ràtios, etc. Després, doncs, veure de quina manera o quins són els llocs claus que falten doncs, de capítol 1, no? de personal per dotar-los i cobrir-los doncs, per acabar doncs, de fer una bona estructura i, evidentment, també doncs, amb aquelles polítiques doncs, que necessitem com a ciutat, no? Com pot ser doncs, l'habitatge, evidentment, amb les transferències a Promusa, com pot ser les polítiques d'ocupació, les polítiques de gent gran, les polítiques de joventut, etc.
1: En Seguretat fa un any va dir que en un any arribaríem als 100 agents de policia local. Amb aquests números confia garantir la seguretat ciutadana quan voregem els 100.000 habitants?
0: A veure, la seguretat de Sant Cugat rep una bona nota i, de fet, l'Observatori Sociològic, la ciutadania, veiem que ho valora molt positivament, és una de les molt bones notes, diguem, de l'Observatori Sociològic, i per tant estem satisfets, però no ens quedem aquí. Nosaltres necessitem, volem, doncs, garantir la seguretat sempre, i per tant anar, diguem, cap a aquest horitzó de delicte zero. El delicte zero és molt difícil arribar-hi, però mentre hi hagi una sola persona, doncs, que a Sant Cugat, doncs, tingui una sensació d'inseguretat o tingui un problema, doncs, d'algun tipus de robatori, doncs, que li hagin s'hagi comès, doncs, evidentment, nosaltres hem de ser allà acompanyant. Jo vaig dir que la policia local arribaria als 100 agents i estem a punt d'arribar, però també és veritat que no depèn només de l'Ajuntament. Nosaltres ja hem posat en repetides ocasions, doncs, totes les places, doncs, agudes i per haver, doncs, que calia per arribar a aquest centenar de gent, si portem 3 convocatòries consecutives que no arribem a cobrir el 100% de les places. I, per tant, doncs, nosaltres intentem fer-ho de totes les maneres possibles, doncs, per arribar a aquest centenar, però sempre respectant o garantint, doncs, la professionalitat i la màxima, doncs, seriositat dels nostres agents, que és així, doncs, perquè tenim una escala, doncs, de comandaments, doncs, molt i molt professional, i la resta d'agents, doncs, que també, doncs, ajuden, doncs, a que aquesta seguretat o aquesta sensació de seguretat que tenim a Sant Cugat segueixi sent bona.
1: Ahir va tenir lloc la celebració del 20è aniversari de Sant Cugat Empresarial, i minuts abans de que comencés la cerimònia, diversos veïns de la plaça del Coi es van reunir a les portes del Teatre Auditori, es van concentrar una mica per reclamar, entenc que més seguretat, més ajuda per part de l'Ajuntament. Vostè ja a l'agost ja va dir que posarien càmeres de seguretat a la plaça del Coi i que estàveu al cas de la situació. No ha canviat res des de l'agost. En quina situació estan les relacions amb els veïns perquè ells es concentressin?
0: A veure, la situació de la plaça del Coi és una situació complicada. I, a més, jo entenc perfectament les reclamacions dels veïns. Tenen tota la raó. Qualsevol persona que viu i visqui a Sant Cugat té el dret. Necessitem que tothom visqui amb pau i harmonia i amb una sensació de seguretat, doncs, molt bona. I, per tant, si hi ha, doncs, determinades situacions, doncs, que perturben aquesta sensació de seguretat, nosaltres hem de treballar i hem d'estar a prop dels veïns. I, de fet, ahir, doncs, ja, evidentment, òbviament, com no pot ser d'altra manera, doncs, ja vaig acordar, doncs, amb ells, doncs, trobar-nos, fer les reunions que calgui, doncs, per explicar, doncs, quina és la situació. A partir d'aquí hem de seguir treballant. Les càmeres de seguretat, si no vaig equivocat, i, diguem, a nivell tècnic hem de veure exactament quan si es compleix això, però en principi demà s'ha de començar la instal·lació no de les càmeres, sinó del punt de llum, i al llarg de les properes setmanes, no gaires dies, la instal·lació de les càmeres. I, per tant, tot això va avançant. Però és una situació complexa, que no té només un enfoc estrictament policial, té altres enfocs, i hi ha altres projectes que nosaltres vam anunciar aquest any que faríem, que estan a punt de veure la llum, aquest propi 2025, amb l'obertura, doncs, del centre d'atenció diurna per persones sense llar fora del barri, i això serà una realitat properament, i també, doncs, la creació, doncs, d'un cos d'educadors de carrer, d'integradors socials, doncs, que fan una aproximació, doncs, molt directa i molt sobre el terreny, doncs, complementant la feina que fa, doncs, els tècnics les tècniques de serveis socials, doncs, per fer un seguiment de totes aquestes persones que necessiten tot aquest suport i aquesta atenció, per intentar que la plaça, doncs, recuperi una normalitat, doncs, que es mereix, doncs, tots els veïns i veïnes de Sant Cugat.
1: Recentment, al mes de el setembre, vam tenir una notícia, a més vam parlar amb vostè i tot, del noi que va ocupar una casa al carrer Sant Domènec, que tenia atemorit als veïns, justament quan la policia va arribar a desallotjar els ocupants de l'immoble, ja havien marxat. Sabem per històric que és una persona que ja ha ocupat altres immobles aquí a Sant Cugat. Li esteu fent seguiment? Ara mateix se li ha perdut la pista, perquè això també genera una mica de, no, de dubte o de por per la ciutadania, de veure on pot haver anat.
0: A veure, nosaltres, quan abordem qualsevol situació, doncs, d'aquest tipus, ho fem, primer, des de l'inici. Per tant, això, aquesta situació que va desembocar ara al setembre, portàvem des del novembre passat treballant-hi. Per tant, des de l'inici, si no ho haguéssim fet, no haguéssim pogut solucionar-ho de la manera que es va solucionar. Dos, ho fem de forma coordinada sempre amb Mossos d'Esquadra i Policia Local. Sabeu que els Mossos d'Esquadra són els que tenen, doncs, moltes de les competències, doncs, de treballar, doncs, aquestes situacions, però ho fem de forma coordinada amb la Policia Local i sempre molt i molt bé. I tres, no pot ser ser només un abordatge estrictament policial, també ha de ser social. Llavors, en aquest cas, nosaltres seguim treballant doncs, amb les persones ocupants quan ho desitgin, perquè això és una cosa no menor. La ciutadania, la gent, els veïns i veïnes tenen el dret d'escollir si volen o no volen que se'ls ajudi en una situació determinada. Nosaltres tenim l'obligació de comunicar a les administracions competents tot el que passa a la nostra població si veiem que hi ha alguna cosa que falla. I, per tant, doncs, aquí entra doncs, els serveis doncs, de suport a la infància de la Generalitat i entren moltíssims serveis. El treball és integral. En tot cas, com que nosaltres no tenim les eines necessàries doncs, per solucionar aquestes qüestions de forma absolutament immediata, sinó que és un treball de fons, nosaltres el que sempre oferim és recolzament als veïns i contacte directe i estret. I això és el que fem amb tots i cada un dels casos de ciutat. I, per tant, si hi ha qualsevol veí, veïna que creu que ha de doncs, traslladar-nos qualsevol cosa relacionada doncs, amb qüestions de seguretat, nosaltres hi anem, jo mateix, amb un doncs, membre dels comandaments de la policia local, amb Mossos d'Esquadra, li oferim tot l'assessorament i tot l'acompanyament diari, si cal, a aquestes persones, perquè som conscients que moltes d'aquestes situacions no es resolen de forma ràpida i, per tant, nosaltres no tenim la vareta màgica perquè una persona doncs, deixi doncs, de fer una activitat doncs, que no agrada a la resta de veïns, entre altres coses, perquè la gent dintre de casa seva pot fer el que vulgui. La qüestió és, quan surt al carrer, com és el cas doncs, del cas del carrer Sant Domènec, és aquí on nosaltres entrem. I si a sobre doncs, hi ha una vivenda ocupada, doncs, evidentment, la propietat denuncia i nosaltres fem tots els tràmits doncs, d'acompanyament a la propietat doncs, perquè se la pugui ajudar, clar.
1: I li heu fet un seguiment després de deixar aquesta casa? Perquè quan va arribar la policia, ells hi havien marxat. Sabeu on para, ara mateix?
0: Ara mateix no et puc dir, diguem, si, perquè hi ha una qüestió que tampoc no és menor, que és la feina tècnica de la policia i dels serveis socials, una feina mínimament tècnica i no política. I, per tant, doncs, hi ha moltes coses doncs, que del dia a dia, diguem, que no sé exactament, diguem, els últims dies on para. Però sí que hi ha hagut des de serveis socials, des d'algun dels serveis de serveis socials, doncs, contacta amb aquestes persones. De moment, doncs, no necessiten ajuda. Nosaltres, evidentment, seguirem fent doncs, el suport doncs, que calgui quan ho necessitin i saben que estem allà.
1: Molt bé, Bernat Picornell, portaveu d'Esquerra Republicana i tinent d'alcaldia de Seguretat. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat Mèdia. Esperem tenir-te aviat aquí una altra vegada.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: I dir-vos que la setmana que ve tornem amb la tertúlia política, amb representació de tots els grups municipals de Sant Cugat.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, Joan, ara sí que ja estem a punt per escoltar, com sempre, aquestes receptes que ens aportes, fàcils de fer.
1: Sí, avui sí.
0: Una vegada...
1: Molt fàcils.
0: Bueno, però tu com els expliques ja ens les fas fàcils.
1: No, avui sí, avui sí. Vam dir que portaríem alguna cosa fresca, és que amb aquesta calor no tens ganes d'estar als fogons, eh?
0: Ah, vinga, va.
1: I llavors, us, ara que és el temps, les tomaques estan 10, 10, però ja d'aquí, eh? Tomaca d'aquí. No comprem tomaca de Múrcia, d'aquí. Mm-hmm. Comprem producte de casa nostra i ara ja perquè fins ara, és clar, tot venia de fora, és que jo no ho entenc, això que tot hagi de venir de fora, havent-hi tant de producte aquí, però ara ja tenim les tomaques aquí, si us agrada més verd o més madura,
0: que duri,
1: i que duri,
0: i vigilem, Joana, vigilar a l'hora de fase que porten allà la indicació d'on te
1: venen i tot això. I llavors, doncs, us he portat un carpaccio de tomaca. Un carbassió de tomaca, senzillament una tomaca que us agradi, més verda o més madura, el gust de cada una de vostra, ben net i ben rentada.
0: Me fas por, amb això.
1: No. I llavors agafem la taula, la fusta de tallar nostra, de casa, i un gabinet, i la tallem ben fina. Ben fina. Com més fina, millor. Per això es diu carpaccio, perquè és una cosa fina. La posem en una plata ampla, que ens quedi senzillament, llavors, i agafem i fem una vinagreta amb oli de poma, ai, amb oli, amb vinagre de poma, un raig d'oli, una mica de pebre i una mica de sal. Això ho posem en un got, ai, en un pot d'aquests de vidre que tenim petits,
0: sí,
1: i ho sacsegem.
0: Ah, molt
1: ben
0: bé.
1: Sacsejat. I aquesta és senzilla, perquè si ho remenes amb una cullera és diferent, tu agafes i com si fessis un còctel.
0: Queda molt més barrejat,
1: Sí, llavors ho tires a sobre d'aquesta tomaca, ja hi has posat una mica més de sal, perquè la tomaca jo m'agrada que hi hagi sal. Perquè si és dolça, tampoc,
0: no.
1: A mi m'agrada amb un puntet. I tirem això, i llavors al costat ho adornem amb una mica d'enciam, si volem, i unes olives, i ja està.
0: Això, imagina't. Un primer,
1: això,
0: no?
1: Això, el primer plat. I llavors, com a segon, us he portat uns calamars a la romana, que són ja el 10 del 10 de l'estiu, perquè si t'hi fixes, a l'estiu, vagis allà on vagis, tothom menja calamars a la romana.
0: Joana, però de trobar-los al punt i bons... Sí. Comptats amb la mà,
1: No.
0: Sí, que hi ha vegades...
1: allà on vas a menjar.
0: Sí, a veure...
1: Sí.
0: Jo m'he trobat més vegades els calamars, que dius, bueno, això són ja fets així congelats o què, perquè
1: sí.
0: No estan gaire bé,
1: No, perquè resulta que aquell calamar, a la part de fora tot és una pasta.
0: Uh-huh.
1: I llavors tu talles i a dintre hi ha un fil de calamar finet, de res.
0: Sí,
1: i allò és el tros d'aquell...
0: Un tastal calamar.
1: Tot és això. Doncs llavors nosaltres, per fer un quilo, aquests calamars per quatre persones, comprarem un quilo de calamar, que és el que dèiem de calamar, que ara està bé de preu, perquè hi n'hi ha. Llavors necessitarem farina.
0: Farina?
1: Sí, normal, farina, d'enfarina. Uh-huh. Dos ous.
0: Sencers, Joana?
1: Ara, sí, dos ous, això és el que necessitarem. Uh-huh. Un pols de llevadura, sal i oli.
0: Ben senzill,
1: Ben senzill. I els calamars els podeu dir a la vostra peixeteca, us el talli a rodelles, a les potes, a les ales, jo aprofito tot, tot. I si no ho voleu, no us ho fan, ho feu vosaltres. Però ara ja avui en dia... Llavors, quan arribem a casa, els tornem a rentar ben nets, perquè dins del calamars, a la part de dintre, a vegades hi ha unes coses blanques que jo ho trec. Són com uns fils, llavors allò ho treus, i llavors què fas? Els agafem i posem una mica de farina, els enfarinem...
0: A veure, tenen la farina en un plat.
1: La farina en un plat.
0: Imaginem-s'ho, Vale.
1: Primer de tot, els calamars els haurem tallat. Els haurem eixugat amb un paper de cuina.
0: D'acord.
1: Els assalarem una mica i tindrem un plat amb farina. Els ben enfarinarem. I a l'altre, i llavors tindrem els dos ous aquests batuts i hi haurem posat una mica de res de royal, bueno, una mica de llevadura d'aquesta.
0: Tampoc.
1: Una cullerada de postres o, depèn del que facis, de postres.
0: Rasa. Vale.
1: Els haurem enfarinat. Els tirarem allà dintre i la farina que ens sobra d'enfarinar-los també els hi tirarem a sobre. Agafarem una cullera i tot això ho ben barrejarem. I ens quedarà una pasta. Però no una pasta... Quan agafis el calamars, la pasta te courà. No és allò que quedi molt enfarinat.
0: Compacte, no?
1: I llavors això, si pots, deixa'ls un ratet. Mitja hora, tres quarts, aquí.
0: Ah, val.
1: Aquí dintre.
0: Val. Ah, això és un...
1: Mitja hora, tres quarts, aquí
0: això
1: dintre.
0: Això és un truquet,
1: amb aquesta farina i aquest ou, els deixes allà sobre el marmo mateix, ara. perquè no siguin massa frescs, perquè si els posem a la nevera a l'hora de fregir-los amb la temperatura freda en calent tampoc no va bé. I llavors tindrem l'oli calent. Jo sempre ho faig amb oli de girassol, la veritat, perquè a mi no m'agrada trobar el gust aquell d'oli, sinó que m'agrada trobar el gust del calamar, i els afregirem. Tindrem una plata amb un paper absorbent, els hi posarem un parell de minuts i els traurem. No els deixarem allà aquell paper, perquè si els deixem a dins aquest paper absorbent, quan ha deixat l'oli, ell el torna.
0: Ah!
1: El torna a absorbir.
0: Ah! Eh?
1: O sigui, com tu l'has deixat en allà, realment hi deixes un parell de minuts, ja tens una plata sense paper i els vas posar.
0: Ai, molt bé.
1: Si tens aquesta fregidora, que jo sempre dic que la tinc,
0: ara t'ho volia preguntar,
1: que va molt bé,
0: sí?
1: Molt bé, perquè la poseu a 170 graus i, escolta, tot el rato us fregirà a la mateixa temperatura. I ràpid, molt més ràpid.
0: T'ho volia preguntar, ho tenia a la punta de la llengua.
1: Sí, molt més ràpid, sí? Això, eh? Jo sempre, sí. I són aquestes fregidores petites que hi caben un litre o dos d'oli, i llavors tu, com has fet 5 o 6 fregidades, què fas? El llences, si veus que està massa cremat.
0: Bueno, però
1: aquest... el pots reutilitzar, eh?
0: Ah.
1: Tu aquest oli, un altre dia, si has de fer patates fregides, si t'hi ha quedat molt... molt de farina, llavors què fem? Agafem aquest oli i el colem amb un colador. Passem un drap a la fregidora i tornem a posar aquest oli.
0: Ah, va bé.
1: I tot el de baix que ens ha quedat aquella farina, ja l'hem treta.
0: Esclar.
1: Perquè hi passem un drap, o hi passem paper de cuina i el llencem, perquè és molt encafitós. Jo faig servir molt el paper de cuina. Agafo paper de cuina, xugo la fregidora del sol ben fregida, ja tinc aquest oli que l'he colat, i si llavors convé afegir-hi un quart de litre o una mica perquè se l'ha begut, ja ho tenim. I el podem tornar a utilitzar. Per què fer? Per fer carbassó, per fer...
0: No queda el gust del
1: no
0: peix.
1: No queda el gust del peix. No. No hi ha quedat mai, eh?
0: No. Perquè això és amb aire, no?
1: Fregidora.
0: Ah, val.
1: És a l'airfryer, eh? Ah, és vale. Fregidora amb oli. Vale. Amb oli de girassol. Sí, és una fregidora.
0: Molt bé, doncs, Joana, repetim aquests ingredients. Sí que m'agradaria que me repetissis, sisplau, aquest carpaccio de tomàquet, la combinació per tirar-la per sobre dels ingredients.
1: Dels ingredients. Al carpaccio hi posarem vinagre
0: de poma,
1: un raig d'oli, una mica de sal i una mica de pebre.
0: Aquí la tàctica és el vinagre de poma.
1: Sí, perquè a mi m'agrada en vinagrata.
0: La veritat és que el vinagre aquest no l'he provat mai, eh?
1: Doncs prova el que t'agradarà. Ja veuràs que no deixaràs de fer-ne servir cap més.
0: Perquè
1: no té àcid i és molt bo. Llavors ho posem en un pot de vidre, d'aquests que tenim, ho ben sacsegem, un minut o dos, i llavors ho tirem sobre aquesta amanida i ja hi haurem posat una mica de sal a la tomaca.
0: Val.
1: Perquè penseu, a mi la tomaca m'agrada en un punt. Si no podeu menjar sal o sou persones que no esteu... Dieu, no, a nosaltres ja ens agrada, perquè hi ha gent que la tomaca se la mengen tant com bé.
0: Sí. Amb anuncis, que avui parlàvem d'anuncis, ho ensenyen ben bé,
1: tal
0: que estreta de l'or, se la mengen.
1: Exacte. Doncs llavors, si no us agrada, només amb aquest pèl que hi heu posat de sal ja en tindreu prou. I llavors això, al costat hi podeu posar unes olives i una mica d'enciam.
0: Molt bé.
1: Per adornar el plat.
0: Ingredients d'aquests calamars?
1: D'aquests calamars. Per 4 persones, que sempre diem, 1 quilo de calamars, la farina per enfarinar, la farina us diu la quantitat vosaltres mateixos, 2 ous que els haurem deixatat ben deixatats, un pols de llevadura, una cullerada de postres plena, sal i l'oli per fregir-ho. I ja està.
0: Molt bé. I tenia en compte això que comentaves al final de tot, Joana, de que com els atraiem...
1: Sí, com els atraiem, tant si els fem a la paella com si els fem en fregidora, i posem aquell paper absorbent de color groc, que és aquell especial per fregits, aquell paper. Quan l'hem tingut allà, 2 minuts... ja els traiem i els posem en una plata o el plat que els volem fer servir.
0: Això és molt interessant,
1: perquè si no, torna a absorbir altra vegada tot aquest oli.
0: Molt bé. Quin truquet més bo.
1: Sí, aquests trucs són...
0: Com sempre. Gràcies, Joana. Fins la propera setmana.
1: Vinga, fins la propera.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta. I et preguntes, vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una fauna. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on estarà la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important, la persistència. I això no surt als reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però en direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
2: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. A 24 hores del Dia Mundial de la Ràdio us saludem des d'aquest programa que el que fa és un rescat sonor d'aquestes gravacions de ràdio úniques que en moltes ocasions estan a cases particulars perquè les emissores que van emetre aquests programes doncs no enregistraven la majoria dels programes que sortien en antena. El dia abans del Dia Mundial de la Ràdio doncs és un bon moment per tornar a parlar de ràdio com sempre amb el nostre company Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé, molt bé. Jo estic molt bé. A mi m'agrada molt, el dia de la ràdio, perquè per moltes coses. Primer perquè, clar, és la celebració del mitjà que tant estimem tu i jo. I a part, doncs, perquè hi ha moltes emissores de que també aprofiten, no?, per fer unes programacions especials que serveixen, en molts casos, no?, per a veure segons quins locutors en segons quines altres circumstàncies en les que estan acostumats habitualment. Vull dir que amb això ens ho passem molt bé. Et deies que rescatem, sí, rescatem. És que estava reflexionant amb la teva intro. Rescatem talls, sí, som una mica espeòlegs, no? Ens dediquem a investigar, a veure què hi ha per allà, que de fet ens costa molt trobar-nos, per això també aprofito de nou per dir que tothom que pugui tenir alguna cosa per casa, alguna cinta, que ens ho faci saber aquí a la Maroteca, ens pot enviar el mail a maroteca@radiosantcugat.com. Després, al final del programa, us ho tornarem a dir, i també el número de WhatsApp.
3: Sí.
4: Per tant, això, Esteve, fem de nou aquesta crida perquè ens nodreix de contingut al nostre programa.
3: Mireu, el nostre WhatsApp és el 689-10-74-83, 689-10-74-83. Per què acostumem a fer aquesta crida? Doncs perquè se'ns estan acabant els talls que us oferim en el nostre programa i per aquest motiu, aquesta temporada, acabem la nostra tasca que aviat farà 4 anys que vam començar. Perquè ja se'ns està acabant el material i nosaltres podem seguir parlant de ràdio tot el temps que vulgueu, però ja no tenim talls nous a oferir. I per aquest motiu, si vosaltres ens esteu escoltant en aquests moments i disposeu d'alguna gravació o sabeu d'algú que la pugui tenir, doncs poseu-vos en contacte amb nosaltres i serà fantàstic perquè podrem seguir fent hemeroteca de la ràdio. Bé, avui tenim una selecció de talls sobretot centrats en Catalunya Ràdio, però crec que pot ser interessant, per exemple, tornar a escoltar Tarda a Tardà, amb el Jordi Tardà, en aquest cas en una gravació del 30 de novembre de l'any 2001, feta a Catalunya Ràdio, en un programa en el qual es parlava d'un disc homenatge a una discogràfica molt important dels Estats Units, la Sun Records.
5: Tarda a Tardà, quan el rock pren sentit. Fundat l'any 1985.
6: Ahir vèiem un Paul McCartney consternat per la notícia de la mort del seu amic i company George Harrison. Paul McCartney és el primer participant en el disc Good Rockin' Tonight, The Legacy of Sun Records, el legat de Sun Records, aquesta companyia discogràfica, aquest segell discogràfic de Memphis, als Estats Units, que va donar a conèixer al món el rock and roll. Paul McCartney l'enceta amb la seva versió de That's All Right.
7: Here we go! 1, 2, 3...
6: Paul McCartney és qui enceta aquest, el llegat de la Sun Records, Good Rockin' Tonight, un disc d'homenatge a aquesta importantíssima, diguem, capdalt companyia discogràfica. Paul McCartney, que a més està acompanyat de l'Scotty Moore i DJ Fontana, o sigui, dos antics músics del Elvis Presley. I ara, qui sentirem a continuació, és el guitarrista Jeff Beck amb la cantant dels Pretenders, Chrissie Hynde. Ells dos fan aquesta versió d'un altre clàssic, Mystery Train.

El Mystery Train, versionat per Jeff Beck a la guitarra, amb Chrissy Hynde dels Pretenders a la veu. Des del disc de Legacy of Sun Records, Good Rockin' Tonight. Un disc que, a més de Paul McCartney, que hem sentit abans, inclou Jeff Beck en Chrissy Hynde, Jimmy Page en Robert Plant, el francès Johnny Hallyday, que fa una versió de Blues with Shoes, Elton John, Tom Petty amb The Heartbreakers, Van Morrison amb Carl Perkins, Brian Ferry, Bob Dylan, Matchbox 20, Sheryl Crow, Chris Isaac, Live i els Howling Diablos amb Kid Rock. També hi ha Eric Clapton, un altre amic que en aquests dies segur que està patint pel tema de George Harrison, que s'acompanya dels Impressions, els originals, en aquesta versió del Just Walking in the Rain.

0: Tot un luxe sentir els Impressions, acompanyats per Eric Clapton, en aquesta fantàstica, fantàstica versió del You Walking in the Rain, inclosa el disc de tribut a la Sun Records, Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records. Només un personatge com Ahmet Ertegun, malgrat els seus anys, el fundador d'Atlantic Records, doncs podia ajuntar a tants importants amb aquest disc impagable, Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records. També hi és un altre amic, si Eric Clapton ho era, també ho és Bob Dylan, de George Harrison. I Bob Dylan col·labora amb Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records, amb el Red Cadillac, amb Black Moustache. Red Cadillac and the Black Moustache és Bob Dylan, el disc Good Rocking Tonight, el disc de tribut a la Sun Records. Nosaltres hem a fer una pausa. Immediatament parlem amb Graham Bonnet i també amb Don Airey, que ja són aquí a l'estudi.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Interessant, com sempre, tornar a escoltar aquest gran artista radiofònic, el Jordi Tardà, des del seu Tarda Tardà a Catalunya Ràdio, gravació del 30 de novembre de l'any 2001. Jordi, trobem molt a faltar aquest personatge radiofònic que ens feia, doncs, estar sempre al dia d'aquestes novetats musicals, dels concerts, que feia les seves fires del disc. Era un personatge increïble.
3: Sí, que el trobem a faltar, perquè no hi ha hagut cap figura que el segueixi tant com ell. No dic que no hi hagi gent que ho estigui fent, però tant com ho feia ell i amb el seu estil, la veritat és que no. I penses, com seria ara, no?, si en Jordi Tardà estigués aquí i com explicaria, no?, el que està passant. Mira, abans fora de micròfon comentàvem la gira de Paul McCartney. És que encara és aquí, Paul McCartney i Ringo Starr dalt d'un escenari, no? Suposo que això per ell també, tot i que ser un gran fan dels Rollings, segur que valoraria moltíssim també el fet aquest, no?, d'aquests dos ex-Beatles. I per cert, aprofito també que sempre que sentim algun tall de Catalunya Ràdio, també sentim, quasi sempre, la veu de Joan Anton Ramoneda, que sempre és allà present en aquells talls de ja fa un temps.
2: Correcte, correcte. Al final és una figura ineludible, pràcticament, de Catalunya Ràdio, del so d'aquesta emissora pública de fa uns quants anyets. I, de fet, ja que parlem de Catalunya Ràdio, en aquest cas anem a l'emissora del costat, o del pis de dalt, millor dit, la CATI, Catalunya Informació, i anem a escoltar un butlletí enregistrat el dia 9 de novembre de l'any 2002 amb la veu de Mariluz García, que ja en vam parlar, companya, excompanya també de Ràdio Rubí. Ella va estar al magazín de Tarda, al Joc de Dames, junt amb Belén Tierno. Doncs l'anem a escoltar en aquest butlletí, com us dèiem, del dia 9 de novembre de l'any 2002.
4: Catalunya Informació.
5: Ara és en punt la mitjanit.

0: Una esllavissada de pedres i sorra a causa d'una voladura inhabilita la circulació al tram de la C-17 entre Montesquiu i Sant Quirze de Besora, cosa que ha provocat aquest divendres cues quilomètriques. Fins que no estigui net a la via, el túnel del Cadí serà gratuït. Aquest divendres encara s'han arrossegat problemes per l'avaria del sistema informàtic d'Iberia. Tot i haver arreglat el desperfecte, s'han cancel·lat 18 vols. Els retards han estat els d'un dia normal, però les reserves de bitllets eren més lentes. Aquest dissabte s'espera que passarà a disposició judicial el segon detingut pel cas dels dos joves morts a Navarcles per la ingestió d'una barreja mortal de drogues. Es tracta del presumpte narcotraficant que els hauria venut la cocaïna. La família d'una de les víctimes apunta una revenja com la causa que va desencadenar la mort dels joves. El sector progressista de la Fiscalia creu que el nou estatut del Ministeri Fiscal aprovat pel govern del PP pretén arraconar els fiscals crítics amb l'executiu. El gabinet d'Aznar, però, assegura que la controvertida limitació dels mandats dels fiscal en cap només pretén anul·lar els càrrecs vitalicis propis, diuen, de dictadures. L'euro ha arribat al nivell més alt dels últims 4 mesos. La resolució de l'ONU sobre l'Iraq i les incerteses sobre l'economia nord-americana han debilitat el dòlar i això ha enfortit l'euro. Les borses han reaccionat amb pèrdues i el preu del cru s'ha disparat. El ministre principal de Gibraltar, Peter Caruana, diu que el govern britànic haurà d'aturar les negociacions amb l'espanyol després de la victòria aclaparadora del no al referèndum sobre un possible futur de cosobirania al Penyal. Des de Madrid es reitera que va ser una consulta il·legal i des de Londres que no es prendrà cap decisió sense el consentiment dels gibraltarenys. El concert dels Pets ha donat aquest divendres el tret de sortida a la 18a Fira del Disc de Col·leccionista de Catalunya. Durant tot el cap de setmana, els amants del col·leccionisme podran gaudir dels més de 260 stands d'expositors i dels 2 milions de discos que es posen a la venda.
1: Catalunya Informació.
0: Es posen titulars.
2: El Barça rep el Villarreal al Camp Nou amb la probable absència de l'argentí Javier Saviola. El club ha tancat l'acord de renovació de Gabri per 3 temporades més. Aquest dissabte també es juguen els partits en Rayo Real Madrid, en València Betis, en Real Sociedad Deportivo i Màlaga Osasuna. L'Espanyol es desplaça aquest dissabte a Vigo amb la presència d'Àlex Fernández. Un dels jugadors són recuperats per Ramon Moya. A Roger li faran proves abans de sortir per veure l'abast de la lesió muscular que es va fer ahir. La selecció espanyola de waterpolo ha decidit no participar en la pròxima edició de la Lliga Mundial per problemes de calendari. El seleccionador Joan Janer té una sanció de la Federació Internacional. El Club Natació Catalunya ha quedat eliminat de la Copa Alén després de perdre amb l'Ethnikos grec per 6-2.
0: I el temps es mantindrà inestable fins aquest dissabte al migdia amb cel ennuvolat a gran part del país i possibilitat de pluges al Pirineu. A partir de la tarda s'obriran clarianes i faran més sol pel sud i ponent. Les temperatures pujaran tant dissabte com diumenge.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
4: A Com Ràdio ens agraden molt i molt els contes. I per Nadal farem una rotllana al voltant de 3 històries clàssiques. Des de les 9 a les 10 de la nit, el Teodor Garriga i la Pilar Mangol us esperen per passar una hora fantàstica, divertida, però sobretot molt tendra. Contes clàssics per reviure els vostres Nadals.

0: Rubí, anaven un darrere l'altre, i totes les connexions que hi havia via satèl·lit amb aquesta emissora, doncs les vivíem hora a hora. No sé si tu ho tens present, també.
1: Doncs i tant, si ho recordo, perquè de fet quan vaig entrar, que tu ja hi eres, ja m'ha explicat aquesta història en programes passats, les falques que sentia, primer sentia Ràdio Rubí per la Lídia Juste, la veu d'ella, i després la de Com Ràdio. Hi havia algunes falques que m'agradaven molt d'aquesta combinació, per tant, automàticament em porta també cap allà.
0: Mira, també tinc un detall que pot ser menor, però que el tinc molt present. Jo recordo escoltar aquestes primeres emissions de Com Ràdio amb un so absolutament net via satèl·lit, però és clar, és que la senyal que emetia Com Ràdio a través de la seva freqüència era per una mitjana. Aleshores, si tu anaves al cotxe, per exemple, o a casa i volies escoltar Com Ràdio, en aquells moments no hi havia freqüència FM de Com Ràdio. Sí hi havia aquesta rèplica a través de les FMs de les emissores locals que estaven adscrites a aquesta xarxa, però si tu volies escoltar Com Ràdio, l'única manera per la ràdio, en la seva freqüència per tot Catalunya, en els seus inicis era per una mitjana. I per tant, doncs, em feia molta gràcia això, perquè pensaves, que bé que se sent aquí, i en canvi per la freqüència oficial, diguem-ne, Com Ràdio, doncs és una mitjana que ja sabem el so que és, no? Que és molt càlid i tot el que tu vulguis, però la qualitat de so no és evidentment la mateixa, no?
1: Fixa't tu, sí, sí, curiositats aquestes via satèl·lit, i l'àudio era boníssim, vaja, ho tenia que ser, però també parlem de l'època, o sigui, una emissora que estava fent una mitjana que et pot semblar que d'entrada és com una transmissió mig precària, no seria el cas, però podem dir-ho així, i que en paral·lel també pugui emetre via satèl·lit, no? Escolta'm, molt bé. Deixem destacar una altra cosa del tall, que jo sempre analitzo cosetes. Feia temps que no sentia l'expressió, en aquest cas es referia en un nom d'un programa, que es deia Santes Pasques.
0: Sí, és cert, és cert.
1: Recordem aquesta expressió, i Santes Pasques, que és la manera de dir, bé, i ho donem per acabat, no? Farem això, no? I ja està, i Santes.
0: És el mateix que dir fins aquí.
1: Fins aquí, exactament. Doncs, Isandes Pasqua, sí, sí. Molt bé, anem recuperant velles expressions catalanes, velles tant en B baixa com en B de Barcelona.
0: Molt bé, doncs seguim amb més coses. Ara anem a Ràdio Sant Cugat, a la nostra casa, amb uns separadors que, de fet, ja vam escoltar altres programes enrere del Sant Cugat Avui, el programa informatiu del migdia, que en aquells anys, estem parlant del 1989, dirigia i presentava Ramon Grau.
2: Sant Cugat Avui, un espai dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat.
0: Una veu d'aquestes fondes i que saps perfectament qui és el segon, Bonic escoltar aquestes veus com la de Ramon Grau, el que va ser el primer director de Ràdio Sant Cugat. Va, vinga, n'escoltem un altre, de separador del Sant Cugat Avui, des de Ràdio Sant Cugat, emissió del 1989.
2: Sant Cugat Avui, un espai dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat.
0: Bé, aquí, Jordi, anàlisi musical, perquè em sembla que és fàcil reconèixer que aquesta música està feta amb un sintetitzador de l'època, amb un teclat, amb una caixa de ritmes, no?, incorporada, i al final se sent un eco que està fet amb el Revox.
1: Correcte, correcte, és així. Molt sintetitzador, típic d'aquella època. El famós eco del Revox. És que com evoluciona la tècnica, Tu saps que, per exemple, en el teclat que tinc jo, doncs tinc un efecte d'eco. De fet, tinc diversos ecos que puc estar tocant com si estigués dins una església o dins una sala de jazz amb un eco diferent. En fi, això també ho fan els ordinadors, els programes de música i de gravació i les taules de mescles, no? Ho posava en contrast de que abans era una cosa artesanal i ara és digital, com moltes coses.
0: Sí, sí. Bé, doncs, seguim amb més gravacions històriques. Ara anem a un programa que tu i jo, Jordi, ens encantava escoltar, el Minoria Absoluta a RAC1, i anem en concret al programa número 1000.
3: Hem de comptar amb la salutació protocolària de les autoritats presents. En primer lloc, el president Maragall, com és preceptiu, president quan vulgui.
4: Havia una vez un circo...
3: No, els segadors.
5: Perdó.
6: Hola. És per mi un enorme plaer ser avui aquí. De fet, és un plaer normal, perquè un enorme plaer és una

0: altra cosa, vaja, però és un plaer. Va. Catalunya va endavant. Tenim dos grans reptes, l'Estatut, l'educació i les carreteres. Perdó, tres grans reptes. L'Estatut, l'educació i les carreteres. Val. I la immigració. Perdó, quatre grans reptes.
1: Va, o sigui, quatre.
0: Estatut, la... Va, és igual.
1: És igual.
0: Tenim molts reptes. En fi, felicitats a minoria, perquè la minoria representa finalment la meva manera de governar. Gràcies.
2: Moltes gràcies, president.
0: Gràcies.
1: La salutació del president Maragall, que no podia faltar al programa d'avui, eh?
3: Excusa, io?
1: Ah, Santità.
3: Sola.
1: Jo no sabia que vindria avui.
3: Flavio.
1: Hola.
4: Hola. Hi havia rumors de que vindria, eh? Hi havia rumors.
1: En directe des de la Dolce Vita al Vaticà.
5: Nino, Nino, la Santità.
1: Santità, jo no sabia que vindria avui, eh?
3: Ah, no?
5: Sí.
3: Non havia escoltat un rumore,
5: rumore,
1: no. No, la veritat és que no.
3: Vole la benedizione urbi et orbe.
1: Sí, per favor.
3: En un momentini de niente. Peccatori della pradera. Ego s'absolvo e in questo programma mille os desidio muti felicità. Felicità. La la la la la la la la la la la la la. Felicità.
1: Molt bé, molt bé. Gràcies, Santitat.
3: Santitat, santedat.
1: Pensarem de plou. El papa de Roma. Alguna autoritat més vol parlar?
4: Toni!
1: Sí?
4: Yo quiero.
1: Yo.
4: No, no, tú no. Yo, Toni, yo quiero cantar.
1: No, ni parlar-ne.
3: No, nena,
1: algú
3: no.
1: Més? Algú més vol...
6: Sí, yo ya he hablado.
1: Vaya.
6: Yo ya he hablado.
1: ¿Y su padre?
3: No. Questo es un guirigay, ¿eh?
1: Sí.
6: Oiga.
1: Es un guirigay de gente, sí.
6: Un momento, aquí el único guirigay soy yo, lo admito.
7: Has parado el programa mío para sortir al armario.
6: Sí, señor. Yo me cepillé a Cary Grant,
1: no.
6: A Alfred Hitchcock, Charles Laughton y tantos y tantos.
1: Sí?
7: Però no és una sessió de teràpia, això.
1: No cal, eh?
7: Programa,
1: no cal.
7: Tranquil, eh?
1: Bé, algú més vol parlar?
8: Home, jo, barcelonès.
1: Hombre.
8: Home! Gràcies. Els elefants i la tona d'ull, per favor, gràcies. En sense aturador i en sense segador. Vol dir que l'alcalde no hauria de fer unes paraules, unes introduccions?
1: Sí, crec que sí.
8: A veure, barcelonesos tots, els que sou de fora també barcelonesos, som a Barcelona i, per tant, em toca inaugurar aquesta cosa en sense que això signifiqui que haguem de llançar les campanes al contenidor, eh? Vull dir... En fi, ras i baix. Per dir-ho amb sense embuts, Barcelona, la ciutat dels tres torrons, el d'Alicant, de Xixona i de Massapà, s'enorgulleix de tenir aquests ciutadans il·lustres, aquests fills profilàctics, eh? Del programa Minoria Soler, Minoria Absoluta,
1: sí.
8: Que són en Toti, el Kiko i el Manolín, eh? Si ho arribo a saber, els hi dona el Premi Setia. Gràcies, gràcies, en nom de la ciutat de Barcelona, que porta el nom d'abans del que toca morir-te. Gràcies!
1: Alcalde de Barcelona.
8: Gràcies, amics, en sense vestidor.
1: I gràcies... A través seu volem agrair a...
4: A través seu ha de ser?
8: A través meu no passes tu, eh? Vull dir, soc opac i transparent.
1: Home, no em doni idees, eh?
8: Ah, a través meu no ha passat ni que escolta,
1: No, volem agrair el servei, l'eficiència del servei de la grua municipal.
8: Sí que ahir va vetllar perquè la unitat mòbil de RAC1 estigués ben aparcada, concretament va estar aparcada...
1: El dipòsit.
8: El dipòsit municipal.
1: Sí.
8: Allà no la robaran.
1: Allà no la robaran.
8: Veig que li interessa la idea.
1: Molt. Alguna autoritat més ha de parlar? Que no.
4: Oh, mira, sí.
1: Presidente, me temo que falta usted.
9: Buenos días.
1: Sí.
9: Si me permitís, gracias. Con toda la humildad y con un talante que te mueres, con un talante que te cagas.
8: Voy.
9: Quiero anunciar un compromiso. Pascual, apoyaré la reforma de minoría absoluta que apruebe el Parlamento de minoría absoluta.
1: Ens ho creiem,
8: Està prometido.
1: Sí,
6: és nostra esperança.
1: Ens quedem tranquils.
2: Té unes galtes que se les trepitja.
1: Sí.
3: Ei, ei, ei.
1: Sí, president Macià.
3: Hola, guapa.
1: Hola.
3: Hola. Autoritat aquí, eh? Soc Francesc Macià, titular d'una plaça i d'un monument molt raro a la ciutat de Barcelona, que és com una escala capgirada plena de rates.
7: Vostè sí que ha tingut plaça, eh, per venir aquí.
3: Jo hi he aparcat aquí fora.
1: Queden moltes autoritats.
7: Ja està acabant, la cosa està acabant. Eh?
3: Com a personatge més veterà del programa, que ja estic arribant a la frontera psicològica dels 180, que em fa un vèrtic ara això.
1: La crisi dels 180 anys.
3: És la típica crisi dels 180.
4: El pare també.
3: No, el pare no ha arribat encara. M'agradaria dir una cosa.
1: Digui.
3: A veure, un moment.
4: Una cosa, ja l'ha dit, no?
1: Ho porta apuntat?
3: Ho tinc apuntat en una quartilla. Sí. Vull donar-vos les gràcies per fer-me passar tan bones estones. Plenes de passió i rialles.
1: Moltes gràcies.
3: Perdoni, m'estic equivocant de discurs. Aquest és el que vaig llegir el 10è aniversari del Bagdad.
1: Perdó. Bueno, és igual, s'accepta igualment, eh? S'accepta.
4: Oye, Toñi!
3: Què?
4: Toñi!
3: Què?
4: Toñi! ¿Ya puedo cantar ya?
3: No!
4: El públic me está esperando en candeleta, eh?
7: Jo no la noto. Jo no la noto, eh? Que
4: gracias,
7: al
4: público! Gracias,
7: un momento! Ante el desgobierno y la amenaza comunista para la unidad de España y la amenaza de que el Madrid no gane la Copa de Europa, he decidido decretar el estado de excepción que confirma la regla, suspender las garantías constitucionales y las garantías de los electrodomésticos y militarizar el servicio de Renfe.
1: Conchu.
7: Españoles, voy a perturbar la tranquilidad de vuestros hogares, ¿me lo permitáis o no?
1: Bueno, pues ya está, ya ha dicho lo seu, ya está, ¿eh?
3: O sea, al Partido Popular se le excluye del Estatut y del programa Mil de Minoria Absoluta.
7: Home, és que autoritat ara...
1: Ara ja no manda.
7: Poca, eh? Poca, eh? Ja em dirà.
1: No lo recuerda o què?
7: Quan vingui l'alcalde de Llavaneres... Sí.
10: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
11: Hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
12: No en podem evitar els somriures o la rialla directament generosa escoltant aquesta minoria absoluta a RAC1 en aquest programa número 1000 que s'emetia l'any 2006 des d'un teatre de Barcelona amb un so que, ja hem comentat altres vegades, no té res a veure les unitats mòbils d'avui per internet amb les unitats mòbils per ràdio o per microfònica, que sonaven doncs força pitjor que no pas el que tenim ja fa alguns anys, amb una qualitat de so molt millor. En fi, qualsevol cas, Jordi, suposo que estaràs d'acord amb mi que és difícil trobar avui dia un programa radiofònic d'humor com aquest. És a dir, tenim els Oscars també, tenim moltes propostes, però és que arribar a aquest nivell de guió tan ben treballat i aquesta coordinació entre els personatges a un temps rècord, en directe, perquè hi ha molt guió, però també hi ha improvisació i es nota, però són molt ràpids a l'hora de fer rèpliques i de canviar el discurs, no?
13: És així, sí, tal qual. A veure, els Oscars és un programa... clar, és que no es pot comparar, a veure, és que no em puc comparar. Els Oscars és un programa brutal, d'humor, amb un èxit tremend i porten 14 anys. El Minoria Absoluta era un programa delirant on s'hi barrejava, òbviament, la política, d'aquí el nom també, no?, que jugava amb aquest terme polític, no?, de majoria absoluta, doncs ho direm al revés, no?, minoria absoluta, on intervenia el muntatge musical, que era bestial la rapidesa en llançar els talls. Tot tenia que estar superguionat, com avui en dia ho està quasi tot, però és que ells li donaven aquest aire d'improvisació bestial, no? Que això també, ho explicaven, eh? La gràcia d'un programa que sembla improvisat és que està tot guionat. Val? I això un dia ho va dir una persona sobre Miki Moto, fent el Persones Humanes. No existeix, no? S'hauria de trobar alguna cosa, doncs això, que fos com un desmadre, no? A veure, les tardes de RAC1 també amb el Toni Clapés, no?, i el seu versió, home, Déu-n'hi-do també, però aquí en el Minoria hi havia també, doncs això, l'element tècnic, no?, que aquí el gran treball del nostre estimat tècnic, que ara recorda'm el nom tu.
12: Sí, Víctor Uller. I també tenint en compte, estava pensant jo ara, és la, diguem, la qualitat coral, d'aquest programa, perquè Intervenen molts personatges que alguns, doncs, en Queco Novell, per exemple, és potser qui en feia més de personatges diferents, però sí, van interactuar entre ells potser 3 o 4 veus diferents per fer 20 personatges o més. I, en canvi, potser en altres programes n'hi ha menys. I, per tant, clar, quan van interactuar amb tants personatges seguint una història molt divertida i, a més, amb aquestes imitacions que ens recorden perfectament. És a dir, no solament el fet de voler imitar el to de veu, no, és que ja reinterpretar un personatge posant en boca d'aquests personatges uns mots que són absolutament inventats i que és una evolució d'aquell personatge que només existeix en aquell programa, no?
13: Sí, sí, sí. No estic fent una imitació de, doncs, l'alcalde en aquell moment, no? Sinó, doncs, faig un personatge amb la veu de l'alcalde, però és un personatge nou, on li exagero alguns trets, no?, característics, on afegeixo de nous, no?, per crear, doncs, això, un personatge totalment diferent, no? I aquesta coordinació tan ràpida, no?, entre els uns i els altres, i el que dius, no?, de que 4 o 5 eren, com a molt, doncs feien quasi 20 personatges, no?
12: Bé, i aleshores hi ha una altra qüestió, que és escoltar personatges com, per exemple, el president Macià, que, bé, doncs agafa aquesta postura tan divertida, no?, d'aquest avi, diguem, que va una mica calent, no?, i que, per tant, doncs, es va muntant una història sobre un personatge que ja és mort, que em fa molta gràcia. O sigui, realment és treure de sota les pedres idees per fer riure la gent. Sembla molt enginyós.
13: Sí, sí, sí. No, i fa que un personatge com en Franco caigui simpàtic aquí, eh? Aquest sí, sí, personatge, sí, sí. Clar.
12: Bé, doncs això és el Minoria Absoluta, que escoltàvem gràcies al podcast de Radio Chips, on també hi ha molts talls que es van publicant de tant en tant de la ràdio de casa nostra i també d'Espanya. Us recomanem anar a iBooks, per exemple, i poder-ho escoltar perquè val molt la pena. Seguim a la biblioteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat. Dia Mundial de la Ràdio és demà, 13 de febrer d'aquest 2025, i ara seguim amb alguns talls històrics més. Ara no anem tan enrere en el temps, anem a un tall més vigent, enregistrat el dia 21 d'abril del 2021 a ICAT. Es tracta del programa Cel Obert amb Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, que dirigeix i presenta ja fa uns quants anyets aquest programa de música molt interessant. Anem a Cançons Bomba.
2: ICAT, la ràdio inquieta. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
14: Bon i vesca per aquelles coses de la vida. No et torni a dir molt bon vespre a tu i tota la teva família. Un dia més des de ICAT, dedicat als veïns, arriba l'hora del cel obert. Ai, els veïns, que macos que són, eh? Aquests que et trobes a l'ascensor i no et diuen ni bon dia. Ah, els que arrosseguen les cadires a les 5 de la matinada. O aquests jovenets que viuen sota i a la nit fan coses i se sent. I la dona et mira i diu, a veure si aprens una mica. Ai, que bonic tot això. Doncs res, que avui volem dedicar aquest programa als teus veïns. Sobretot al veí aquest que et posa trap a les 8 del matí a volum brutal. Que dius, què es pot fer amb un veí així? Doncs el que s'ha de fer és contraatacar. I avui tenim el programa ideal per contraatacar. Hem decidit fer tota una selecció de cançons ideals per escoltar a tot drap.

Els Ramones, o els Ramones, com s'ha dit sempre aquí a casa nostra. Un d'aquests grups que et demanen gairebé suplicant-te que els posis a volum brutal. Una d'aquestes discografies que si les escoltes fluixetes no acabes de copsar ni la meitat del seu poder exhilarant i la seva electricitat. I avui la cosa anirà d'això, de cançons que... O sigui, és un programa experiment, eh? L'heu d'escoltar fort de volum, que dius, bueno, potser molesto algú, doncs és igual, no, o sigui, com a mínim el molestaràs amb cançons xules, que ja és un canvi, tot el que et fan escoltar, que cada vegada que passa un cotxe amb la música a tot drap, sempre és una cançó horrorosa, fixa-t'hi, no hi ha ningú que passi pel teu carrer amb un descapotable i soni Steely Dan o Joni Mitchell, no, sempre sona la cosa més hortera que et pots tirar a la cara, doncs... Aquest programa d'avui té una mascota, uns sants patrons. Són els que es van inventar un concepte que ha fet molta, molta fortuna dintre del món del pop, i és el grup Spinal Tap. Spinal Tap és un grup fictici que es va crear per fer un documental que es deia This is Spinal Tap, dirigit pel Carl Reiner, i que parlava d'un grup de heavy metal molt sapastre que tenia tots els tòpics del rock testosterònic, saps? És a dir... El comportament així absurd, el problema amb les nòvies, els egos, els canvis de direcció gairebé inexplicables, les situacions aquestes ridícules que vius en un escenari... Però potser el moment més icònic d'aquest documental és quan el guitarrista ensenya la seva arma secreta per sonar més fort que ningú. Hi ha aquestes baralles de veure qui sona més fort, no?, en un grup sempre. Doncs ell ho té apamat perquè s'ha fet... construir un amplificador en el que el volum, en comptes d'arribar al 10, arriba a l'11.

Sex Farm, una de les cançons dels grans Spinal Tap, en un documental que, si no l'heu vist, no us el podeu perdre, perquè és... Bueno, si ets músic, et fa riure moltíssim. I si no ho ets, també fa riure moltíssim, que es van morint un darrere l'altre. Aquestes nòvies que fan de Yoko Ono, bueno, brutal. Però què? Que tornem al que anàvem, no? A posar cançons ideals per escoltar a volum 11. Per exemple, què me'n dieu dels Pixies?

0: D-Baser, els Pixies, amb aquesta marca registrada que tenien de fer unes cançons on jugàvem amb les dinàmiques i els volums, no? De repent tot a tot drap i de repent recollint-ho un altre cop per tornar a deixar-se anar de manera desbocada. Bueno, mira, el mateix Kurt Cobain sempre ho va dir, que ell va prendre punts dels Pixies i va passar tota la seva trajectòria musical copiant-los de manera bastant indissimulada. Ara, que si hi ha un gènere musical que està creat expressament perquè l'escoltis a tota píndola, aquest és el heavy metal.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: Aquest és el cel obert de Lluís Gavaldà amb un eco de sala que ja hem parlat altres vegades tu i jo aquí a la Maroteca, Jordi, que és molt evident, no? El lloc on deu enregistrar el programa, que de fet jo crec que l'he vist alguna vegada a internet i sembla doncs o una habitació o una sala d'estar en un ambient anglès així molt característic, no? Amb finestres petites, el temps a fora doncs molt fred, molt cobert, però bé, és un personatge, el Lluís Gavaldà, que té un munt de coneixements musicals i que té una gràcia especial a l'hora d'anar presentant els temes i anar empalmant un amb un altre i dedicar cada programa a un estil concret, que jo això m'hi trobo molt rock and clàssic, que sembla una cosa que és fàcil i tampoc ho és tant.
5: És així. No, primer el bagatge musical. Això és imprescindible per parlar de tot i saber del que estàs parlant. A més, el seu estil, el que tu dius, no? És que a mi em passa amb el Lluís Gavaldà que l'he anat redescobrint amb el temps, no? Amb el pas dels anys, no? Jo el havia escoltat com a component dels Pets, no? Però després ell és com que es reinventa, no? I comença, doncs, a fer la ràdio, a fer el programa, a parlar d'altres coses. Fins una època va ser un cantant d'un grup i a partir d'aquí, doncs, jo crec que creix molt, no? I està molt bé, això.
4: I recordem-ho, amb un grup, una formació que és l'única que aguanta de l'època del rock català al panorama de Catalunya. Per tant, em sembla molt, molt rellevant, perquè és una qüestió a destacar, perquè és que en un grup que no viu de subvencions, sinó que viu de les poques còpies que pugui vendre avui dia d'un disc, quan ja no es venen discos, i amb concerts doncs, que, evidentment, ja no són tan multitudinaris com abans, tot i que ens encantaria que fos així, doncs val molt la pena pujar-ho en valor. I jo sempre ho he pensat, això caldria subvencionar-ho, és una cosa que no pots deixar de la mà de Déu, que una banda tan destacada pugui acabar la seva trajectòria d'un moment a l'altre, com amb tantes ha passat. No, escolta'm, si tu aconsegueixes que la teva llengua sobresurti per sobre de la predominància del castellà, doncs això cal subvencionar-ho, cal promocionar-ho perquè tingui una mica més de rellevància. Jo no sé com ho veus tu, però jo ho veig d'aquesta manera.
5: És que pensem que els Pets, el primer concert va ser el 24 de desembre de l'any 85. O sigui, el vam escoltar tu i jo amb 9 anyets i amb tota la nostra adolescència i també la nostra madurez i també ho han escoltat els nostres fills. Clar, jo crec que un cas així és digne de poder-se conservar o fer el que sigui.
4: Doncs imagina, 50 anys, jo crec que haurien de fer, espero que ho tinguin previst, algun acte especial, perquè 50 anys en directe, després van venir els discos, déu-n'hi-do, és una dada a tenir molt en compte. Per cert, ja que estàvem parlant dels Pets i ja que ens acostem al final del programa d'avui, us proposo escoltar un tall de nou sobre els Pets, vaja, a Catalunya Ràdio, al Catacrac, amb Lluís Andreu i Albert Puig, amb una gravació del 15 de desembre de l'any 2001, amb la qual ens acomiadem. Jordi, abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte de nou.
5: Sí, el mail, amaroteca@radiosantcugat.com. El repeteixo, amaroteca@radiosantcugat.com. I el WhatsApp?
4: El 689-1074-83, 689-1074-83. Esperem les vostres comunicacions. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat. Adéu-siau.
5: Fins aviat.
2: com que feia 3 setmanes que no teníem un programa sencer, avui volem començar reconciliant-nos d'alguna forma amb els oients del Catacrec i convidar-vos al darrer concert de la gira Respira dels Pets. D'aquí uns moments en parlarem d'aquesta gira amb Lluís Gavaldà, però ja us avancem que aquest últim concert de la gira dels Pets d'aquest any serà el dissabte dia 15 a Salt, al Gironès. Tenim 10 entrades individuals per aquest concert especial per aquells que truqueu ara mateix al 93-201-7474 i ens heu de dir, però, si truqueu, el nom d'alguna de les cançons del darrer disc dels Pets, un disc que es diu Respira. I mentrestant us aneu fent gana, aneu fent boca per aquest concert dels Pets, que serà a Salt i servirà també per estrenar una nova sala de concerts, la Sala Mirona de Salt. I a més dir-vos que tocaran de taloners d'aquest concert els mallorquins Fora de Sembrat, a partir tot plegat de les 11 de la nit. Sapigueu que podeu fer-ho trucant ara mateix, o podeu tenir aquestes entrades trucant ara mateix al Catacrac 93-201-7474 a l'últim concert dels Pets a Salt.
6: Catacrac. Diumenge a les 3 de la tarda amb Lluís Gendrau i Albert Puig.
2: I mentre sonen els Pets, també els oients del Catacrac volen anar a aquest últim concert. Molt bona tarda.
7: Bona tarda.
2: El teu nom?
7: Francesc.
2: Francesc, d'on truques, Francesc?
7: De
2: Cassà,
7: de la selva.
2: De Cassà. Per tant, a tu t'agradaria anar a aquest últim concert dels Pets, que és a Salt.
7: I tant.
2: Els Pets els has seguit aquest any en algun altre concert?
7: Vaig anar a Barcelona.
2: A Barcelona. El concert que es va fer... I a Vic també, a Vic, a la plaça Major, i a Barcelona poder vas veure el del Moll de la Fusta?
7: Sí.
2: Molt bé. Per tant, ets un seguidor dels Pets i ens sabries dir alguna cançó d'aquest últim disc?
7: Admiro i dorm,
2: doncs, per exemple. Molt bé, una de les melodies més maques d'aquest últim disc. I podries dir, et sembla que tu que aquest disc dels Pets és el millor disc de l'any o no? O n'hi ha d'altres?
7: No, m'agrada molt, està molt bé.
2: T'agrada molt.
7: I el nou de Whiskins també.
2: I el nou de Whiskins, que es diu Lluny. Molt bé. Doncs no pengis, perquè per tu va una d'aquestes entrades del darrer concert dels Pets a Salt, a la Sala Mirona. Moltes gràcies.
7: Molt bé, merci.
2: Adéu-siau. Adéu. I hem obert avui programa connectant directament amb els oients perquè feia setmanes que no en podíem parlar. Hem fet 3 especials de sopa de cabra les darreres 3 setmanes i ara ens volíem tornar a tenir programa sencer i, a més, amb entrades de nou per convidar-vos als concerts. Tenim ara a l'altre punt del fil telefònic a l'Oriol. És així?
8: Sí.
2: Molt bona tarda, Oriol.
8: Hola, bona tarda.
2: Tu també vols anar a veure l'últim concert dels Pets?
8: Oh, mira, si pot ser, sí.
2: No és l'últim, evidentment, és l'últim d'aquesta gira. És que ara això amb això dels últims concerts, tothom fa últim concert, eh?
8: Sí.
2: Pets, però, no pleguen, això està clar.
8: Home, faltaria que pleguessin els Pets, tu.
2: Això mateix, només falta...
8: Mare de Déu, quin escàndol.
2: Ens saps dir alguna cançó d'aquest últim disc?
8: Estúpidament feliç.
2: Estúpidament feliç, molt bé, és la cançó que obre el disc. Sí, senyor. Doncs, molt bé, cap a tu aquesta entrada, que és l'últim concert d'aquesta gira a Salt, a Girona. Moltes gràcies, Oriol.
8: Perfecte.
2: Benvingut. Benvinguts al Catacrac. Podeu continuar trucant a la línia del directe 93-201-7474, com ha fet aquest altre oient del Catacrac, que podem sentir tot seguit. És una noia, ens diu l'Ricard Isidro, qui és qui agafa les trucades, i és la Laura. Molt bona tarda, Laura.
9: Hola, bona tarda.
2: Una noia. També ens agrada que les noies vagin a veure els concerts dels Pets. Laura, tu has seguit els Pets aquesta temporada?
9: No massa.
2: No massa. I no tens massa, ganes de veure'ls abans que se'n vagin de vacances?
9: Sí, ja sí.
2: Molt bé. D'on truques, tu?
9: De Barcelona.
2: De Barcelona. Per tant, hauràs d'anar cap a Girona, en aquesta estrena d'una nova sala que es diu Sala Mirona, i que, per tant, també és una bona notícia, no només que els Pets fan aquest concert especial, aquest concert últim amb els Fora de Sembrat de taloners, sinó que, a més, s'estrena una sala de concerts, i això també és important. Ens saps dir, Laura, alguna cançó d'aquest últim disc?
9: Alguna cançó? Mira, tinc el disc al davant.
2: Ah, així t'és fàcil, eh? Per exemple, una que t'agradi molt.
9: Que m'agradi molt, mira, Dissabte, està molt bé.
2: Dissabte. Aquesta cançó que canta el Lluís Gavaldà, però en femení, diguéssim, com si fos una noia.
9: Sí.
2: Molt bé, doncs, escolta, felicitats per haver-vos trucat, gràcies per escoltar el Catacrac, i tens una entrada que se'n va cap a Barcelona, perquè puguis anar a Salt.
9: Molt bé.
2: No pengis, perquè et prendran les dades i podràs anar convidada pel Catacrac. I és que els Pets desperten passions com aquesta nova trucada que tenim al Catacrac. Avui comencem això, directament amb els oients, parlant amb els oients del programa, i tenim una nova trucada que arriba des d'on?
10: Hola.
2: Hola, David.
10: Molt bé, doncs, de la Seu.
2: De la Seu d'Urgell.
10: Bueno, faig una mica de trampa, jo estic a Badalona ara, però de la Seu i m'agrada fer país, saps?
2: Molt bé, o sigui, vas de punta a punta i no et fa res anar fins a Salt, per exemple.
7: per exemple.
11: A veure els Pets.
7: No, no faré res.
11: El tens, aquest últim disc dels Pets?
7: Doncs no.
11: No el tens, encara?
7: No el tinc, no.
11: Això és un error, eh? L'has d'anar a buscar ràpidament, perquè diuen que és un dels millors discos d'aquest any.
7: Sí, no, no, és realment bo. Jo tinc un petit programa en una petita emissora de música en català i l'havia punxat bastant.
11: I el poses sovint, això és important també. I alguna cançó destacada d'aquest disc?
7: Doncs, a veure, és que a mi m'agrada molt Estiu Pujament Feliç, moltíssim. I és la primera, és la que obre, però és que m'encanta, perquè resumeix bastant bé la vida que molts portem, no? I del nostre món i a tot plegat. I per tant, és una cançó que m'agrada bastant. T'he de dir la veritat que, tot i portar aquest programa de música en català, tampoc no he seguit el disc a la seva totalitat, per tant tampoc no te'n puc fer una gran recensió, no?
11: Molt.
7: Però bé, m'agrada.
11: En tot cas, també tens ganes de veure aquest últim concert, no?
7: En tot cas, i tant. L'últim concert és dit de la temporada.
11: Sí, d'aquesta temporada. L'any que ve els Pets no faran, fan una mena d'any sabàtic, faran alguns concerts pel País Valencià i per les Illes, però deixen de tocar al Principat.
7: Molt bé. Per és que... Digues
11: tu.
7: Doncs no, és que fa una miqueta de por, perquè com que alguns comencen a plegar i a fer últims concerts, a vegades dius, ui, a veure si ara aquest també plegarà. No
11: pateixis, d'aquí una estona parlarem amb Lluís Gavaldà i li traslladarem aquesta preocupació que teniu els seguidors i que ens digui aviam què en pensa ell.
7: Molt bé. Voldria, si us plau... us he de dir un títol d'una cançó, no? Per cert.
11: Sí.
7: L'Hospital del Mar.
11: L'Hospital del Mar, molt bé. Una cançó del Joan Reig.
7: Oh, que sí?
11: Clàssic del Joan Reig, sí senyor.
7: Molt bé. I llavors voldria saludar en aquests moments a una persona amb la que estic connectada en aquests moments pel xat i que està escoltant Catalunya Ràdio des de la Xina.
11: Molt bé.
7: I és que m'ho està dient. Dic, ostres, t'estic escoltant. I connecta. I llavors, doncs, mira, el saludo des d'aquí i em sentirà.
11: Molt
7: i que
11: bé.
7: Ho sàpiga tota la gent que ens escolta des de tot arreu.
11: Això és important perquè Catalunya Ràdio no només se sent arreu dels Països Catalans a través de la freqüència modulada, sinó també a través d'internet. Hi ha molta gent que escolta Catalunya Ràdio a través d'internet i, per exemple, com tu dius, mira, a l'altra punta del món, a la Xina. Doncs salutacions cap a la Xina. Mira. I els Pets també sonant a la Xina avui, doncs.
7: Així mateix.
11: Gràcies.
7: A tu, bon dia.
11: Salutacions.
7: Adéu.
11: Avui és com si fos el Catacrac Internacional des de Catalunya Ràdio Internacional per tot el món i escoltant cançons com aquesta dels Pets.
6: Catacrac.
11: La solució dels Pets d'últim disc Respira, un disc que almenys acabarà aquesta gira aquest any al Principat a Sala Girona aquest proper dissabte, dia 15, a la sala Mirona, de Sal. I anem a altres coses, perquè al programa també tenim d'altres novetats, i com sempre fem al començar aquest espai del Catacrac, doncs ens agrada estrenar algun disc. I ho fem amb el primer disc dels Dept, una formació de Manresa, una banda liderada per David Rosell, excomponent dels Skip Jack i actual trompeta dels Brams, a més també és el guitarra de Mesclat, i ara ha muntat la seva pròpia banda. Un grup revelació de la temporada. Ja es parla molt i molt bé pel que fa a la crítica d'aquest primer disc dels Dept. Es diu Estació Zero i és pop d'inspiració britànica. I obrim ara el bloc de notícies del Catacrac amb la informació del darrer concert de la gira Respira dels Pets, que la faran el dia 15 de desembre a les 11 de la nit, inaugurant una nova sala polivalent, una sala que es dirà Sala La Mirona. I per saber més detalls d'aquest concert, que encara en falten uns quants dies, però que ja des d'ara doncs, es podeu anar preparant per aquest concert, tenim a Lluís Gavaldà avui al Catacrac. Molt bona tarda, Lluís.
12: Hola, molt bona tarda a tothom, i a tu en particular.
11: Molt bé, i l'Albert Puig, que també és aquí.
13: Deixa'l.
12: Albert, també, més particular encara.
11: Diu que els Pets feu també l'últim concert.
12: Sí, però que quedi clar que no, és l'últim d'enguany només, eh?
11: Ah, bé.
12: Perquè com que tothom plega, que no es pensin que pleguem nosaltres, tot i que hi ha molta gent que li encantaria, però no pleguem. No ens dona la santa gana de plegar, però aquest any i prou, i l'any que ve hi tornem.
11: Molt bé. Doncs...
12: I que no vingui a veure. Que apareixerà la democràcia.
11: Molt bé. Aquest últim concert de la gira Respira el fareu a Sal. A més, estrenen una sala nova de concerts.
12: Sí,
11: com serà aquest concert? Serà un concert especial? Hi haurà convidats? Serà un concert de la gira normal?
12: Això ho deixem per la resta de companys de professió. Nosaltres farem... Bueno, l'especial tindrà que ser l'últim aquest any. Ni més ni menys. I per altra banda també tindrà l'especial que toquem per les comarques gironines, que dintre dels 35 concerts d'aquestes gires potser les comarques on hem tocat menys i on per tant tenim més ganes de fer-ho i ens fa il·lusió d'acabar-les allà. A part d'això, doncs, la possibilitat d'inaugurar sales, últimament com un ministre de Franco, no parem d'inaugurar coses, pavellons, sales, de tot. També va haver això. I res més, que serà com un retrobament amb tota la gent. I com acostumen a ser els concerts en les gires dels Pets, el de presentació de gira i el de comiat, que són concerts especials, per motius ja més extramusicals que musicalsment, no? Perquè, doncs, s'hi aplega molta gent, que són els que venen a tots els concerts, hi ha molts amics, cares conegudes, etc.
13: Però, Lluís, ja està bé això d'inaugurar sales, no? Perquè el territori no el tenim massa bé en aquest sentit, no?
12: Hòstia, sí, tot el que sigui inaugurar-les, benvingut sigui. La llàstima és que no n'hagin més encara. I, sobretot, sales a fora de Barcelona, no?
13: Això em referia,
12: Aquest circuit de sales que estan arreu de Catalunya, que ens fan falta, no? Si més no, perquè la gent que comenci tingui un lloc on poder mostrar les seves habilitats. Nosaltres no, perquè ja estem estrelles consolidades i, escolta'm, ja no ens ve d'aquí. Però la resta de la gent... Jo ho agraeixo sobretot per això, per tota la gent que comença, perquè la gent tingui un lloc per començar a fer el ridícul dalt de l'escenari, que és la millor manera d'aprendre'n.
13: I vosaltres sou estrelles consolidades, però també toqueu per pavellons, eh? I d'aquells que tenen acústiques, que déu-n'hi-do.
12: Hosti, tanto, se'n fotem uns fars. Més de la meitat dels concerts els fem en llocs així, que és que són llocs creats especialment per jugar a balonmano, però que acabes tocant-hi i fent rock and roll. Però bé, més val això que res.
2: Aquest any els Pets han fet un bon grapat de concerts. Vau començar habitual, com sempre era habitual, a Bellpuig d'Urgell?
12: Sí, tenim ja una casa llogada, ja, quasi.
2: Acabeu a Salt i heu fet...
12: Coneixem la padrina, tothom.
2: I per això hi aneu sempre.
12: Espera, que no et sentia ara, que hi havia una interferència.
2: Ah, doncs ja ha passat la interferència. Deia, dic, per això trieu sempre Bellpuig d'Urgell, no?
12: No, realment... nosaltres no triem el lloc per començar, no? Si vols que amb una sinceritat que tinc ara, m'arranco i et dic que és el lloc que ens tria a nosaltres. Llavors, el lloc que veiem que té més il·lusió per tenir el primer concert dels Pets és on tenem. I dono la casualitat de que les comarques de Lleida de sempre... Doncs que tenim una gent que ens segueix molt i que és molt fidel. I sempre doncs, són els ajuntaments que tenen més interès en que comencem la gira allà. Senzillament és això el motiu principal de per què comencem allà.
2: Molt bé, doncs vau començar a Bellpuig, acabeu a Salt, n'heu fet 35 de concerts aquesta temporada. I ja per acabar, algun d'especial?
12: Algun especial de què?
2: De concert, que recordis durant aquesta gira.
12: El de Vic potser ha sigut el moment culminant d'aquest any.
2: Mercat de Música, hi havia Plaça Major.
12: Sí, perquè hi havia doncs, una mica la pressió d'haver de superar el que vam fer pel Bon Dia, que deien que era el record d'assistència, i sembla ser que vam tornar a batre el rècord. I tampoc no és que fem una col·lecció de quantificar la gent que ve, però també fa il·lusió veure que hi ha tanta gent. I a part d'això també... Jo particularment, un concert que tinc, que el recordaré sempre, va ser el que vam fer a Formentera, que no hi havíem tocat mai. Potser hi havia 150 persones, però va ser un concert molt bonic.
2: Molt bé, Lluís, doncs moltes gràcies. Prenem nota d'aquesta data.
12: Que vindreu, però.
2: Oh, i tant.
12: Ho dic per reservar Paco o no?
2: Ah, doncs ja pots anar guardant la llotja a tot l'equip del Catacrac, sí.
12: Molt bé.
2: Però vindrem de crítics.
12: D'acord, però veieu una mica, no sigueu com els crítics que fan aquí a Barcelona, que es foten al darrere tot i es foten un covat a darrere l'altre.
13: I no aplaudirem ni una sola cançó, més o més.
12: Així m'agrada.
2: Molt bé, Lluís, doncs ens veiem el dia 15 de desembre a partir de les 11. A taloners hi hauran els Fort de Sembrat, aquests mallorquins que presenten el seu nou disc Història d'un home llibre.
13: Ah, doncs això, així sí que hi anirem. El taloner val la pena.
12: Molt bé, home.
2: Vinga.
12: Que doncs, vagi bé.
2: Moltes gràcies, Lluís.
13: Adéu, Lluís.
12: Salut.
2: Salut.
14: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Joventut, la veu de Catalunya.
1: Sintonitzeu Catalunya Informació. Ràdio Rubí, emissora municipal, 96.0 FM.
2: Catalunya, una municipal.
3: Ràdio Sant Cugat, FM estèreo.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La ciutat t'entra per les orelles.
5: Benvinguts a Matadepera Ràdio, 107.1 FM. Comença ara la programació a l'emissora municipal de Matadepera.
6: Ràdio Teletaxi.
7: Ràdio Marca.
8: Ràdio Club 25. Són les 5.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
3: El sociòleg i antropòleg francès Émile Durkheim deia: "Les creences populars persisteixen no perquè siguin certes, sinó perquè són útils." Durkheim parlava de societat, de rituals i de com les comunitats construeixen relats compartits per entendre el món. Però aquesta frase encaixa com un guà quan pensem en alguns dels mites més persistents del nostre temps. I pocs són tan útils, emocionalment, narrativament i mediàticament, com el del Triangle de les Bermudes. Una zona de l'oceà Atlàntic Occidental que, segons la llegenda, engoleix vaixells, fa desaparèixer avions, desorienta brúixoles i desafia les lleis de la física. Però abans de parlar de misteris, convé situar-lo al mapa. El Triangle de les Bermudes no és una regió oficial ni reconeguda per cap organisme marítim internacional. No apareix delimitat en cap carta nàutica estàndard. Tot i això, popularment, es descriu com un triangle imaginari amb tres vèrtexs força clars: Miami, a Florida, l'arxipèlag de les Bermudes al nord-est i San Juan de Puerto Rico al sud. Dins d'aquests límits, parlem d'una superfície aproximada d'entre 1,1 i 1,3 milions de quilòmetres quadrats, és a dir, més d'1 milió de quilòmetres quadrats d'oceà obert, una extensió comparable a la suma de França, a la Alemanya i Espanya juntes. És una zona amb algunes de les rutes marítimes i aèries més transitades del planeta, on convergeixen corrents oceànics importants, com el corrent del Golf, on les tempestes tropicals són freqüents i on, històricament, la navegació ha estat intensa des de l'època colonial. Dit d'una altra manera, és un lloc on passen moltes coses, perquè també hi passa molta gent. Però en el relat oficiós, qualsevol error humà, qualsevol tempesta sobtada o qualsevol mala decisió pot convertir-se, amb una mica d'imaginació i un muntatge dramàtic adequat, en un fenomen sobrenatural. Una brúixola que no apunta exactament al nord? Misteri. Un vaixell mal documentat que arriba tard o no arriba? Desaparició inexplicable. Un accident aeri amb informes incomplets? Portal dimensional. Per què dèiem que és útil? És útil per evitar parlar d'errors de navegació, de mapes imprecisos o de tecnologia limitada. Útil per transformar accidents tràgics en enigmes fascinants. Útil per convertir el comportament caòtic del mar i de l'atmosfera en una història amb voluntat pròpia. I sobretot, útil per fer molt més interessant una realitat que sovint és força menys espectacular i molt més estadística. Al final, el Triangle de les Bermudes ens diu menys sobre l'oceà i més sobre nosaltres. Sobre la necessitat humana de trobar patrons, de donar sentit a la incertesa i de preferir una bona història a una explicació avorrida, però més correcta. Avui intentarem separar la llegenda del mapa, el mite de les dades i la por de la ciència. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on els vaixells no desapareixen en portals dimensionals. Simplement acaben sent víctimes de males rutes i bons relats.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: I en tot cas, per començar aquest viatge oceànic, saludem el nostre geòleg i divulgador preferit, Jordi Vilà, divulgador de geòleg.cat, professor de geologia. Què tal, Jordi? Tot a punt per salpar? On et veiem?
4: Mayday, mayday, mayday. Atenció.
3: Què estàs fent?
4: Tinc els mandos, no va. Espera, Sergi, que estic acabant una partida de Flight Simulator.
3: Ah, anava a dir, aquí no hi ha cap pista d'aterratge, tio.
4: No, saps què m'està passant? Que se m'està acabant el combustible just allà al triangle.
3: Ai. Quina angoixa aquí, eh?
4: Sí, sí. Ui, i a més el ping no em va d'aquest ordinador. Targeta gràfica és dolenta.
3: Quin desastre.
4: Ah, tanco.
3: No et guanyaries la vida, portant avions? No sé.
4: Ja t'asseguro jo que no. No.
3: Va, doncs va, intentaré evitar pujar un avió amb tu, si el condueixes. Va, escolta, comencem pel més bàsic. Va, si el Triangle de les Bermudes fos tan perillós com diu la llegenda, per què cada any hi passen milers de vaixells i avions sense cap incident, també? Perquè, clar, es parla dels que sí que... dels que s'hi enfonsen, però no sabem els que no, no? Aquests no surten.
4: Esclar, fixa't, tal com bé has dit, és una ruta, una zona amb rutes molt concorregudes, aquesta. I passen milers i milers de vaixells, i passen també el transport aeri, doncs allà hi ha molt moviment i sovint, i amb gran quantitat. És una zona que bàsicament, si mires les estadístiques, i ara ja faig un spoiler bastant important, les estadístiques ens diuen que té la mateixa sinistralitat que qualsevol altra zona del món.
3: Ah, sí? De veritat?
4: És a dir, no és a dir,
3: els números
4: que sigui més
3: canten,
4: alta. Sí, els números canten. Fixa't, ja ho has dit tu, la zona com es delimita, Miami, Bermuda, San Juan de Puerto Rico, però fixa't aquí, ja si és anòmal de per si el Triangle de les Bermudes, que hi ha altres autors que ja el dibuixen diferent. Si trobes versions, sí, podem trobar versions del Triangle de les Bermudes. Alguns els dibuixen, amplien el triangle fins a les Açores, d'altres hi inclouen tot el Golf de Mèxic. Clar, això de per si ja és anòmal, perquè no et dona una sensació d'una cosa delimitada.
3: Clar, si vas en barco o barca per fora del que tota la vida has pensat que era el triangle i resulta que és un altre lloc, diuen, calla, doncs això també és Triangle de les Bermudes, no?
4: Exacte.
3: Adapten una mica el mapa al que convé, vols dir?
4: Sí. I bé, el que sí que té, de cert, aquesta zona d'allà té una fossa, té una profunditat oceànica bastant important, i a la fossa de Puerto Rico, que arriba més o menys als 8.000 metres.
3: Aleshores,
4: has de pensar
3: profund,
4: que sí, està per allà davant de Puerto Rico. Aleshores, si un vaixell, un avió, una aeronau s'enfonsa o té un sinistre allà en aquella zona, ja és probable que no el trobin mai més.
3: Clar, perquè
4: vés-lo buscar
3: avall,
4: tu.
3: Vés-lo
4: buscar tu 8.000 metres de profunditat, imagina't. Però bé, fixa't si ha estat transitada, tal com deies, aquesta zona, que durant més de 400 anys, ja en els últims 400 anys, ja han passat vaixells. És les rutes comercials més transitades del món, i no hi ha cap menció a zones maleïdes, ni els navegants espanyols que passaven per allà, ni els portuguesos, ni els britànics, que també estaven tots per allà, ni els pirates del Carib,
3: tampoc
4: en parlen, no en parlen. cap
3: d'ells. O sigui, que és un fenomen modern, diguem.
4: És un fenomen modern, i fixa't, fins i tot, un cronista del qual en tenim tots els relats, que és Cristòfor Colom,
3: sí,
4: que arriba allà, anota qualsevol cosa en els seus diaris, no parla en cap moment ni de llums, ni de variacions magnètiques rares, ni de zones on desapareguin vaixells. Bàsicament parla de tempestes, parla de bancs de sorra. Clar, parla de lo que hi ha al mar, de normal. Però, bueno, quan va començar, doncs, aquesta
3: fèlida? Aquesta dèria, no? Esclar, sí. Perquè això és... Sí, sí, jo, sí, des de petit curs, sento dir.
4: Ei, el 1950, hi ha aquí el primer granet de sorra, un periodista que es diu Edward Van Winkle-Jones, de Associated Press, fa un article i que el titula Sea Mystery at Our Back Door, un misteri marí a la nostra, aquí al costat. En aquest article enumera vaixells que han desaparegut, però no aporta ni dades tècniques, no analitza la meteorologia que hi havia en aquell moment, no comprova ni arxius navals, és un article,
3: sí, és
4: que no és rigorós.
3: És una mica misteriós, és una mica... És poc rigorós,
4: sí,
3: això.
4: Sí, és suggestiu, és per portar el públic cap al misteri.
3: Una mica morbós, una mica groc,
4: sí,
3: allò que se'n diu.
4: Exacte. No parla en cap moment de cap triangle, però dona peu aquí a sembra, fa la primera llavor. Diu, ei, cuidado, aquí han passat coses.
3: Uh-huh.
4: I el misteri, el relat, es comença a fer més gran i el 1952, dos anys després, un escriptor que es diu George Sand publica un article en una revista que es diu Fate Magazine. Pots imaginar, uh-huh, que amb aquest nom és,
3: sí,
4: una,
3: yes,
4: és una revista especialitzada en el misteri, en ovnis, en parapsicologia.
3: Uh-huh.
4: I allà parla... Ja comença a posar-hi més llenya al foc, eh? Parla d'avions desorientats, de brújoles que giren estranyament, desaparicions sense explicació, però
3: clar,
4: aquí encara tampoc parla de cap triangle. Però ja estem allà, eh? Estem començant a sembrar.
3: Parla
4: el dubte.
3: Parla d'aquella zona, diguem-ne, així en un sentit,
4: sí,
3: més ampli.
4: Sí, és tot és literatura especulativa, aquí no hi ha investigació.
3: Uh-huh.
4: El 1964, ens remuntem 12 anys després, ja entra en joc el nom. Home, un nom com el Triangle de les Bermudes és un nom que crida l'atenció.
3: És xulo, un, sí. Està ben,
4: sí,
3: trobat.
4: Un articulista que es diu Vincent Gadis publica a una revista que es diu Argosy un títol que ell el titula d'aquesta manera, The Deadly Bermuda Triangle.
3: Que home, és molt contundent, eh?
4: Uau.
3: Et predisposa, sí, bastant, eh?
4: Sí, i a partir d'aquí... És un article, per això, en una revista que té poca sortida.
3: Yeah.
4: El públic encara no ho coneix del tot, però el relat ja funciona, el nom funciona, i aquí entra el 1974, cap de 10 anys, entra Charles Berlitz, on el nom del Triangle de les Bermudes ja explota del tot, i uh-huh, perquè ell fa un llibre que es titula simplement El Triangle de les Bermudes, i és un best-seller mundial.
3: Ah, sí? O sigui que el tio peta i tira, o sigui, fa famós el concepte.
4: Exacte, aquí fa famós tot aquest concepte, bueno, a veure, parla de... No consulta ni fonts primàries, omet explicacions que ja es coneixien, que donaven raons científiques, canvia localitzacions... Bé, és a dir, fa tota una sèrie de coses que no són ètiques ni periodístiques.
3: Yeah.
4: I això ho detecta un investigador a finals dels anys 70, 1975... Un científic que es diu Larry Kush va intentar desmentir totes aquestes teories que es van
3: escriure.
4: O sigui,
3: hi havia un detractor, eh? Hi havia un detractor que tenia ganes, sí, d'explicar-ho. Molt bé.
4: Sí, i va començar a revisar cas per cas tots els casos que es van descriure dins el llibre del Triangle de les Bermudes.
3: Uh-huh.
4: Ell realment consulta arxius navals, informes meteorològics, revisa els registres de les asseguradores. És clar, quan hi ha uns sinistres d'aquests, hi ha l'asseguradora darrere.
3: Clar.
4: Compara dates, coordenades, i el resultat que arriba ell a la conclusió que molts d'aquests casos o no van existir, és a dir, se'ls van inventar, d'altres van ser exagerats, i que la resta de sinistres tenen una explicació racional. Però bé, bueno, aquest llibre no va tenir èxit.
3: Aquest no, eh? El del morbo sí, aquest no, eh?
4: Aquest no, és l'habitual, és el que ens passarà a nosaltres. Amb la Terra no és plana, que per cert no sé si... És que és l'últim programa.
3: Vull dir,
4: a mi em preocupa, ja, jo tenc tot el guió fet.
3: No, això que és l'últim... Això és que no us ho he explicat tot, ja veurem si és l'últim, ja veurem. Ja veurem.
4: Però això no ho vas dir l'última reunió.
3: Ja veurem. Bueno,
4: no sé,
3: potser vas arribar tard. Crec que vas arribar tard. Vas arribar tard, com que sempre fas les teves coses, els seus experiments, i estaves amb el Flash
4: Simulator. Era la de dissabte passat, on veu fer una altra?
3: Estaves despistat.
4: És que em sembla que feu reunions i jo no hi soc. Bueno,
3: no sé, no hi vegis papus on no hi són, Jordi.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: Tot serà tractat en el seu moment. Va, escolta, avancem una mica. Ens has explicat una mica d'història, d'on ve tot el mite del Triangle de les Bermudes. De tota manera, hem de parlar de casos segurament més concrets. Ara aprofitem també ja per donar entrada a l'Albert Palou, que és biòleg, divulgador del Centre Beta, Relacions Institucionals d'aquest centre d'investigació. A veure, tu ets més de monstres marins o de fulls de càlcul, Albert?
5: No, monstres marins sempre a mort amb ells.
3: A tope.
5: Sí, eh? Calamar gegant vesteix molt, sempre.
3: Vesteix molt. No sé si vesteix, sí. No sé com, però en tot cas, si tu dius, és que jo m'ho crec. Molt bé. Bueno, així, escolta'm, tu a nivell... De investigació científica, se n'ha fet alguna sobre els fenòmens del Triangle de les Bermudes, diversos, els accidents que hi ha hagut? Hi ha alguna estadística, algun estudi una mica seriós i solvent al respecte, a part d'aquest senyor que deia en Jordi que va fer un llibre que al final no va acabar venent gaire, perquè...
5: Sí, aviam, els pocs que hi ha seriosos, tots arriben a una conclusió, que és la mateixa que deia en Jordi, que és que no hi ha cap correlació estadística real.
3: Punyeta, doncs això llavors ja està.
5: Sí que he trobat alguns estudis de gent ben intencionada que intenta trobar-li alguna explicació i donar-li una certa racionalitat, poquets, i publicats, no sé. He trobat un que feia un estudi bastant, aparentment, ben fet sobre els règims d'onades de tota aquella zona. Bueno, està fet a la Universitat de Tanzània. Però, bueno, no.
3: Universitat de Tanzània.
5: I buscant, clar, he pensat que avui era un dia ideal per explicar una mica com funciona el món de les revistes científiques, perquè parlem molt de publicacions i coses... I no sé si la gent ho acaba de tenir del tot clar. O sigui, els científics, bàsicament, quan estudien alguna cosa, ho transformen en un text, un article, ho envien a una revista suposadament prestigiosa. Aquesta revista ho fa revisar per altres científics experts en l'àmbit, que diuen si vas bé, si vas malament, què corregir, què afegir, i una vegada has passat aquestes revisions, tu la publiques i la qualitat, diguem, de la teva investigació es basa després en el nivell en el que està la revista situat i la quantitat de vegades que aquest article és citat per altres investigadors que fan la seva recerca.
3: Sí, és una cosa d'autoconsum, de donar-hi voltes...
4: Ha faltat el que paguen, el que es paga per fer l'article.
5: Sí, això podem
4: entrar després. S'ha de pagar per publicar.
5: Això té molts defectes i alguns se n'aprofiten. Hi ha una categoria de problema que tenim últimament al món de la ciència, que són les revistes depredadores, que és el que deia en Jordi, que hi ha revistes que tu pots pagar i publicar absolutament el que sigui. Textos aleatoris, sense cap base, ara fa... Hi ha gent que ha fet la prova d'escriure un article sense cap sentit relacionant la ingestió de pastanagues i la vida sexual, ha posat d'autors i universitats inventades i ho ha enviat a una revista i li han publicat. És la cosa, és com a revista depredadora que publica qualsevol cosa. Sí que amb el Triangle de les Bermudes he vist un altre fenomen que és interessant, que són les revistes

0: tensió de la feina no és bona. Llavors, això obre la porta a que hi hagi gent que pugui publicar en aquestes revistes fàcilment i que això et consti en el teu currículum com que ho has publicat.
1: Com que has publicat en una revista, està clar.
0: Després, si aquest article té un 0% de cites, la revista té una qualitat reconegudament baixíssima i tot és un desastre, diguem que això ho has de posar tu de la teva banda. O sigui, quan tu consultes una font, una de les coses que has de fer quan mires un article científic és veure si aquest article científic és creïble o no. Perquè pots estar arribant a una revista aparentment formal, però que no tingui la qualitat necessària com per fer-ho servir tu com a la teva font.
1: Clar, però això ja vol dir que l'espectador ha d'estar molt disposat també a assegurar-se de la solvència de les fonts i de tot plegat, no? És a dir, se suposa que, és el que ho has dit tu, les revistes científiques són un punt de referència. Per tant, hi ha una base mínima que compleixen, no?
0: Sí, però llavors quan algú aconsegueix publicar alguna cosa i, per exemple, doncs, un periodista, per dir alguna cosa, està redactant un article sobre un tema i trobes que això està publicat, el sol fet que estigui publicat no vol dir que allò sigui creïble.
1: Ja, ja, està clar. Sí, sí. O que sigui solvent, vols dir, no?
0: Tot aquest sistema té molts, molts, molts, molts fallos. Perquè, per exemple, una de les coses que et miren la qualitat dels teus articles és si està citat moltes vegades.
1: Clar.
0: Et poden citar moltes vegades per dir que la teva feina és un desastre.
1: Clar, però anava a dir, però pot ser un xurro. És a dir, si l'argument o el criteri és que t'hagin citat molts cops, escolta, no sé, amb tot el carinyo del món, però bé, l'Eben Esteban és una persona molt citada moltes vegades a l'estat espanyol i no tindria un Premi Nobel de Física, amb tot el respecte, insisteixo, per la princesa del Pueblo, eh? Però ja ens entenem.
0: I aquí arribem a la trista història d'Aftab Malik.
1: Aftab Malik.
0: Aftab Malik és un criminòleg de la Universitat de Lahore, al Pakistan, que en un article publicat a Research and Marine Sciences d'Iran va decidir fer l'estudi més exhaustiu mai fet sobre el Triangle de les Bermudes.
1: Bueno.
0: Ho va publicar i vosaltres podeu anar a Google Scholar, qualsevol indexador d'articles científics, podeu arribar a l'article...
1: I el trobem.
0: Factors dominants amb efectes adversos a la regió del Triangle de les Bermudes.
1: Veus?
2: Carai.
1: I ell sí que devia definir exactament el terreny, no? Com estava delimitat, tot plegat...
0: Sí, és bastant desastrós, eh? Us ho dic.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Si és poc rigorós, poc mètode científic, diguem.
0: Sí, per començar, la revista està en el rang més baix possible de revistes.
1: Ja, és d'aquestes de l'Hacendado, diguem.
0: Diguem que en el conjunt de tots els articles publicats en aquestes revistes sumen la friolera d'un 0% de cites per part d'altres autors.
1: Caram.
2: Bé, de moment anem bé.
0: I un dels indicadors de qualitat és que t'ho accepten...
1: I pagant,
0: tot...
1: eh?
0: No, aquest no paga res, però t'ho accepten tot molt ràpid. O sigui, tu envies...
1: Ja.
0: Va, aquí, pim-pam, ja està.
1: No ho deus haver provat, oi?
0: No, perquè, diguem que en el sistema d'avaluació de qualitat dels investigadors europeus, publicant aquest tipus de revistes no computa. És com si no ho tinguessis.
1: Són més serios. Bueno.
0: Bueno,
1: i què diu l'estudi? Què diu l'estudi del Malik?
0: Ell volia fer simulació de som gent seriosa
1: i
0: agafa tots els possibles factors causants dels fenòmens del Triangle de les Bermudes i els analitza. Llavors en descarta alguns i n'accepta uns altres. Vols saber quins descarta?
1: Aviam.
0: Descarta els ovnis.
1: Descarta els ovnis?
0: Sí, bé. La caiguda concreta de meteorits sobre els vaixells.
2: Hòstia, una punteria. Sí, sí.
0: I descarta factors espirituals que generin bogeria momentània.
2: Vale.
0: Això ho descarta.
1: Això ho diu,
0: sí,
1: diu
0: això
1: que no.
0: Això no.
2: Si ho ha analitzat, ara vull veure què no descarta. A veure.
1: Exacte. Jo crec que aquí té el terreny.
0: Et farà més gràcia què no analitza.
2: Ah. A veure.
0: Perquè no analitza la possibilitat de l'error humà.
1: Home! O sigui, també el deixa de banda. No el posa com una variable...
0: Ni sí ni no, no en parla. No ho cita.
1: O sigui, que si hi ha algun vaixell que s'ha enfonsat, no ho sabem. Si...
0: També us diré que si us mireu l'article, les taules de dades tenen errors tipogràfics, que és una cosa bastant lamentable. I, bueno, barreja moltes coses i... Ara... Si voleu, us faig la llista de les coses que ell sí que diu que són les causants del fenomen del Triangle de les Bermudes en la seva combinació. O sigui, tot això està passant alhora, segons ell, i està causant l'efecte. Això és que ell opina que l'energia solar que arriba a la Terra en aquella regió arriba diferent de com arriba a la resta del planeta i que això causa uns moviments oceànics que fan que xoquin corrents d'aires que generen espirals atmosfèriques i oceàniques, anòmales, i tot això ho diu sense aportar cap dada de cap informe de cap agència meteorològica.
1: I li publiquen, eh?
0: Sí, sí.
2: Bé.
0: Sí, absolutament, absolutament, absolutament cap informe i cap dada. Després diu que això, clar, això combinat amb... O sigui, a més, la regió té unes

0: forta presència de partícules magnètiques que acaba generant... Sí, partícules magnètiques, forta pressió de... Moltes, que generen solenoides naturals.
1: Solenoides naturals.
0: Sí, no t'explica com són aquests solenoides. Només es generen solenoides. Un solenoide, perquè la gent tinc, no sé, sí, és una bobina que genera un camp electromagnètic. Sí, doncs això, hi ha moltes partícules electromagnètiques per allà que generen solenoides naturals que alteren el camp electromagnètic i fan que en aquella part del món tingui el seu propi pol nord i pol sud.
2: Pues... complicat, això, eh?
0: O sigui, allà tenen un pol nord diferent i un pol sud diferent pels solenoides naturals que hi ha allà. Combinat...
1: I altera el camp magnètic i tot...
0: Combinat amb grans corrents oceàniques i espirals atmosfèriques que no observen ningú, els solenoides allà fotuts, tot això, bueno, clar, genera huracans, vents... Òbviament, és una regió del món on hi ha huracans, això sí que...
2: Sí, i tant, i tant.
0: I hi ha un gir més, encara... que no el veieu venir, que són els núvols de plasma.
2: Ostres.
1: Núvols de plasma, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: El Triangle de les Bermudes.
0: Sí, tota aquella regió del Triangle de les Bermudes està plena de gas ionitzat.
1: Sí.
0: Que passa que hi ha un problema que al llarg de l'article el va definint de forma diferent. I hi ha un moment que defineix el gas ionitzat que forma núvols de plasma com enormes masses de gelatina. Després en diu gasos gelatinosos, que és un concepte que m'agradaria entendre algun dia. I acaba dient que tot això és perquè hi ha una temperatura concreta en aquella part del món que fa que el camp electromagnètic es solidifiqui.
2: Ai, perdó, eh? Sí que no es poden dir, però és que me l'has fet
1: Com que es solidifica? En forma de què? Que queda un bloc allà?
0: Hi ha tota una parrafada després de l'oscil·lació de les partícules en un marc plasmàtic que fa que això generi una substància... Se li solidifica el camp electromagnètic. Això és... Senyor, no sé. Insisteixo, un criminòleg de Pakistan, dient tot això.
1: Clar, és que és criminòleg, el tio, no és físic ni res.
0: I després, la ciència, però... clar, acaba concloent que tot aquest gas gelatinós, electromagnètic, solidificat per les temperatures, s'acaba relacionant amb els cinturons de Van Allen.
2: Apa, vinga.
1: Els cinturons de Van Allen
2: estan fora.
0: Sí, són cinturons de Van Allen, són uns cinturons, diguem, que genera el camp magnètic de la Terra, on atrapen partícules, sobretot electrons i protons, que venen del vent solar. Doncs això, tot aquest gas solidificat plasmàtic i a les corrents electromagnètiques en espiral amb la temperatura i tot això es fa que aquella regió del món estigui directament connectada amb els cinturons de Van Allen.
1: Com una mena de mànega que surt...
0: Com no vols que passin coses allà?
1: Clar, vulguis que no, fa de mal fer.
0: I això, senyors...
1: Però ell analitza casos particulars?
0: No cita cap cas, ni dona cap dada, ni analitza res.
1: Molt bé, llavors fa algun càlcul, suposo.
0: No n'hi ha cap. L'únic càlcul que hi ha és el de quants accidents té registrats per any a la regió, que, com he dit, si mireu les taules, hi ha errors tipogràfics.
1: O sigui, bàsicament és un tio que es va dedicar a fer hipòtesis, no? Va allò aixecant el dit i va dir cap aquí, cap allà, però sense analitzar res.
0: I li van publicar.
1: Això és la... I aquest és l'únic, segons tu, estudi seriós que sapiguem, no? L'única publicació en relació a aquest tema que es coneix.
0: No, n'hi ha més, però aquest és el que m'ha semblat més graciós, perquè realment demostra com de malament està a vegades el món de la publicació científica.
1: També tens raó que està fotut, però bueno, n'hi deu haver algun una miqueta més solvent, potser, no? En tot cas, Jordi, tu t'has mirat alguns casos de desaparicions i que s'han analitzat o...
2: Sí, n'he trobat diversos, i la veritat és que són molt interessants tots. A veure, et diré els més sonats, els més famosos. Un dels que se cita sempre és el USS Cyclops, que era un vaixell militar que va desaparèixer sobtadament amb 309 tripulants. Clar, són
1: 309,
2: molta gent. El 1918. Va desaparèixer sense enviar senyal de socors, sense res. Això...
1: Però tot això és abans del mite que es va crear, eh? M'has dit que era els 50, més o menys, ja que sí?
2: Sí, el 1918 no hi havia cap mite allà. No es parlava d'això. Aquest vaixell es diu que anava sobrecarregat segurament amb manganès, en aquest cas. Tenia una mala estabilitat i, a més, era un dia de fortes tempestes. Amb un onatge que entre cresta i cresta podien haver-hi puntes de més de 20 metres. Aleshores, si el barco es troba entre dues puntes, es pot partir per la meitat tranquil·lament i desaparèixer ràpid, ràpid, en menys d'un minut.
1: S'enfonsa de seguida.
2: Sí, per tant, aquest és un cas real, va passar, però no té res de misteriós. Simplement va tenir un trencament, un enfonsament sobtat. Això passa, això pot passar. Més casos, el 1945. Cinc avions.
1: S'acaba la Guerra Mundial.
2: Sí.
1: El 45.
2: Cinc avions militars en entrenament. Cinc. Desapareixen.
1: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Cinc de
2: cop? Sí. I això és correcte, però aquí se li atribueix doncs, el que portava una mica el cotarro, que els dirigien a tots, es va orientar malament. Mm. I es van quedar sense combustible mig vol i van caure.
1: Caram! Mal fallo, perquè entenc que eren avions nord-americans, suposo, no?
2: Nord-americans, sí senyor.
1: Ostres, Déu-n'hi-do, quin fallo.
2: S'atribueix a fallos a la brújula, que la brújula no girava bé, no. Les brújules giraven correctament.
1: El problema és que algú no va posar gasofa suficient.
2: Sí, després n'hi ha un de molt divertit. Bueno, molt divertit, perdó, perquè clar, aquí hi ha gent que ho ha malament. Un hidroavió militar, amb 13 persones, més o menys a la mateixa zona, una explosió en vol. Simplement va tenir una explosió en vol, no va desaparèixer aquest hidroavió, el van trobar.
1: Ah, el van trobar, però ja va, formava part també del mite, diguem, algú va ficar al catàleg.
2: Però aquí ja, sí, vull dir, allà ja va haver-hi un problema i el van ficar allà al catàleg. També van ficar al catàleg una goleta emmarcant, amb 11 passatgers, el 1921, que la van trobar encallada i buida.
1: Però en aquest cas els van trobar. El que passa que, clar, eren
2: baixos... Van trobar el barco, però no van trobar els passatgers.
1: O sigui, eren vaixells a la deriva, que potser gent va marxar, no? Van agafar un bot salvavides, va marxar i es van perdre al mig de l'oceà, potser.
2: Sí, un motí, un abandonament del vaixell, però en qualsevol cas s'atribueix això, que van desaparèixer els tripulants. Estava fora del triangle, però bueno...
1: Si no, direm que el triangle també era aquella zona, poder.
2: Sí. Ja està. Però, esclar, aquí hi ha una cosa molt més important, Sergi, si realment hi ha tan sinistres en aquesta zona, això igual que jo he fet l'esforç una mica de pensar en les assegurances, si de la mateixa manera que et cobraran més car un cotxe per estar a Barcelona que no pas per estar a la Vall d'Aran...
1: Sí, clar.
2: Vale. T'haurien de cobrar més car un vaixell per passar pel triangle de les Bermudes.
1: Clar, si fas aquella ruta molt comú, suposo que l'asseguradora et dirà tu, tanto.
2: Perquè les asseguradores tenen una sèrie de persones, uns actuaris, que es dediquen a mirar el risc i en base a aquest risc t'apliquen el preu. Clar. I si és una zona que hi ha molt risc, doncs et diuen o t'aplico molt preu, t'aplico moltes franquícies o directament no t'ho vull ni assegurar.
1: Clar.
2: D'acord? Però resulta que les asseguradores en aquesta zona, els vaixells que passen en aquesta zona, no se'ls hi aplica cap sobreprima.
1: Cap.
2: Saps per què?
1: O sigui que... Per què no?
2: Perquè hi ha la mateixa sinistralitat que tot arreu.
1: Que la resta. Fixa't. Sí. Clar, i mira que aquests sí que hi entenen d'això, eh? Que si hi hagués un duro a rascar, rascarien.
2: Sí. No, aquí, per exemple, on t'aplicarien primes altes és, per exemple, les zones on hi hagi pirateria.
1: Clar.
2: A la Banya d'Àfrica n'hi ha moltíssima.
1: Allà tampoc hi ha casos de pirateria descrits de forma més o menys comú. No n'hi ha, tampoc?
2: No, allà no.
1: És una zona tan àmplia que segurament és complicat.
2: Sí, al Golf d'Aden sí que hi ha pirateria, al Mar Negre en períodes de conflictes és complicat i t'apliquen sobreprimes o no t'ho volen assegurar.
1: Clar.
2: Però al Triangle de les Bermudes no passa absolutament res d'això. Primes, preus normals. Les asseguradores cobren exactament el mateix. És més, t'asseguren els barcos.
1: L'argument que m'ha convençut més és aquest, perquè, com et deia, aquesta segur que no en deixarien passar ni una.
2: No en deixen passar ni una, t'ho asseguro jo, que ho he vist bastant de prop, això.
1: Sí.
2: I és una cosa, és de mercat.
1: Sí, oferta, evidentment.
2: Demanda, el mercat mana, per tant... L'asseguradora cobra sobreprima, vol dir que allà no passa.
1: Que assegurar sinistres d'aquest estil no ha de ser barat, tampoc, no? Perquè estem parlant de vaixells amb una eslora enorme, marina mercant, no?
2: Sí,
1: s'han d'assegurar el contingut.
2: Sí, qui t'ho assegura totes aquestes coses és un mercat assegurador que es diu Lloyd's of London, que són gent molt conservadora, a més,
1: segur que sí.
2: Amb les assegurances. Però tenien el Titanic assegurat, aquesta gent.
1: Aquesta gent. Home, doncs llavors, des de llavors, segur que s'ho han mirat amb més lupa que mai.
2: Sí. Jo vaig entrar a la seva seu central i tenien el llibre de registres obert per la pàgina d'on es va enfonsar el Titanic.
1: Mira, però no ens passarà mai més.
2: No, el tenien allà amb una urna guardat. I miro això, ara dic vaixells, però miro avions I allà en passen molts d'avions. Vull dir, si tu te'n vas a Cuba, a Jamaica, a Haití, passes per allà a sobre. Al Golf de Mèxic, passes per allà a sobre. I, no, i l'aviació té una prima molt més estricta que no pas la marítima.
1: I també passa el mateix.
2: Sí, no passa res.
1: Per tant...
2: Vols comerciar els diaris, no hi ha desaparicions, no hi ha falla de sistemàtiques... No, sí, no
1: per tant, pèrdues. O estem parlant d'una gran conspiració també en la que hi participen les grans asseguradores, cosa que no tindria gaire sentit perquè ells el que volen és preservar el seu capital, no?
2: Sí.
1: O realment l'explicació és el que és tan prosaica com que realment la sinistralitat és igual de baixa o d'alta que qualsevol altre terreny, no?
2: I saps què és el més divertit? Que quan hi ha un sinistre, si n'hi ha algun allà, que clar, n'hi ha, com a tot arreu n'hi ha,
1: sí.
2: L'asseguradora va allà i de seguida vol conèixer què ha passat per pagar o no.
1: Ah,
2: i clar, s'investiga en profunditat el que ha passat.
1: Per tant, els realment... estudis seriosos en relació al tema de la sinistralitat de Tregla és de les asseguradores.
2: Sí.
1: I de moment no diuen que hi hagi cap cosa fora d'allò.
2: No, i sempre acaben, el sinistre acaba concloent-se doncs, que o ha sigut una tempesta, o un error humà, o una fallada mecànica, o una mala planificació. Però en cap cas no hi ha una categoria assegurable que sigui allò, causa desconeguda.
1: No n'hi ha. Sí, no sempre hi ha alguna explicació més prosaica que...
2: Sí. Jo crec que aquest argument és letal pel Triangle de les Bermudes.
1: Estic bastant d'acord, eh? Estic bastant d'acord. Sí, bastant, és bastant demolidor. Escolta, Albert, una cosa, ara per anar acabant, però hi ha algun triangle acceptat per la ciència que tu sàpigues, que estigui més o menys acreditat?
0: Jo com a mínim en conec un.
1: A veure.
0: I el tens més a prop del que et penses.
1: A veure. Sorprèn-nos a tots.
0: No, a nivell mèdic es coneix com a Triangle de les Bermudes, la zona retroperitoneal.
1: Ah,
2: això està no baix, si, no?
0: No sé si us situeu l'entorn de la pelvis.
1: Sí.
0: Doncs això, en argot mèdic, he trobat publicacions científiques que parlen de cirurgia o bueno, que tenen a veure amb cirurgia en aquella zona, i és la zona la coneixen com el Triangle de les Bermudes, perquè és una zona del cos... Estic parlant de...
2: Si perden coses.
0: Sí, estic parlant sobretot d'anatomia masculina, operacions de pròstata. Es veu que és una zona del cos que és especialment complexa per un cirurgià.
1: Ah.
0: Per les venes, artèries, nervis, conductes de tot tipus i coses vàries.
1: És fàcil perdre-hi l'escalpel per allà dintre. O...
0: Sí, i pel que sembla, l'anatomia masculina, els cirurgians, has de ser molt expert per remenar per allà, diguem. I que llavors he trobat fins i tot manuals de medicina en el que parlen de consells per operació o per cirurgia en el Triangle de les Bermudes. I es refereix a operacions de pròstata.
1: Ah, veus? Per tant, la ciència ha hagut de posar el focus sobre un determinat triangle, eh?
0: Molt bé. I també m'ha semblat molt, molt notable i molt sorprenent l'ús popular que fan els científics del concepte Triangle de les Bermudes.
1: A veure?
0: Perquè si busques, com tornem a les bases de dades d'articles, vas a Google Scholar, Scopus, Sevier, hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que contenen el concepte Triangle de les Bermudes en el seu títol. Sí, però que no tenen res a veure amb el Triangle de les Bermudes.
1: Però que deu ser, com a forma geomètrica, un lloc triangular en el que dintre hi passen coses, no?
0: No, ni geomètrica, o sigui...
1: O conceptualment, és un concepte.
0: Quan el tema de l'article és un misteri... O
1: és un forat negre, no?
0: Sí, parlen d'algun forat que estan intentant omplir per al Triangle de les Bermudes. I trobaràs el Triangle de les Bermudes del transport celular de no sé què. El Triangle de les Bermudes de l'estudi de l'incidència del càncer de no sé on. El Triangle de les Bermudes de no sé... Hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que científics han fet servir el concepte de Triangle de les Bermudes al títol, mica per aprofitar-se d'aquesta metàfora. És que m'ha semblat graciosa. I m'he imaginat el senyor aquell de Pakistan intentant. Perquè, clar, el seu article queda per allà al mig.
1: O sigui que el nostre Triangle de les Bermudes particular seria l'edició en la que parlem de la Terra no és plana, no?
0: Sí, és el Triangle de les Bermudes d'aquest podcast.
1: De la Terra no és plana.
0: Sí, sí.
1: Veus? Sí, molt bé, molt bé, molt clavat. Escolta, doncs, no sé, algun sinistre que vulguis comentar més, Jordi? Algun...
2: Home, tots els altres sinistres, si tinc, hi ha una llista molt i molt extensa, però...
1: Sí, potser no cal, que no acabaríem mai.
2: Són tots relacionats amb que m'he quedat sense combustible, no m'he orientat bé, he tingut una explosió a mig vol... A veure... N'hi ha un que està molt bé també, que van tunejar el barco massa, de tant que el van tunejar va petar.
1: Ah, o sigui, va posar masses alerons,
2: van tunejar-lo un pèl massa.
1: Clar, van tenir llavors problema. Van dir, no, clar, que passava pel Triangle de les Bermudes, clar, és el misteri, no? Ja,
2: sí,
1: potser és que es van passar de tunings. En fi, la gent... El misteri és més la gent que altres coses, moltes vegades, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: No sé. Bueno, escolteu, doncs res, després d'aquesta travessia atlàntica, ara en saludem un que viu vora mar, eh? Xavi Gorro, hola. Has vist com ho hem lligat, això, eh? Travessia atlàntica, vora mar, tal. Tot i que ets poc atlàntic, perquè ets més mediterrani.
3: Bueno, què insinues?
1: Però no, res, res, em sembla molt bé, és un mar estupendo. El Mediterrani m'encanta, és el Mare Nostrum, és fantàstic. Què dius, què tal, per Roses, com va tot?
3: Doncs molt bé, una de les 5 badies més belles del món.
1: Uita,
3: veus? Bueno, no ho dic jo, ho diu, no sé, ho diu la ONU. No sé,
1: la ONU, la ONU. No sé,
3: ho diu algú.
0: La OMS.
1: Algú m'estudis, molt bé. Sí.
3: Doncs molt bé, molt bueno. Bé, molt interessant això de les Triades de les Bermudes. Tema que
1: què et sembla? No t'hi has perdut allà, tu?
3: No, però un tema que m'apassiona a mi, molt.
1: Sí? T'agrada aquest tema? Sí. Si és de... Perquè tu agafes l'avió, l'agafes o no l'agafes? Agafes poc.
3: Bueno, si és estrictament necessari, sí, si no, no.
1: No et fa por volar, tu?
3: No, em fa mandra.
1: Fa mandra. És que fa mandra, volar. Fa mandra. Sí. Fa mandra els controls, estar allà, fer cua, sí, home, sí.
3: Clar, però... si tu calcules el temps que trigues efectiu de vol amb el que has d'estar abans, el que has d'estar després, el temps d'arri... Hòstia, tu...
1: I llavors et diuen, no, sobrevolarem el Triangle de les Bermudes. Però mira, saps què? No cal.
3: És igual, me quedo a casa. Sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, i què? Què ens portes?
3: Doncs...
1: Alguna brúixola conspiranoica?
3: Bueno, això de la brúixola en parlaré, perquè... Bueno, jo tinc una altra teoria del que passa amb les brúixoles, que jo no sé si serà o no, perquè no hi entenc ni la física, ni de on està el nord, ni el sud, gaire bé. Per tant, a veure si vosaltres ho podeu desxifrar.
1: És un tio que ha perdut el nord, Xavi Gorro, ja veieu. Jordi, l'hauràs d'ajudar, amb això de la brúixola.
3: I el sud, potser, també.
1: El sud, va. Doncs,
3: avui us parlo de diferents teories que hi ha sobre el Triangle de les Bermudes, que suposadament es diu que allà passen coses, no? Bàsicament,
1: diuen.
3: Demostrat, han desaparegut... A veure, han desaparegut persones, però tampoc és una bogeria, eh? Perquè hi ha documentat que han desaparegut 14 homes que anaven a bord de 5 bombarders d'aquest de l'exèrcit nord-americà, 31 passatgers... 5. Bueno, 14 en 5 vaixells, val? De 5 vaixells s'han enfonsat, aquests, doncs 14 van desaparèixer, els altres van aparèixer. 31 passatgers d'un vol comercial, un vaixell complet de la Marina dels Estats Units, on van desaparèixer 306 persones. Bàsicament, aquest és el recompte oficial de gent que ha desaparegut al Triangle de les Bermudes. Per tant, a veure, podia ser molta gent, sí, però que és molt gran, allò. Si ho mirem en un mapa sembla petit, però és que ja ho heu dit, és gegant, és que s'havia com mitja Europa. Per tant, és un lloc molt gran. I, doncs, bueno, ara us explicaré diferents teories de per què passen aquestes coses. La creació del fenomen, ja ho he explicat, que ve a través de diferents llibres i revistes, així una miqueta, bueno, més de ciència-ficció que d'una altra cosa. Hi ha la primera teoria, que la passaré molt per sobre, perquè fins i tot per mi em sembla boja, que és la del calamar o el del pop gegant.
1: Ah,
2: aquest m'agrada.
1: Interessant, eh?
0: Em sembla totalment factible. Totalment factible. Sí.
1: L'Albert ho ha dit, que sempre vesteix un calamar. Sí, sí.
3: No, i pot ser cert, per què? Perquè el Triangle de les Bermudes, com ho he explicat vosaltres, és un lloc que és molt fondo. I on viuen els calamars gegants? En llocs molt fondos.
1: Perquè hi ha poca llum.
3: No, i perquè si viuen en llocs poc fondos, com que són gegants, potser surten, saps?
1: Clar, també és veritat. Això, si es posen drets, surt el... Sí,
3: clar, per tant, jo pop gegants no sé si n'hi ha. Calamars, realment sí que existeixen calamars gegants. Diuen les teories que allà al Triangle de les Bermudes viuen calamars supergegants que agafen vaixells amb els tentacles de calamar i els enfonsen.
1: Sí, gairebé krakens, com a pel·lícula.
3: Sí, un kraken, exacte. Sí, sí.
0: I els avions?
3: Això és la pregunta que m'ha fet jo. Potser són, no sé...
1: És molt amunt, això, ja.
2: Has d'estirar el braç.
1: Si el tentacle ha de ser una cosa tremenda, eh?
3: Sí, això és el que no m'aquadra.
1: Tu dius que aquesta no t'acabava de fer el pes.
3: No, per això, perquè els avions no m'aquadra. Els vaixells, dius, vale. Clar, però depèn de quin vaixell, perquè una Zodiac, vale. Però, clar, un vaixell de la Marina americana, clar, a veure, no. A més, que tenen canons i aquestes coses, aquesta gent.
1: Clar, també fan mal, sí, sí.
3: Però hi ha una altra teoria, que és la de l'Atlàntida. I això ho va popularitzar el senyor Charles Berlitt, el senyor que va fer el llibre, que es diu El Triangle de les Bermudes, i que diuen que va inventar aquest fenomen, que aquest home va dir que segurament passen aquestes coses perquè allà, on està el Triangle de les Bermudes, hi havia la ciutat perduda de l'Atlàntida. I, per tant, d'alguna manera, les energies que allà n'hi ha, bueno, les energies i la tecnologia que la gent de l'Atlàntida, dels Atlàntics...
2: Esclar, els Atlants.
3: Clar, van crear, doncs el que fa és que hi passin aquests fenòmens. Per tant, aquest home diu que la tecnologia d'aquests homes, les energies que venen dels cristalls que estan activats en el fons del mar, el que provoquen són falles mecàniques als vaixells i també en els avions, i això fa, doncs, que desapareguin, bueno, que caiguin, i llavors quan arriben allà a l'Atlàntida, doncs ells, els habitants d'allà, ja intenten fer-los desaparèixer perquè ningú els pilli.
2: Un desguace.
3: Primera teoria.
2: Desguace la cabanya.
3: Bueno, està bé.
1: Aquí aquesta encara, bueno...
3: Bueno, aquesta m'assembla bé. Hi ha una altra que és la teoria de les onades rebels, vale? Una onada rebel és, diguem que és una, té diferents noms, però són les onades aquestes que apareixen de cop i volta, aquestes onades gegants que apareixen de cop i volta, val? Que són onades que són, que això és un fenomen científicament demostrat, que són onades excepcionalment grans i de manera imprevisibles, que apareixen de forma espontània enmig del mar. Val? Aquestes onades es creen per, agafen, absorbeixen energies d'altres onades i el que fan és crear una... es diuen les oles monstruo, no? Us va dir.
1: Sí, sí.
3: I aquestes onades sí que són problemes per a alguns vaixells, a veure, són, no, no n'hi ha moltes, però quan apareixen, si es troben algun vaixell pel camí, no l'enfonsen, però sí, un vaixell modern no l'enfonsen, però sí que el fiquen en greus problemes, perquè són, si una onada normal fa 10 metres, enmig de l'Atlàntic, aquestes potser en cap de 30 o cap de 40. I per tant, doncs, bueno, això pot provocar, doncs, en alguns vaixells i pot provocar problemes. I com que la zona del Triangle de les Bermudes és un lloc on hi ha diferents corrents marítimes, doncs bueno, pot ser que potser allà... doncs, bueno,
1: podria ser. Tu aquí a l'Albedrava no n'has vist cap d'aquestes,
3: no, eh? No, no he vist cap, no. No he vist oles monstruo, no. Però això s'ha de dir que hi ha científics de la Universitat de Southampton, Anglaterra, que van afirmar que això és veritat, que en aquestes aigües segurament...
1: que existeixen.
3: Sí, sí, es poden crear aquestes onades que poden arribar fins i tot als 30 metres d'alçada. Que, hòstia, ojo la onada. Però clar,
1: sí, sí, és tornem una cosa sèrie, eh?
3: A lo mateix del calamar. Molt bé, m'expliques-ho al vaixell, però com m'expliques-ho als avions? Perquè 30
1: has
3: metres...
1: has de volar molt baix, diguem.
3: Clar, jo crec que l'avió va més amunt de 30 metres. No sé, no hi entenc gaire, però em sembla que sí.
1: Una mica més, segur. Encara que vinguin de port, ai, de l'aeroport, perdó, o vagin a aterrar...
3: no hi ha cap aeroport, clar.
1: Una mica més,
3: sí.
1: Pugen.
3: Sí. Una teoria és la de les forces magnètiques. I aquí és la part, això, on vosaltres heu d'intervenir, eh? Perquè es veu que la zona aquesta del Triangle de les Bermudes és un dels dos únics llocs del planeta on la brúixola pot assenyalar dos punts, el nord verdader i el nord magnètic.
2: Ah. Bé, aquí ja puntualitzo.
1: A veure, digues, Jordi.
2: Ja, sí que és veritat, el nord magnètic canvia amb el temps a la Terra, però el nord verdader sempre està al nord. I les brúixoles sempre apunten al nord verdader. El que passa és que els avions ja ho saben, això. I les brúixoles ja estan calibrades i els rums estan calibrats amb aquestes anomalies magnètiques.
1: Sí, perdó, torna-ho a dir. El nord magnètic sempre assenyala
2: el nord magnètic, sí. El nord magnètic sempre el assenyala a la brúixola. I el nord verdader és el nord que nosaltres la vol.
1: És un punt geogràfic que és arbitrari, ens l'hem inventat nosaltres, el nord.
2: Bueno, és allà on sortiria l'eix de rotació de la Terra. Allà on tindria
1: la sortida. Sí, sí, clar, correcte.
2: Sí,
1: clar.
2: Allò és el nord. Sí, sí. El que passa és que, a veure, hi ha diferents llocs al món on sí que una brúixola pot desviar-se una miqueta. El Triangle de les Bermudes no és pas una excepció ni una cosa excepcional, eh?
3: Pues aquí diu que, segons aquesta teoria, sí, diu sí, que ja, això ja, fa que, ja, ja. Que els pilots experimentats, no nosaltres, sí, ens fem un avió, no, els pilots experimentats, doncs, s'equivoquin i s'acabin liant,
1: confonen perquè el nord... Clar,
3: confonen el nord magnètic amb el nord verdader, llavors desvien la seva ruta perquè no van pel camí correcte i no és que se'ls vengi ningú, sinó que clar, s'acaben perdent, es queden sense gasolina, s'estrellen i desapareixen.
1: I mal assumpto, sí, sí, sí.
0: Per això l'Aftab Malik ja va dir que això, aquesta regió directament té el seu propi pol nord i pol sud,
1: sí, sí,
0: magnètic, propi, diferent i únic de la zona, i que això és el problema. És que no sabeu mirar on...
1: I que connecta amb el cinturó que has dit,
0: sí,
1: eh? Sí, sí.
0: Cinturons de Van Allen.
1: Això, cinturons de Van Allen. Perdó,
3: bon grup,
1: sí,
3: eh?
1: Sí. Bon grup, també, sí.
2: Els cinturons m'hi
1: trobo que ha tardat a sortir el símil. Molt bé, molt bé. Està bé.
3: També dic
1: molt
3: que, clar, per allà he passat molts avions i molts vaixells al cap del dia, i només es perden uns quants. Potser es perden els no experimentats, també. Clar, i el senyor experimentat que en sap, sap arribar a lloc.
1: Bueno, segons les estadístiques que ens ha ensenyat el Jordi abans, de les asseguradores que van a missa, escolta, tot això de que en desapareixen tantes o més o menys que qualsevol altre lloc.
3: Sí, sí.
2: Exacte.
3: No. Altra teoria, que aquesta jo crec que és la que estem esperant tots, que és la dels alienígenes.
1: Ara. No se n'ha parlat, en tot el programa?
3: No.
1: Ja era hora.
3: Però què passa? Que hi ha, sota del Triangle de les Bermudes, doncs hi ha una base extraterrestre.
1: Home.
3: Que han construït un portal que el que fan és capturar els vaixells, avions i tothom que passi per allà i se les emporten cap al seu planeta per estudiar la humanitat.
2: Clar. I una mà de containers del Temu que deuen agafar aquesta gent,
1: eh? No feia nada, eh? No feia nada, haver de muntar-ho allà sota, 8.000 metres de profunditat. Sí. Ostres.
3: Clar, però això explica per què després les restes no tornen.
1: Clar, perquè s'ho queden allà, fan els seus anàlisis, les seves coses, i a vegades se les emporten.
2: Sí, no perquè no tinguis interès a buscar-ho.
3: No.
1: Ho revenen, eh? Sí, sí, Albert, la teoria de que els extraterrestres revenen el que fan allà.
0: Sí.
1: Que llavors tu trobes a l'eBay, per exemple.
2: Segon demano.ovni.
1: Clar, això.
3: Una altra teoria... teoria, aquesta...
1: En tens més, pensava
3: sí,
1: que
3: sí,
1: ja n'hi
3: no, havia no,
1: més.
3: No, no, no, en tinc dos més, en tinc dos més. Una altra teoria, sí. Aquesta teoria de les bombolles de metà. Aquesta existeix, eh?
1: Ah.
3: Es veu que l'any 2016, uns investigadors de la Universitat de Noruega van descobrir que hi ha, que al mar de Barents, allà al cercle polar àrtic, hi ha una espècie de cràters submarins que el que fan és crear unes explosions de metà d'uns 800... Bueno, aquests cràters tenen uns 800 metres de diàmetre o alguna cosa així, i el que fan és fer unes explosions sobtades de metà subterrani que acaba expulsant aigua a una distància de, bàsicament, quasi bé un quilòmetre d'alçada.
2: Això és veritat, eh?
3: Això existeix.
1: Sí, sí, veus?
3: Vale, doncs això existeix, diguem, aquí a Noruega, al Mar del Nord, no? Però hi ha algú que ha dit, ah, si estigui a Noruega...
1: Allà també deu passar.
3: Per què no pot passar el triangle de les Bermudes? I hi ha unes teories que diuen que el que passa és que allà hi ha unes explosions gegantines, unes bombolles d'aigua que exploten gegantinament i exploten quan, justament, quan passa un vaixell o un avió i, doncs, agafen i el... Bueno, no sé, el catapulten cap a dalt i després pues, cap a baix, suposo.
1: Això un quilòmetre sí que hi arriba l'avió, diguem.
2: El problema és que aquestes bombolles de metà estan relacionades amb el permafrost.
3: Ah.
2: I molt, yeah. molt permafrost allà al Carib no
3: clar, no fa
2: no
3: pinta,
2: tenen.
3: No.
1: Ja. Però bueno, en tot cas està allà. Podria passar.
2: Sí.
1: Podria ser, qui sap.
3: Una altra teoria.
1: I l'última.
3: No, queden dos més. Una és molt curta. Una teoria. Teoria de les trombes marines. Que aquesta, bueno, pot ser factible. Una tromba marina, bàsicament, és com un huracà, bueno, com un tornado, però que passa al mar.
1: Ah,
3: doncs que, sí. I sí que és mitjanament factible, bueno, que a una zona humida, amb un mar càlid, com és la zona del Carib, que sí que es creen bastantes trombes marines.
1: Uh-huh.
3: Algunes, fins i tot, arribant a rodar 200 km per hora. Per tant, si es troben un vaixell o un avió
1: que
3: més complicat, però un vaixell...
1: L'engoleixen, sí o sí.
3: Però clar, també és molta coincidència, no?, que passi justament l'avió o el vaixell per allà quan hi ha la tromba, quan els avions ja tenen per detectar aquestes coses, i els vaixells també.
1: Clar,
3: però bueno, diuen que, com que és un lloc que passa, doncs, bueno, pot ser que passi. I s'ha dit
1: una
3: que
1: de tantes.
3: Sí, la Guàrdia Costera dels Estats Units i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units diuen que és més probable que hi hagin aquestes coses. Però, si passa alguna cosa, diuen, segurament no serà per culpa de la tromba marina, sinó segurament serà culpa d'un error humà. I no perquè tampoc que hi hagi marcians ni coses rares.
1: Allò que el Malik va descartar, bueno, no va ni tan sols analitzar la possible...
2: L'error humà, sí.
3: I acabem amb la teoria dels forats de Cook.
1: Yep.
0: Oh, la millor.
3: La millor. I demostrable, perquè és real, eh? Aquesta és real.
1: Ah, aquesta és real. Ja sí, tu ho has vist?
3: No, jo no, però hi ha un senyor que sí.
1: Ah, a veure, aviam aquest senyor.
3: Sí, això bàsicament ens diu que el Triangle de les Bermudes és un portal espai-temps.
1: Ah.
3: O sigui que ens porta transportant l'espai en el temps.
1: És un forat negre.
3: Mm-hmm. Sí. Sí. I això hi ha un pilot, que un senyor que es diu Bruce Gernon, que afirma que això és cert, i afirma que és cert perquè això li va passar amb ell. Que ell, quan anava amb el seu avió per allà, de sobte va veure que hi havia una boira misteriosa, i quan va sortir de la boira havia adelantat en una fracció de segon 160 quilòmetres.
1: Mira.
3: I és més, aquest senyor va fer un llibre explicant això.
1: Sí, i això, per tant, es basa en la seva experiència personal,
3: sí,
1: que ha viscut aquest
3: fenomen. Sí, que ell va travessar una boira i de cop i volta ja estava això, 160 quilòmetres més amunt.
0: El plasma.
3: Que dius, a veure, però a més, hi ha una peli, ara això, ja per acabar, hi ha una pel·lícula de l'any 1980, que no sé si recordeu, que es diu El final de la cuenta atrás.
1: Hòstia,
3: que
1: no ho recordo.
3: És una pel·lícula que ens explica, se centra en la zona de Hawaii, però que ens explica aquesta teoria del forat de Cook. I ens diu com a les costes de Hawaii, un portaavions nord-americà es veu envoltat per una espècie de boira una mica rara, una mica així misteriosa, i que de cop i volta estan en el present, que en aquell any eren els anys 80 o 90, i de cop i volta apareixen en el 7 de desembre de 1941.
1: Mm-hmm.
3: I què passa el 7 de desembre de 1941? Va ser quan Japó va atacar Pearl Harbor. I és aquí on, a la pel·lícula, els dos protagonistes, que són Kirk Douglas i Martin Sheen, tenen... Sí, sí, no és un pel·liculona, té un 6,7 de Film Affinity, és bona pel·li, de ciència-ficció. Tenen el dilema de si han d'anar a impedir l'atac a Pearl Harbor o han de deixar que la història segueixi el seu curs. I diguem que aquesta pel·lícula juga...
1: Si l'han d'alterar o no.
3: Ah, exacte, juga amb la teoria dels forats de Cook, no a les Bermudes, perquè, clar, arribar des de les Bermudes fins a Hawaii potser hi ha un catxo, però, bueno, passa aquí a Hawaii.
2: Home, estaria bé, el forat de Cook.
3: Maria.
2: Mira, m'estalvio un viatge.
3: Home, és que jo crec... Jo vull que inventin altre transport, és el millor invent que es podia inventar mai.
1: Jo crec que hi haurà resistències, això.
3: Bueno, Iberia, potser.
1: Per exemple.
0: Bueno, ens tocaria el teletransport barato.
1: Sí.
3: Que tornes desmuntat, no?
1: Segur. O que podríem anar a prop, només. Podríem anar, no, pots anar a comprar el pa, bueno, tindrem-hi dos, està mal.
3: Mentre on trobi gent pel camí.
1: Bueno, va, escolteu, crec que amb aquesta travessia arribem a port, amb el vaixell sencer, sense cap desaparició inexplicable i amb totes les dades ben col·locades a la bodega. No sabem si el Triangle de les Bermudes és un forat negre, oceànic o un portal interdimensional o tampoc sabem si és la revenja d'una civilització perduda. El que sí que sabem és que és una zona molt transitada, meteorològicament complexa i envoltada d'un relat que ha crescut molt més ràpid que les proves que el sustenten. Recordeu sempre, quan una explicació necessita d'extraterrestres, camps energètics i música inquietant, però ignora mapes, dades i estadístiques, potser el misteri no és el mar, sinó en la història que ens expliquen. Tanquem la temporada, però no tanquem la curiositat. Nosaltres continuarem navegant entre ciència, pensament crític i una mica d'ironia, perquè entendre el món no el fa menys fascinant, el fa molt més interessant. Això ha estat La Terra no és plana. Fins al proper episodi, amb els peus a terra, la mirada crítica i la brúixola ben ajustada. Gràcies a tots.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
3: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dos persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per l'aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
4: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda. Són membres de la Junta d'Aum de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daum Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara, que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
5: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
6: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre, i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
3: Moltes vegades, quan es parla de síndrome de Down, encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
4: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen a poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
6: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
4: Com altra persona.
3: Exacte.
6: Sí, llavors és qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a lo que han de fer. Com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
5: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
6: Mira, des de Down Lleida intentem sempre lo que és l'escola inclusiva. Uh-huh. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptar. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i a l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
3: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula?
6: Això no ho podem fer. Això vale. S'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar als vetlladors i coses d'aquestes.
3: Vale.
6: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Uh-huh. Suport en plan, per exemple, adaptar llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
3: Okay.
6: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques, conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Mm-hmm. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
3: Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible o, si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i, si no, ho pots contestar de manera general?
4: Jo contestaré de manera generalitzada.
3: Ok, perfecte.
4: Jo penso que les fites avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma. Pues de poder fer... Bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és com una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer les fines de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer un ferit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
3: I quan doneu el pas per anar a viure sols?
4: Primer se fa primer anem a un pis compartit.
7: Tot és molt a poc a poc.
3: Els pisos són de l'associació?
7: Els pisos són llogats.
4: Són llogats. Ah,
3: per l'associació?
7: Sí. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, primer fan el programa aquest per aprendre.
4: Aprendre
7: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual, i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
4: Sí, mira, nosaltres tenim a la celebració, tenim ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense... i sense suport.
7: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
4: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
7: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
5: A mi se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
4: Bueno, vivim bastant bé, Vivim bastant bé.
5: Això segur.
4: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de sortir de la zona de confort.
7: Uh-huh. Per part de les famílies, la percepció ha canviat, eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4. I llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat... que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
5: Que estan preparats.
3: Que poden tenir aquesta millora de vida.
7: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
3: I tot i els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem, com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats? Bueno, la Mary i jo contribuïm avui compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
7: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que... Nosaltres tenim un lema que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? Llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, pues, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos, i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer. Donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
3: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
4: Home, jo sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a part de la mirada el pensament. Perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria. Sí.
7: Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
3: No? Sí. Us anava a preguntar per aquest fet, sí. Perquè trobo que és molt important que nosaltres quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
4: Sí, molesta i molt. Molesta molt, però a part de molestar-nos, sí. Jo afegiria ràbia. Mm-hmm. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin, yeah. i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
3: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional, sí. La tens feta i no sal...
4: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys, que jo crec que segur que a la societat segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
3: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
4: Sí.
8: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
7: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà perquè ell sí. Està treballant i us ho podrà explicar sí. De primera mà, eh?
3: Ah, ok.
7: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar... Primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè, evidentment, si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
4: Sí, en el meu cas i hi ha altres casos de persones. Hem fet un curs, vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida i després ja ens van derivar pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya i el que fa la figura del preparador laboral pues, ens ensenya pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem pues,
3: Que podem assolir
4: de manera autònoma.
7: El preparador és un pont entre el treballador, sí. L'empresa i les famílies.
4: Exacte. No, són bàsicament, jo bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, mm-hmm. Que així pues, ens poden ajudar una mica... Sí. Com els ensenyen la feina.
7: Les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer,
4: sí.
7: A vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té aquest

0: La nostra associació fa 30 anys. Ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent, hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment. I ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat lo més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals, i bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt, perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
1: Que la música és vida,
2: la música és vida, sí.
0: Bueno, sortir de festa, sopars, fer vermuts, el que els faci falta.
2: Bueno, com a qualsevol persona. Anem al cine, o també pues, peguen a jugar a bolos,
0: o van de copes.
2: Com bé dius tu, qualsevol persona.
0: Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb el oci autònom. Aquí. Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten, surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombrosos és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom, perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un beure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
1: L'enfoque de l'oci, no, Joan?
2: És molt important,
1: és que amb 29 és normal voler sortir.
2: Sí, sí. Bueno, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom per quedar entre nosaltres, no? i poder sortir.
0: I què tal, Joan, com va?
2: De moment bé. De moment bé.
0: Però encara tenen algun petit problema.
2: Algun problema, però mica en mica
0: van millorant, sí.
3: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que què és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos.
1: Qui comença?
2: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? per exemple, no? O per l'associació anticida. No, pues, també anem.
3: Clar, el món del voluntariat.
2: Molt important.
0: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
3: Clar.
0: Llavors,
3: clar.
0: Necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
2: Sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
4: Per tu, Rosa.
0: Per mi, la solidaritat. Per mi, la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més. I s'ha de fer, eh? No dic el que no. Però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que no... I que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat, i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
3: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per convidar-nos.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'Emília Cruz és una d'aquelles persones que han fet barri gairebé sense adonar-se'n. Entre feina, família i voluntariat ha estat part activa de la vida de les plantes.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions a tothom. Salutacions de l'Arnau Vilà, que és qui avui condueix un nou Menja't la vida, l'espai nutricional, amb la Naila Martínez, nutricionista, @mynutricionista a Instagram, també la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, que la tenim aquí un cop més als estudis de Munt. Naila, benvinguda un cop més.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Temporada estiuenca, hem parlat de gelats, tenim en ment totes les coses, dietes i productes que tenim en aquests pròxims mesos, i avui, evidentment, toca parlar amb un d'aquests estàndards de la dieta estiuenca, que és l'amanida, Naila. Primer de tot, començo fent la pregunta general. Què és per tu una amanida? Perquè per a molts és alguna cosa que contingui enciam, per altres persones és agafar totes les coses que hi hagi a la nevera, per altres persones només és un plat amb que contingui amanides d'ol, o sigui, que estigui amanit, no?, amb oli, sal i vinagre, ja és amanida. Què és per tu, Naila Martínez, nutricionista, una amanida?
2: Doncs per mi una amanida és qualsevol plat que com a base tingui hortalisses o verdures fredes.
1: Vale, així fàcil.
2: Així
1: cortita
2: fàcil.
1: I al pie tenim el titular. No fa falta que sigui amb enciam, no? Molts...
2: Una amanida pot ser de cogombre,
1: hortalisses,
2: o pot ser d'una amanida de tomata...
1: O crues, pot... o saps, sempre crues,
2: crues
1: o coses cuites...
2: Fredes. Perquè pot ser una amanida també de mongeta verda,
1: clar,
2: cuita, no? Una amanida tèbia també. O sigui, estem parlant de hortalisses o verdures fresques, o sigui, fredes.
1: Vale,
2: vale? Fredes. Direm així. En aquesta preparació hi podem afegir moltes coses. Sí? Però no al revés, perquè com molt bé deies, Arnau, hi ha vegades que em diuen, no, m'he menjat una amanida per dinar. I què portava? Portava pasta, portava surimi, portava... Mm. Surimi són els palets aquests
1: palets,
2: de cranc.
1: Sí, sí.
2: Mal dits, eh? Perquè no es diuen així, es diu surimi. Portava blat de moro i portava tonyina, no? I dius, i on està la base,
1: clar,
2: la base de verdures i hortalisses, que és el que té l'amanida, no? Llavors, partint d'aquesta base, que jo utilitzo verdures i hortalisses que tinc, les que més m'agradin, si pot ser de temporada i de proximitat, millor.
1: Va.
2: Doncs aquí podem afegir altres coses depenent de quina serà la posició que ocuparà aquesta amanida. M'explico.
1: Vale.
2: Pot ser de primer, pot ser d'acompanyament, o pot ser un plat únic.
1: Vale.
2: I ara a l'estiu, la veritat que fer amanides com a plat únic, doncs és una molt bona opció, a més perquè la podem deixar feta prèviament, ens anem a la piscina o a la platja, no? Si estem a la piscina o a la platja, i després arribem i ja tenim l'amanida fresqueta, no?
1: Sí,
2: com a plat únic.
1: Sí, m'encanta això.
2: Llavors, què faríem amb aquestes amanides si volem que sigui un plat únic? Perquè entenc, Arnau, que una amanida com a primer plat d'hortalisses o de guarnició, tenim clar el que és, no? O sigui, una amanida que tingui aquest enciam...
1: Una mica d'enciam...
2: Exacte.
1: Sí, per acompanyar... Sempre m'agrada molt, no? Això, a Terrassa, després de la piscina, estiu, a la vora de la platja... Mm-hmm. Per acompanyar una mica d'enciam, sempre m'encanta.
2: Està boníssim.
1: Però, clar, com havíem dit, hi ha més coses a l'amanida, no?
2: Exacte.
1: Només l'enciam, anem a pujar de nivell.
2: Si volem que aquesta amanida sigui un plat únic que ens refresqui, perquè al final les amanides el que fan és refrescar-nos d'aquestes altes temperatures, i que sigui completa i ens nutreixi, no? Què hi hem de posar? Tenim la base de verdures i hortalisses, i hem de posar una base energètica, és a dir, aliments que ens donin energia. Quins són aquests aliments? Doncs cereals i els seus derivats, pasta, arròs, per exemple, no? I podem posar també llegums, que ens aporten també part d'energia, sí? Podem fer de patata, o sigui, els tubercles també ens donen energia, per tant, hi podem posar una base de tomata i després patata, sí? Perquè ens donin aquesta energia. I després hi hem d'afegir la proteïna, no? Carn, peix, ou, o les pròpies llegums, que també porten proteïna. Ara tot això ho aterrem amb exemples.
1: Vinga.
2: Vale? I després, òbviament, l'hem d'amanir, no? Posem un bon oli d'oliva verge extra, o hi podem posar més greixos saludables, com poden ser fruits secs, com poden ser llavoretes, no?
1: No has parlat de vinagre, per cert, Naila?
2: També podem posar-hi, sí.
1: Vinagre també, inclús sal, sempre... Sí. No, que hi hagi... no, que la sal...
2: Tot i que de forma generalitzada hem de reduir el consum de sal. La població consumim molta quantitat de sal, està relacionada amb la hipertensió arterial, per tant, doncs, la recomanació generalitzada per a la població és reduir aquesta sal i posar-hi espècies que també podem posar a l'amanida. Però com serien exemples d'aquestes amanides? Per exemple, si volem fer una amanida completa a base de llegums, que és una molt bona opció i, a més, molt ràpida, sobretot si comprem aquestes legums ja, cuinades,
1: correcte,
2: que és obrir el pot i ja, gairebé, no? Mm. Podem fer una amanida de cigrons amb tomata, cogombre, pebrot... Inclús, si aquests cigrons volem que actuï com aquesta part energètica i volem posar més proteïna, doncs hi podem posar ou dur, val? Mm. Oli d'oliva verge extra, hi podem posar pebre... Podem posar aquesta quantitat de sal reduïda, no? I el vinagre, si ens ve de gust. O podem posar altres salses, no? Podem fer una salsa de iogurt, o podem fer guacamole i posar-li a l'amanida, també, no? O sigui, aquí hi ha cadascú que inventi, perquè les amanides donen peu a
1: clar,
2: poder...
1: Clar, és això, no? És una mica inventar, a veure quines coses li combinen i coses a gust al final del consumidor.
2: Us en vaig a dir més, val? Perquè tinguem en compte. Podem utilitzar la base de mongeta verda, que dèiem, no? Cuita, però que estigui ja freda, i afegim patata, i podem afegir tonyina o verat, val? Que seria aquesta part proteica, unes olives, per exemple, una mica de tomata o cirerols, tomates cherry,
1: vale, sí?
2: I ens quedaria una amanida. Aquesta està boníssima. I si posem per sobre una miqueta de parmesà ratllat,
1: ostres,
2: està boníssim. Boníssim.
1: Mare meva.
2: Tenim les típiques amanides de pasta.
1: Sí, sí, famosíssimes.
2: Famosíssimes. Però aquestes amanides de pasta, recordo que hi hem de posar la part vegetal, que si no se'ns oblida, ja ho he dit abans. Val? Llavors, doncs podem fer una amanida de pasta integral, carbassó, que el carbassó, recordo que es pot menjar cru.
1: Mira.
2: Val? O sigui, podem tallar així com...
1: Així, a làmines finetes.
2: Sí,
1: seria
2: com si fos un carpaccio. Mm? Podem posar cirerols, una miqueta de mozzarella... I podem fer un pesto casolà,
1: podem
2: comprar i posar aquesta amanida de pesto, no? Perquè al final una amanida de pasta al pesto,
1: sí,
2: doncs també està bona menjada freda. Val?
1: Magnífic. I... L'amanida de tomata, deixa'm fer un break aquí. He vist que es porta molt, no, això, l'amanida de tomata, mozzarella, pesto i olives, no? Com que la base és la tomata.
2: Mm, bueno, això és l'amanida caprese, no? Que seria la tomata,
1: búfala,
2: la mozzarella, exacte, i l'alfàbrega, que en aquest cas podem posar l'alfàbrega o podem fer un pesto.
1: És de les meves preferides. Eh?
2: Està molt bona aquesta amanida, Arnau.
1: Inclús, mira, t'he de dir que la meva U és l'amanida grega, amb la base de cogombre.
2: Però l'amanida grega porta formatge feta.
1: Correcte. Els cubs aquells bueno,
2: sí,
1: ja ve amb cubs, m'encanta. Sí. Sense cap salsa, perquè a vegades pot ser que porti també salsa de iogurt, no sí, m'agrada, però res, la base de cogombre, pepino...
2: Sí. I tomata.
1: I tomata, i tomata, olives,
2: i olives
1: negres, ceba...
2: Sí.
1: Boníssima. I alfàbrega és
2: la... A mi m'agrada posar-hi una miqueta d'orenga.
1: Sí, correcte.
2: A damunt del feta.
1: Jo tinc albahaca.
2: Vale. Les dues espècies, boníssimes.
1: No, brutal, brutal.
2: I utilitzar espècies, doncs, ens ajuda també a reduir la quantitat de sal que hem dit abans. I després també podem utilitzar, ja que has dit el formatge feta, m'acaba de venir,
1: mira,
2: una amanida que m'agrada molt, que és síndria amb feta.
1: Síndria?
2: Sí.
1: Aquí obrim nou univers.
2: Nou univers. Les amanides de fruites.
1: Vale.
2: Hem dit la base de verdures, però també pot ser la base de fruita. I per tant, doncs, la amanida de síndria amb formatge feta està molt bo. I si a més hi posem una miqueta de menta per sobre,
1: vale,
2: boníssima aquesta amanida.
1: Però, clar, diguéssim, això seria com a plat, és a dir, no com a postre. O
2: no,
1: com a plat.
2: Aquestes amanides serien com a plat, o sigui, com a, o bé guarnició o bé com un primer plat.
1: Vale. Val?
2: O sigui, quan parlem d'amanides completes, és les que havíem dit, ha d'incorporar la part d'hidrats, és a dir, patata, pasta, arròs, sí? O la part de proteïna, les legums, la carn, el peix, val? Peix, pues, podem posar tonyina, no? La carn podem posar uns trossos de pollastre, l'amanida César,
1: César,
2: no?
1: La fam,
2: porta
1: sí, sí,
2: pollastre, el que passa que hi hauríem d'incloure doncs la part d'hidrats, val? Però després podem fer aquestes amanides que continuen sent fresques com a un primer plat o com un acompanyament d'un altre àpat que estem fent. No sé, si faig una paella, no? Que ara a l'estiu en solen fer o les solen menjar més, doncs aquestes amanides per acompanyar ens donen aquesta base de verdures, ens refresca, ens ajuda també a, pues, a equilibrar els nostres àpats.
1: Magnífic. Ja per acabar, Naila, dic, hem anat per tots els camins del món de les amanides, però si anem pel camí principal, és a dir, la típica amanida que ara mateix la gent pugui tenir al cap d'enciam i coses més bàsiques, si m'haguessis de dir enciam i a partir d'aquí 3-4 ingredients, no gaire més, bàsica, l'amanida de tota la vida, per dir-ho així, com la muntaries? És a dir, tens 3-4 ingredients, se m'ha fet com un joc, no? per acabar.
2: Però pregunto, necessito saber si aquesta amanida és de primer, de guarnició, o és un plat...
1: D'acompanyament al mig. Això que
2: d'acompanyament.
1: Que fas carn i alguna cosa així per a baixar una mica més les coses pesades, quatre fulletes d'enciam amb alguna cosa més. Mira, quines coses ràpides li afegiries
2: això? Jo, però aquí, clar, és el meu criteri, o sigui, el meu gust. Jo hi afegiria ceba tendra, hi afegiria,
1: crua.
2: Sí, hi afegiria blat de moro i unes olives.
1: Vale, ja està. No?
2: I ja està, res més.
1: Important, el blat de moro, mira, m'agrada que ho hagis destacat, a mi també m'agrada molt, i és algo que a vegades es passa per alt,
2: Sí, bueno, és una forma de donar-li un altre sabor, no? O sigui que... Sí,
1: ceba, aquesta... blat de moro i olives,
2: sí.
1: I ja està. I
2: és una, com podria dir moltes altres,
1: Però mira, fàcil i simple.
2: A part, és que hi ha una cosa, Arnau, que abans has dit m'agrada molt la manera que apressa. Jo, i això és una opinió personal, un gust personal, no m'agrada barrejar l'enciam amb la tomata. És a dir, la tomata m'agrada que tingui el seu gust, no?
1: O
2: sigui, com que sigui 100%. El protagonista de la tomata, 100%. I sobretot les tomates ara a l'estiu, que tenen gust a tomata real,
1: total.
2: No? Que sigui la protagonista de l'amanida. I després, quan faig amanides d'enciam, doncs vull que l'enciam sigui el protagonista.
1: Jo igual, em passa exactament el mateix. Doncs mira, amb això coincidim. Mm-hmm. Sense acabat el temps, a Naila Martínez hem registrat un nou Menja't la vida. Avui jo crec que la gent se ho podia escoltar amb una llibreta, amb les notes, anar jugant, anar tenint idees. Les ha donat la Naila Martínez, la nutricionista de confiança de Munt FM, @mynutritionist, com sempre diem, a Instagram. Naila, un cop més, moltes gràcies pels teus consells. Com diem avui, podcast amb llibreta, tocava.
2: Moltes gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va del bolígraf Bic. Segur que n'has tingut un a la mà. Un bolígraf Bic, d'aquests transparents, amb la tapa blava, que tothom ha mastegat alguna vegada. Doncs t'explico, el va inventar el senyor Marcel Bic, a França, als anys 50. I des d'aleshores s'han venut milers de milions arreu del món. De fet, encara avui dia, és dels bolis que més es venen al món. Un invent senzill, barat i pràctic. Però que ha canviat la manera d'escriure de mig planeta. I això em porta a parlar de bolígraf. Saps que per escriure aquestes píndoles que escoltes cada setmana, jo faig servir un boli Bic daurat? A vegades l'has platejat, però els metal·litzats, des que els he descobert, que m'encanten fer-se servir. Segur que a tu també et passa, que tens un bolígraf preferit. I quan tens alguna cosa important a signar, no agafes qualsevol boli. No, no, t'emportes el teu boli, perquè és molt més que una eina per escriure. És el teu còmplice. I això em porta a una història que segur que has escoltat. A la pel·lícula El llop de Wall Street hi ha una escena famosa on li diuen a algú: ven-me aquest bolígraf. I és clar, no es tracta de descriure el boli, sinó de mostrar-ne la utilitat, de fer-te adonar que el necessites, que sense ell no pots signar aquell paper. Potser és per això que, més enllà de la tinta i el plàstic, un bolígraf pot ser molt més. Un instrument senzill que et connecta amb moments importants, un examen, una firma, una carta o un pensament fugaç. Així que la propera vegada que tinguis un bolígraf a la mà, recorda-ho. No només és un tros de plàstic amb tinta, és una eina per donar forma al que penses. I qui sap, potser t'està ajudant a posar creativitat i canviar una mica la teva vida.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La llanterna màgica.
5: Què tal, com esteu? Tornem a ser tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 373 des dels nostres inicis i 23 d'aquesta desena temporada. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, s'afegeix al seguit de biopics musicals que defugen de la cronologia exhaustiva per centrar-se en un moment de fractura creativa. Així, el film situa el focus en el procés de creació de Nebraska, l'any 1982, un disc que va significar una inflexió radical en la poètica sonora i emocional de Bruce Springsteen, allunyant-lo durant un temps del múscul elèctric de la E Street Band per endinsar-se en una escriptura despullada i crepuscular. L'interès del film no rau tant en la recreació de la icona pública com en l'exploració del conflicte interior. La interpretació de l'actor que encarna Springsteen, Jeremy Allen White, un dels punts forts del film, evita la imitació mimètica per apostar per una aproximació psicològica. Però abans de parlar d'aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
4: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
5: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
4: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
5: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
4: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
5: Springsteen, Deliver Me From Nowhere, neix com una de les biografies musicals més introspectives i audaces del cinema contemporani. El film ha estat dirigit i escrit per Scott Cooper i es tracta d'una adaptació del llibre homònim de Warren Zanes amb elements de l'autobiografia Born to Run. La pel·lícula, tal com han dit a l'inici, s'endinsa en el procés creatiu i emocional que envolta la concepció del llegendari àlbum Nebraska de l'any 1982. El projecte com a tal va néixer del desig de retratar una etapa poc explorada de la trajectòria del músic i cantant. El moment en què, confrontat amb l'èxit global i les expectatives comercials, es va aïllar per crear un treball d'una nitidesa emocional crua i minimalista. Cooper va assumir tant la direcció com el guió, amb l'objectiu de capturar aquesta vulnerabilitat i determinació artística. La decisió d'adaptar el llibre de Zanes per documentar la part del procés de creació de Nebraska va portar una base narrativa sòlida per explorar tant la psicologia de l'artista com els mecanismes del seu procés creatiu. Hey!

El paper de Springsteen recau sobre Jeremy Allen White, conegut per la seva intensitat interpretativa, assumint el repte de recrear no només la veu i l'actitud física del músic, sinó també les complexitats emocionals d'un moment fonamental de la seva vida. Al seu costat, Jeremy Strong interpreta John Landau, mànager i aliat crucial, mentre figures com Paul Walter Hauser, Stephen Graham i Odessa Young completen el repartiment protagonista, aportant profunditat als personatges que orbiten al voltant de Springsteen durant aquella època de la seva vida. La preparació dels actors va exigir un compromís amb l'època i el context. White no només va estudiar l'estil interpretatiu del músic, sinó que va participar en sessions de gravació i pràctiques vocals per fer creïbles les seves interpretacions en pantalla. Aquest nivell d'entrega es percep especialment en aquelles seqüències musicals i els moments de gravació a l'estudi, on la línia entre la recreació i l'autenticitat s'esvaeix. Un altre dels trets distintius de la producció va ser la seva fidelitat territorial. La major part del rodatge es va dur a terme a New Jersey i Nova York, llocs claus en la biografia de Springsteen, amb escenes addicionals a Los Angeles. Diferents poblacions de New Jersey van transformar carrers, locals i establiments per reflectir l'ambient de l'època i es van utilitzar llocs emblemàtics com The Stone Pony a Asbury Park, icona de la música local, per transportar l'espectador a l'any 1982.

Abans del rodatge principal, l'equip artístic va dur a terme una extensa preproducció per recrear amb fidelitat l'estètica de l'època, des del disseny de producció a càrrec d'Estefania Sela fins al vestuari de Kasia Wallikamaimon, tot contribuint a una ambientació que respira autenticitat. El rodatge, iniciat el 28 d'octubre i que va durar al voltant de 10 setmanes, es caracteritza per una combinació de seqüències íntimes i captures en entorns reals. L'equip va treballar amb rigor per reflectir el procés d'enregistrament de Nebraska, incloent la gravació d'escenes als estudis Power Station de Nova York, un espai emblemàtic on es van recrear atmosferes musicals on la tecnologia i els rituals sonors dels anys 80 es manifesten físicament en pantalla. Durant el rodatge, l'atenció al detall va ser constant, des de l'ambientació de comerços i espais urbans fins a elements com vehicles d'època, instruments i aparells de gravació autèntics, tot amb l'objectiu de transportar l'espectador a la mentalitat i geografia sensorial que va inspirar Nebraska. Springsteen va visitar en diverses ocasions el set de rodatge de Nova Jersey per observar el procés de reconstrucció de moments claus de la seva pròpia vida, reforçant l'aprovació del projecte per part de l'artista original.

0: Linterna màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Un cop finalitzat el rodatge de la pel·lícula, entra en una fase de postproducció prolongada i meticulosa. El muntatge que oscil·la entre l'anàlisi psicològic i la reconstrucció històrica va ser estructurat per oferir un ritme contemplatiu però constant, permetent a l'espectador submergir-se en la introspecció que va definir el procés creatiu de Nebraska. Els efectes visuals, tot i no tenir un pes important, també es van utilitzar per ajustar façanes, senyalització urbana, trànsit i atmòsferes, i d'aquesta forma retornar-les als inicis dels anys 80. La fotografia, d'una calidesa apagada i en colors continguts, esdevé una extensió del relat musical. El resultat és una homogeneïtat estètica que reforça la sensació d'intimitat creativa. Un dels elements essencials de la pel·lícula és la seva banda sonora. Cooper opta per un enfocament dual. Per una banda, la interpretació de Jeremy Allen White, que assumeix la veu de Sprinting en múltiples seqüències musicals i d'estudi. I per altra banda, una selecció musical amb temes emblemàtics utilitzats amb prudència i carregats de subtext dramàtic.

El soundtrack oficial inclou 12 pistes, majoritàriament versions interpretades per White, que reprodueixen peces icòniques com Nebraska, Atlantic City,

City, Highway Patrolman o I'm on Fire, reforçant un espai sonor coherent amb el moment històric i emocional del protagonista. Aquesta estratègia reforça tant la versemblança musical com el treball actoral. El disseny sonor juga també un paper clau. L'atenció als detalls de les sessions de gravació, el so de les màquines analògiques, les reverberacions naturals i la respiració dels instruments constitueixen un paisatge sonor d'alta fidelitat. La sonoritat planera, sense sobreproducció, dialoga amb l'essència de Nebraska i amb la tesi central del film, la recerca d'una veu interior desproveïda d'ornaments. L'estrena del film va tenir lloc el 21 de novembre de 2025. Prèviament es van fer preestrenes a ciutats simbòliques per al relat, com Nova York i Los Angeles, però també a Madrid, on la presència del protagonista i el director van potenciar la cobertura mediàtica europea. Es va estrenar simultàniament en circuits comercials i en sales de perfil autoral, buscant arribar també a aquells cinèfils interessats en biografies musicals rigoroses, permetent assegurar un primer cap de setmana sòlid i prolongar la seva vida a cartell.

Des del primer moment, la crítica va destacar la qualitat interpretativa de Jeremy Allen White, l'elegància en l'enfocament biogràfic, el tractament rigorós del material musical i el subtil equilibri entre la dramatització i la documentalització històrica. A escala mundial, el film va generar un especial ressò en aquells països amb tradició rockera i va consolidar-se com a una de les representacions més cuidades del procés creatiu d'un músic contemporani. Un aspecte menys comentat, però també rellevant, de Sprinting Deliver Me From Nowhere és el seu impacte en l'esfera musical i cultural. La pel·lícula ha estat objecte d'anàlisi per part d'institucions dedicades a l'estudi de la música popular contemporània, particularment per la manera com articula el procés creatiu i el vincle entre tecnologia i expressivitat. Més enllà de la mitologia associada a Sprinting, Cooper proposa una lectura operativa i concreta. Com es treballa un disc, com es negocia amb els productors, com influeix la indústria en la intimitat creativa i fins a quin punt el so final és el resultat d'una cadena de decisions més que no pas d'un fet creatiu. Aquest enfocament està tractat en taules rodones, seminaris i simposis, subratllant la validesa del film com a eina pedagògica.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: La interpretació d'Allen destaca no tant per la imitació com per la interiorització del personatge. El seu sprinting no és un doble ni una caricatura. És un home atrapat entre les expectatives d'un mercat que l'idolatra i la necessitat íntima d'expressar fragilitat. La pel·lícula també defuig de la mitologització de l'estrella, posant el focus en un home de 32 anys que treballa amb una guitarra, un magnetòfon i un quadern. Aquest enfocament troba el seu punt àlgid en les escenes d'enregistrament domèstic, on la música apareix desproveïda d'arranjaments i la veu emergeix impúdica, gairebé trencadissa. L'elecció de Jeremy Strong per interpretar John Landau funciona com a contrapunt dramàtic. Landau és representat com un interlocutor exigent però sensible, la figura que canalitza les tensions entre l'artista i el mercat. Els dos actors no només representen dos personatges, sinó dues visions del món. Les localitzacions de les que ja us he parlat abans no són únicament espais físics, sinó dispositius narratius que aporten un context sociocultural determinant. El film recrea amb rigor la Nova Jersey i la Nova York de principis dels 80, on el declivi industrial, l'auge de suburbis i la transformació dels barris obrers ofereixen un marc visual coherent amb l'estètica de Nebraska. Whoa!

La banda sonora, dissenyada per complementar la narrativa visual, actua gairebé com un personatge més. Les versions interpretades en pantalla per Jeremy Allen White estan entrellaçades amb fragments de música de catàleg i temes originals de Sprinting, creant un diàleg constant entre la recreació i la memòria auditiva. Això genera un efecte immersiu. Els espectadors no només observen el procés creatiu, sinó que el senten a través d'una combinació de fidelitat i reinterpretació. L'execució per part de l'actor dels temes més destacats del soundtrack no és exactament idèntica a les gravacions originals, però manté l'essència emocional i tècnica que caracteritza Sprinting, reforçant el vincle entre l'actor i el personatge. El disseny sonor va ser clau. A part de les pistes musicals, es va treballar la textura ambiental, incloent el so de cintes, consoles analògiques i petits detalls com portes, passos i respiracions. Aquesta precisió reforça la immersió i permet percebre la gravació com un acte físic i humà.

A mesura que tanca la temporada fílmica, Sprinting Deliver Me From Nowhere s'ha guanyat un lloc de reconeixement fora de les llistes de nominacions de la indústria principal, però mèrits acumulats que mereixen una mirada atenta des d'una perspectiva crítica i especialitzada. En els premis anuals de la AARP, l'obra va obtenir el guardó a millor pel·lícula d'època, un premi que posa en valor la seva capacitat de transportar l'espectador a un moment històric i emocional molt concret, amb rigor i estil. A més, el treball de Jeremy Allen White va obtenir una nominació a millor actor de drama als Globus d'Or i, juntament amb Scott Cooper, el seu director, va rebre el Cultural Icon Tribute als Gotham Independent Film Awards, un reconeixement que subratlla la trajectòria artística i la influència cultural del projecte. Aquest conjunt de premis i nominacions dibuixa un perfil d'una obra estimada per sectors específics de la comunitat cinematogràfica, un biopic que prioritza la interioritat i la fidelitat emocional per sobre del glamur convencional del gènere i que ha assolit un reconeixement més que merescut, malgrat no haver entrat en el cercle més visible dels grans guardons.

0: T'agrada el cinema? La Llanterna Màgica.
1: A la 98a edició dels Premis Òscar, l'absència de Sprinting, Deliver Me From Nowhere, de la llista de nominades, s'ha llegit com una d'aquelles decisions que revelen tant els límits del sistema com les inèrcies de la temporada de premis. Aquesta elecció estètica de la pel·lícula la situava en un territori incòmode per l'acadèmia, que sovint premia l'ostentació de transformacions visibles i arcs dramàtics concloents. La gran oblidada d'enguany també posa sobre la taula la fragilitat del relat de la temporada, l'impuls inicial, els termòmetres crítics i la narrativa mediàtica no sempre cristal·litzen en vots. Però que l'acadèmia no hagi abraçat el film no erosiona el valor, al contrari, en reforça la condició d'obra que demana una recepció contracorrent lluny del dictat del palmarès. Potser el seu lloc natural no era la vitrina de les estatuetes, sinó la persistència en la memòria cinèfila, allà on les pel·lícules que no criden acaben amb el temps parlant més clar. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, a vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes, allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-hi, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvy. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix. Més

0: L'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no. Jo...
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: I he estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això
2: sí.
1: Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt
1: sí.
2: Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, perquè les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona... No coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut... Bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots.
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè, a més, la mama... ho va passar malament. Jo, vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I, clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No,
1: però la vida, a vegades, no sempre ens dona allò que desitgem. Però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Ah, és que t'anava
2: oh,
1: a dir...
2: Oh, sí!
1: Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest ha estat el teu cas.
2: He estat el... Sí, sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. Però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot.
2: Oh, mare, oh!
1: No, també va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, si no, un altre ja plega, mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores,
2: moltes.
1: I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara parlem de literatura, però això, és
2: això sí,
1: generalitzat tots
2: els àmbits,
1: en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... Ah, molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, el no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: és fan, que... Ho fan,
2: ho fan. I, clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i, a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I, clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la, que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Duplet, vaig fer duplet aquell dia.
1: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí.
1: Vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per sí. Tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, clar, per mi vas... A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no, que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el

0: I em van ajudar molts editors o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O oh, aquí, a veure, està descompensat la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, no, no, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglaràs?
0: Què arreglarem?
1: No.
0: No.
1: Ens mengem la pastifa, si cal,
0: bé,
1: i en fem una altra.
0: En fem una altra. Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
0: No!
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostra, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
0: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els tràngols de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. No. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
0: Però, bueno, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, tornar-la a posar.
0: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat de torta.
1: Ja s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem-ho a intentar.
0: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
0: Moltes històries. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble, i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però era molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo i, a més, tenia en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs, clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
0: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
0: Sí, sí, sí.
1: La vas saber agafar.
0: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
0: Què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
0: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps en aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi ni de demanar-ho, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
0: No,
1: quan som petits
0: va.
1: Volem germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
0: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
0: Molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
0: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que clar, és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor, i llegia molt, bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la casa.

0: a la Casa del Libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també igual... Ell no me les hauria explicat també, això segur. Però, bueno, que el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava d'una part diferent, però...
0: Exacte.
1: El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè, a més a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, sí, sí.
0: No
1: hi havia lloc millor per néixer per aquesta, que, a més a més, apassionada de la història, historiadora.
0: Molt, sempre m'ha agradat. Jo parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo quan treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure, que són planes. Però clar, allà, a cada dos per tres, no passaves ni un pam que es feia una troballa, que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar,
0: tapem-ho
1: tot, perquè si
0: no, que aquí,
1: no acabarem al carrer.
0: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taulf, a Montessori, i clar, de vegades, quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar, perquè, nena, que farem tard! Però jo interessada per saber què... I
1: tu enganxada allà, a les pedres,
0: allà, mirant
1: jo arribaré
0: què
1: a l'escola.
0: Ja, sí.
1: Però ara
0: sí,
1: les
0: perquè
1: pedres.
0: Tampoc em matava, no? A l'escola. No.
1: És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
0: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
0: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
0: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari...
1: Uh-huh.
0: Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs... Bueno, i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
0: Oh, sí. Això
1: no
0: volia dir que era una xerraire. Clar, i em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
0: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
0: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
0: Que passaves vergonya, però... Bueno. Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
0: Sí. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és la manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
0: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, si de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
0: Sí.
1: Sempre surt.
0: Això d'expressar-nos.
1: Bueno, ja només de mirar-la amb ella. O sigui, ja em parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
0: Sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
0: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, bueno, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes, ella ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes, dir jo és que t'escolto i no m'entra,
0: eh? Buenos días, i com està usted? I bueno, totes aquestes coses, però... Però, clar, i a l'escola igual. I a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan hi era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era, no hi era.
0: Que és, no hi era. Com bé has dit, soc del 55. Això no hi era. I, clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes... I clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara érem molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar. Això, a més, és una situació surrealista. No és natural. Jo penso en català. Uh-huh. No pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament. Vaig aprendre a escriure correctament el català i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
0: Clar, però és que era una necessitat. Així com la història ho vaig fer perquè, bueno, bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts bones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores. Volia saber del nostre passat i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, em va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
0: Vinguin d'on vinguin,
1: és evident. Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
0: Res.
1: Bueno, jo ja no he viscut això. Clar, jo ja he après en català, ja, i bueno, català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, i era molt nefasta.
0: Jo tampoc, m'he venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla, i suspenia les matemàtiques la filla. Oh.
1: Jo també. Oh. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
0: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, a mi de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, Tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però clar, amb les matemàtiques estic...
1: Entremig.
0: Sí, clar. I llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
0: I ara penso, quina llàstima, perquè són, ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa, eh?
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta història que des de, bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
0: Sí, veus, una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt, amb llibre, i els teus llibres, i amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
0: Potents.
1: Sí, sí.
0: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
0: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
0: la protagonista no. No, no, ha de ser valenta.
1: Ets de bones fortes.
0: Sí.
1: I pioneres, a més, eh? Perquè
0: les has
1: triat també moltes dones pioneres en les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
0: Ai, què llegia?
1: Són els primers llibres que recordes?
0: Oh, les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, eh? Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, la Caputxeta Vermella, la Rateta que es compra...
1: Sí.
0: Bueno, clar, tot en castellà, però aquests,
1: bé, però
0: aquests contes... llegia, doncs, a veure, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
0: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava el pare, depèn del moment, en aquella època jo recordo comprava La Vanguardia, la mama Lola. Era molt clàssica la cosa, i jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit,
0: No, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic, com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història.
1: Text.
0: I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures de l'Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ràtgies a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, pues, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava. Però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un... de TVO d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
0: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
1: Ui!
0: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
1: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
0: Oh.
1: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors, sense teles, i que et m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
0: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que els conservaven... Bueno, els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
0: Sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estaven en unes vitrines de vidre i pensava: avui faig el cafè amb en Folch i Torres. És curiós, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Això
0: també
1: és meravellós.
0: Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre, també, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus i Maria del Carme, perquè veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'hi picava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no feia, pugui llegir. I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
0: Sí, o... sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val. Eh? Maria del Carme era de guerra.
0: I la cosa habitual... Nena, s'acord.
1: Si deien nena, anaven bé.
0: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de pagar llum i amagar-ho tot.
0: Sí, amagar-ho.
1: Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
0: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
0: S'ha passat volant?
1: Curtíssima, curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís?
0: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
0: Les traduccions.
1: Mira!
0: Això és sí, és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Espera, aquí fem una crida, eh?
0: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
0: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
0: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure... He tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida. Però
1: encara queda.
0: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevistes d'aquest tipus.
0: A veure què ha passat mentrestant, no?
1: Sí, esperem uns quants anys i tornem.
0: Som-hi.
1: Tornem a trobar. Moltes gràcies, d'acord.
0: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
2: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, al cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Doncs estem amb en Pep Roure. A més estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes, moltes, moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'has de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós. I això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
3: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Sí. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història. No?
1: Bé, la història. A la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina. Un va en una cadira de rodes. I aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans, per això et dic. Això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Jubón són els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
1: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ja faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que està en les seves barceroles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
1: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble hi està involucrat d'alguna manera. Són rencors, tots n'hem conegut, rencors familiars, rencors de poble, rencors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere. Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no?
1: Sí.
3: Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
1: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que ja ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? De que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. Sí.
3: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies. I la venjança jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
1: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment després de llegir tota la novel·la penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
3: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent, és un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
4: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que me l'has posada sense mòbil.
3: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades i enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
4: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
3: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? Són... És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, estar ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
4: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, eh? Perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
3: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peus, no? Aleshores, això va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? No del mateix, sinó de, no faig com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que com a nom, sí, sí, que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
4: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però l'he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
3: Sí, sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment, doncs, també han sigut nens.
4: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt Però molt dolents, eh?
3: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
4: Accidents, robatoris, bé, hi ha de tot.
3: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant.
4: Però passen.
3: Però després ens els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
4: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia. Són premeditats.
3: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
4: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè quan que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
3: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jugón i la dels Lambert, que són una mica els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
4: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt, de debò. Està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
3: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
4: Hi ha molta teca, per això jo donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot ha estat tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
3: Sí. Ara, en aquest moment, sí, tinc un projecte acabat, també, per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra novel·la negra. Aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
4: Més?
3: Bé. Puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
4: Calla, això m'encanta quan em feu aquestes coses.
3: I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
4: Ens n'anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres animem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
3: A veure, gràcies.
4: Moltes gràcies. Estiu, obre-li, trobaràs
2: cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, divulgador musical, i continuant amb les dones compositores, avui parlarem d'un personatge interessantíssim que és Fanny Mendelssohn.

Bé, això ja, com veureu, com m'estareu escoltant, ja comença a sonar diferent. Això ja, ja estem entrant en el romanticisme. Fanny Mendelssohn, amb els melòmans no se us escaparà aquest cognom, és germana de Félix Mendelssohn, dos germans que van estar molt units a nivell personal i a nivell professional, i a nivell musical, professaven una gran admiració. De Félix no cal parlar perquè se n'ha parlat molt, però com us dic, avui parlarem de Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn era 4 anys més gran que el seu germà, és compositora i pianista, té un extensíssim catàleg de més de 466 obres catalogades de molts tipus, abarca la música simfònica, música de cambra, el lied, l'oratori. Això que estem sentint és una obra de joventut, l'obertura en do major, una obertura molt brillant, com podeu escoltar, i que ja anuncia aquestes noves tendències que vindran ja, doncs, que estan venint, com dèiem, amb el romanticisme. Ells van, tot i que eren nascut a Hamburg, va desenvolupar, doncs, la seva vida a Berlín, i ella va ser una, el que ara se'n diu un nen prodigi, no? Ella ja tocava el piano de molt petita, ja feia concerts. De fet, la família Mendelssohn era una família benestant. L'avi havia sigut el filòsof Moses Mendelssohn, i el pare era un important banquer i filàntrop berlinès que apoyava les arts, i es va preocupar molt de l'educació humanística dels seus fills. Ells van gaudir d'una educació musical de luxe, i van viatjar també a París per continuar amb els seus estudis,

Arrel de la família que està molt relacionada amb la societat berlinesa de l'època, doncs en el seu entorn musical hi havia grans personalitats de l'època. No direm els noms ara perquè són noms que no ens sonaran, però eren els grans pedagogs i els grans músics d'aquell moment, doncs freqüentaven la família i les trobades musicals. Recordem doncs, que en aquell moment no hi havia tele i la gent es reunia per fer sessions de poesia, de teatre, de literatura i de música. I era una mica com es movia l'oci en aquelles èpoques. Recordem que estem a principis de la primera meitat del segle XIX. Bé, hem sentit aquesta obertura i ara sentirem una cançó de la seva col·lecció de 12 cançons, Opus 8,

Bé, com hem dit, Fanny Mendelssohn va cultivar moltes facetes i una d'elles és el lied, que és el que estem sentint ara, però també, alhora, és la precursora d'un gènere que després tindrà gran volada, que és el que s'anomena les cançons sense paraules. Què vol dir cançó sense paraules? Bé, és una composició que d'alguna manera podria ser una cançó, podria tenir un text, però no el té. Perquè ho entengueu, us posaré precisament en una obra que és la melodia número 2 o punt 4, que és d'aquest gènere, de Fanny Mendelssohn, i veureu que d'alguna manera és com si fos una cançó.

Bé, Fanny Mendelssohn, pel el context social de l'època, doncs d'alguna manera no es va poder donar a conèixer molt, sí que era coneguda com a compositora en els cercles més propers, però d'alguna manera aquesta bona... S'ha parlat de que el seu germà s'ha apropiat de la seva música, això es diu sovint, i no és veritat, no és que el seu germà s'apropiés de la seva música, sí que és veritat que moltes obres de Fanny Mendelssohn es van publicar en el seu moment com si fossin del seu germà, però això va ser perquè el germà, que estava convençut del talent de la seva germana, volia que aquelles obres tinguessin difusió. I la manera que va trobar en aquell moment, doncs, era que aquestes obres passessin com si fossin d'ell. D'això en parlarem extensament en el proper programa, perquè jo ara volia aprofitar per parlar d'un altre fet important, i això lligarà amb la següent música.

Bé, això que estem sentint no és faniment del son, això és la passió segons Sant Mateu de Bach. Però està estret, és un fet que està, aquesta obra està estretament lligada als germans Mendelssohn. Expliquen que un dia els dos germans van anar al carnisser a comprar carn i el carnisser els hi va embolicar, com es feia en el moment, en l'època, la carn amb un paper. Quan van arribar a casa, van desembolicar la carn i es van trobar que aquell paper era un paper manuscrit, era música manuscrita. I van identificar que era música del gener de Leipzig, de Bach. I se'n van anar corrents al carnisser una altra vegada a preguntar-li d'on havia tret aquell full. I el carnisser els hi va explicar que, bueno, que havia heredat una casa, que hi havia trobat unes partitures i com que no es feia res, doncs les feia servir per embolicar carn. Per sort era de les primeres fulles, l'obra encara estava sencera. I aquesta obra amb la que estava embolicant les salsitxes i els bistecs al carnisser era el manuscrit de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. Amb la qual els germans van embogir amb allò, van embogir musicalment, i d'aquí va venir la recuperació que sempre es diu que va ser Felix Mendelssohn, però en realitat va ser un projecte dels dos germans de recuperar aquesta obra que el 1829, quan tenien 24 anys Fanny i 20 anys Felix, es va reestrenar a Leipzig, dirigit pel germà. D'això li va venir també a Fanny la seva afició per escriure oratoris, que en va escriure un, que és amb el que acabarem.

0: Del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum, una iniciativa que coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac i que vol posar el focus en els riscos del consum de tabac i dels nous productes amb nicotina, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. Tot i que el tabaquisme ha anat a la baixa en els darrers anys, encara més d'un 21% de la població catalana fuma. I preocupa especialment l'augment del consum entre joves i l'ús combinat de cigarretes electròniques i del tabac convencional. Per parlar de prevenció, de salut pública i dels recursos que tenim la ciutadania per deixar de fumar, avui Faves Comptades, ens acompanyen quatre dones que en saben molt. La Núria Fernández, que és la regidora de Salut. Molt bon dia, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: La Montse Moral, que coneixereu de les tertúlies i d'altres entrevistes. Ella és farmacèutica comunitària jubilada i tresorera de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament i Consum del Tabac. Montse, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i també rotària.
0: I també rotària, clar, però aquí no t'ho deia, sí, ho diem sempre, però avui, com que no era el context, tu
2: avui vaig amb una altra gorra.
0: Avui vas amb una altra gorra. També tenim la doctora Esther Valle, és metgessa del Cap de Vall d'Oreix i és la referent de tabaquisme del centre. A més, també és vocal de la Junta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament al Consum del Tabac. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I l'Esther Rodríguez, ella és farmacèutica comunitària, diplomada en Salut Pública i titular de la Farmàcia del Monestir, així que segur que molts de vosaltres l'haureu vist a la farmàcia. Molt bon dia, benvingudes.
4: Hola, bon dia.
0: Núria, comencem pel principi.
1: Deixa'm primer dir
0: Digue'm.
1: Que som tres farmacèutiques aquí, eh? Avui?
0: Tres farmacèutiques a la taula.
1: La Montse, l'Estela i jo.
2: Però totes som
1: dones.
2: Atenció primària.
1: Atenció primària.
2: I de la comunitària.
0: De la salut. Escolteu-me, perquè és important, des d'un ajuntament, Núria, que es posi el focus en campanyes com la Setmana Sense Fum i en lluitar contra el tabaquisme.
1: Doncs gràcies. Com dius, des de l'Ajuntament volem posar això, com dius, el focus no només en el tabac convencional, sinó sobretot en la nicotina i en la normalització d'aquests nous dispositius entre joves, no? Perquè avui ja, el problema ja no és només el cigarret clàssic, sinó que estem veient doncs, aquest augment molt important de vapejadors, de cigarretes electròniques i altres sistemes d'administració de nicotina, especialment entre adolescents, no? I aquí és important deixar clar un concepte bastant científic, que la nicotina és una substància altament addictiva, independentment del vehicle de consum, no? I, com diem, a Salut Pública hi ha un concepte molt important, que és aquesta porta, aquesta entrada a l'addicció. Sabem que molts joves comencen amb vapejadors, acaben desenvolupant una dependència nicotínica i posterior consum dual o un consum d'entre tabac i convencional, no? Com també vull fer que farmacèutica, doncs que és molt important remarcar que deixar de fumar no és només una qüestió de voluntat, no? Que la dependència del tabac és una addicció neurobiològica, doncs vinculada, com ja dirà la doctora, a receptors nicotínics cerebrals, a uns circuits dopaminèrgics de recompensa, i per això el suport professional multiplica molt la possibilitat d'èxit. I que des de l'Ajuntament el que volem és defensar una ciutat que protegeixi els seus infants, els seus adolescents, no només prohibint o advertint, sinó educant, escoltant, i per això creiem que des d'una promoció i una prevenció de la salut des de l'Ajuntament és imprescindible.
0: Mm-hmm. Clar, quines són les eines que teniu com a Ajuntament regidora per lluitar contra el tabaquisme?
1: La promocionar la salut, fer campanyes, perquè clar, és una cosa que és molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que uh-huh. la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
0: Ho dèiem a l'entradeta, no? I la regidora també ho ha esmentat. Sembla que el consum del tabac baixa lentament, però estan apareixent nous hàbits de consum de nicotina. Preocupa especialment aquesta normalització de vapejadors i de cigarretes

0: nicotina? Perquè és important aquest canvi de mirada i posar aquest focus en la nicotina.
1: Mira, la vida és una pol·lució. Vam començar amb el tabac, va vindre d'Amèrica, quan es va descobrir Amèrica, i evidentment associat a una planta, que és la planta que produeix el tabac. Vale. Aquesta planta, la nicotina de tabacum, té una substància molt tòxica, que és la nicotina, que ho fa per protegir-se dels insectes. Bueno, a més, la nicotina té aquest poder addictiu tan potent, tant com l'heroïna o la cocaïna, que jo crec que és més, inclús. Bueno, és una... Ens arriba com a tabac, però la importància està en això, amb la nicotina, amb el poder addictiu d'aquesta substància. Hem passat de que el fum, els càncers de pulmons, la contaminació ambiental, això no quedava bé, vam començar posant uns filtres que només són un trosset de plàstic que embruta i contamina i que no filtra res, però bueno, això va servir per rentar la primera imatge de la indústria tabaquera. Però després, com que això del fum no quedava bé, hem passat a vapejar. Però clar, ara ja hem vist que el que vapegem no és aigua. Estem propilent glicol, glicerina, productes que estan bé per ingerir, però no perquè arribin al pulmó. I ara ja veiem que tenim malalties noves com el Ebali. Ara ja es comença a qüestionar. Però clar, la indústria què fa? Es va rentant la imatge de cara a l'usuari, però no, ara ja ha arribat a la peça clau, que és la nicotina. Ara ja fa productes de nicotina sols, que en definitiva...
0: Que són aquestes boletes, que es consumien sobretot al nord d'Europa, però que ja estan arribant
1: ja
0: també a casa
1: i les
0: nostra.
1: Tenim aquí, i les poden comprar la gent. I llavors què passa aquí? Bueno, a ells els interessa mantenir gent enganxada. A més, els hi posen gustos perquè t'enganxis més. No ens enganyem, el problema és la nicotina. I hem evolucionat, però el problema és la nicotina. I per això el lema de l'OMS d'aquest any és desemmascarem la nicotina. Contrarrestem aquest efecte, eh? Concretament el titular de la lema de l'OMS, per dir-ho bé, cal desemmascarar l'atractiu i contrarrestar l'addicció a la nicotina i també al tabac, perquè ara hi ha gent que se'ls ha vengut, que és més innocuo fer servir els cigarrets electrònics, llavors fan servir cigarrets electrònics, però també fumen. I llavors la cosa, pues, ara tenim de tot. Però ara ja tenim els que només fan els
0: cigarrets electrònics. A part de la nicotina i de tots aquests productes que l'evidència científica cada vegada la tenim més àmplia, no? Perquè ja tenim més mostres de persones que fan servir vapejadors i cigarretes electròniques, entenc que també inhalar aquest vapor d'aigua a altes temperatures tampoc deu ser saludable.
1: No, és que demà és aigua. Primer, que no és aigua. I segona, que també en el procés d'escalfament hi ha metalls pesats i també, que també són dolents pel pulmó. O sigui, ara ja tenim evidència científica de que els cigarrets electrònics i els vapejadors també causen malalties a la salut. Uh-huh. Aleshores, doncs, ja no són innocuos. Ara ja podem demostrar que no ho són.
0: Montse, parlaves, a més d'aquest consum dual que s'ha augmentat, que hi ha un auge, no? Al principi la indústria va voler vendre com els vapejadors i les cigarretes electròniques com aquella eina que ens podia servir per deixar de fumar tabac,
1: exacte,
0: no?
2: I jo ara recordo que jo a la farmàcia venia amb cigarretes electròniques.
1: Al principi
2: perquè era per deixar de fumar, imagina't.
0: I ara ens trobem que aquestes cigarretes continuen sent perjudicials per la salut perquè continuen tenint nicotina i molts altres productes, com molt bé ens explicava la Montse, però que, a més, hi ha un auge d'aquest consum de persones que combinen el tabac convencional amb vapejadors i cigarretes electròniques. Això és preocupant?
1: Molt, i sobretot és que el que és preocupant és que busquen el sector jove, perquè estem aquí, més que res, com ha dit ella, des de l'Ajuntament ha de fer prevenció. Nosaltres a l'ESCAT, amb l'Ester, fa molts anys que estem treballant i veiem el resultat de la reducció de lo que és el consum de tabac, però no hem arribat ni molt menys al nivell que voldríem arribar a un 5% de consum, i encara estem amb un 21 de mitja. Uh-huh. Estem molt estancats. També això té a veure que tenim una llei obsoleta que regula el tabaquisme, que la tenim aquí. Estem fent pressió perquè a veure si surt. Però, mentrestant, el que sí que hem de fer i no hem de parar és de prevenir. I hem de dirigir aquest missatge als joves. I per això crec que és molt important el que estem fent aquí, en aquest moment, i gràcies a la ràdio i a totes les mitjans que ens ajuden a fer que

0: Crit d'atenció. Joves, no us deixeu enganyar. La cosa està amb la nicotina. Volen enganxar-vos i després us costarà molt de sortir-ne. Però després, jo no vull monopolitzar, la nicotina afecta molt el desenvolupament cerebral i del sistema cardiovascular dels joves. Jo vull deixar parlar.
1: Aprofitem que tenim la doctora Vall aquí, que feia algun apunt així en veu baixa, mentrestant. I és que, si posem xifres, que deia la Montse, el tabaquisme provoca 10.000 morts a Catalunya anuals. Potser, possiblement, el primer que ens ve al cap podria ser els càncers en general, el càncer de pulmó potser específicament, però és que el tabaquisme deu tenir impacte en moltes més àrees de la salut, no?
2: A veure, d'entrada, només amb el tema de càncers hi ha el tema de tot el càncer del que és de gola, que té, a més, molta seqüela quan arriba, el càncer de pulmó, el càncer de bufeta, que cada vegada n'estem veient més i que dius, bueno, és un càncer gran desconegut. No, realment és molt invalidant, a més. Càncers digestius, o sigui... I l'associació de tabac amb càncer és grandíssima. Però després hi ha tot el tema cardiovascular, tot el tema de les angines de pit, els infarts, els ictus, tot això, el tabac va tapant les artèries i el que fa és que si sumes el tabac més el colesterol que un té de base, més l'edat que un va avançant, doncs a poc això realment estreta tant els vasos sanguinis que hi ha repercussions a tots nivells. Llavors, realment és importantíssim. Jo als pacients els hi dic, o sigui, el que estic fent és allargar la vida, a part de fer-te més ric perquè tens més diners, és que t'estem allargant la vida. Llavors, sempre s'està temps de poder allargar la vida, no? Llavors, oh, és que jo ja soc molt gran. No, és igual. O sigui, anem a com a mínim a no augmentar aquest tapament de les artèries, que és el que ens dona totes aquestes afectacions, a part del càncer, que és amplíssim el ventall de malaltia que pot aportar.
1: Clar, parlaves de la consulta, no? Jo no estic convençuda que les persones que coneixen persones fumadores, tothom en algun moment jo vull deixar de fumar, o li passa pel cap deixar de fumar, perquè la gent sap que és perjudicial, perquè carai, serà que no s'ha dit a vegades. Però a vegades suposo que no deuen saber per on començar. Com ho han de fer?
2: Primer de tot, han d'haver fet un treball mínim de decidir en quin punt estan de deixar de fumar. El tema és, pots estar dient, jo deixaré de fumar, però ja ho veuré quan. Aquí podem intervenir poc. Es tracta de trobar el moment just al vuelo, com se'n diu. O sigui, a mi si em ve algú a la consulta perquè s'ha torçat el turmell, li pregunto si fuma i em diu, no, però ja m'ho estic pensant perquè... Pues, en aquell moment és el moment de dir, és que a mi és igual, m'estic més estona, però vull aconseguir que t'agafi el cuquet, no? Llavors, o que t'agafi el cuquet per dir, jo estic aquí per quan tu acabis de repensar, jo t'atendré, o de dir, mira, t'enganxo, estiguem una estona més, fem una mica una foto del moment i ens hi posem, perquè és així, o sigui, és una satisfacció molt gran el saber que en algun moment aquesta persona l'encarrilarem perquè sigui un exfumador, no?
1: Des del CAP, quines eines teniu per ajudar les persones fumadores a ser exfumadores?
2: Mira, d'entrada, el primer, ja et dic, la fase en el que està el pacient és la que ha de motivar a que ens demani hora. Inicialment es pot demanar hora amb l'infermera. Es demana hora directament per l'aplicació o per telèfon. Llavors es demana cadascú amb l'infermera del seu cupo. L'infermera el que fa llavors és fer una entrevista, mira el grau de motivació i el grau de dependència que té la persona que és fumadora, i a partir d'aquí junt amb una mica la història de cadascú, perquè cadascú és diferent i es tracta de personalitzar. No tothom és, mira, aquí tens una pastilla i adiós. No. Cada persona té el marit que apreta perquè deixi de fumar, els nens que matxacen per deixar de fumar, el que tingui un familiar que està malalt, ja, o el fet de que vol estalviar, o el fet de que fa pudor la roba. O sigui, hi ha mil coses que ens sumen i que del que es tracta és d'enganxar-les i dir, vale, doncs tirem per aquí, no? Llavors, truques o demanes hora amb l'infermera. L'infermera fa aquesta primera visita. I l'infermera, depèn de quin ambulatori sigui, en el cas de Valldoreix hi ha una unitat de tabac. Som dos doctores, la doctora Sant Salvador i jo, i després les infermeres que treballem, que totes treballen de mateixa manera. Llavors, hora amb l'infermera ens la cita a nosaltres i fem una visita una mica més que de motivació afegida i de tornar a fer una història completa de veure en quin moment estem i com ho farem per dirigir aquesta deshabituació. Llavors, quedem sempre a la consulta amb el pacient, li oferim diferents possibilitats, que seria o fer tractament substitutiu amb nicotina, que sonarien els pegats, o fer tractament oral, que seria o la variniclina o la citicina, o simplement fer acompanyament, que també és una opció, no? O sigui, nosaltres estem allà per ajudar, per la qual cosa el que ajudi al pacient ja ens és bo. Llavors, una vegada quedem amb el tractament que posarem, quedem amb un dia. Sempre se surt de la consulta amb un dia cada. Més igual que sigui d'aquí un mes, d'aquí 3 dies o d'aquí l'1 de juliol. Més igual. Llavors, amb aquest compromís, posem una medicació i després ja donem hora perquè l'infermera, al cap d'una setmana del dia D de 0 cigarros, faci seguiment. Uh-huh. Llavors es fa seguiment a la setmana de 0 cigarros, al cap de 2 setmanes i al cap d'un mes i mig. Llavors, depèn de quin tractament sigui, s'allarguen més o menys les visites. Però llavors, ja en el moment en què ja enganxen amb infermeria, ja és
1: una seqüència.
2: Llavors, a Sant Cugat i a Can Mates no hi ha 2 metges referents de tabac, però cada metge és referent de tota la patologia que hi ha, entre elles el tabaquisme. I llavors fan el mateix, entrada per via d'infermeria i després derivació al metge responsable.
1: Us trobeu molta gent també que ve per deixar els vapejadors o cigarretes electròniques?
2: Sí, sobretot gent jove. Jo cada vegada que ve un jove m'alegro molt, o sigui, el felicito i ja no és un tema de tècniques, de reforç, sinó que és que realment em fa molt feliç que una persona de 23 anys vingui i hagi arribat ja a l'estadiu de ja està, o sigui, ja he fumat, ja ho he provat, no vull, no? Llavors, aquest, a més, són gent que és exemplar pel seu grup, per la qual cosa, el primer que preguntes, el teu entorn és fumador?
1: Si que suposo tu que això també deu afectar molt a les persones quan volen deixar de fumar, no? L'entorn en el que
2: l'entorn,
1: es troben.
2: És una pregunta que fem moltes vegades, de dir, a on estem de cara a dir, si tu deixes de fumar, seràs el rarito del grup o seràs l'exemple del grup? O et deixaran fer amb la teva deshabituació i el teu dia a dia ja serà exemple pels altres, no? És una mica...
1: No sé si us trobeu que potser una de les pors o de les angoixes sumades al deixar de fumar, que és deixar una addicció, per tant, comporta un cert impacte, és la por al fracàs, al dir, no sé si seré capaç.
2: Sí. A veure, de la meva consulta surten, i de la meva i de la de tots els metges, dient, a veure, tot això que anem a fer serà per aconseguir-ho. Si no ho aconsegueixes, jo segueixo estant aquí. I no et caigui la cara de vergonya de dir, torno i mira, no me n'he sortit. És igual, si has arribat en el moment de dir vull deixar de fumar, és que has arribat ja a una situació que seràs capaç de tornar-hi en un altre moment. I s'ha vist que el qui ho intenta, no és que fracassi, és que al final ho aconsegueix. Llavors, d'entrada, la idea és, sortiràs d'aquí deixant de fumar. I si no, jo estic aquí per seguir-te ajudant. I no és la teoria bonica, és la realitat.
1: Clar, tenim aquest recurs des dels centres d'atenció primària de la ciutat, però hi ha un altre pas que potser és més proper a la ciutadania, com a mínim quan passa pel cap deixar de fumar, que són les farmàcies. No, Estela, vosaltres què podeu oferir a la ciutadania quan ve entre la farmàcia i us diuen jo vull deixar de fumar, com em pots ajudar?
3: Bé, bon dia. Mira, jo crec que la farmàcia té un avantatge, no?, i és que és molt accessible, no?, i llavors la nostra porta està oberta tot el dia a tothom, no? Llavors aquí coincidim amb molts tipus de fumadors, des dels que s'ho han plantejat alguna vegada, des dels que no s'ho han plantejat mai, o els que inclús tenen dubtes, no? I podem intervenir amb tots, no? Al final nosaltres des de la farmàcia fem molta promoció de la salut, no?, i molta prevenció. I a vegades quan entra algú que sabem i detectem que fuma, però no s'ha plantejat mai deixar de fumar, doncs el que fem és intentar-lo empuixar, no?
1: Sembrar la llavor, no?
3: De que s'ho vagi plantejant, no? I de vegades també troba gent que et deixa anar, que té dubtes, que ho vol deixar, no? De que no sap com fer-ho, no? I llavors aquest també és un pas per, d'alguna manera, dir, bueno, doncs resolem aquests dubtes que hi ha, no? Que de vegades van associats a dir, doncs estaré estressat, guanyaré quilos, a l'entorn que tinc fuma i després què faré, no? Doncs aquí també li podem donar diferents eines perquè s'acabi de convèncer amb deixar de fumar, no? I un cop ve el que ja està decidit, doncs tenim eines similars a les del CAP, no? Nosaltres tenim serveis de cessació tabàquica i hi ha moltes farmàcies i farmacèutics que ja estem formats i acreditats. I aquí doncs, valorem també grau de dependència, grau de motivació, l'entorn, si és el moment ideal, no? I a vegades decidim que potser la millor opció és derivar al centre d'atenció primària perquè aquesta persona doncs, es beneficiï d'un tractament, no? I després li farem el seguiment d'aquest tractament, perquè al final el vindrà a buscar a la farmàcia i li dispensarem, no? I de vegades també tenim, o simplement acompanyar, perquè és una persona que ho vol intentar sense cap ajut de medicament, o també podem posar tractaments substitutius de nicotina, no? Que són els típics pegats, xiclets, sprays, o sigui, hi ha mil formes, no? Però sí que és important que aquests tractaments pues, estiguin supervisats, no? Perquè té a veure la dosis que fa servir, té a veure la forma farmacèutica que fa servir, té a veure en el moment que te'l col·loques, en el moment que te'l treus, i sobretot perquè al final és nicotina, no? I també haurem de fer aquest seguiment per deixar aquests medicaments, no? I anar-los reduint i sobretot prevenir aquestes recaigudes, no? Que molta gent té por.
1: Crec que
3: a recaure.
1: Apuntaves ara en aquest acompanyament i la doctora també en feia esment. Ens garanteix també més èxit en aconseguir aquest objectiu, que és deixar el tabac, fer-ho amb un acompanyament mèdic i farmacèutic?
0: Sí, i tant. Perquè... està demostrat, eh? Està demostrat. El consell mínim aconsegueixes que la gent, un 3%, em sembla, però amb acompanyaments arriba fins als 30% de resultat. O sigui que sí o sí, la gent pot treure sol, però sempre, si ho fas acompanyat...
1: És més garantia d'èxit, per entendre'ns. A més que possiblement també és més fàcil amb algú que sap perfectament què passa en el teu cos, no? Fer-ho acompanyat. Sí, sí. No sé si hi ha algun... Els errors més típics que us trobeu a la consulta i a la farmàcia, no sé si és una bona paraula, errors, però de la gent que intenta deixar de fumar i que no se n'acaba de sortir. Allò, o sigui, jo em plantejo, estic escoltant la tertúlia, vull deixar de fumar, sé que tinc acompanyament a la ciutat, tinc les farmàcies, tinc el cap, què he d'intentar, quins patrons he d'intentar no seguir per intentar arribar amb èxit a la meva meta.
2: Bueno, simplement nosaltres el que proposem, quan posem tractament, sí que és que hi ha una part que ja queda coberta amb el tractament, per la qual cosa el pacient té menys esforç a fer, però hi ha una part que és d'ells, o sigui, primer l'estat adequat i després la intenció de modificar un mínim aquells hàbits o aquell dia a dia, no? Si el cafè va associat al cigarro, doncs aquell dia, doncs què tal si fas uns quants dies mentre dura el tractament per anar creant un nou hàbit? Uh-huh. No vol dir que mai més tornin a prendre cafè, però potser el cafè no l'han de prendre a la terrassa, sinó que l'han de prendre a dintre el bar perquè no els deixin fumar. Per exemple,
1: sembla una tonteria, no?
2: Clar, o sigui, o dir, ara moro per un cigarro perquè tinc aquell minut de ara me'n necessito un, doncs potser prendre's un xiclet mentolat pensant-te que estàs reforçant el pulmó, encara que sigui mentida, però és igual. O mirar una aplicació que et digui els dies de vida que guanyes, els diners que estalvies, que et digui molt bé, ho estàs fent molt bé, segueix per aquí, o sigui... Hi ha aplicacions que t'ajuden, hi ha el canvi d'hàbits mínim, però sí que depèn del pacient, i després, evidentment, doncs, saber-se acompanyat i tractat. Llavors, potser sí que és veritat que entrar en una farmàcia amb més facilitat és més fàcil que anar a l'ambulatori o demanar hora, no? Que és com una mica complicat. Però sí que és veritat que l'accessibilitat de les infermeres en aquest sentit també és millor potser que la del metge en aquest sentit, però entrar en una tenir la possibilitat de saber que el teu farmacèutic està allà per ajudar-te, jo crec que és un plus que si la ciutat el té, s'ha d'aprofitar.
1: Entendre també que les recaigudes poden formar part del procés és important,
2: sí,
1: suposo.
0: Sí.
2: Mai jutjarem, mai, al contrari. No. El que vols...
1: No, que no ens faci por.
2: No, per res.
1: Hem de ser honestos, no?
3: Bueno, jo sempre els dic, no? Quan un cop recaus, o sigui, tu tens la seguretat que pots tornar a intentar deixar de fumar perquè ja ho has fet una vegada, no? Llavors tens un camí que ja has après, no? Al final, la segona vegada serà més fàcil, perquè tu ja saps el que t'enfrontes, t'enfrontaràs millor, no? Tindràs un altre tipus d'eines i potser el que ens caldrà treballar és més aquesta recaiguda, no? De com evitar aquesta recaiguda o reflexionar què t'ha fet recaure, no? Per no tornar a recaure, no? Al final és aquest acompanyament i que si ho fas amb un professional, doncs és perfecte, perquè tens una estratègia, no, de seguiment, de tractament, i que et resoldrà aquests petits dubtes que et surten al dia a dia, que tu quan et planteges deixar de fumar no saps demà com et sentiràs, no? Però demà potser dius, ostres, estic supernerviós, què faig, no? Pues vas a la farmàcia i preguntes, no? Que és aquesta accessibilitat. El dia següent et passa qualsevol cosa, tornes a la farmàcia i hi ha algú, no, que t'ajudarà a superar aquest petit pas, no? Però és passet a passet i és tot un procés.
1: Per acabar, quin missatge us agradaria deixar a les persones que ens escolten i que potser s'estan plantejant deixar de fumar d'una vegada per totes?
2: Jo crec que, perdona, jo crec que estem oberts per rebre'ls, sempre. O sigui, via infermeria, jo parlo des de l'ambulatori, des del CAP, via metge. O sigui, si el pacient arriba al CAP i té un dubte, i infermeria l'ha atès, però falta alguna altra cosa, els dos metges que estem, com a mínim, en el meu centre, ja dic, i a Sant Cugat, i al Can Mates també, sempre podran fer la consulta. O sigui, aquell dia que hi ha aquell problema, aquell dia aquell problema se solventarà. Per la qual cosa, jo crec que t'has de deixar més tranquil de dir, no estic sol amb això, no? Sé que m'ajudaran per tenir èxit, que és l'objectiu.
0: A mi m'agradaria dir a tots els que ens escoltin que a Sant Cugat tenim molt bons sanitaris, i ja heu sentit, o sigui, es pot. Però és que, a més, si es vol, es pot deixar de fumar, segur. Els tractaments són segurs i eficaços. Això també està demostrat, molt important. Si algú encara té dubtes de si val la pena o no val la pena, he fet números. 10.000 morts a l'any representa 27 persones diàries. Vol dir que cada hora mor 1,1 persona per causes atribuïbles al tabac. Això ja és una raó de pes. Però aquí hem vingut no sols per animar els que fumen a deixar-ho, que és molt important, sinó perquè no comenci,
1: que no
0: se'ls comenci, aquest missatge ha d'anar dirigit als joves. Si us plau, no us deixeu enganyar. Tothom ha sigut joves, jo he sigut fumadora, provem les coses, sapigueu que, si voleu, proveu la nicotina, però que enganxa molt i no mola, no mola fumar.
1: Les conseqüències són terribles.
0: I, a més, encara que no es vegi el saquet de nicotina sota la llengua, o aquí a la geniva, us asseguro que el dany que fa a la mucosa bucal és molt important. Ningú olorarà, no fareu pudor, però el vostre cos se'n ressentirà. No us deixeu enganyar, sisplau.
3: I jo diria que no conec cap exfumador que no estigui content d'haver deixat de fumar, no? Llavors això jo crec que és molt bona senyal, no? I que tampoc la gent tingui por perquè hi ha una estratègia per tothom, no? O sigui, no n'hi haurà una que funcioni per tothom en general, però per cadascú podem trobar una estratègia que l'ajudi a deixar de fumar.
1: Regidora.
4: Bueno, jo, clar, des de més de la promoció, primer de tot, mira que el cervell dels adolescents i dels joves és molt susceptible, no?, a la nicotina i tot això, per tant, que ho tinguin molt en compte. Clar, dir-li a un jove que tindrà problemes més endavant no és el seu, no, en aquest moment, però, bueno, si els hi donem informació, l'important és que tinguin la informació. I a mi també és una mica aquestes notícies, falses notícies que els hi arriben, vull dir, poder dir, contrasteu aquestes notícies que teniu i des de l'Ajuntament poder fer-ho tot això. I tal com diuen les meves companyes, no?, que deixar de fumar és possible, és possible. I que en professionals l'èxit es duplica o triplica, com deia la Montse, no? Sí. Per tant, feu servir els professionals que estan per això.
1: Doncs a la nostra audiència, si algú està fumant, ja sap que les eines hi són. Falta trobar-se en aquest moment que deia la doctora, de decidir-ho, de voler-ho i de comprometre's amb deixar aquest hàbit. Molt breu, Montse, digues.
0: Molt breu. Donar-vos les gràcies, sincerament.
1: A vosaltres.
0: Perquè l'Ester i jo estem a la Societat Catalana d'Atenció al Fem i Consum del Tabac i som sanitaris, som diferents professionals sanitaris, però veiem molt i valorem molt el que feu els periodistes o abogats o altres professionals que no són sanitaris en la difusió de que no hem de fumar, diguéssim.
1: També
0: és molt important.
1: També un agraïment a l'Anna Sebastián, que és la tècnica de la Regidoria de Salut, també, que ha sigut l'artífex de tot plegat, agrair-li, coordinar totes aquestes persones que han participat avui a la tertúlia i donar veu a la Setmana Sense Fum. Moltes gràcies.
0: A tu.
4: Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: Obrim fogons. Sí? Sí. Obrim fogons. La secció on parlem de receptes, de trucs de cuina, de sabors del món i curiositats gastronòmiques. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Escolta'm, això de sabors del món, no sé on m'ha sortit, eh?
1: Bueno, sí, també n'hem fet, eh?
0: Sí,
1: també,
0: sí, no?
1: sí, també n'hem fet, també n'hem fet.
0: Doncs
1: hem de fer una mica de tot.
0: Convertirem, doncs, amb tots els ingredients que ens expliqui la Joana, uns plats deliciosos que vaig fer aquesta altra dia, aquella de conill amb escarxofa,
1: sí, sí,
0: boníssim, eh?
1: Sí.
0: I, a més, consells fàcils i divertits. No sé si vull portar un consell fàcil i divertit.
1: Sí, també. També en portarem un.
0: I a petitós?
1: No, bueno, no. Petitós no. No, un consell.
0: Prepara, doncs, per escoltar, per tastar, per disfrutar amb nosaltres, perquè la cuinera i la cuina, em pot ser dir al revés, eh? És festa, creativitat i passió. Apa.
1: Molt bé. Bueno, doncs
0: estàs d'acord amb això?
1: Sí, i tant. L'expressió.
0: Passió,
1: i tant.
0: També.
1: La cuina. No disfrutes
0: meva.
1: Tu menjant?
0: Jo menjant,
1: sí.
0: Menjant,
1: doncs, expressió
0: ara,
1: ja.
0: Ara cuinant, no.
1: Expressió.
0: Va, vinga, som-hi, avui. Quin pa de
1: doncs,
0: porta, Joana?
1: Doncs, avui, com que, esclar, venen dies molt dolços, perquè ara ve Sant Josep, que abans, quan era festa, no ens podien faltar ni els bunyols de Sant Josep, perquè són diferents, més ràpids de fer, ni la crema. La crema catalana, la crema de Sant Josep. Doncs jo us he portat per repassar aquesta crema, perquè llavors, és clar, no és el mateix anar a comprar una natilla d'aquestes que comprem, o una crema catalana d'aquestes que comprem, que aquesta. Aquesta, quan la fem, en 2 o 3 dies l'hem de menjar.
0: Mm-hmm.
1: Per què? Perquè és tot natural, no porta cap conservant, ni colorants, ni porta res.
0: Nosaltres en fem bastant de crema durant tot l'any.
1: A nosaltres ens agrada molt. Molt.
0: Molt.
1: I l'altre dia jo em vaig fer la crema aquesta, i saps amb què la vaig acompanyar? Amb melindros. Perquè no vaig fer els bunyols. Amb melindros, no sequillos, el melindro aquell.
0: Sí.
1: I una galeta Maria que la fan banyada de xocolata, només d'un cantó, de xocolata negra.
0: Que bona, no?
1: I llavors estava això barrejat amb la crema, estava boníssim.
0: Això per tu mantens en el tipus oficial,
1: ho procuro, procuro.
0: Ah,
1: procuro.
0: Perquè amb això que expliques, es dius, escolta, la Joana hauria d'estar...
1: Doncs ho procuro. Doncs nosaltres ho vam acompanyar amb això perquè no havia fet bunyols i boníssim, boníssim, amb aquests melindros que també són de proximitat, que en podeu trobar, que no són aquests industrials que venen al supermercat, que són ja fets d'aquí.
0: Per nosaltres, d'aquí.
1: Bueno, doncs...
0: I no porta gaire feina, has dit.
1: No, la llet no. Ai, vull dir, la crema no. La crema
0: no,
1: catalana,
0: no, no,
1: què
0: els
1: farem?
0: Bunyols, els bunyols.
1: No, els bunyols ara els donarem i aquests són molt ràpids,
0: Va, tot és ràpid avui,
1: Sí.
0: Vinga, va.
1: Farem 1 litre de llet.
0: 1 litre de llet per la crema,
1: Per la crema. 8 rovells d'ou. La clara no la llencem, La guardem i fem una truita avorrida, que és molt bona, de clares. La deixetes
0: no
1: hi... i poses sal, oli i una mica de pebre... i fas una truita. Està boníssim.
0: La veritat, no m'he atrevit mai a fer-la,
1: doncs,
0: Joana.
1: Doncs prova-la. No llencis res de clares.
0: Vale, molt bé.
1: Llavors, 200 grams de sucre,
0: sí.
1: 60 grams de maicena o midó,
0: vale.
1: Perquè midó encara en podem trobar, també se'n troba, però si no, li posem això, la quantitat aquesta, perquè la crema, que és el bo, que quedi al punt, que a vegades costa, perquè a vegades se queda una mica massa clara o una mica massa espessa.
0: Mira, nosaltres a casa, vaja, un moment,
1: sí.
0: A nivell familiar, el meu fill gran, la crema que feia la meva sogra, li creava sempre grumolls grossos.
1: Oh, no.
0: I el que li agradava amb ell eren els grumolls.
1: Ah, i ara no n'hi queden i no li agraden.
0: I ara, com que no ens en queda, resulta que ara la crema...
1: No li agrada tant.
0: No li diu res.
1: Perquè és molt fina.
0: T'ho sembla? Oh. Però amb ella sempre li quedaven grumolls.
1: Grumollada.
0: I jo suposo que ho feia expressament. Ja va, vinga, anem-hi.
1: Vale. Doncs aquests 60 grams de maicena que hem dit, la pell de la llimona i un trosset de canyella.
0: Mm.
1: I llavors, al final, quan la tinguem feta, una, jo dic una nou perquè és la mida, més o menys, una mica de mantega.
0: Ah,
1: perquè la mantega li don, quan està, una brillantor, i llueix més en el plat.
0: Quant de mantega has dit, Joana?
1: Una nou.
0: Ah,
1: una nou és
0: una nou.
1: Això,
0: sí,
1: doncs
0: vale.
1: Més o menys, Doncs llavors què farem ja? Primer de tot, abans, què fèiem abans? Vull dir, no fèiem el que farem ara amb aquesta crema. Abans ja ho fèiem tot directe. Posàvem la llet, posàvem la canyella, posàvem el tros de llimona i ho primer de tot els ous. Els ous els ben blanquegem junt amb el sucre. Com ho teníem i tiràvem la llet, la llimona i tot això. Però és clar, què passava? Que quan tu ho posaves a anar a la plata, llavors hi havia aquells trossets de canyella que a vegades es desfeien, aquell tros de llimona, i havies de dir el tanto que hi ha un tros d'això. Doncs ara ja ens hem modernitzat i ho fem diferent. Què fem? Que fem aquest litro de llet i el posem a bullir junt amb la llimona, que hi vulguem posar nosaltres al nostre gust, i el tros de canyella. Quan està bullida, la tanquem i la deixem tapada uns 5 minuts. La deixem refredar una mica, perquè, és clar, si llavors hi poséssim els ous ens quedarien
0: clar,
1: cuits.
0: Clar.
1: I llavors què hem fet? L'hem colat, aquesta llet. I ens queda el tros de canyella, el tros de llimona, tot això en el colador. I la llet ens queda clara i neta, sense tel. O sigui, ens queda ja a punt. Llavors agafem un cassó o un ullet, allò on ho fem, i blanquegem aquests rovells d'ou i el sucre amb les varilles petites. Ho remenem ben remenat. Com veiem que ja se'ns ha blanquejat, i tirem aquesta llet i en guardem una mica per dissoldre aquesta, la maicena, sí, o aquest midó. Llavors allò ho dissolem.
0: De maicena què fem? Hi tirem...
1: 60 grams.
0: 60 grams,
1: 60 grams.
0: No, perquè no sé amb un paquet com...
1: No, el paquet és molt gros.
0: És un gros. Sí. No, perquè n'he vist d'una mida mitjaneta.
1: Bueno, no, aquells deuen pesar un quart de quilo o 300 grams, llavors hem de pesar-ho amb la balança.
0: No, sí.
1: Ho pesem i llavors li posem. Doncs llavors desfem aquests 60 grams de maicena i... Ja com els tinguem ben desfets, ja ho incorporem a la llet, ho posem al foc i ho anem remenant cuidadosament tot el rato. Com veiem?
0: Sense parar de remenar.
1: Sense parar de remenar, això sí, perquè llavors passaria, com deies tu, ens podria quedar aquests grumolls o se'ns podria quedar agafat.
0: Ah, vale.
1: Se'ns podria quedar ferrat.
0: Però ferrat, sí, aquest
1: ja no,
0: eh? I
1: llavors ja no el salvem, eh? Llavors, una vegada veiem que nosaltres se'ns espesseix, què fem? Tanquem el foc i continuem remenant. Tenim aquesta mantega allà al costat a punt i li tirem. Ho remenem 2 minuts més o 3 i ja tenim una plata o amb platetes individuals.
0: Val.
1: A mi m'agrada amb una plata, perquè fa molt de goig, eh?
0: Sí.
1: Amb una plata així ovalada o rodona i llavors ho va servint. Però ara també tenim lo pràctic de posar-ho amb cassoletes, perquè llavors, si no t'ho menges...
0: Ja ho tens allà,
1: eh? Depèn del que vulguem. I llavors què farem? Quan la tinguem feta, la deixarem refredar una mica i la taparem tot al voltant amb paper, amb film transparent.
0: I per què això?
1: Però el film transparent farem que ens toqui la crema.
0: Ah.
1: No que ens quedi un buit, perquè saps què passaria amb aquell buit? Aquell buit passa que com que hi ha el vapor del calent i el fred faria una aigua.
0: Ah,
1: en canvi, si tu poses aquest paper, el film, aquest film transparent, i amb el dit vas fent que agafi la forma de la plata... et quedarà que no hi entrarà gens d'aire i no te se farà aigua ni es farà res. Llavors, el dia de servir-la, la treus i ja ho tens.
0: Escolta'm una cosa, Joana, però per què ens recomanes posar aquest film?
1: Perquè no quedi seca ni se'ns faci aquella crosta seca.
0: Perquè a sobre no quedi...
1: O se'ns faci aigua al costat, perquè llavors, al posar-li la nevera sense tapar-ho, ens queda aquella aigua que està bé... Però vull dir, és per això, perquè ja l'humitat aquesta fa que quedi...
0: Si tu la
1: selles amb això, tant si fas cassoletes individuals, si fas individuals cada una, tens la paciència de tallar-ho,
0: i
1: amb el dit, tocar-ho, que quedi ben pretat al costat de la crema.
0: Molt bé. I ja faig una rodoneta amb el film, perquè és una de les coses que no havien fet mai.
1: Ah, doncs sí, fes-ho.
0: Repassem, Joana, els ingredients.
1: Repassem els ingredients. Aquest litro de llet, els rovells d'ou, 8 rovells d'ou, les clares no els llenceu, que podeu fer una truita, que és molt bona.
0: Això que representa, que és per 4 persones, també?
1: No, això...
0: Per més gent, no?
1: 6 persones o 7, ben bé, eh? Un litro, ben bé. Si sou menys, en feu la meitat.
0: Val. I de tot la meitat.
1: És el que diem, que no la podem guardar, com aquestes que comprem que tenen una durada de 2 setmanes.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: Això en 3 dies s'ha de menjar.
0: Va,
1: perquè els ous són delicats, encara que sigui cuit, però sempre més val prevenir que curar, diuen, eh? Llavors, aquest litro de llet, aquests 8 rovells d'ou, els 200 grams de sucre, la farina aquesta de la maicena, doncs, 60 grams, o l'altre que també va bé, la pell de la llimona i un trosset de canyella.
0: Molt bé.
1: I una nou de mantega per donar-hi una mica més de color.
0: Val,
1: ja ho tenim.
0: Molt bé, aquesta estona que ens la pares, una estona amb la que, no sé, aquesta frase que jo he dit, festa, creativitat i passió, doncs a veure, segurament que tu un dia fas algun experiment amb una de les coses aquestes que ens expliques.
1: Sí, sí, tant, s'ha d'experimentar cada vegada. Mira. A vegades et surt bé i a vegades no.
0: Et diuen alguna cosa com te surt bé?
1: No, si no els hi agrada tant, diu, avui no m'agrada tant això. També m'ho diuen,
0: això,
1: també, eh?
0: Això és un problema, eh? T'haurien de dir-t'ho com surt molt bo, dir-ho, però sempre es diu com... Avui resulta que no som bo, eh? Molt bé, Joana, bona setmana.
1: Igualment.
0: I tornem a retrobar.
1: Adéu-siau, bon dia.
2: Continguts en xarxa.

0: que...
1: Les hormones són missatgers químics fascinants que regulen innombrables funcions al nostre cos. Però sabies que algunes hormones poden influir en el nostre comportament de formes inesperades? Un exemple curiós és l'oxitocina, coneguda com l'hormona de l'amor. Aquesta s'allibera en grans quantitats durant moments de connexió emocional, com ara un part, la lactància o fins i tot en abraçar algú estimat. Tot i això, estudis recents han revelat que l'oxitocina també pot fomentar comportaments competitius o d'exclusió en certs contextos socials. Per exemple, quan s'allibera en un grup, pot enfortir els llaços entre els seus membres, però també pot augmentar la desconfiança envers persones alienes al grup, un fenomen conegut com el parroquialisme. Aquest doble paper de l'oxitocina mostra com una sola hormona pot tenir efectes oposats depenent la situació. A més, el seu alliberament no només passa en humans. En animals com els gossos, l'oxitocina augmenta quan interactuen amb els seus amos, reforçant aquest enllaç. Aquest descobriment ressalta la complexitat de les hormones, que no només regulen funcions físiques, sinó que també modelen les nostres emocions i decisions socials de maneres sorprenents i, de vegades, contradictòries.
2: La ràdio amb samarreta.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El primer objecte interestel·lar. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar. Procedeixen d'altres sistemes planetaris i creuen l'espai interplanetari a gran velocitat, arriben al sistema solar i ens atreveixen. Quan aquests objectes entren al sistema solar, ho fan sense ser atrapats pel Sol, perquè van tan ràpid que només ens atreveixen, entren i surten. A diferència dels cometes, asteroides o planetes que orbiten el Sol, aquests objectes són viatgers solitaris. Van ser expulsats dels seus sistemes planetaris originals i vaguen per l'espai. Són testimonis de processos que tenen lloc a molts anys llum de distància de la Terra. Per tant, qualsevol informació que puguem obtenir d'ells és molt valuosa. A dia d'avui ja n'hem descobert tres. El primer es va dir Oumuamua, el segon Borisov i el tercer Atlas. Anem a veure el primer. Oumuamua. El 19 d'octubre del 2017, el telescopi Pan-STARRS 1, situat a Hawaii, va descobrir el primer objecte interestel·lar. Inicialment es pensava que era un asteroide o un cometa del nostre sistema solar, però aviat es va comprovar que la seva trajectòria i la seva velocitat era tan gran que venia de fora. Tenia un origen extraterrestre. Va ser anomenat amb aquest nom tan estrany, Oumuamua, que vol dir missatger que arriba des de molt lluny, en hawaià. És un nom hawaià. Reflecteix perfectament el seu paper com a pioner conegut entre els objectes interestel·lars. Segons els primers estudis que es van fer, les seves fotografies, doncs aquest objecte és molt allargat. És 10 vegades més llarg que ample. I això gira i fa que brilli de diferent forma segons toca la llum del Sol. No es va detectar cap cua, per tant, no fa pinta que és un cometa, sinó que fa més pinta que és un asteroide. Ara bé, el pas d'aquest objecte va deixar molts dubtes.
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
5: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El llibre Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te, és una proposta de prosa poètica que explora una relació amorosa a través de la metàfora d'un edifici laberíntic. El seu autor, Pere J. Pastor, construeix un recorregut emocional fet de fragments, cartes i records. I avui ens explica una miqueta més sobre aquesta experiència literària i també vital en aquesta conversa via telefònica. Pere, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme, què tal?
0: Com estàs?
1: Anem fent.
0: Escolta, et coneixem com a humorista, com a creador de continguts vinculat a l'escena, al teatre. Explica'ns d'on neix aquesta nova iniciativa, aquest llibre, d'on sorgeix?
1: Bé, escriure sempre he escrit, sobretot poesia i tot això, sempre he escrit, sempre he tingut aquesta, aquesta neura, no? Per dir-ho d'alguna manera, és un refugi que tenc, que quan tinc necessitat d'explorar-me i d'explicar-me les coses que passen, doncs m'escric, bàsicament a mi, no? I això neix d'un moment complicat, un moment que, tot i tal vegada esperat, no acabes d'assumir, no acabes d'acceptar, i bé, te du a un punt en què te planteges moltes coses, fins al fet d'haver de demanar ajuda, no?, per dir, escolta'm, tens tota una vida per endavant i vaja, que has de tirar endavant, no? I arran d'haver escrit això, arran d'haver fet teràpia, doncs ara podem estar xerrant aquí tranquil·lament, intentant treure's cap i seguir endavant.
0: Aquest Petita Walden utilitza la metàfora d'un edifici per explicar una relació. Com neix aquesta idea d'associar l'arquitectura amb els vincles emocionals?
1: Molt, molt senzill. Un dia estava a Sant Just i me varen ensenyar l'edifici Walden. Jo l'havia vist sempre de lluny i un dia me'l van ensenyar de prop. I just veure'l me va venir en el cap un test que començava amb Petita Walden. Molts dels testos que tinc dins el llibre, no? I arran d'aquest primer test, una vegada que m'havien ensenyat l'edifici, me varen explicar com era, quines peculiaritats tenia i tot això, varen sorgir 3 o 4 o 5 testos més, i a partir d'aquí, diguéssim que va ser una mica germen per fer la resta de testos, passant d'alguna manera per totes les estances d'un edifici, que en aquest cas podria ser l'edifici Walden, però poden ser qualsevol edifici, no? La porta d'entrada, el vestíbul, les escales, les habitacions, les vistes... Utilitzant aquesta metàfora, he construït d'alguna manera el que pot ser una com és una relació, no? Des que comença fins que acaba. I això és una mica és com va sorgir. Mm-hmm.
0: L'obra està construïda en fragments breus de prosa poètica, diàlegs i textos que semblen cartes no enviades. Per què vas optar per aquesta estructura?
1: Perquè escriure en una vegada m'apareix que és molt més complicat. a mi sempre m'ha fet gràcia poder escriure en una novel·la, però m'ha parescut d'estar molt complicat i no tothom ho pot fer, no? Escriure d'aquesta manera, de manera com en petits fragments, de manera fraccionada, és com una mica de donar petits inputs, petits feedbacks, petites situacions que segurament molta gent pot sentir com a seu, no?, d'alguna manera, que és el que significa transitar una relació des d'un punt de vista d'un edifici, no?, d'alguna manera. I bàsicament seria això. Vull dir que no és que tingui un motiu en concret, simplement va sortir així, va sortir aquell primer test, com he dit abans, i a partir d'aquí va sortir la resta i així se va quedar.
0: O sigui, ha fluït de manera natural, podríem dir, no?
1: Ara que diuen que està tan de moda això de fluir, doncs sí, podríem dir que sí,
0: no?
1: que va fluir de manera bastant, bastant natural. Sí, bàsicament va ser això.
0: Escolta, en la nota d'intencions tu expliques que el llibre neix d'una necessitat d'entendre una experiència emocional. Escriure'l t'ha ajudat a ordenar el que senties?
1: Sí, totalment, totalment, sí. Tot i que a vegades és difícil, a vegades és complex, a vegades t'acosta situar-te i estar on no hauries d'estar, sí, escriure'l per mi ha estat d'alguna manera alliberador, podríem dir, no? És entendre una mica tot el que ha passat, el que m'ha passat, com ho he viscut, i sobretot el que queda de tu després de tot això, que crec que és la part important, no? Et sabrà que d'alguna manera, a vegades, quan estàs en una situació que has d'arribar a dir que t'estim, t'he de deixar, o t'estim, ho hem de deixar, perquè és una cosa mútua, és difícil. No, o sigui, no deixis algú perquè deixis d'estimar o perquè hi ha hagut alguna mentida, algun malentès, alguna història, no? Hòstia, t'estim tant o ens estimem tant que ho hem de deixar. I m'apareix una prova d'amor molt bona, molt forta, per part de dues persones, i per altra banda també és saber que en aquell moment no ho saps, però després sí que saps que això és una manera també d'estimar-te a tu mateix. I crec que això tot comença per aquí, estimar-se a un mateix.
0: Mm-hmm. Cada capítol va acompanyat d'una il·lustració de Llorenç Serraima. Com va ser el diàleg entre el text i la imatge en aquest projecte?
1: Mira, inicialment, en Llorenç, que és un bon amic, a més també segur que molta gent el coneix perquè està vinculat també al món del teatre aquí a Sant Cugat, en Llorenç va ser una de les primeres persones que va llegir el text i li va agradar molt. El primer que em va dir, diu, això ho has de publicar. Dic, mira, no sé si és que has begut, t'has fet la pastilla que no tocava, no sé què ha passat aquí, però no me diguis aquestes coses, no? I no, va insistir, va dir que sí, que això era publicable, que s'havia de publicar, i aquí va sortir la idea una mica de dir, escolta, mira, ja que te l'has llegit, ja que sé que tu fas il·lustracions, perquè no me fas una il·lustració per cada capítol, a més de la portada, i després en parlam. I tot d'una se va oferir, va ser la veritat que ha fet una feina per mi exquisita. Crec que aquestes petites il·lustracions reflecten perfectament una mica com és el llibre, i vaja, vull dir, jo estic molt agraït a en Llorenç i a l'esforç que ha fet.
0: Un cop et convencen que això ho has de publicar, aquí ve una altra part important, que és trobar algú que ho vulgui publicar, no? Ha estat complicat?
1: Sí, clar, la primera opció és autopublicar, no? La primera opció és aquesta, però ell de seguida m'ho va descartar. Diu, no, això envia-ho a editorials, perquè tal, no sé què. I clar, bueno, el que vaig fer va ser enviar el text a diverses editorials, de petit format, diguéssim, més independents, i una d'elles, el Cep i la Nansa, s'hi va interessar bastant de seguida, i res, de seguida doncs vàrem posar d'acord per dur endavant, i ara estem en el procés de mecenatge, que és fet que l'editorial ha de recollir uns diners, vull dir, els diners són tots per l'editorial, jo d'aquí no m'ha quedat res, l'editorial ha de recollir uns diners per poder dur a terme tota la maquinària que comporta després la maquetació, posar bé les il·lustracions, la gramàtica i, evidentment, la impressió i la distribució, no?
0: Uh-huh. En quin moment està ara aquest procés de micromecenatge? Has de superar una prevenda? En quin punt està?
1: El pressupost que ha preparat l'editorial són 4.500 euros i el llibre se pot precomprar a 15 euros ara mateix. Evidentment, si no se cobreix el pressupost o si no s'arriba a fer llibre, els dubbers se tornen. Això vull dir que quedi clar, perquè a vegades la gent... Bé, jo també entenc que molta gent no vulgui comprar una cosa que no ha vist. També ho entenc. Per això, a les meves xarxes, jo aquests darrers dies vaig fent petites aportacions, vaig explicant una mica com és el llibre, vaig llegint algun text perquè la gent vegi una mica com està, no? Ara mateix estem en el 38%, queden uns 30 dies per acabar aquesta promoció, però puc avançar que amb tota seguretat a final del dia d'avui estarem en el 50%.
0: Molt bé, no?
1: Que ja, sí, no, la veritat és que és molt, més del que esperava. Hi ha empreses que s'hi han involucrat i També he de dir que vaig anunciar que la meitat dels drets d'autor que a mi me corresponen per cada venda, tinc estipulat un 8% de royalties, això és, no deu arribar a un euro per llibre aproximadament, no ho he calculat, però aquesta meitat de drets que a mi me pertoquen els donaré a alguna institució o alguna entitat que treballi per la salut mental de les persones. I molt possiblement, si veig que la cosa segueix tan encaminada i d'això, estic per donar 100%. Jo no he fet aquest llibre per guanyar diners, he fet aquest llibre per salvar-me, per ajudar-me, per sortir endavant, i a mi m'ha ajudat. I si d'alguna manera en la compra d'aquest llibre una part d'aquests dubbers poden ajudar algú a través d'alguna institució o alguna entitat, benvingut sigui. Vull dir, és que no, per mi ara mateix no té cap altre sentit que això percebi un sol cèntim com a dret d'autor, perquè a mi m'ha ajudat, i el que vull ara mateix és que, si pot ser, el llibre també ajudi altra gent.
0: Està clar. De fet, has explicat que el llibre no parla tant d'una ruptura com d'una una travessa emocional, no? Creus que la literatura pot ajudar-nos a mirar aquestes relacions amb més distància i amb més comprensió?
1: Sí, jo penso que a veure, escriure està... Jo crec que va molt bé. Tant si ho fas per tu mateix, inicialment jo no tenia intenció de que això se publiqués, no? Ho fa per mi. Va ser a través de Llorenç, i em va dir no, això sí i tal, i aquí me va animar bastant. Però jo penso que escriure, jo crec que tots en algun moment ho hauríem de fer, poc o molt, ni que sigui de manera privada, per nosaltres mateixos, tenir un petit diari, tenir una petita llibreta on potser un dia vols escriure i després està tot el mes sense escriure, però penso que això t'ajuda després a veure en quin procés estàs, en veure com evoluciones, en veure si estàs anant cap allà on fa dos mesos, quan vas escriure, jo volies anar, no?, d'alguna manera. Jo penso que sí, que és important escriure.
0: Mm-hmm. Et pregunto molt ràpidament, que ja estem a punt d'acabar. Algun projecte tens ara en l'horitzó?
1: No, bàsicament promocionar aquest llibre d'un molt que pugui per intentar arribar al màxim de gent possible i arribar en el 100% de la precompra, però a nivell de teatre i això, ara mateix ho tinc bastant apartat, això no, ara mateix no me crida, i com que encara estic traient el cap de tot aquest procés, me vull centrar en les coses que estic segur, les coses que tinc a l'abast, i anar endavant. I si me permets, només dir que si la gent vol precomprar aquest llibre, ho poden fer a través de la plataforma edita.cat. Allà trobaran Petita Walden i poden fer la precompra.
0: Edita.cat és el lloc on heu d'anar a petar, si és que us interessa conèixer una mica més a fons i en detall aquesta Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te. Gràcies, Pere. Escolta, a continuar.
1: Moltes gràcies, Carme. Una
0: I molta força, igualment. Adéu-siau, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.

0: Bon dia, us parla Mireia Puente. Avui a l'Espai Polític de Cugat Mèdia ens acompanya la regidora de la CUP, Ariadna Sierra. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Fa tot just uns dies, en un acte de partit, va ser anunciada com a alcaldable de la CUP per al 2027. Com encares aquest repte?
1: Ho agafo com el repte que és, ho agafo molta responsabilitat i també amb molta il·lusió i agraint molt doncs, a l'assemblea, no?, que m'ha fet confiança, agafant-li el relleu al Marco, que ha deixat també molt alt, no?, el nivell, com tota la resta, i entomant-ho, pues, això, amb tota l'expertesa i amb tot l'equip, no?, que s'ho posa darrere. És cert que sona ara, hem fet la presentació de cap de llista, però darrere hi ha tot, com sabeu, no?, un projecte molt col·lectiu, que és la manera que nosaltres tenim d'entendre doncs, la política i aquest tipus de canvis.
0: Mm-hmm. Com serà aquest any? Perquè ara estem a abril, d'aquí res ja quedarà un any per les eleccions. Què podrem veure?
1: Doncs és cert que per primer cop no també hem sortit molt abans. Més endavant el que segur que podreu veure és el format que sempre hem tingut, no?, de presentar doncs, la primera tongada de la llista, els 5-8 primers, i ara estem doncs, molt en això, no? Estem construint la llista i la candidatura doncs, més representativa i més a l'alçada. Tenim, per sort, doncs, això, un cúmul d'expertesa i amb molta gent motivada i creiem que els inputs són molt bons. Tenim, per un costat, una esquerra independentista també que està creixent i que ens recolza. Tenim una assemblea molt motivada que també ha crescut al llarg d'aquests anys i la resposta, almenys, sembla molt positiva. Ja vam poder fer una mica de 5 cèntims, no?, en aquest primer acte, que també venia a commemorar una mica

0: L'actual portaveu de la CUP, que deixa el seu càrrec després d'aquests 8 anys a la CUP, com a mínim al capdavant.
1: Sí.
0: Formaràs, o la teva mà dreta serà la Maria Gordillo. Quin tàndem tindreu o fareu?
1: No està confirmat res. O sigui, la Maria Gordillo és part de la nostra assemblea, com també ho són doncs, més de 25 persones, no? I sí que en l'acte ens semblava molt important que sortís la figura d'algú de l'assemblea. Per això la Maria va sortir. Perquè, com sempre, el projecte de la CUP no s'entén si no expliquem el que hi ha al carrer, no? Nosaltres tenim la branca institucional, que la cara doncs, d'ara som el Marco i jo. Ara al Marco li toca fer el pas al costat i deixar-lo descansar, no? Després de tots aquests 8 anys. Però després hi ha tota una feina de carrer que per nosaltres no s'entendria, no? La CUP sense aquesta, i per això la figura de l'assemblea és clau. I és aquí on doncs entra la Maria Gordillo, com moltes altres, no? I, com deia, més endavant intentarem construir de la millor manera aquestes primeres persones que conformaran l'equip, i la Maria, estiguin aquestes o no, és part, igual que el Marco també, seguirà formant part d'aquesta assemblea que ens dona suport.
0: Molt bé, durant l'acte de presentació vas parlar de Sant Cugat, que és una ciutat aparador, i la necessitat de fer que Sant Cugat sigui una ciutat per viure-hi. Des de la CUP, com passem d'aquesta ciutat aparador a la ciutat per viure-hi?
1: Val, començant per les propostes clau que nosaltres defensarem i que venen a ser doncs, el nostre full de ruta, començaríem doncs, per la... Són tres, no? I en aquest sentit tenim la primera, que és l'habitatge. L'habitatge des del punt de vista de garantir el dret que és, no? No el negoci que alguns han anat fent i que... per molt que bueno, ens esforcem, sembla que encara segueix imperant més aquesta lògica a la nostra ciutat, perquè ningú hagi de marxar, perquè tothom que vulgui viure a Sant Cugat pugui quedar-se. Després, la segona prioritat seria posar la comunitat al centre. Nosaltres no podem entendre el Sant Cugat sense uns barris vius, amb xarxes que funcionen amb identitat pròpia, no? I que, per tant, creïn aquesta comunitat que llavors fa palès... doncs creiem la seguretat, la identitat i la realitat dels santcugatencs. I en tercer lloc, volem uns drets, però també uns serveis públics a l'alçada, que creiem que és un problema que arrosseguem, no? Perquè ningú quedi fora d'aquesta realitat. Com deies, nosaltres creiem que hi ha dos Sant Cugats, cada cop estan més polaritzats, hi ha un Sant Cugat aparador que han vingut a imposar, però creiem que hi ha tot un altre Sant Cugat que és viu i que sí que fa del Sant Cugat la realitat, no?, que molts hem viscut. I nosaltres venim a confrontar aquesta idea i a donar espai a aquest altre Sant Cugat que existeix i que una ciutat mai pot dir-se que sigui exitosa si per la gent que hi viu no funciona, no? I creiem que és això el que passa.
0: Ens situem en les eleccions. Seria possible un nou pacte d'esquerres per frenar l'extrema dreta?
1: És cert que nosaltres, com de la forma que tenim de funcionar, doncs, òbviament, tothom que tingui idees que defensin la democràcia, que defensin els drets, ens hi trobaran com a aliats en general, però nosaltres no veiem un pacte d'esquerres. Nosaltres presentem la nostra pròpia candidatura perquè creiem que és l'alternativa que cal, perquè també és cert que ens hem trobat doncs, amb una esquerra que actualment no podem contemplar-la, no, com a aliança, almenys ara activa, no? Perquè està fent un pols des de la seva obra de govern que no podem compartir, que crec que també s'estan esquinçant una mica les relacions, i per nosaltres no ens plantegem una coalició de cap tipus, tot i la sinergia, òbviament, de plantar cara al feixisme sempre amb els aliats que també ho vulguin fer, no?
0: Com ha canviat el plenari de Sant Cugat amb l'entrada de Vox? Perquè, bueno, potser no directament amb Vox, però tu has estat la regidora que podríem dir que més has patit segons quines situacions.
1: Sí, no? Malauradament. Crec que el que passa en el ple també té a veure amb el que està passant desgraciadament en el món, no? Aquestes tendències que cada cop s'estan polaritzant més, aquests discursos que sembla que tornen, no? Pensàvem que teníem una sèrie de drets més que aconseguits i ara sembla que en un sospir se n'ha anat, no? O els tornen a posar en dubte. Jo crec que l'entrada de Vox, doncs, ha fet tornar un PP encara molt més

0: extremista, que potser abans s'havia relaxat o havia començat a entendre coses, però alhora que també veiem un Junts que cada cop és més proper a l'extrema dreta, amb posicionaments molt greus, ja entrarem més endavant, suposo, però s'ha tornat... Bueno, el simple fet de que tornin certs lemes o que tornin a passar certes coses que abans eren impensables, doncs ja apunta molt. I és cert que la meva, el que m'hagi pogut passar a mi és un reflex també del que passa, malauradament, diàriament, no? Tant a dones com a, com a persones que es dediquen també a la política des d'una mesura com de confrontació, no? Des d'una postura de confrontació que llavors incomoda. I aquí és on venen els atacs.
1: Des de la CUP contempleu l'opció que en el ple que es formi es constitueixi el 2027 a banda del Vox i hi hagi Aliança Catalana?
0: Nosaltres ara mateix Aliança Catalana la veiem que no té una implantació aquí a Sant Cugat. Crec que van pidulant candidats i això ja denota que llavors potser no tenen les gaires, ni les coses clares ni una implantació aquí a Sant Cugat, no? En aquest sentit, també, si entressin com ho fem amb Vox, com ho fem amb qualsevol discurs d'odi o feixisme, nosaltres li plantarem cara, com creiem que hi ha tota una ciutadania que entén que això no pot passar i que també està en contra, no? Potser en aquest cas el que ha de fer... Qui ha de fer alguna cosa també és Junts i aclarir quina serà la seva postura davant d'Aliança Catalana i de si pactarà o no, perquè cada cop el seu discurs i les seves propostes s'assemblen a qui considerem que ells consideren, no?, la seva competència i estan intentant rascar vots, però li demanem que siguin una mica més honestos llavors amb la seva ideologia.
1: Abans de canviar de bloc, quin és l'estat de salut de la CUP aquí a Sant Cugat?
0: Jo crec que és un estat de salut molt bo, molt assentat, amb molta proposta diferent. Crec que s'ha pogut veure també aquests últims mesos amb les accions que estem fent al carrer, no? Des del Picatimbres, de Promusa, com d'altres, que cada cop també les aliances o la xarxa que tenim al nostre voltant és més àmplia i més bona, que cada cop rebem també més inputs, i crec que som una... Sí, som una plataforma bastant assentada que seguiran donant molta feina a alguns.
1: Molt bé, comencem. Parlem de dos dels temes que han estat més presents en aquest inici d'any a nivell polític i que, a més, la CUP teniu un paper molt important, tot i no ser els protagonistes. Si et sembla, comencem parlant del padró, que precisament ahir el govern va presentar les noves mesures per endurir el control de l'empadronament i garantir que no hi hagi irregularitats o possibles casos de frau, com va haver el mes d'agost. De fet, vosaltres veu reaccionar ahir mateix amb un comunicat de premsa. No sé si ens podeu valorar una mica aquestes mesures. Què opineu?
0: L'opinió sincera inicial és que s'estan vulnerant drets amb aquestes noves instruccions. Per un costat, també és veritat que hem pogut fer poc anàlisi perquè no se'ns han presentat aquesta instrucció, ens hem enterat per vosaltres, cosa que us agraïm, i cosa que no entenem perquè són dades i són instruccions que portem demanant fa molts mesos que ens donin aquesta informació i que, a part, just el dia abans de convocar-vos a vosaltres havien tingut l'oportunitat, govern, de dir-nos-les a través de les comissions informatives o la Junta de Portaveus, i no va ser així, no? I això ja, per començar, doncs, ho lamentem, aquesta opacitat. Si entrem en el poc anàlisi que hem pogut fer, ens sembla molt preocupant. És veritat que poc podíem esperar, no?, d'un tinent d'alcaldia que s'ha tirat mentint tot aquest mandat sobre unes dades que han estat desmentides i un relat que ha estat desmentit pels mateixos treballadors o per vosaltres i que segueixen insistint. Llavors, ja ens esperàvem, doncs, aquesta virulència, no? Un cop més, doncs, trobem un Junts cada cop més tendint a l'extrema dreta amb polítiques d'extrema dreta, i el que potser no esperàvem era una esquerra que les sustentés, que les falqués i que les executés. Perquè si ara entrem, no?, en les poques mesures que hem pogut veure, doncs trobem que hi ha més control, més inspeccions i fins i tot més presència policial en la gestió del padró, cosa que lamentem. I el que més ens preocupa és que s'elimina el supòsit de general d'exclusió residencial. En un moment en què la crisi de l'habitatge està disparada, eliminar aquest supòsit és abocar més vulnerabilitat a les persones vulnerables, no? I ens sembla que el padró mai ha de ser una eina d'exclusió, com és el que ara estan proposant.
1: El tema del padró, ara comentaves molt bé, no? com estan les relacions arran d'aquest cas entre la CUP i Junts i la CUP i Esquerra. És el cas que més us separa de l'equip de govern?
0: Sí, crec que claríssim, sí, molt clarament.
1: Perquè... Us sentiu dolguts amb Esquerra?
0: Sí, dolguts i molt decepcionats, crec que ho portem dient des de l'inici de mandat, no? Ens preguntem on queda l'afirmació o l'objectiu que ells van dir que tenien a l'altre govern, que era blindar drets, quan clarament amb aquesta mesura s'estan vulnerant un dret tan bàsic, no? Llavors, és decepció i sí, no entenem què estan fent, però blindar no estan blindant res.
1: Clar, i no ho excusen, eh? Diuen que, de fet, el pressupost en serveis socials no fa més que créixer, per tant, és una aposta. Entenc que per aquí ells parlen de blindar, no?
0: El pressupost de serveis socials ha arribat també... Bueno, està paralitzat. Les mateixes... Bueno, ja vau tenir una tertúlia parlant sobre això. Les mateixes treballadores també han vingut al ple a exposar la seva realitat. Crec que es van avançar al mandat anterior i tot i així nosaltres, ja ho diem, ens vam quedar molt lluny de l'objectiu a perseguir. Ara s'ha paralitzat i la realitat és que per molt que tinguem uns serveis socials a l'alçada, si li estàs imposant aquestes mesures que criminalitzen i que, per tant, també impedeixen fer bé la seva feina, llavors tampoc estàs ajudant, no?
1: Recuperant una mica les distàncies entre les relacions, moltes persones que us segueixen o que segueixen el Marco i el Jordi Puigneró, el tinent d'alcaldia, a les xarxes socials, poden haver vist darrerament un intercanvi de retrets constants. De fet, el Marco, un dels últims tuits, li acaba dient obsessió malaltissa, per com el Jordi Puigneró parla i li retreu a la CUP tota la situació de els 4.000 casos d'irregularitat que no és fraudulent, sinó, ja ho hem explicat en moltes notícies, això és com... Bueno, us ho dona a vosaltres com si fos culpa vostra. I llavors aquí el Marco ha arribat a un punt que ja directament li fa retrets.
0: Bé, és que és una situació a vegades també molt insostenible. També vam haver d'abandonar un ple justament per això, perquè aquest exercici que tant els mitjans ha fet, que la mateixa població ha pogut fer, no, de desmentir aquest relat, com et deia abans, ell és incapaç de fer, no? I segueix insistint en una cosa que és mentida. I que els casos, tots els casos que han hagut de frau, han estat, si un cas, en el mandat de Junts, que han sigut aquests 300 que van trobar, no? Llavors... Sí, malaltís, no ho sé. Potser estan una mica nerviosos. Potser els estem... No sé, els posem nerviosos a l'hora de combatre certes coses i ens veuen com un rival a combatre de tota la manera que sigui. Nosaltres seguirem fent-ho el bé que ho fem i amb la rigorositat que ho fem. Ara, davant de no posar rigor, sí, si cal abandonar plens i si cal, cosa que no ens agrada tampoc, però no tolerarem que es segueixi mentint i atacant un fet que no és normal, no?
1: Suposo que aquesta acusació que us ha fet Junts, sobretot en el tinent d'alcaldia, com dèiem, tan directa cap a vosaltres, al final, encara que tu tinguis la consciència tranquil·la de que has fet bé la feina, que has sigut rigorós, que no passa res, et fa fer una mica de reflexió i d'autocrítica de, ei, ens hem equivocat? Què hem fet? No sé si la CUP creu que s'ha equivocat amb algo relacionat amb això del el volum d'empadronaments registrats a Casa Mònaco, que és on està els serveis socials, o no s'ha equivocat amb res?
0: Considero que no. O sigui, nosaltres vam intentar fer lo millor possible. Insisteixo, ens vam quedar lluny de l'ambició que li haguéssim posat i a l'objectiu, probablement el que voldríem arribar en totes les àrees que vam poder tenir, però el que estem segurs és que nosaltres vam preservar el dret a empadronament i vam preservar també a les treballadores que en aquell moment no tenien una plantilla com tocava. Vam preservar també que tothom tingués un lloc, és més, que no haguessin de fer cap gestió burocràtica en un moment de pandèmia, que era el que tocava en aquell moment, preservar la salut i preservar-nos a tota la comunitat, no? En això estem molt tranquils i la Lourdes al capdavant, la Lourdes Llorente al capdavant ho va fer com tocava i no acceptarem el relat que ells venen a imposar perquè és per desviar el focus. El que segur que nosaltres sabem és que el problema és quan es converteix una eina com és el padró en sospita, no? I en una eina de sospita i de control, que és el que ells estan fent. I nosaltres segur que no ho vam fer així.
1: Si els 300 casos d'empadronament fraudulent s'haguessin donat durant el mandat en el que estàveu vosaltres al govern, és a dir, l'anterior, quines propostes de millora haguéssiu fet? O potser ja estava bé el mecanisme i simplement ha estat un fet anecdòtic o casual, eh?
0: Malauradament, sabem que amb la vulnerabilitat extrema apareixen màfies que, doncs, malauradament, s'aprofiten d'aquestes situacions. I el frau pot succeir encara que tinguis tots els mecanismes i tinguis el padró el tinguis bé i tinguis totes les eines, no? Però el que sabem, més enllà de la... Més que proposta, et diria que el que sí que ens vam informar era que quan més control poses en el padró, control com el que ens estan oferint ara, més apareixen aquestes màfies i més apareix aquest frau, perquè la gent necessitarà igualment empadronar-se perquè existeix en el municipi. I això, aquesta realitat no la pots treure, no? Potser la nostra mirada, com gairebé sempre, seria una mirada també més integral de veure realment què estan operant, qui està operant, qui està fent què, eliminar-ho d'arrel, però segur atendre les persones que es veuen amb la necessitat d'entrar en aquests girs, no? Per manca de possibilitats. Quan més obres també un servei i més fàcil i integrador és, més difícil és que passin aquestes coses.
1: Parlem de Promusa, l'altre tema estrella d'aquest primer trimestre, com si diguéssim, de l'any. Semblarà casualitat o que ens haguem trucat Cuga Mèdia i la CUP, però no, vull dir, no ens vam pactar i vam descobrir que estàvem fent el mateix, sí. Cosa que també indica que, bueno, que potser érem conscients de la situació.
0: Passava.
1: Exacte. Nosaltres vam publicar un reportatge de la situació dels pisos de lloguer de Promusa. Vosaltres, per la vostra banda, estàveu fent una recol·lecta de la situació que hi havia amb tots aquests pisos. I això es va convertir, o es va... Bueno, va resultar ser un dels punts importants del ple del mes de febrer, que ha acabat provocant una junta, un ple extraordinari que va tenir lloc la setmana passada. M'agradaria que, abans de parlar més en matèria, em valoressis el divendres passat, el ple extraordinari i la junta. Quines conclusions en traieu?
0: Així ràpid, també, estem d'acord en que creiem que si no hagués explotat, si no hagués sortit el que va sortir a premsa, si els veïns no s'haguessin mobilitzat, aquest cas seguiria sense abordar-se. I és aquí on l'oposició vam considerar que amb un punt en un ple ordinari no era suficient i es va forçar aquest ple extraordinari. A grans trets, creiem que és un fracàs, no el ple en si, sinó la gestió que s'ha fet i que seguirà fent de Promusa. El pla de xoc és totalment insuficient. Faré una petita comparativa. Una caldera mitjana, petita, sí. Per un pis petit, val aproximadament 1.500 euros. Doncs 1.400 euros són el que es preveu d'inversió per pis, no integral, perquè també té a veure amb les zones comuns, i amb això creuen que es solucionarà. No entenem molt bé ni com han fet els números ni com han fet els terminis, perquè aquí hi ha una altra crítica. No arribaran a poder, en el temps que tocaria, resoldre res, no? I mentre hi hagi un sol veí que segueixi vivint en la indignitat i la insalubritat en molts casos que estan vivint Promusa, doncs no s'arribarà enlloc ni aquest govern haurà estat a l'alçada.
1: Jo, més enllà de govern, no sé si des de l'oposició també, o potser Ariadna a títol personal, potser va faltar una entonació de mea culpa a nivell de ciutat, perquè això no ha de ser un retret de ha estat Junts, ha estat el govern del tripartit, ha estat tal... No, és que potser la ciutat ha fallat des del principi del model de gestió de Promusa.
0: Totalment. Aquí hem de veure-ho com en diferents, crec, com... Sí, com fases, no? Tenim una primera fase que sí que hi ha uns responsables d'aquest model de ciutat i d'aquest model de tipus d'habitatge que s'ha anat creant amb tots els dèficits d'una construcció nefasta en les promocions d'origen, no? Després passem en que amb inversió, com tu deies, no resoldrem un problema de fons, que és el maltracte que pateixen els veïns de Promusa, de la gestió que fa Promusa de les incidències o del tracte simplement. I una altra fase que és com ha pogut passar, no? Com en una ciutat que constantment es diu que és exitosa, portem anys veïns vivint en condicions nefastes, no? Llavors, model exitós, creiem que no. I sí que aquí hi ha una responsabilitat general de ciutat, i perquè és un problema de ciutat tenir l'habitatge així. I creiem que té a veure també amb la sensació de caritat, no? I d'assistencialisme que se li ha otorgat a l'habitatge protegit, que malauradament vam sentir molt aquest relat encara ara en el ple extraordinari.
1: I més enllà de Promusa, o això, podem ajuntar-ho amb la situació de molts dels equipaments públics de la ciutat, com tenim algunes escoles amb goteres, com tenim les biblioteques, perquè entre Gabriel Ferrater i Miquel Batllori i Volpelleres, que també l'hem tingut tancada a la zona infantil, també per un tema de comunitat, de Promusa i tal, Sant Cugat no sap mantenir els equipaments? No sabem fer-ho millor que...
0: El que ens sorprèn sempre que pensem en això és com tenim equipaments, no? I fas la foto general i ja no parlem dels equipaments que falten, que no existeixen i que haurien d'existir en els barris de muntanya o perifèrics, no? Però és que després sentim que les grans propostes són macroprojectes, no? Com la Biblioteca Central, que estem a favor que hi hagi una Biblioteca Central, el que potser no cal que ens deixem 14 milions d'euros. O potser hem de primer assegurar, no? Que tots els equipaments, que tot allò que depèn de l'administració estigui perfecte, que és el que hauria de fer l'administració. Ser exemplar, ja sigui Promusa, ja siguin les biblioteques, ja siguin les escoles bressol, com les escoles en general, qualsevol equipament que fos de l'Ajuntament, hauria d'estar perfecte. I si no ho està, és perquè està per cobrir l'expedient, potser, i perquè interessa més el que dèiem, una ciutat imatge, no?, d'aparador, que en una ciutat que funcioni per la seva gent. I aquí és on veiem sempre la confrontació de models.
1: Teniu intenció, com a CUP, com a oposició, no sé si ho heu comentat amb els altres partits, de garantir que aquest pla de xoc que resulta de l'auditoria externa, ara també s'estarà fent una auditoria interna que sabrem els resultats de Promusa, teòricament, aviat... Teniu intenció de fiscalitzar tot aquest pla de xoc per garantir que s'executi?
0: Sí, totalment, però és que per nosaltres el picatimbres no l'hem deixat de fer.
1: Vale.
0: O sigui, fins que no acabem totes les promocions i tots els pisos, no deixarem de fer l'informe. Que creiem que el que vau fer vosaltres, el que vam fer nosaltres, és el que hauria de fer del govern, anar cas a cas i mirar i contrastar les dades que segueixen insistint, que són vàlides quan en realitat sabem que no, no? Llavors, la feina per nosaltres en promos encara no ha acabat fins que tinguem l'informe tàctil, real, no? Vale. Fet. Després, ojalà, i el que esperem és que aquest govern el que faci és fer el que hem fet nosaltres, vagi a picar i atengui cada cas i faci una base de dades que realment funcioni. I un cop això passi, nosaltres fiscalitzarem tot i seguirem mirant-nos amb lupa absolutament tot. I si cal demanar més coses, les demanarem també, per suposat.
1: L'informe teniu l'objectiu de compartir-lo amb Promusa, amb el govern, o és un informe que esteu fent vosaltres a títol personal i per fiscalitzar?
0: No. L'informe va ser compartit tant quan vam entrar la nostra moció al ple, ha seguit, com que hem anat fent-lo créixer, el seguirem compartint, l'equip de govern el té des del minut zero i l'oposició també, i la idea és, si es pot sumar esforços, els sumarem mentre ens consideri vàlids, perquè encara ara doncs posen en dubte algunes dades, no?
1: Bé, bueno, quan publiqueu l'informe, esperem ser coneixedors també.
0: Us el passarem.
1: Sí que és un tema que Cugat Media ens hem pres molt en sèrio, que hi hem treballat molt i que, bueno, que creiem també és la nostra raó de ser, moltes vegades amb això. Amb el tema Promusa, volia comentar, s'ha vist una vegada més l'entesa entre la CUP, el PSC, el PP i en Comú Podem, per en alguns moments i en alguns casos de ciutat deixar de banda els colors i per unir totes les forces possibles, perquè al final aquí el que estem és perquè Sant Cugat funcioni.
0: Correcte.
1: Llavors no sé si aquesta entesa són situacions puntuals o esteu en un punt que teniu molt clar que de cara a aquest últim any o el que sigui és una bona manera de funcionar?
0: Crec que s'ha vist en cada una de les problemàtiques més grans que ha patit Sant Cugat. No és el primer cas de Promusa, crec que amb l'Escola Mirada hem fet molts esforços, no? Com amb moltes coses s'ha vist aquest esforç. S'ha vist aquest esforç, et diré també, de l'oposició, que no tant de govern, perquè encara ara hem sentit, no, dintre del ple extraordinari, com alguns regidors deien que era un moviment electoralista, el nostre i el de tota l'oposició, i penso, quan tota una oposició amb tanta divergència d'opinions es posa d'acord per demanar un ple extraordinari, potser el problema està a l'altra banda. Jo crec que és com s'atenen també les coses importants, sumant, però sumant de veritat, no imposant, que és el que normalment estem trobant per part de govern, i aquí aprofito, hi ha un menyspreu o considerem que les relacions estan molt deteriorades i potser és d'aquí la polarització que també cada cop estem veient més, però ens sentim còmodes en que tots puguem aportar amb serietat, no? I quan toca, pues, poder estar, que crec que és el que vol també tota la ciutadania, no? Que s'atenguin els problemes com toquen.
1: I, de fet, és un fet que es nota. Vull dir, no només us poseu d'acord, com deies, amb tema de la mirada o el dia de la presentació del pressupost, de l'aprovació inicial,
0: correcte,
1: que us aixequeu tots en bloc, amb això de Promusa també us heu fet un front comú, i arriba un punt que dius, ostres, no deixa de xocar que la CUP i el PP vagin tant de la mà en determinades coses, i dius, bueno, al final això és la política municipal.
0: Totalment. Jo em preguntaria com pot ser que trobem una resposta fins i tot amb la diferència, per exemple, poso l'exemple de l'empadronament, en què fins i tot el PP va dir, no es poden barrejar coses, i no la trobem en Junts. Doncs jo no crec que rei en com l'oposició fa un front comú, sinó com de malament potser ho estan fent a l'altra banda, perquè ens sentim tots en la mateixa, en un mateix barco estrany, però perquè defensem, crec, coses lògiques. Fins aquí ens hi trobem.
1: Molt bé. Ariadna, per acabar, com et veus el 2027 i quin és el teu objectiu?
0: El nostre objectiu és créixer, òbviament, no per llogar cadires, sinó per poder transformar, no? O sigui, volem aspirar a transformar la ciutat i a ser decisives. Llavors, esperem això, que la ciutadania faci la confiança i que s'hi trobi representada aquest altre Sant Cugat, no? Que sí que vol un Sant Cugat viu i no un Sant Cugat extern o d'imatge o d'aparador, i venim a lluitar-ho amb totes les forces i les ganes.
1: Molt bé, doncs Ariadna Sierra, regidora de la CUP, gràcies per haver vingut avui a Cugat Mèdia. Et seguirem de prop aquest pròxim any, els teus passos, les vostres propostes, i la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del Faves Comptades amb Carme Reverte.

0: La ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Tots els sucs i batuts són saludables?
2: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre. Per això utilitza fruites i verdures fresques i considera afegir ingredients com llet vegetal i verdures de fulla verda per augmentar el valor nutricional. A més, és millor consumir la fruita sencera, sempre que sigui possible, per aprofitar la fibra que ajuda a regular el sucre en la sang i millorar la digestió.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos aquest estiu. Però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix. Perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos, un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions. Un exemple de batut saludable doncs podria ser una base de llet o beguda vegetal, tipus d'ametlla, per exemple, o de civada, o inclús un iogurt o un kèfir, això com a base. Després tries una fruita de temporada que t'agradi i després, si el vols fer més energètic, doncs podries posar algun fruit sec o una mica de llavors o inclús a posar al bocat o una mica d'oli de coco. O inclús també es podria posar uns flocs de civada sense sucre. Llavors això dona més energia. Calbós més refrescant, doncs aquesta última part del greix saludable i dels hidrats no els ho posaríem i ens quedaríem només amb la fruita i la base de llet, o inclús es podria fer la fruita barrejada amb verdura, com podria ser pastanaga, com podria ser un grapat d'espinacs, afegint una mica de llimona, cosetes així.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
8: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
9: Soc la Noelia Pradé i Ruiz. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Gripau, guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està creu-creu. La guineu té mal el peu, tot el dia està nyeu-nyeu. La perdiu té mal el piu, tot el dia està xiu-xiu. El bou té mal el nou, tot el dia està cocou.
7: Moltíssimes gràcies, Noèlia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat, com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits. Adeu.
9: Adeu, embaladits.
10: No ens agrada la poesia!
6: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutges